0: Maresme, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
1: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
2: Doncs us preguntàvem si us compraria unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
1: utilitat, no? Que funcionen.
3: Utilitat, sí. Utilitat, com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on sigui que les venguin.
1: Sergi, tu portes ulleres.
2: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
1: Clar.
2: I després les de la IA.
1: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
2: 300 euros.
1: Jo pensava que més, eh?
3: Jo em pensava que molt més.
2: Són unes Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que es diu.
3: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, són pijes.
0: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
4: 1, 2, 3, 4, 5. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
5: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
5: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar amb tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
3: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
2: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
3: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
4: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio, cada setmana amb Francesc Balanyà.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: I Dani, què estem preguntant avui a les xarxes?
4: Procureu estalviar aigua, d'alguna manera?
3: A veure, Marçal, deies que sí. Tens alguna tècnica amb la que il·lustrar-nos per estalviar aigua a casa?
5: Tinc una ampolla de moscatella dins del vàter.
3: I què fas amb aquesta?
4: Una ampolla de moscatell?
3: Una ampolla de moscatell.
5: Perquè així hi ha menys aigua dins de la cisterna i gasto menys aigua cada cisterna.
3: Ah!
5: L'ampolla és buida, eh?
3: Val, sí, clar, clar. I jo pensava dir, home, aquest descobriment amb el moscatell...
4: I no pot ser de llet o de whisky?
5: No, perquè volia que fos de vidre i només tenia aquesta a casa.
3: D'acord. Però pot ser de qualsevol altre producte, no cal que sigui moscatell.
5: No, però aquesta moscatell és d'aquelles molt maques.
3: D'aquelles maques. O sigui que, a més, fa goig a veure.
5: Bueno, sí, però no la veig.
3: Clar, perquè està dins de la cisterna. Clar.
2: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
3: I si no, també dutxar-se en parella, t'estalvies una altra dutxa.
4: Clar.
3: Tot i que jo crec que gastes més aigua si et dutxes en parella. Home, jo diria que sí, perquè no vas tan ràpid. És a dir, jo em dutxo sol, pim-pam, ja ho tens. Pues en parella, cap aquí, cap allà... Bé, és igual, reflexions. Reflexions.
6: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
7: Ladies and gentlemen.
6: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
8: Jazz It.
6: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat, Jazz It. Jazz It.

0: promoure l'esport inclusiu.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Soc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
1: L'univers infinit.
0: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
2: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Però la primera idea surt d'una conversa que teníem amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i em semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de Gaza.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cal d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més meravellosos.

0: Thank you.
1: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Estàs escoltant?
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: El preu de l'habitatge continua pujant i continua situant-se en màxims històrics, en màxims que no s'havien vist des de, doncs, des de la crisi del 2008. I llavors, doncs, clarament, la tasca del sindicat davant d'això continua sent, segons el nostre parer, més necessària que mai. Perquè una cosa que crec que és evident és que ens enfrontem a monstres molt grans. Per exemple, Blackstone, que és un dels fons d'inversió més grans del món, té 185.000 habitatges a l'estat espanyol. Llavors, com que els monstres als que ens enfrontem són molt grans, i nosaltres de manera individual pues no ho som tant, pues creiem que el sindicat doncs, ha d'enfortir-se, ha de créixer, perquè és l'única manera que tindrem de fer-hi front.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Cada setmana a les ràdios de la xarxa Reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, Reguem.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: M'arrenquem a l'octubre en teatre.
4: Fantàstic.
3: Teatre Amateur,
4: molt bé.
3: Que teòricament és el nostre camp més... Bé, més com més fonamental, no? Més el pilar. Ara ja tornem a començar la temporada del Teatre Professional Infantil i tenim programades ja d'aquí fins a final de temporada 7 obres. Matinal

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vivint.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
2: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la...

0: saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.
1: És que jo el rock català no...
0: No.
1: No.
0: No, bueno, tampoc és que...
1: Què?
0: Que no és ben bé...

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Premià Mèdia. Comunicar amb tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
3: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
2: Hi ha l'Abubakar, també, que és, sí, en aquest cas, el fill de la Cadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
4: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
5: A la ludoteca,
4: no?
5: Exacte.
4: Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peces.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
6: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
7: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Jazz, 4 lletres que defineixen tot un univers musical.
5: Ladies and gentlemen.
4: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
6: Jazz It.
4: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazz It. Jazz It.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més. Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: It's D-Sound, once again, live.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Tenim a la Loba movent, remenant a totes aquestes paperetes d'aquesta capsa planíssima.
4: I l'hem hagut d'ampliar aquest any. Doncs tenim a la Laura Lucas, a la Mariona Gómez i a la Imma Drets, que són les tres guanyadores de la campanya de Recupera l'import de les teves compres. L'Aina Gil, tenim el Gael Ariño i tenim el Pau Sanz. Són els tres nens de 9, 8 i 9 anys que s'emporten aquest any al joc del Fora de Lloc. Recordem, 75 euros en vals perquè se'ls puguin gastar a la botiga que vulguin associada a Comerç Premià.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat,

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
3: Fem salut. El programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'aquest dimecres hagi acabat sense acords. Això sí, les dues parts mantenen la voluntat negociadora amb l'objectiu de desencallar el conflicte i desconvocar les vagues previstes que avui afecten el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. El govern ofereix als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment de sou de 200 euros pactat amb Comissions Obreres i la UGT. Des d'USTEC, però, reclamen que aquesta pujada salarial es vegi reflectida ja al setembre amb l'arrencada del nou curs escolar. Sigui com sigui, avui els sindicats convocants de la vaga han de presentar per escrit quina és la seva proposta econòmica. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 21 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La Comissió Bilateral Estat-Generalitat ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra per als pressupostos, com la gestió de les inversions de l'Estat o la creació de la nova línia de tren orbital. També s'ampliarà el cos de Mossos d'Esquadra en 3.000 agents més. A Catalunya, el govern accelera la negociació amb els comuns i demana a Esquerra que el pacte pels comptes es converteixi en una col·laboració per als propers anys. Pedro Sánchez defensa a ultrança la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ho ha fet al Congrés, davant les crítiques d'Alberto Núñez Feijóo, que aprofita aquest cas de presumpta corrupció per tornar a reclamar la dimissió del president. Indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumud han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exterior israelià Itamar Ben-Gavir mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. El crim masclista de Figueres posa en evidència la desprotecció de la víctima i les mancances del sistema en els casos de violència contra les dones. Ciutadans de la localitat empordanesa es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament tant al matí com també a la tarda de forma espontània.

0: Tutet triomfa a la setmana de la crítica del Festival de Canes amb el Premi a la millor interpretació revelació. El certamen reconeix el seu paper a Viva, la primera pel·lícula de la catalana com a directora, guionista i productora. El jurat ha destacat que el personatge interpretat per Clotet és difícil i radical, però es fa estimar i que aconsegueix una actuació visceral i molt divertida. Passen 3 minuts i mig de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous amb un accident a la B22 al Prat de Llobregat, on està allà hores d'ara un carril de circulació en direcció a l'aeroport amb un quilòmetre de retencions. Parlem també a hores d'ara també precisament de retencions habituals, sobretot a l'àrea metropolitana i accessos de Barcelona. Cap al nus de la Trinitat ja tenim congestió habitual per la C58 en tot el seu tram, de manera intermitent des de Sant Quirze, també en l'últim tram de la B20 a Santa Coloma de Gramenet. De retruc, tot plegat, ens deixa afectacions dels primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. El Vallès és un sector on també tenim cues, a la AP7 entre Mollet i Montmeló en sentit nord i a Barberà en sentit sud. A la C17 i C59 hi ha un quilòmetre de lentitud a Parets del Vallès i Caldes de Montbui en sentit sud. Per últim, des del Llobregat recordem que continua aquesta congestió habitual de manera intermitent a la A2 i a la B23 des del Papiol i Pallejà també en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
0: Doncs ara cedim el relleu en Lluís Miquel Pérez perquè ens faci la previsió meteorològica. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, un dijous de temps completíssimament tranquil. Avui no esperem que hi hagi tempestes i, de fet, de núvols importants tampoc al llarg d'aquest matí. Alguns que sé que s'han format cap al sud de Tarragona, de fet, a hores d'ara hi ha boira en alguns racons de l'Ebre, però ràpidament aquests núvols més baixos s'acabaran dissipant. Al migdia i la tarda, de força sol, 4 núvols prims, també d'altres que creixeran al Pirineu, però núvols decoratius. I la temperatura que s'enfilarà més que la d'ahir. De fet, en alguns racons de les comarques de Ponent ja estarem fregant els 33 o 34 graus. Només arran de mar aquesta temperatura quedarà un palet més frenada. Estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa. Edició matí.
0: La reunió que han mantingut els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical amb el Departament d'Educació ha acabat novament sense acord. Ara bé, en aquesta segona trobada han aconseguit evitar la ruptura i acostar posicions i s'ha acordat un calendari intensiu de negociacions per als propers dies que desencalli la situació. L'objectiu? Intensificar les converses per arribar a una entesa que permeti desconvocar les vagues pendents que per ara es mantenen. Sindicats i govern han pactat tornar-se a reunir aquesta tarda, demà divendres i, si cal, la setmana vinent. I s'han emplaçat a que els sindicats facin una proposta d'augment de salaris per escrit. Ens n'informa l'Arnau Almós.
4: El punt de partida de la negociació és la proposta feta per Educació per concentrar en 3 anys i no 4 l'increment del 30% del complement específic que contempla l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Això significaria avançar un any l'assoliment de 200 euros mensuals més. En segon lloc, plantejava 2.405 efectius més al curs vinent i incrementar el complement de tutoria, el de tutoria per a centres de màxima complexitat i retribuir la figura del cotutor a secundària. Després de més de 3 hores de reunió, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha insistit que vol seguir dialogant per desencallar el conflicte.
5: Tampoc no hem escoltat en aquest sentit quina és la proposta que ens fan. Si ens fan arribar propostes, estudiarem. Jo crec que aquí es veu també la voluntat per part del Departament d'Educació i Formació Professional d'acostar posicions. Hem de veure què és el que els sindicats ens puguin fer arribar també durant les properes hores.
4: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha assegurat que ha estat una sessió amb molts pocs avenços, però ha reconegut que aquest dijous tornaran a reunir-se de tarda per parlar de salaris, amb l'objectiu que el proper curs els docents vegin incrementada la nòmina en 200 euros mensuals. De la seva banda, Laura Jané, de la CGT, ho ha qualificat de petit pas per avançar i ha recordat que no es tracta només de parlar de sous.
6: USTEC, demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades.
7: Lamentem profundament haver tingut el departament disposat a tenir més dies de negociacions i haver vist com Comissions UGT que es van precipitar en la signatura d'un acord a les esquenes de la plantilla, hem pogut veure com estaven bloquejant aquesta negociació intensiva.
4: Comissions Obreres i

0: UGT, signants de l'acord amb el govern, l'han tornat a defensar i han assegurat que les reclamacions que fan la resta de sindicats són elements que ja inclou aquest pacte.
1: Mentrestant, centenars d'educadores d'escoles bressol s'han manifestat al centre de Barcelona per denunciar que són l'etapa educativa més maltractada i reclamar també més recursos i equiparació salarial amb la resta de docents. És la segona jornada de vaga d'aquest mes de maig de les escoles bressol i diuen que continuaran si el Departament d'Educació no els escolta. Ens ho explica ara la Judit Vallès.
2: Proclames com aquesta han omplert el centre de Barcelona en una manifestació de més d'un miler de professionals d'escoles bressol que denuncien ser els grans oblidats a l'hora d'ordenar el sistema educatiu i l'última fila a l'hora de repartir fons públics. Patricia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03, ha demanat acabar amb la fragmentació administrativa, denunciant que el sector conviu amb cinc models de gestió diferents.
3: Hi ha molts models diferents de gestió d'escoles bressol, cadascun amb les seves casuístiques, depèn del govern i del color polític de cada municipi, i el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, això vol dir una baixada de ràtios, més recursos per l'educació inclusiva i sobretot que es tingui en compte el 03 com a etapa educativa.
2: Des de la plataforma 03 també s'ha demanat que es treballi per la universalitat de les places i ha recordat que el curs passat 16.000 infants de Barcelona es van quedar sense plaça. Després de dos intents fallits, el sector té previst reunir-se amb el Departament d'Educació el 29 de maig.
1: La reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat celebrada aquest dimecres a Madrid ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos. Entre els pactes hi ha la creació d'un consorci paritari Estat-Generalitat en matèria d'inversions i la constitució de la Societat Mercantil Estatal d'Inversions de Catalunya, participada per totes dues administracions. També s'ha decidit signar enguany un protocol de col·laboració per crear la nova línia orbital ferroviària i s'ha acordat un nou repartiment del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Pel que fa als Mossos, s'ha donat llum verda al finançament necessari per arribar als 25.000 agents al 2030, xifra que es va pactar en l'anterior bilateral. Mentrestant, a Catalunya acabem de conèixer que el govern signarà aquest matí amb els comuns l'acord per als pressupostos. Un dels punts clau d'aquesta negociació ha estat la creació d'una Direcció General de Disciplina en Habitatge que s'encarregarà de la inspecció i les multes per l'incompliment dels topalls dels preus del lloguer. De la seva banda, Esquerra Republicana ha advertit al govern que no es relaxi pel fet de tenir l'acord segellat i li ha exigit que pressioni el PSOE per complir amb l'IRPF i la resolució del conflicte polític. En la resposta, el president Salvador Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més. Un debat parlamentari que ha seguit l'Amunt Carvajal.
4: Hores abans de la reunió bilateral Estat-Generalitat i amb l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana acabat d'estrenar, els republicans han advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El portaveu Josep Maria Jové ha exigit a Illa que no se sotmeti al PSOE, sinó que el pressioni.
5: I es va comprometre en una agenda política d'abans nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
4: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
6: Sé que això no és un punt d'arribada de res. Sé que és un punt de sortida. I té el meu compromís que hi posarem tota l'energia i tots els esforços i el meu compromís que complirem naturalment allò que hem acordat. Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
4: La presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, ha qualificat l'acord de pressupostos d'enganyifa i d'insult.
7: Són els pressupostos de l'engany i de les rebaixes, no serviran per resoldre els problemes del país, només serviran per apujar la seva dosi d'anestèsia.
4: La CUP també ha criticat l'acord de pressupostos argumentant que s'ha fet lluny i d'esquena als treballadors del país i Illa ha etzibat que no acceptava lliçons d'algú que va pactar amb la dreta, en referència a Junts per Catalunya.
1: I del Parlament de Catalunya al Congrés dels Diputats, on el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha expressat tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero, recentment imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la Moncloa s'hi arriba amb vots i no amb dreceres. Ho ha dit a la sessió de control, on el màxim dirigent dels populars li ha tornat a reclamar la dimissió. Feijóo també ha assegurat que Espanya està governada per corruptes i que ell ho canviarà tot això. És una crònica d'en Jordi Casino.
8: En un nou i tens cara a cara a la Cambra Baixa, Pedro Sánchez reivindicava el respecte a la presumpció d'innocència, tot recordant que Zapatero va estendre drets i llibertats, va treure el país d'una guerra il·legal i va acabar amb ETA. Per contra, Feijóo assegurava que Zapatero o Ábalos o Cerdán no haurien pogut delinquir sense la col·laboració del Consell de Ministres.
9: Sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
10: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. Toda la colaboración con la justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
8: Des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, assegurava que Zapatero pateix una cacera judicial i que els expresidents González, Aznar i Rajoy mereixerien molt més una investigació judicial.
11: 9 de los nuestros están en la calle, duermen en su casa, en gran parte, por él. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda.
12: Sí.
11: Y tanto. ¿Que existe una cacería judicial?
12: Sí.
11: Y tanto. Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más. Sí, también. Pero, señorías, la izquierda es que somos otra cosa.
8: Un rufián que acabava la seva intervenció preguntant-li a Sánchez on acaba el lobisme i on comença el tràfic d'influències.
1: Indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumut han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià Itamar Ben-Gavir mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. Aquests han denunciat violència extrema, humiliacions sexuals i lesions per part de l'estat hebreu i tres d'ells haurien acabat hospitalitzats. Tant Pedro Sánchez com Salvador Illa han titllat aquestes actuacions d'inacceptables i el president del govern espanyol proposarà que Ben-Gavir no pugui entrar a la Unió Europea. D'altra banda, la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, també ha denunciat el tracte lesiu als activistes i ha convocat l'ambaixador israelià a Itàlia. Fins i tot ha condemnat els fets el mateix ministre israelià Benjamin Netanyahu, que ha manifestat que l'actuació no s'ajusta als valors ni a les normes d'Israel. I quan són un quart de vuit del matí us expliquem que Figueres continua commocionada per l'assassinat d'una dona en ple carrer a mans de la seva exparella. Un centenar de veïns es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament ahir a la tarda per reclamar responsabilitats. Va ser una convocatòria espontània convocada a través de les xarxes socials. Al matí i a la mateixa plaça, mig miler de persones ja havien mantingut un minut de silenci per condemnar el crim masclista. Un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor tenia un ordre d'allunyament que ja s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, denunciava justament les mancances del sistema i la falta de recursos de les administracions locals.
13: Malauradament, el sistema ha fallat. Ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat. I ens hem de preguntar també si aquesta fallida del sistema també ve com a conseqüència d'aquesta manca estructural de recursos que venim denunciant des de fa molt de temps.
1: Jonathan Andic demanarà tornar a declarar davant la jutgessa que l'acusa d'homicidi per la mort del seu pare. El fill del fundador de Mango farà la petició un cop hagi analitzat el sumari del cas, que consta de 1.400 pàgines. Mentrestant, la seva defensa treballa per desmentir el que considera que són greus imprecisions dels informes dels Mossos. Creuen que es basen en interpretacions esbiaixades de missatges sense context. També intenten desmuntar que Andic planifiqués l'homicidi per un mòbil econòmic. En paral·lel, Mango ha traslladat un missatge de tranquil·litat als empleats i diu que la col·laboració amb la investigació per la mort d'Isaac Andic ha estat i serà màxima. Jonathan Andic continua com a vicepresident del Consell d'Administració de l'empresa. I el fons d'inversió holandès New Amsterdam Developers ha fet efectiu el desnonament a Barcelona de Lolalla, una mare soltera amb els seus tres fills menors que es troba en una situació acreditada de vulnerabilitat. Era la segona vegada que s'intentava el llançament d'aquest pis del carrer de Buenos Aires número 60 a l'Eixample, però la setmana passada la falta d'efectius policials i la pressió del sindicat de llogateres ho van evitar. Aquesta vegada, amb la presència dels antiavalots dels Mossos, que van obrir pas a la comitiva judicial, van treure'ls de l'habitatge. La dona va tenir un atac d'ansietat i se la van endur en ambulància a un centre mèdic. El fons NAT vol buidar aquests pisos per convertir-los en espais de co-living. Així ho explicava Carme Arcarazo, portaveu del sindicat de llogateres.
12: Pel mateix preu que una família estava visquent en un pis, ara volen llogar cada una de les habitacions. Volen llogar cada habitació pel preu de 900 euros. Estem parlant d'una empresa estrangera que incompleix constantment la llei i fa lloguers de temporada absolutament il·legals.
1: I el Sindicat de Metges de Catalunya continuarà amb les mobilitzacions després d'haver convocat 11 jornades de vaga des de la tardor. La darrera, aquest dimecres, per exigir al president de la Generalitat, Salvador Illa, que es posi al capdavant del diàleg amb el col·lectiu mèdic, un diàleg que, de moment, no existeix. Avisen que la sobrecàrrega assistencial està posant la sanitat en risc. És una informació de la Maite Polo.
14: Uns 300 facultatius i facultatives s'han concentrat davant del Palau de la Generalitat per cridar un altre cop que se senten explotats i que el pitjor de tot és que els pacients resulten maltractats. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha criticat l'acord de pressupostos perquè no preveu cap mesura per oferir solucions ni a mestres ni a metges i ha llançat un missatge directe al president de la Generalitat.
15: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat, en la seva responsabilitat política pública, agafi aquest problema com el que és, un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser unes segones Rodalies.
14: Lleonart nega que les competències en sanitat de la Generalitat siguin cap problema perquè els pugui rebre el president i assegura que són excuses o una qüestió de voluntat política perquè altres governs autonòmics sí que ho han fet. S'han assegut a parlar amb els sindicats mèdics i han millorat la situació. El Sindicat Metges de Catalunya insta els facultatius a complir estrictament l'horari de feina i no regalar, com diu la campanya, ni un minut més.
1: El Ministeri de Sanitat ha aprovat l'ampliació del cribratge de càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. S'afegeixen, doncs, les franges que van dels 45 als 49 anys i dels 70 als 74. La implantació serà progressiva i les comunitats autònomes tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. La mesura respon a les recomanacions de la Unió Europea, així com a l'evidència clínica que indica que al voltant del 10% dels càncers de mama a Espanya es diagnostiquen en dones menors de 50 anys. La Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer celebra la mesura, però demana al departament una ràpida implantació.
16: D'aquesta manera s'incorpora l'evidència clínica del nombre de casos que es diagnostiquen abans dels 40, dels 50 anys i després dels 65. Ara esperem que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya no esgoti aquest període de 3 anys per començar a incorporar les modificacions i ampliar el programa.
1: El Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs definitivament dissabte a Mestalla. Després de la festa a l'estadi i la Rua, l'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu es van celebrar els títols aconseguits, la Lliga i la Supercopa, i es va dedicar un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui l'equip continuarà de festa amb una visita a PortAventura. Ronald Araujo i el president electe Joan Laporta van fer els parlaments.
17: Agradecimiento a Robert porque al final vino en un momento del club donde estábamos pasando un mal momento, donde era difícil ganar títulos y él trajo esa disciplina, ese compañerismo.
18: Nosaltres us estem molt agraïts per tot el que feu, per l'esforç que feu i per el talent que teniu, però sobretot per aquest esperit de grup, aquest esperit d'equip que teniu, que és la clau de l'èxit.
1: I el Barça femení farà aquest matí l'últim entrenament abans de viatjar a la tarda cap a Oslo, on demà ja entrenarà a l'escenari de la final de la Champions. L'Ullevål Stadion, que t'acoll, explica com afronta el vestidor la final davant del Lió i llença un missatge crític amb l'estadi escollit per a la disputa de la final, ja que només té capacitat per a 22.000 aficionats i la distància fa que el desplaçament sigui complicat.
19: Obviamente que aquesta setmana pues sents algo especial que altres no sents, però sobretot crec que hem après molt a madurar aquests moments i crec que tenim molta experiència amb això i bueno, ens ajudarà. Cada any s'està fent estadis més petits i no pot ser que omplinguem un setmana més i després se vagi un estadi de 22.000 persones. O sigui, jo crec que això és algo que hauríem de millorar, fer cada vegada el contrari, sinó cada vegada estadis més grans perquè pugui venir més gent i sobretot pues, que sigui més fàcil poder accedir.
1: El Joventut s'ha assegurat la presència al play-off de la Lliga ACB amb una victòria a la pista del Tenerife per 98-100. Els verdinegres, que van anar per darrere en el marcador durant gran part del partit, van forçar la pròrroga amb una cistella de Han quan faltava un segon per al final. En el temps afegit, un parcial de 6-8 gràcies a un tap de Ricky en un llançament de 3 dels insulars a l'últim segon va donar la victòria als badalonins. I el projecte del nou pavelló del Baxi Manresa prem l'accelerador. La Generalitat ha oficialitzat el seu suport econòmic al projecte impulsat pel consistori manresà. Més detalls en aquesta crònica d'Arnau Espigares, de Canal Taronja Central.
20: 30 milions d'euros i l'esperança de tenir el projecte adjudicat abans del desembre. Aquesta és la primera previsió que té l'Ajuntament de Manresa en el futur nou pavelló del Baxi Manresa, al Congost. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha expressat el compromís de la Generalitat amb el projecte.
21: Hem volgut sumar, i quan tothom vol sumar, tant Ajuntament com Diputació, com Govern de la Generalitat, com Consejo Superior de Deportes, en aquest cas, tot és una mica més fàcil. Nosaltres volem des del principi, hem volgut des del principi, saber quin serà el projecte definitiu i a partir d'aquí donar aquest suport.
20: El projecte inicial no era fer-ne un de nou, era remodelar l'actual pavelló que gestiona el Baxi Manresa. El canvi d'estratègia va ser per evitar incidències al club i a la competició durant les obres, ja que afectaria dues temporades.
22: És veritat que havíem parlat entre 18 i 20 milions quan havíem de rehabilitar i ampliar l'equipament actual, però també hem dit que un equipament nou estarem cap als 30.
20: El futur pavelló tindrà capacitat per entre 5 i 6.000 persones i vol convertir-se en un equipament polivalent per a grans esdeveniments esportius, culturals i socials de la Catalunya Central.
1: I la Federació Espanyola de Patinatge ha aturat provisionalment el play-off d'ascens a l'hoquei Lliga Masculina. La decisió arriba després que el Lloret impugnés el partit contra el Mataró per una possible alineació indeguda del porter maresmenc. Ara s'ha de decidir si els 3 punts passen al Lloret, fet que donaria l'ascens als salvatans i enviaria el Manlleu a la promoció d'ascens. El president del club osonenc, Santi Rusquelles, reivindica que cal fer efectiu l'ascens assolit a la pista.
23: Nosaltres estem tranquils, nosaltres som equip d'hoquei Lliga, esportivament i a dintre de la pista som equip d'hoquei Lliga. A nivell de junta entenem que no podem acceptar-ho i de moment intentarem doncs, que això que hem assolit a dintre de la pista doncs, segueixi i segueixi en peu fins al final i que l'any que ve siguem equip d'hoquei Lliga. Aquest és el nostre objectiu.
1: Aina Clotet ha guanyat el premi a la millor interpretació revelació en la Setmana de la Crítica del Festival de Cannes pel seu paper a Viva, la seva primera pel·lícula com a directora, guionista i productora. Viva és una tragicomèdia sobre la por de la mort i el viatge d'alliberament de la protagonista, Aina Clotet, una dona que agafa les regnes de la seva vida després de superar un càncer de pit. El jurat ha destacat que el personatge és difícil i radical, però es fa estimar, i que Clotet aconsegueix una actuació visceral i molt divertida.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Hola, sóc...
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
4: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
5: Jo una persona que em cuinés, et diria. Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
6: Un dietista de torracollons, no?
5: Sí, una mica, sí, dit
7: així. Escolta'm, no sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
5: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
7: I tapa uns tàpers de 10.
5: És veritat.
7: I Dani?
6: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
7: Doncs mira, és bona
5: Dani,
7: idea.
5: Jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo candidat,
2: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
8: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'aquest dimecres hagi acabat sense acords. Això sí, les dues parts mantenen la voluntat negociadora amb l'objectiu de desencallar el conflicte i desconvocar les vagues previstes que avui afecten el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. El govern ofereix als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment de sou de 200 euros pactat amb Comissions Obreres i la UGT. Des d'USTEC, però, reclamen que aquesta pujada salarial es vegi reflectida ja al setembre amb l'arrencada del nou curs escolar. Sigui com sigui, avui els sindicats convocants de la vaga han de presentar per escrit quina és la seva proposta econòmica. Sobre aquesta negociació i sobre l'efecte de les vagues en el desenvolupament del curs, en parlarem tot seguit amb l'Idon Gasull, que és directora de la FAC, la Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes de Catalunya. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 21 de maig. Govern i Comuns renovaran aquest mateix matí l'acord per als pressupostos, un suport necessari per a l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. Un dels punts clau de la negociació amb els comuns ha estat la creació d'una Direcció General de Disciplina en Habitatge que s'encarregarà de la inspecció i les multes per a l'incompliment dels topalls dels preus de lloguer. Indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumut han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià, Itamar Ben-Gavir, mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. El crim masclista de Figueres posa en evidència la desprotecció de la víctima i les mancances del sistema en els casos de violència contra les dones. Ciutadans de la localitat empordanesa s'han concentrat a la plaça de l'Ajuntament tant al matí com també a la tarda de forma espontània per condemnar el crim i reclamar responsabilitats. Dels esports, el Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs dissabte a Mestalla. L'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu s'han celebrat els títols de la Lliga i de la Supercopa i s'ha dedicat un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui l'equip passarà la jornada a PortAventura. I en cultura, l'Aina Clotet triomfa la Setmana de la Crítica del Festival de Cannes amb el Premi a la Millor Interpretació Revelació. El certamen reconeix el seu paper a Viva, la primera pel·lícula de la catalana com a directora, guionista i productora. El jurat ha destacat que el personatge interpretat per Clotet és difícil i radical, però que es fa estimar i que aconsegueix una actuació visceral i molt divertida. I quan passen 3 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, una avaria a l'AP7, a l'altura de Freginals, talla un carril de circulació en sentit nord. Mentrestant, retencions habituals als accessos a Barcelona. Al nus de la Trinitat trobem congestió per la C58 i per la B20 a Santa Coloma de Gramenet, amb afectacions també als primers trams de les dues rondes en sentit Llobregat. Per últim, des de Llobregat, congestió habitual per l'A2 i per la B23 des del Papiol i Pallejà en direcció també a Barcelona. I pel que fa al temps, dijous molt tranquil, no s'esperen tempestes ni tampoc núvols importants. Tindrem un migdia i una tarda amb força sol. La temperatura s'enfilarà més que ahir i a ponent es fregaran els 33 o 34 graus. A vora de mar, la temperatura quedarà una mica més freda.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem ara en el sumari, la reunió que han mantingut els sindicats USTEC, la CGT i la Intersindical amb el Departament d'Educació ha acabat novament sense acord. Ara bé, en aquesta segona trobada han aconseguit evitar la ruptura i acostar posicions i s'ha acordat un calendari intensiu de negociacions per als propers dies que desencalli la situació. L'objectiu, intensificar les converses per arribar a una entesa que permeti, com dèiem, desconvocar les vagues pendents que per ara es mantenen. Sindicats i govern han pactat tornar tornar-se a reunir aquesta tarda, demà divendres i, si cal, la setmana vinent, i s'han emplaçat a que els sindicats facin una proposta d'augment de salaris per escrit. Ens n'informa l'Arnau Olmos.
3: El punt de partida de la negociació és la proposta feta per Educació per concentrar en 3 anys i no 4 l'increment del 30% del complement específic que contempla l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Això significaria avançar un any l'assoliment de 200 euros mensuals més. En segon lloc, plantejava 2.405 efectius més al curs vinent i incrementar el complement de tutoria, el de tutoria per a centres de màxima complexitat, i retribuir la figura del cotutor a secundària. Després de més de 3 hores de reunió, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha insistit que vol seguir dialogant per desencallar el conflicte.
4: Tampoc no hem escoltat en aquest sentit quina és la proposta que ens fan. Si ens fan arribar propostes, estudiarem. Jo crec que aquí es veu també la voluntat per part del Departament d'Educació i Formació Professional d'acostar posicions. Hem de veure què és el que els sindicats ens puguin fer arribar també durant les properes hores.
3: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha assegurat que ha estat una sessió amb molts pocs avenços, però ha reconegut que aquest dijous tornaran a reunir-se de tarda per parlar de salaris, amb l'objectiu que el proper curs els docents vegin incrementada la nòmina en 200 euros mensuals. De la seva banda, Laura Jané, de la CGT, ho ha qualificat de petit pas per avançar i ha recordat que no es tracta només de parlar de sous.
5: USTEC, demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades.
6: Lamentem profundament haver tingut el departament disposat a tenir més dies de negociacions i haver vist com Comissions UGT, que es van precipitar en la signatura d'un acord a les esquenes de la plantilla, hem pogut veure com estaven bloquejant aquesta negociació intensiva.
3: Comissions Obreres i UGT, signants de l'acord amb el govern, l'han tornat a defensar i han assegurat que les reclamacions que fan la resta de sindicats són elements que ja inclou aquest pacte.
1: Paral·lelament, centenars d'educadores d'escoles bressol s'han manifestat també pel centre de Barcelona per denunciar que són l'etapa educativa més maltractada i reclamar més recursos i equiparació salarial amb la resta de docents. És la segona jornada de vaga d'aquest mes de maig de les escoles bressol i diuen que continuaran si el Departament d'Educació no els escolta. Ens ho explica ara la Judit Vallès.
7: Proclames com aquesta han omplert el centre de Barcelona en una manifestació de més d'un miler de professionals d'escoles bressol que denuncien ser els grans oblidats a l'hora d'ordenar el sistema educatiu i l'última fila a l'hora de repartir fons públics. Patricia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03, ha demanat acabar amb la fragmentació administrativa, denunciant que el sector conviu amb 5 models de gestió diferents.
8: Hi ha molts models diferents de gestió d'escoles bressol, cadascuna amb les seves casuístiques. Depèn del govern i del color polític de cada municipi, i el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, això vol dir una baixada de ràtios, més recursos per l'educació inclusiva i sobretot que es tingui en compte el 03 com a etapa educativa.
7: Des de la plataforma 03 també s'ha demanat que es treballi per la universalitat de les places i ha recordat que el curs passat 16.000 infants de Barcelona es van quedar sense plaça. Després de dos intents fallits, el sector té previst reunir-se amb el Departament d'Educació el 29 de maig.
1: I fa poca estona que hem conegut que el govern signarà amb els comuns l'acord per als pressupostos necessari per a l'executiu català un cop aconseguit l'aval d'Esquerra Republicana. Un dels punts claus d'aquesta negociació ha estat la creació d'una Direcció General de Disciplina en Habitatge que s'encarregarà de la inspecció i les multes per l'incompliment dels topalls dels preus de lloguer. A 11:45 del migdia, Salvador Illa i Jèssica Albiach rubricaran el pacte i més tard la consellera d'Economia, Alicia Romero, en donarà més detalls. De la seva banda, Esquerra Republicana ha advertit al govern que no relaxi pel fet de tenir l'acord segellat i li ha exigit que pressioni el PSOE per complir amb l'IRPF i la resolució del conflicte polític. En la resposta, el president Salvador Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més. Un debat parlamentari que ha seguit la Mont Carvajal.
9: Hores abans de la reunió bilateral Estat-Generalitat i amb l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana acabat d'estrenar, els republicans han advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El portaveu Josep Maria Jové ha exigit a Illa que no se sotmeti al PSOE, sinó que el pressioni.
10: I es va comprometre en una agenda política d'avanç nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
9: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
11: Sé que això no és un punt d'arribada de res. Sé que és un punt de sortida. I té el meu compromís que hi posarem tota l'energia i tots els esforços i el meu compromís que complirem naturalment allò que hem acordat. Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
9: La presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, ha qualificat l'acord de pressupostos d'enganyifa i d'insult.
12: Són els pressupostos de l'engany i de les rebaixes, no serviran per resoldre els problemes del país, només serviran per apujar la seva dosi d'anestèsia.
9: La CUP també ha criticat l'acord de pressupostos argumentant que s'ha fet lluny i d'esquena als treballadors del país i Illa ha etzibat que no acceptava lliçons d'algú que va pactar amb la dreta, en referència a Junts per Catalunya.
1: I a Madrid, la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos. Entre els pactes hi ha la creació d'un consorci paritari Estat-Generalitat en matèria d'inversions i la constitució de la Societat Mercantil Estatal d'Inversions de Catalunya, participada per totes dues administracions. També s'ha decidit signar enguany un protocol de col·laboració per crear la nova línia orbital ferroviària i s'ha acordat un nou repartiment del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Pel que fa als Mossos, s'ha donat llum verda al finançament necessari per arribar als 25.000 agents el 2030, xifra que es va pactar en l'anterior bilateral. I també us parlem ara de la indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumud han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià Itamar Ben-Gavir mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. Aquests han denunciat violència extrema, humiliacions sexuals i lesions per part de l'estat hebreu, i 3 d'ells haurien acabat hospitalitzats. Tant Pedro Sánchez com Salvador Illa han titllat aquestes actuacions d'inacceptables i el president del govern espanyol proposarà que Ben-Gavir no pugui entrar a la Unió Europea. D'altra banda, la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, també ha denunciat el tracte lesiu als activistes i ha convocat l'ambaixador israelià a Itàlia. Fins i tot ha condemnat els fets el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que ha manifestat que l'actuació no s'ajusta ni als valors ni a les normes d'Israel. Doncs quan falten 3 minuts per arribar a 3:15 del matí, reprenem el fil de les negociacions entre Educació i els sindicats que, ja ho sabeu, us ho estem explicant, no han tingut cap acord, ha acabat aquesta segona trobada sense acord, però això sí, amb el compromís de seguir-ne parlant avui i demà. Per tant, avui ens volem fixar en les famílies, les que fa setmanes que conviuen amb la incertesa i que han de fer mans i mànigues, sens dubte, per poder conciliar els dies que hi ha protesta. Volem saber, doncs, com estan vivint aquest punt d'inflexió les famílies i què esperen realment d'aquest calendari intensiu de negociacions. Per això ens acompanya ja a aquesta hora l'Idon Gasull, que és directora de la FAC, de les Associacions de Famílies d'Alumnes. Senyora Gasull, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres aquest matí.
13: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Ho deia, no hi ha hagut acord, sí un calendari intensiu de negociacions per aquest dijous, per divendres, per la setmana que ve, si convé. Des del punt de vista de les famílies, com valoreu aquest petit pas? Us dona esperances o només allarga la vostra incertesa?
13: Bé, esperem que de moment es comencen a moure coses, almenys estem en un pas endavant al que estàvem, no? Fa 2 setmanes, on no s'estava movent res i on el govern es negava a negociar i a obrir aquest acord que havia signat amb Comissions Obreres i UGT, i per tant ara el que sí que veiem és que hi ha un pas endavant. Sí que és cert que creiem que urgeix donar-li la màxima prioritat a intentar arribar a un acord que beneficia el conjunt de la comunitat educativa, perquè ja portem molt temps de vagues. Entenem que és l'única manera de fer-ho, però sí que li correspon al govern accelerar al màxim possible les negociacions perquè arriben a bon port i que finalment es pugui acabar el curs amb la màxima normalitat possible.
1: Una mica d'això és del que li volia parlar. Les famílies fa setmanes que feu malabars. Quin és el nivell de desgast que us arriba després d'aquesta nova reunió fallida? Tot i la negociació, el calendari de mobilitzacions, us recordo, per ara es manté igual.
13: Hem de dir que les famílies estan donant molt suport al professorat. Entendríem perfectament que durant el camí, no, arribés un moment que les famílies ja no podessin més, però sí que és veritat que portem molts anys de desinversió en el sistema educatiu públic i per les famílies també és una oportunitat aquesta negociació perquè hi hagi un canvi dintre del sistema educatiu que al final s'acabaran beneficiant els nostres fills i filles. No? Per tant, una de les coses que sí que observem és que el suport al professorat s'està mantenint per part de l'ESAFA. Segueixen havent iniciatives i accions per visibilitzar aquest suport i per pressionar el Departament d'Educació a que negociï i que, sobretot, arribi a acords que siguin realment encertats i que no siguin per sortir del pas. És a dir, que siguin acords que acabin impactant en el sistema educatiu, que acabin impactant en la qualitat educativa dels nostres fills i filles. Observem un gran suport i que les famílies estan a peu de canó i plantejant noves iniciatives per visibilitzar aquest suport als professionals de l'educació.
1: Lidón Gasull, gràcies per atendre'ns i bon dia, que vagi bé.
13: Gràcies a vosaltres, bon dia.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Figueres continua commocionada per l'assassinat d'una dona en ple carrer a mans de la seva exparella. Un centenar de veïns es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament ahir a la tarda per reclamar responsabilitats. Va ser una convocatòria espontània convocada a través de les xarxes socials. Al matí, a la mateixa plaça, mig miler de persones ja havien mantingut un minut de silenci per condemnar el crim masclista, un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor tenia un ordre d'allunyament que ja s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, denunciava justament les mancances del sistema i la falta de recursos de les administracions locals.
14: Malauradament, el sistema ha fallat. I ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat. I ens hem de preguntar també si aquesta fallida del sistema també ve com a conseqüència d'aquesta manca estructural de recursos que venim denunciant des de fa molt de temps.
1: Jonathan Andic deia demanar tornar a declarar davant la jutgessa que l'acusa d'homicidi per la mort del seu pare. El fill del fundador de Mango farà la petició un cop hagi analitzat el sumari del cas, que consta de 1.400 pàgines. Mentrestant, la seva defensa treballa per desmentir el que considera que són greus imprecisions dels informes dels Mossos. Creuen que es basen en interpretacions esbiaixades de missatges sense context. També intenten desmuntar que Andic planifiqués l'homicidi per un mòbil econòmic. En paral·lel, Mango ha traslladat un missatge de tranquil·litat als empleats i diu que la col·laboració amb la investigació per la mort d'Isaac Andic ha estat i serà màxima. Jonathan Andic continua com a vicepresident del Consell d'Administració de l'empresa. El Sindicat de Metges de Catalunya continuarà amb les mobilitzacions després d'haver-ne convocat 11 jornades de vaga des de la tardor. La darrera, aquest dimecres, recordem-ho, per exigir al president de la Generalitat, Salvador Illa, que es posi al capdavant del diàleg amb el col·lectiu mèdic, un diàleg que, de moment, no existeix. Avisen que la sobrecàrrega assistencial està posant la sanitat en risc. En aquest context, el sindicat promou la campanya Ni un minut més, que consisteix a deixar de fer activitat assistencial extraordinària i voluntària. Un dels primers col·lectius que ja s'hi ha adherit és el dels anestesiòlegs de l'Hospital de Bellvitge. A aquest centre hi hem enviat en Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què implicarà aquesta decisió?
15: Hola, Elena, bon dia. Si un grup de professionals d'aquest hospital, l'Hospital de Bellvitge, han decidit que no allargaran ni un minut més la seva jornada laboral, tampoc assumiran tasques que es fan de manera voluntària. De manera voluntària i que d'aquesta manera asseguren poder cobrir el servei i poder cuidar tots els pacients necessaris. Així que parlem ja amb la Irene Vermell. Irene, bon dia.
16: Bon dia.
15: Ella és anestesiòloga, és també vicesecretària general del sindicat de metges. Irene, què significa aquesta campanya de dir un minut més?
16: Doncs significa això, no fer cap activitat extraordinària més enllà de la jornada com a mesura de pressió, a veure si així d'aquesta manera aconseguim que el Departament de Salut ens faci l'atenció que portem mesos demanant amb les nostres propostes i s'asseguin amb nosaltres per començar a buscar solucions al problema.
15: Això significa que fer tasques voluntàries addicionals és la normalitat i no al contrari, o sigui, allargar la jornada, assumir tasques que potser aquell dia no eren competència del professional, s'està convertint en la regla i no en l'excepcionalitat.
16: Sí, és la regla no només als centres de l'ICS, sinó a bona part del sistema sanitari públic català. Per què? Perquè s'ha de prestar una quantitat assistencial que amb el nombre actual de facultatius no pot ser. Llavors cadascú ha de fer de forma habitual doncs una miqueta més que la seva jornada. Llavors hem hagut de prendre aquesta decisió, que no ha estat gens fàcil, d'acord? Però ens hem vist obligats a fer aquesta mesura de protesta.
15: Els anestesiòlegs són els primers el primer perfil professional que s'ha adherit a aquesta mena de protesta. Esteu ja en converses amb d'altres categories?
16: Doncs els anestesiòlegs, igual que ha passat a altres comunitats autònomes, com som un servei tan nombrós i tan afectat per aquesta sobrecàrrega, és habitual que siguem els pioners, no sempre, però en aquest cas també ha estat així. I sí, evidentment, estem en contacte no només nosaltres com a facultatius que fem el que podem per explicar la nostra decisió als companys d'altres centres, sinó també estem aprofitant una miqueta l'altaveu que ens dona Metges de Catalunya dintre de la campanya de Ni un minut més, perquè no només els companys anestesiòlegs, sinó tot facultatiu o facultativa de Catalunya se n'adoni que una forma de pressió molt evident que tenim és aquesta.
15: Irene Vermell, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts i així aquests professionals de l'Hospital de Bellvitge han decidit no allargar les seves jornades laborals, no assumir tasques addicionals com a mesura de protesta per poder forçar el Departament de Salut a seure i negociar la millora de les seves condicions laborals i professionals.
1: Gràcies, Anna. Doncs, evidentment, els pacients que segurament, si això va per aquí, se'n ressentiran. Gràcies per aquesta última hora. Que vagi bé. El Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs definitivament dissabte a Mestalla. Després de la festa a l'estadi La Rua, l'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu es van celebrar els títols aconseguits, la Lliga i la Supercopa, i es va dedicar un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui, l'equip continuarà de festa amb una visita a PortAventura. Ronald Araujo i el president electe Joan Laporta van fer els parlaments.
17: Agradecimiento a Robert, porque al final vino en un momento del club donde estábamos pasando un mal momento, donde era difícil ganar títulos, y él trajo esa disciplina, ese compañerismo.
18: Nosaltres us estem molt agraïts per tot el que feu, per l'esforç que feu i per el talent que teniu, però sobretot per aquest esperit de grup, aquest esperit d'equip que teniu, que és la clau de l'èxit.
1: Mentrestant, el Barça femení farà aquest matí l'últim entrenament abans de viatjar a la tarda cap a Oslo, on demà ja entrenarà a l'escenari de la final de la Champions, l'Oleval Stadion. Cata Coll explica com afronta el vestidor la final davant el Lió i llança un missatge crític amb l'estadi escollit per a la disputa de la final, ja que només té capacitat per a 22.000 aficionats i la distància fa que el desplaçament sigui complicat.
19: Obviamente que aquesta setmana pues sents algo especial que altres no sents, però sobretot crec que hem après molt a madurar aquests moments i crec que tenim molta experiència amb això i bueno, ens ajudarà. Cada any s'està fent estadis més petits i no pot ser que omplinguem un setmana més i després se vagi un estadi de 22.000 persones. O sigui, jo crec que això és algo que hauríem de millorar, fer cada vegada el contrari, sinó cada vegada estadis més grans perquè pugui venir més gent i sobretot pues, que sigui més fàcil poder accedir.
1: El partit de dissabte a Montilivi entre el Girona i l'Elx ha estat declarat d'alt risc. Amb les gironins en descens i els alacantins marcant la permanència amb 2 punts més, el duel serà determinant per decidir qui salva la categoria. El club blanc i vermell confia en el suport de l'afició i per anar escalfant l'ambient ha engegat diverses iniciatives com el repartiment de banderes per als balcons, missatges d'ànim repartits per la ciutat i la convocatòria perquè els seguidors facin una espectacular rebuda a l'equip quan l'expedició arribi a l'estadi. Mentrestant, l'Espanyol afronta la darrera jornada sense urgències després d'haver segellat la salvació. La part baixa de la taula implica, però, tants equips que la darrera victòria ha catapultat els blanquiblaus fins a l'onzena posició, un fet que els deixa només 3 punts de les places europees. Caldria una carambola de resultats, però des del vestidor no renuncien tampoc a l'opció d'acabar ocupant una plaça d'accés a la Conference League. Omar El Hilali diu que volen tancar el curs oferint a l'afició un triomf contra la Real Societat.
20: Ahora que hemos hecho 2 partidos, la verdad que muy bien. ¿Qué más que hacerlo, hacer un 3-3 y finiquitarlo de la mejor manera posible delante de nuestra gente, de nuestra familia, la afición? Todas las posibilidades que hayan de entrar en Europa sería la verdad que increíble y la verdad que estamos convencidos de que vamos a ganar, de que iremos a por el partido.
1: Per arribar a les 8, Aina Clotet ha guanyat el premi a la millor interpretació revelació en la setmana de la crítica del Festival de Cannes pel seu paper a Viva, la seva primera pel·lícula com a directora, guionista i productora. Viva és una tragicomèdia sobre la por de la mort i el viatge d'alliberament de la protagonista, Aina Clotet, una dona que agafa les regnes de la seva vida després de superar un càncer de pit. El jurat ha destacat que el personatge és difícil i radical, però es fa estimar, i que Clotet aconsegueix una actuació visceral i molt divertida. La intel·ligència artificial, la creativitat sintètica i els nous reptes del sector audiovisual centraran la 27a edició del Mercat Audiovisual de Catalunya. El MAC, que es farà el 3 de juny a Roca Umbert, a Granollers, presenta una edició que girarà entorn al lema Creativitat sintètica per a audiències hiperconnectades, per reflexionar sobre l'ús de la intel·ligència artificial, la robòtica audiovisual i les futures regulacions del sector. Reunirà una 50ena de ponents i una 30ena d'activitats, i també comptarà, com és habitual, amb altres propostes com la trobada del podcasting de Catalunya, les sessions de pitching, el MAC Festival i el Fira MAC. En parlen Lau Delgado, director del Mercat, i Núria de José, consellera delegada de la xarxa audiovisual local.
21: Aquí hi ha una altra punta de l'iceberg que comença a despuntar de forma important, i que em temo que els propers anys haurem d'abordar de forma intensiva, que és tot aquest ús de la intel·ligència artificial com a competidor nostre directe.
22: Possiblement estem en un escenari que haurem de canviar el rol, però en si l'essència serà la mateixa, que és que els mitjans de comunicació locals hem de ser els proveïdors d'informació local.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Ja estaria, doncs, poc fonamentat. No? El Blue Monday s'ha associat a això, no? Doncs a aquesta, que dèiem, d'aquestes manipulacions, aquestes estratègies, però és innegable que al gener sí que hi ha alguns factors depressògens que existeixen. Eh? Sí que és interessant tenir en compte, com hem començat dient, aquesta perillositat d'interioritzar aquests efectes d'aquesta institucionalització d'aquest dia com el dia més depriment de l'any per poder tenir aquest efecte de que la profecia se cumple. És a dir, si jo sempre el dia pensant que el dilluns és el dia més tard, és com si jo m'estic condicionant aquell dia, ja se m'ha creuat...
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia. Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica, i això és el que ens han dit.
3: Pues la cosa és així, verà.
4: Es impresionante.
5: Me encanta, me encanta.
6: Mola.
7: Me gusta como suena.
8: ¡Qué bonito!
1: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
9: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Govern i Comuns renovaran aquest matí l'acord per als pressupostos. Un suport necessari per a l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els Comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte en mesures com la creació de la nova Direcció General per a gestionar les sancions en matèria d'habitatge o en novetats a la línia ferroviària R Aeroport. A 11:45 del migdia, Salvador Illa i Jéssica Albiach rubricaran el pacte i més tard la consellera d'Economia, Alícia Romero, en donarà més detalls. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 21 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després de la trobada d'aquest dimecres, que ha acabat sense acords. El govern proposa avançar a 3 anys en comptes de 4 el període per a l'augment salarial. A la reunió d'aquesta tarda, els sindicats presentaran per escrit quina és la seva proposta d'increment de sous. L'objectiu és desencallar un conflicte que ja té afectació a les aules, però que manté el suport de les famílies. Ho ha explicat al Notícies en xarxa la directora de la FAC, Lidón Gasull.
2: Una de les coses que sí que observem és que el suport al professorat s'està mantenint per part de l'ESAFA. Segueixen havent iniciatives i accions per visibilitzar aquest suport i per pressionar el Departament d'Educació a que negociï i que, sobretot, arribi a acords que siguin realment encertats.
1: Malgrat les negociacions entre govern i sindicats i la voluntat negociadora de totes dues parts, el pols al carrer es manté i avui estan cridats a la vaga mestres i professors del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. A Tarragona, els manifestants tallen la carretera N240 i en uns minuts serem a Vinaròs, a la província de Castelló, on els docents ebrencs celebren un esmorzar popular amb els seus companys valencians que també estan immersos en un reguitzell de jornades de vaga. Indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumut han rebut per part de les autoritats israelianes. Després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià, Itamar Ben-Gavir, mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. El crim masclista de Figueres posa en evidència la desprotecció de la víctima i les mancances del sistema en els casos de violència contra les dones. Ciutadans de la localitat empordanesa es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament tant al matí com també a la tarda de forma espontània per condemnar el crim i reclamar responsabilitats. Dels esports, el Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs dissabte a Mestalla. L'equip ha fet el sopar institucional amb tota

0: fa estimar i que aconsegueix una actuació visceral i molt divertida. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí. En hora punta volem saber com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes. Per això connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
1: Hola, molt bon dia, Helena. Doncs en aquests moments hem de destacar 8 quilòmetres i mig de retencions que hi ha entre Parets i Santa Perpètua de la Moguda, en sentit Girona, arran d'unes obres que s'han endarrerit, i això està provocant aquesta important retenció. Si fem una ullada també a aquesta AP7, també tenim aturades a la zona de Parets en sentit Tarragona, a Barberà en dos sentits, i també problemes per una avaria a Freginals. Per tant, compte si us trobeu amb aquests punts. En el cas de la resta d'accessos, els accessos nord, problemes a la C16, els túnels de Vallvidrera, a la C17 a Mollet, a la C31 a Badalona, i com no, la C58 i la C33 venen bé arribant al nus de la Trinitat. També a la part sud hi ha retencions, sobretot a la zona d'Hospitalet, a la zona de la C32 i també a Sant Boi, a la C31 a Hospitalet, a la B23, la via que entra per la Diagonal, amb aturades entre Sant Just i Sant Feliu i després al mateix Esplugues, i també a la A2, on es registren en aquests moments 5 quilòmetres entre Cornellà i Sant Vicenç dels Horts cap a Barcelona. Això és tot. Molt bon dia.
0: Doncs tancarem portada amb la previsió meteorològica que ens acosta un dia més en Lluís Miquel Pérez. Lluís Miquel, termòmetres amunt avui, oi?
2: Doncs sí, Helena, avui puja, molt bon dia. De fet, ja al matí ha començat i està començant més suau que no pas ahir. I ja a aquesta hora del matí, doncs, temperatura que volta els 20 graus en moltes poblacions costaneres. Per tant, un ambient dolç, tebi, el que tenim en aquests moments. I amb pocs núvols a gran part de Catalunya. Sí que n'hi ha alguns, i de fet hi ha boires a hores d'ara, que s'han format cap a l'Ebre. Per tant, allà potser sí que el cel es veu amenaçador, sí que es veu misteriós el panorama, però de seguida aquests núvols baixos s'acabaran desfent i es retiraran mar endins. I, per tant, migdia i tarda d'avui, que acabaran sent del tot diàfans, del tot asserenats, del tot raspallats. I només amb alguns núvolots al Pirineu, que serà difícil que acabin en tempesta. La temperatura d'avui encara pujarà més. Moltes viles costaneres voltant els 25 graus, prelitoral i Catalunya central cap als 30, i les comarques de Ponent fregant els 35 graus. Per tant, serà una tarda d'estiu. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Ho hem sabut no fa pas massa estona. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la líder dels comuns al Parlament, Jèssica Albiach, signaran formalment aquest dijous a 11:45 del migdia una actualització de l'acord al que ja havien arribat al febrer, centrat en polítiques d'habitatge i de mobilitat. D'aquesta manera, i després del seu pacte amb Esquerra, Illa s'assegura que els nous pressupostos veuran la llum i es podran aprovar al Parlament de Catalunya amb els vots dels socis de la seva investidura. La consellera d'Economia, Alícia Romero, i la líder dels comuns tallaran el seu últim acord al llarg del matí en dues rodes de premsa. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte en mesures com la creació de la nova direcció general per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o en novetats a la línia de tren R-Aeroport. De la seva banda, Esquerra Republicana ha advertit al govern, però, que no relaxi pel fet de tenir l'acord segellat, i li ha exigit que pressioni el PSOE per complir amb l'IRPF i amb la resolució del conflicte polític. En la resposta, el president Salvador Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més. Un debat parlamentari que ha seguit la Mont Carvajal.
4: Hores abans de la reunió bilateral Estat-Generalitat i amb l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana acabat d'estrenar, els republicans han advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El portaveu Josep Maria Jové ha exigit a Illa que no se sotmeti al PSOE, sinó que el pressioni.
5: I es va comprometre en una agenda política d'abans nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
4: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
6: Sé que això no és un punt d'arribada de res. Sé que és un punt de sortida. i té el meu compromís que hi posarem tota l'energia i tots els esforços, i el meu compromís que complirem naturalment allò que hem acordat. Però quan arribem a acords,

0: el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
1: La presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, ha qualificat l'acord de pressupostos d'enganyifa i d'insult.
2: Són els pressupostos de l'engany i de les rebaixes, no serviran per resoldre els problemes del país, només serviran per apujar la seva dosi d'anestèsia.
1: La CUP també ha criticat l'acord de pressupostos argumentant que s'ha fet lluny i d'esquena als treballadors del país i Illa ha etzibat que no acceptava lliçons d'algú que va pactar amb la dreta, en referència a Junts per Catalunya.
3: I a Madrid, la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos, justament. Entre els pactes hi ha la creació d'un consorci paritari, Estat-Generalitat, en matèria d'inversions i la constitució de la Societat Mercantil Estatal d'Inversions de Catalunya, participada per totes dues administracions. També s'ha decidit signar enguany un protocol de col·laboració per crear la nova línia orbital ferroviària i s'ha acordat un nou repartiment del consorci de la zona franca de Barcelona. Pel que fa als Mossos, s'ha donat llum verda al finançament necessari per arribar als 25.000 agents al 2030, xifra que ja es va pactar en l'anterior bilateral. Catalunya rebrà uns 120 no ens passéssim tampoc amb la xifra. Catalunya rebrà, ho dic bé ara, uns 120 milions durant el primer any del pla d'habitatge impulsat pel govern espanyol i del que se n'ha de beneficiar les diferents comunitats autònomes. El fons, dotat amb 7.000 milions d'euros fins al 2030, pretén que el 40% dels recursos es destinin a incrementar l'oferta d'habitatge i que s'incorpori un blindatge per garantir que les promocions fetes amb diners públics no puguin acabar al mercat especulatiu. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, i els consellers autonòmics es reuneixen avui dijous a Madrid en una conferència sectorial per iniciar aquest repartiment de fons. Indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumud han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià, Itamar Ben-Gavir, mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. Aquests han denunciat violència extrema, humiliacions sexuals i lesions per part de l'estat hebreu i tres d'ells haurien acabat hospitalitzats. Tant Pedro Sánchez com Salvador Illa han titllat aquestes actuacions d'inacceptables i el president del govern espanyol proposarà que Ben-Gavir no pugui entrar a la Unió Europea. D'altra banda, la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, també ha denunciat el tracte lesiu als activistes i ha convocat l'ambaixador israelià a Itàlia. Fins i tot ha condemnat els fets el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que ha manifestat que l'actuació no s'ajusta ni als valors ni a les normes d'Israel. És una altra de les notícies destacades del dia, la reunió que han mantingut els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical amb el Departament d'Educació ha acabat novament sense acord. Ara bé, en aquesta segona trobada han aconseguit evitar la ruptura i acostar posicions i s'ha acordat un calendari intensiu de negociacions per als propers dies que desencalli la situació. Per ara, sindicats i govern han pactat tornar-se a reunir aquesta mateixa tarda, demà divendres i, si cal, la setmana vinent i s'han emplaçat a que els sindicats facin una proposta d'augment de salaris per escrit. Ens en dona més detalls l'Arnau Olmos.
4: El punt de partida de la negociació és la proposta feta per Educació per concentrar en 3 anys i no 4 l'increment del 30% del complement específic que contempla l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Això significaria avançar un any l'assoliment de 200 euros mensuals més. En segon lloc, plantejava 2.405 efectius més al curs vinent i incrementar el complement de tutoria, el de tutoria per a centres de màxima complexitat i retribuir la figura del cotutor a secundària. Després de més de 3 hores de reunió, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha insistit que vol seguir dialogant per desencallar el conflicte.
5: Tampoc no hem escoltat en aquest sentit quina és la proposta que ens fan. Si ens fan arribar propostes, estudiarem. Jo crec que aquí es veu també la voluntat per part del Departament d'Educació i Formació Professional d'acostar posicions. Hem de veure què és el que els sindicats ens puguin fer arribar també durant les properes darreres hores.
4: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha assegurat que ha estat una sessió amb molts pocs avenços, però ha reconegut que aquest dijous tornaran a reunir-se de tarda per parlar de salaris, amb l'objectiu que el proper curs els docents vegin incrementada la nòmina en 200 euros mensuals. De la seva banda, Laura Gené, de la CGT, ho ha qualificat de petit pas per avançar i ha recordat que no es tracta només de parlar de sous.
6: USTEC, demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades.
7: Lamentem profundament haver tingut el departament disposat a tenir més dies de negociacions i haver vist com Comissions UGT que es van precipitar en la signatura d'un acord a les esquenes de la plantilla, hem pogut veure com estaven bloquejant aquesta negociació intensiva.
4: Comissions Obreres i UGT, signants de l'acord amb el govern, l'han tornat a defensar i han assegurat que les reclamacions que fan la resta de sindicats són elements que ja inclou aquest pacte.
3: Qui ha demanat que s'accelerin aquestes negociacions entre govern i sindicats és la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Reclamen acords que beneficin els docents i asseguren que aquests mantenen el suport de les famílies en les seves reivindicacions.
8: Hem de dir que les famílies estan donant molt suport al professorat. Entendríem perfectament que durant el camí no arribés un moment que les famílies ja no podessin més, però sí que és veritat que portem molts anys de desinversió en el sistema educatiu públic i per les famílies també és una oportunitat aquesta negociació perquè hi hagi un canvi dintre del sistema educatiu que al final s'acabaran beneficiant els nostres fills i filles, no?
3: L'objectiu de la negociació oberta és arribar a una entesa que permeti desconvocar les mobilitzacions pendents que per ara, insistim, es mantenen. Així, la vaga de docents es trasllada avui al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. A aquesta hora ens desplacem cap a Vinaròs, a Castelló, on mestres i professors ebrencs celebren un esmorzar popular amb els seus companys valencians que també estan en vaga. Allà hi tenim els nostres companys de Canal 21 Ebre, Hatim El Bukhari i en Joan Bericat. Joan, bon dia. Quin és el sentiment en aquesta nova jornada de vaga en marxa, eh?
9: Sí, sí, vos enganxeu en marxa total, s'acaben de mobilitzar, estem tallant la NT-140 aquí a l'altura d'Alcana, de Vinaròs, que és on ens trobem ara mateix, en diferents docents d'arreu del País Valencià i d'aquí, del sud de Catalunya, de les Terres de l'Ebre, que la veritat és que se'ls nota, bé, evidentment, en esta reivindicació, però també en esta enfado, no, que tenen damunt, perquè ja fa dies que s'està allargant aquestes mobilitzacions que s'estendran durant el dia del matí, sobretot en la concentració a les 12 a Tortosa, i bueno, en esta baldanada popular que estan a punt de celebrar aquí a la frontera, perquè ells diuen que no hi ha fronteres, que la Sénia no que el riu Sénia no separa res, que tant els països valencians com el sud de Catalunya van a una per esta vaga indefinida que estan agafant o que volen agafar i per esta vaga que estan vivint els docents de les Terres de l'Ebre. Anem cap a la meva dreta, cap a la vostra esquerra, suposo, a veure si podem contactar en un dels representants d'esta vaga, sobretot per la part de les Terres de l'Ebre, que és Pau Ureña. Estem aquí en Pau Ureña, representant de l'USTEC a les Terres de l'Ebre. Molt bon dia, Pau.
10: Hola, bon dia.
9: Com se respira el dia d'avui? Com se prepara esta jornada de vaga que una vegada més, malauradament, ha tocat fer?
10: Doncs sí, la veritat és que malauradament hem de seguir lluitant perquè l'immobilisme de la conselleria és realment indignant i la veritat és que s'han presentat a les negociacions sense haver fet els deures i per tant doncs, ens veiem obligats o obligades a seguir lluitant. I avui és un dia especialment interessant i històric, també podríem dir, perquè estem unint, ara mateix estem unint aquestes lluites, val? Del País Valencià i de Catalunya, no? Que estem en la mateixa situació, o sigui, en la mateixa situació greu, no? De manca de recursos, de manca de personal, d'un salari indigne, no? I ara mateix doncs, està posant-se en evidència que tant des del País Valencià com des de Catalunya doncs, compartim un malestar, compartim unes problemàtiques, però també podem compartir reivindicacions i també podem compartir lluites. Això és el que estem fent ara mateix.
9: Clar. Abans comentàvem que no hi ha fronteres, no?, entre tant la comunitat valenciana com en nosaltres a l'hora de negociar o a l'hora de parlar d'educació. Com naix aquesta col·laboració que ha nascut avui?
10: Sí, la veritat és que és la primera, però esperem que no siga l'última. Esperem que els docents i tot el personal educatiu del País Valencià i de Catalunya doncs puguem seguir treballant junts, puguem seguir compartint aquests moments de lluita que ens enriqueixen, que ens donen força. No? Nosaltres creiem que avui doncs, agarrarem molta més força de cara a la continuïtat de la lluita i estem absolutament convençuts de que al final doblegarem a les nostres administracions. Val a dir que són administracions que pareix que siguen de colors polítics diferents, però a l'hora de la veritat estan menystenint l'educació pública, estan menystenint els serveis públics i al mateix temps també són incapaces de negociar d'una manera correcta, no? Estan intentant imposar uns acords que han rebutjat la majoria, tant al País Valencià com a Catalunya.
9: Moltes gràcies, Pau. Que vagi molt bé el dia.
10: Vinga,
9: estarem atents i nosaltres ja despedim. No puc ni sentir-me a mi mateix. Espero que s'hagi sentit tot bé. Així està sent aquí esta jornada que només acaba de començar a les Terres de l'Ebre.
3: Gràcies, Joan. T'hem sentit perfectament, sens dubte, molt ben acompanyat i molt sorollosa aquesta reivindicació que avui s'ha traslladat a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i també al País Valencià, on també ja fa dies que duren. Gràcies, companys. Bona feina.
11: Notícies en xarxa. Actualitat local.
3: Deu minuts i arribarem a 8:45. Figueres continua commocionada per l'assassinat d'una dona en ple carrer a mans de la seva exparella. Un centenar de veïns es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament ahir a la tarda per reclamar responsabilitats. Va ser una convocatòria espontània convocada a través de les xarxes socials. Al matí i a la mateixa plaça, mig miler de persones ja havien mantingut un minut de silenci per condemnar el crim masclista. Un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor tenia un ordre d'allunyament que ja s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la. I en Jonathan Andic demanarà tornar a declarar davant la jutgessa que l'acusa d'homicidi per la mort del seu pare. El fill del fundador de Mango farà la petició un cop hagi analitzat el sumari del cas, que consta de 1.400 pàgines. Mentrestant, la seva defensa treballa per desmentir el que considera que són greus imprecisions dels informes dels Mossos. Creuen que es basen en interpretacions esbiaixades de missatges sense context. També intenten desmuntar que Andic planifiqués l'homicidi per un mòbil econòmic. I parlem ara d'un altre col·lectiu que està en peu de guerra. Són, en aquest cas, els treballadors de Nestlé. Una cinquantena s'han concentrat davant les oficines centrals del grup Esplugues de Llobregat per oposar-se a l'expedient de regulació d'ocupació presentat per la multinacional i que afectarà 178 persones a Catalunya, la majoria 158 en aquest centre. La protesta convocada per Comissions Obreres, el segon sindicat amb més representació per darrere de la UGT, s'ha fet mentre direcció i comitè d'empresa es reunien per segona vegada en un hotel de Barcelona. Canviem radicalment de qüestió. Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada. Ho recull l'últim estudi de l'ENS amb dades entre el 2012 i el 2022. En aquest període s'han perdut gairebé 735.000 metres cúbics de sorra a causa dels temporals i l'augment del nivell del mar. Aquest dimecres, l'AMB ha presentat les xifres amb motiu de l'inici de temporada de bany. A més, ofereix 20 milions d'euros per aconseguir la dualitat de protecció de la natura sense perdre la funció social d'aquests espais. Tot plegat a l'espera que la Generalitat i el Govern també s'assumin al finançament. La pitjor part se l'emporten, de fet, les platges del tram nord amb una pèrdua global de sorra del 34%. El Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs definitivament dissabte a Mestalla. Després de la festa a l'estadi i la rua, l'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu, Es van celebrar els títols aconseguits, la Lliga i la Supercopa, i es va dedicar també un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui, l'equip continuarà de festa amb una visita a PortAventura. Ronald Araujo i el president electe Joan Laporta van fer els parlaments.
12: Agradecimiento a Robert, porque al final vino en un momento del club donde estábamos pasando un mal momento, donde era difícil ganar títulos, y él trajo esa disciplina, ese compañerismo.
13: Nosaltres us estem molt agraïts per tot el que feu, per l'esforç que feu i per el talent que teniu, però sobretot per aquest esperit de grup, aquest esperit d'equip que teniu, que és la clau de l'èxit.
3: Mentrestant, el Barça femení farà aquest matí l'últim entrenament abans de viatjar a la tarda cap a Oslo, on demà ja entrenarà a l'escenari de la final de la Champions, l'Oleval Stadion. Catacoll explica com afronta el vestidor la final davant el Lió i llança un missatge crític amb l'estadi escollit per a la disputa de la final, ja que només té capacitat per 22.000 aficionats i la distància fa que el desplaçament sigui complicat.
14: Obviamente que aquesta setmana pues sents algo especial que altres no sents, però sobretot crec que hem après molt a madurar aquests moments i crec que tenim molta experiència amb això i bueno, mos ajudarà. Cada any s'està fent estadis més petits i no pot ser que omplinguem un setmana més i després se vagi un estadi de 22.000 persones. O sigui, jo crec que això és algo que hauríem de millorar, fer cada vegada el contrari, sinó cada vegada estadis més grans perquè pugui venir més gent i sobretot pues, que sigui més fàcil poder accedir.
3: El partit de dissabte a Montilivi entre el Girona i l'Elx ja ha estat declarat d'alt risc. Amb els gironins en descens i els alacantins marcant la permanència, amb dos punts més, el duel serà determinant per decidir qui salva la categoria. El club blanc i vermell confia en el suport de l'afició i per anar escalfant l'ambient ha engegat diverses iniciatives com el repartiment de banderes per als balcons, missatges d'ànim repartits per la ciutat i la convocatòria perquè els seguidors facin una espectacular rebuda a l'equip quan l'expedició arribi a l'estadi. I avui obrim la cultura amb un nom propi, el de l'Aina Clotet, que ha guanyat el premi a la millor interpretació revelació en la setmana de la crítica del Festival de Cannes pel seu paper a Viva, la seva primera pel·lícula com a directora, guionista i productora. Viva és una tragicomèdia sobre la por de la mort i el viatge d'alliberament de la protagonista, que agafa les regnes de la seva vida després de superar un càncer de pit. El jurat ha destacat que Clotet aconsegueix una actuació visceral i molt divertida. I ja s'han presentat les novetats de la Patum d'aquest any, que se celebrarà del 2 al 6 de juny. La principal novetat és l'augment del finançament extern, que arribarà als 340.000 euros. Aquesta xifra suposa el 56% del cost de la festa. Ens n'informa l'Héctor Aranda, des de Televisió del Berguedà.
15: La Generalitat de Catalunya ha augmentat la subvenció que destina la Patum de Berga i ha passat dels 125.000 als 200.000 euros, mentre que la Diputació de Barcelona ha quadruplicat la seva partida i ha passat dels 15.000 als 65.000 euros. A les subvencions públiques cal sumar-hi les aportacions de patrocinadors privats. Tot plegat permetrà a l'Ajuntament finançar de manera externa més de la meitat dels 605.000 euros que costa la Patum.
16: Rècord històric d'ingressos que rep la Patum, sigui per administracions públiques, evidentment, per aportacions privats, i per una cosa que a més ens unifica i ens fa sentir com un col·lectiu, que és la samarreta de Patum, que no només ens fa sentir aquest sentit de pertinença a la festa, sinó que a més també ens ajuda a finançar una part de la mateixa.
15: A més d'aquestes aportacions, la Diputació de Barcelona finançarà amb 20.000 euros la realització d'un estudi d'impacte econòmic de la Patum, que permetrà quantificar el retorn de la festa a la ciutat de Berga. L'informe estarà enllestit a finals d'any.
16: És que la Diputació a l'entorn de la Patum ja ha començat a fer-ho, però a l'entorn de la Patum ens paguen un estudi de l'impacte que té la festa a la ciutat. Per tant, aquella frase que a vegades diem, no? Berga viu de la Patum, ho sabrem. Si realment vivim de Patum o no vivim de Patum.
15: L'Ajuntament també reforçarà enguany la sanitat amb més lavabos públics i la seguretat a la plaça durant els salts de plens.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. La ràdio sona diferent al Maresme.
2: Amb el tema curiós al dia, què ens portes?
3: La policia va rebre l'avís d'una veïna que alertava d'una fuita d'aigua i que se li havia inundat el pis. Durant la inspecció, els agents van trobar dues habitacions amb 178 plantes de marihuana.
2: Elles mateixes són les que van avisar, sí, no?, sí, a la policia. Sí, sí, sí. Hi ha una fuita d'aigua.
3: Sí, sí, hi ha una fuita d'aigua, escolti, però vull dir, no, a l'habitació del pots de l'esquerra no hi miri, perquè no...
2: Clar, clar.
3: No cal que entri.
1: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5, a la teva ràdio local.
3: Com si fos un psicòpata a dir, ei, miri, m'he quedat sense llum, però el quadre de llums està a l'habitació de l'esquerra, a la dreta no entri.
2: Al fons de l'esquerra no miri, no, sisplau, entri. Senyor agent, eh?
3: I llavors obre la porta i la gent diu, però vostè és burro o s'ho va veure?
4: Diruza càrrec biòpsic és tu l'otuco d'uteco gorota és tu ase...
5: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Govern i Comuns renovaran aquest matí l'acord per als pressupostos. Un suport necessari per a l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte en mesures com la creació de la nova direcció general per a gestionar les sancions en matèria d'habitatge o en novetats a la línia ferroviària R-Aeroport. A 12:15 del migdia, Salvador Illa i Jéssica Albiach rubricaran el pacte i més tard la consellera d'Economia, Alícia Romero, en donarà més detalls. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'aquest dimecres hagi acabat sense acords. El govern proposa avançar a 3 anys en comptes de 4 el període per a l'augment salarial. A la reunió d'aquesta tarda, els sindicats presentaran per escrit quina és la seva proposta d'increment de sous. L'objectiu? Desencallar un conflicte que ja té afectació a les aules, però que manté el suport de les famílies. Ho ha explicat al Notícies en xarxa la directora de la FAC, Lidón Gasull.
2: Una de les coses que sí que observem és que el suport al professorat s'està mantenint per part de l'ESAFA. Segueixen havent iniciatives i accions per visibilitzar aquest suport i per pressionar el Departament d'Educació a que negociï i que, sobretot, arribi a acords que siguin realment encertats.
1: Negociacions entre govern i sindicats i la voluntat negociadora de les dues parts, el pols al carrer es manté i avui estan cridats a la vaga mestres i professors del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. A Tarragona els manifestants tallen la carretera N-240 a l'accés de la ciutat i serem en directe d'aquí uns instants. Indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumud han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià, Itamar Ben-Gavir, mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. El crim masclista de Figueres posa en evidència la desprotecció de la víctima i les mancances del sistema en els casos de violència contra les dones. Ciutadans de la localitat empordanesa es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament tant al matí com també a la tarda de forma espontània per condemnar el crim i reclamar responsabilitats. En uns minuts parlarem sobre què ha pogut fallar en aquest cas amb Carlos Pascual. És jutge de violència sobre la dona i portaveu de Jutges per la Democràcia. Dels esports, el Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs dissabte a Mestalla. L'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu s'han celebrat els títols de Lliga i Supercopa i s'ha dedicat un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui l'equip passarà la jornada a PortAventura. I en cultura, Aina Clotet triomfa a la Setmana de la Crítica del Festival de Canes amb el Premi a la Millor Interpretació Revelació. El certamen reconeix el seu paper a Viva, la primera pel·lícula de la catalana com a directora, guionista i productora. El jurat ha destacat que el personatge interpretat per Clotet és difícil i radical, però es fa estimar i que aconsegueix una actuació visceral i molt divertida.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, signaran formalment aquest dijous a 11:45 del migdia una actualització de l'acord al que ja havien arribat al febrer, centrat en aquest cas en polítiques d'habitatge i de mobilitat. D'aquesta manera, i després del seu pacte amb Esquerra, Illa s'assegura que els nous pressupostos veuran la llum i es podran aprovar al Parlament de Catalunya amb els vots dels socis de la seva investidura. La consellera d'Economia, Alícia Romero, i la líder dels comuns detallaran el seu últim acord al llarg del matí en dues rodes de premsa. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte en mesures com la creació de la nova direcció general per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o en novetats a la línia de tren R-Aeroport. Mentrestant, Esquerra Republicana ha advertit al govern que no es relaxi pel fet de tenir l'acord segellat i li ha exigit que pressioni el PSOE per complir amb l'IRPF i la resolució del conflicte polític. En la resposta, el president Salvador Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més. Un debat parlamentari que ha seguit Lamont Carvajal.
3: Hores abans de la reunió bilateral Estat-Generalitat i amb l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana acabat d'estrenar, els republicans han advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El portaveu Josep Maria Jové ha exigit a Illa que no se sotmeti al PSOE, sinó que el pressioni.
4: I es va comprometre en una agenda política d'avanç nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
3: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
5: Sé que això no és un punt d'arribada de res. Sé que és un punt de sortida. I té el meu compromís que hi posarem tota l'energia, tots els esforços i el compromís que complirem naturalment allò que hem acordat. Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
3: La presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, ha qualificat l'acord de pressupostos d'enganyifa i d'insult.
6: Són els pressupostos de l'engany i de les rebaixes. No serviran per resoldre els problemes del país. Només serviran per apujar la seva dosi d'anestèsia.
3: La CUP també ha criticat l'acord de pressupostos argumentant que s'ha fet lluny i d'esquena als treballadors del país. I Illa ha etzibat que no acceptava lliçons d'algú que va pactar amb la dreta, en referència a Junts per Catalunya.
1: A Madrid, la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana per als comptes. Entre els pactes hi ha la creació d'un consorci paritari Estat-Generalitat en matèria d'inversions i la constitució de la Societat Mercantil Estatal d'Inversions de Catalunya, participada per totes dues administracions. També s'ha decidit signar enguany un protocol de col·laboració per crear la nova línia orbital ferroviària i s'ha acordat un nou repartiment del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Pel que fa als Mossos, s'ha donat també llum verda al finançament necessari per arribar fins als 25.000 agents el 2030, xifra que ja es va pactar en l'anterior bilateral. I avui també us hem explicat la indignació internacional que ha generat el tracte que els activistes detinguts de la flotilla global Sumud han rebut per part de les autoritats israelianes, després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià, Itamar Ben-Gavir, mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. Aquests han denunciat violència extrema, humiliacions sexuals i lesions per part de l'estat hebreu, i 3 d'ells haurien acabat hospitalitzats. Tant Pedro Sánchez com Salvador Illa han titllat aquestes actuacions d'inacceptables i el president del govern espanyol proposarà que Ben-Gavir no pugui entrar a la Unió Europea. D'altra banda, la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, també ha denunciat el tracte lesiu als activistes i ha convocat l'ambaixador israelià a Itàlia. Fins i tot ha condemnat els fets el mateix ministre israelià, Benjamin Netanyahu, el primer ministre, que ha manifestat que l'actuació no s'ajusta ni als valors ni a les normes d'Israel. Una altra de les notícies destacades del dia és la reunió que han mantingut els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical amb el Departament d'Educació i que ha acabat novament sense acord. Ara bé, en aquesta segona trobada han aconseguit evitar la ruptura i acostar posicions i s'ha acordat un calendari intensiu de negociacions per als propers dies que desencalli la situació. L'objectiu, intensificar les converses per arribar a una entesa que permeti desconvocar les vagues pendents que per ara es mantenen. Per ara, doncs, com dèiem, sindicats i govern han pactat tornar-se a reunir aquesta mateixa tarda, demà divendres i, si cal, la setmana vinent, i s'han emplaçat a que els sindicats facin una proposta d'augment de salaris per escrit. Ens n'informa l'Arnau Olmos.
7: El punt de partida de la negociació és la proposta feta per Educació per concentrar en 3 anys i no 4 l'increment del 30% del complement específic que contempla l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Això significaria avançar un any l'assoliment de 200 euros mensuals més. En segon lloc, plantejava 2.405 efectius més al curs vinent i incrementar el complement de tutoria, el de tutoria per a centres de màxima complexitat i retribuir la figura del cotutor a secundària. Després de més de 3 hores de reunió, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha insistit que vol seguir dialogant per desencallar el conflicte.
8: Tampoc no hem escoltat en aquest sentit quina és la proposta que ens fan. Si ens fan arribar propostes, estudiarem. Jo crec que aquí es veu també la voluntat per part del Departament d'Educació i Formació Professional d'acostar posicions. Hem de veure què és el que els sindicats ens puguin fer arribar també durant les properes hores.
7: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha assegurat que ha estat una sessió amb molts pocs avenços, però ha reconegut que aquest dijous tornaran a reunir-se de tarda per parlar de salaris, amb l'objectiu que el proper curs els docents vegin incrementada la nòmina en 200 euros mensuals. De la seva banda, Laura Gené, de la CGT, ho ha qualificat de petit pas per avançar i ha recordat que no es tracta només de parlar de sous.
9: USTEC, demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades.
10: Lamentem profundament haver tingut el departament disposat a tenir més dies de negociacions i haver vist com Comissions UGT que es van precipitar en la signatura d'un acord a les esquenes de la plantilla, hem pogut veure com estaven bloquejant aquesta negociació intensiva.
7: Comissions Obreres i UGT, signants de l'acord amb el govern, l'han tornat a defensar i han assegurat que les reclamacions que fan la resta de sindicats són elements que ja inclou aquest pacte.
1: Qui ha demanat que s'accelerin aquestes negociacions entre govern i sindicats és la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Reclamen acords que beneficin els docents i asseguren que aquests mantenen el suport de les famílies en les seves reivindicacions. Lidón Gasull n'és la directora.
2: Hem de dir que les famílies estan donant molt suport al professorat. Entendríem perfectament que durant el camí no arribés un moment que les famílies ja no podessin més, però sí que és veritat que portem molts anys de desinversió en el sistema educatiu públic i per les famílies també és una oportunitat aquesta negociació perquè hi hagi un canvi dintre del sistema educatiu que al final s'acabaran beneficiant els nostres fills i filles, no?
1: L'objectiu de la negociació oberta és arribar, com us estem explicant, a una entesa que permeti desconvocar les mobilitzacions pendents, que per ara, insistim, es mantenen. Així, la vaga de docents es trasllada avui al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. A la capital tarragonina, els manifestants tallen aquest matí l'accés a la ciutat per la carretera N240. Allà hi tenim el Julià Uller i el Biel Roquet, de TAC12. Biel, bon dia. Dóna'ns més detalls d'aquest tall de trànsit.
11: Aquí a la carretera de Valls, a la Nacional 240, és on s'està fent aquest tall per part d'uns 200 docents aquí a la ciutat de Tarragona, aquesta entrada al centre de Tarragona, per tant, un tall que impedeix molta gent que ve a treballar a la ciutat accedir a Tarragona i també altra gent que va treballar, per exemple, a la indústria química cap al nord de la ciutat, no poder anar als seus llocs de treball, però, a cap i a la fi, aquesta és la filosofia del tall que plantegen avui aquí a la ciutat de Tarragona, aquesta comunitat educativa, per continuar reivindicant les seves millores laborals, que, recordem, ahir amb aquesta mesa a Barcelona va haver-hi un progrés, no es va tancar cap acord. Noé Muñiz, bon dia d'USTEC.
12: Hola, bon dia.
11: Avui tenim aquest tall aquí a Tarragona, vaga al Camp de Tarragona, vaga a les Terres de l'Ebre. Avui toca aquí per continuar reivindicant aquestes millores laborals.
12: Per continuar lluitant, més important que mai, perquè les mobilitzacions funcionen, les vagues funcionen, les companyes estan cansades, però demanem un esforç perquè el departament comença a negociar. Ahir vam arrencar un acord perquè el departament negociï avui mateix, demà també, fins que s'arribi a un acord, per tant, hem de continuar la pressió. Avui a Tarragona, a Terres de l'Ebre, a Terres, a més, hi haurà una baldanada on també s'afegiran companyes del País Valencià. És més important que mai. I el dia 27, a tot el país.
11: Noé, ara parlem del dia 27, però parlem primer d'avui, aquí a la ciutat de Tarragona, mobilització que durarà fins a primera hora de la tarda.
12: Avui, mobilització de tot el dia. Ara estem aquí fent aquest tall, després manifestació al migdia i després de la manifestació dinarem plegades, hi haurà música, farem un nou tall, és a dir, serà tota una jornada de lluita.
11: Noé, ahir hi havia aquesta mesa en què no es va arribar novament a cap acord, però que es va fer passos endavant. Recorda'ns breument, quines són aquestes reclamacions que queden encara per complir?
12: Bueno, de fet, encara no hi ha una proposta amb cara i ulls, per tant, les reivindicacions continuen sent les mateixes. Volem unes ràtios adequades, menys alumnes a l'aula, volem poder atendre la diversitat, volem recursos per l'educació inclusiva, necessitem un sou digne, recuperar el poder adquisitiu. Avui, precisament, la mesa anirà sobre salaris, hi haurà una proposta, una contraproposta dels sindicats, necessitem reduir la burocràcia, encara hem de fer moltes passes en aquests sentits.
11: Noé, ja per acabar, dia 27 a tot el país.
12: Dia 27, aturada a tot el país. Superimportant, demanem a tothom que faci un esforç, sabem que la gent ha fet ja moltes vagues, que la gent està cansada, demanem un esforç més, perquè és molt important, una aturada de país per pressionar, per demostrar que la força continua, que el col·lectiu vol un acord digne.
11: Bé, Muñiz, gràcies. Doncs ja ho veieu, aquest és el tall que es veu aquí aquest matí a la ciutat de Tarragona a l'entrada, per part d'aquests 200 mestres aproximadament, amb una nova jornada de vaga, avui aquí, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
1: Gràcies, Biel. El dia 27 esperem que no calgui, que tot quedi ja resolt abans. Gràcies, bon dia.
13: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: Tres quarts de nou, Figueres continua commocionada per l'assassinat d'una dona en ple carrer a mans de la seva exparella. Un centenar de veïns es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament ahir a la tarda per reclamar responsabilitats. Va ser una convocatòria espontània, convocada a través de les xarxes socials. Al matí i a la mateixa plaça, mig miler de persones ja havien mantingut un minut de silenci per condemnar el crim masclista. Un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor tenia un ordre d'allunyament que ja s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la. Avui dijous, el detingut per aquest crim masclista hauria de passar a disposició judicial, un cas que ha encès totes les alarmes. Un home condemnat, amb dues detencions, ho explicàvem, i detingut diverses vegades en poques hores, i que tot i això va acabar assassinant la seva exparella. La societat ha quedat esgarrifada i el debat sobre què falla en el sistema torna a ser inevitable. Per analitzar-ho, ens acompanya Carlos Pascual. Ell és magistrat del jutjat de violència sobre la dona número 1 de Barcelona i portaveu de Jutges per la Democràcia. Senyor Pascual, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
14: Bon dia.
1: Ho explicàvem ara. Aquest cas, amb totes aquestes circumstàncies que jo comentava, aquestes dues detencions, l'incompliment d'ordre de protecció en menys de 24 hores, semblava la crònica d'una mort anunciada. Què hauria d'haver passat legalment i operativament perquè aquesta dona no acabés assassinada?
14: Claro, la qüestió és saber la informació que llegó al juzgado, qué pudo tener en su conocimiento el juzgado para poder valorar adecuadamente la situación de peligro. Es verdad que la víctima, por las circunstancias que fuera, no llegó. La cuestión era si se podían haber obtenido la información por otras vías. Hay un problema de traslado de la información. Aunque tampoco hay que ver, en principio, si se podía saber que el comportamiento de él iba a degenerar en esta situación. Tampoco, a lo mejor, en ese momento no era previsible. A posteriori sí se puede ver, pero no sabemos. También parece ser que la víctima quedó luego voluntariamente con él, estaban hablando, que a lo mejor tampoco la víctima lo preveía. Desde luego, la responsabilidad exclusiva es solo de una persona, de él. Pero hay que trabajar para conseguir que desde el juzgado y la policía tengamos la información suficiente para poder valorar la situación de peligro.
1: Està clar, doncs, que ja encara existeixen aquests problemes de coordinació entre els diferents actors que han de resoldre aquestes situacions. Dèiem també que aquest ordre d'allunyament no va ser efectiva. No sé si en situacions semblants a aquesta, no cal tampoc que ens centrem en aquest cas exclusivament, si hi ha marge legal per activar mesures més restrictives o protocols de risc alt. Quins serien aquests protocols i quan és convenient activar-los?
14: Bueno, efectiva lo fue en parte porque se le dictó una orden, la quebrantó e inmediatamente fue detenido y puesto a disposición del juzgado. Y el juzgado tenía mecanismos para adoptar medidas de protección para la víctima. Por ejemplo, podía haber acordado la prisión provisional. ¿Qué ocurre? La prisión provisional es la medida más drástica, hay que tomarla con suficiente información y suficientes datos. Aparte de la prisión provisional, se pueden valorar otra medida de protección, como protección, control telemático de la víctima, pero la verdad es que para el control telemático sería necesario que yo hubiese comparecido para que se le pusiera ya también el control telemático. Protección policial 24 horas. El sistema, aunque ahora parezca raro, el sistema funciona y hay mecanismos y mecanismos que funcionan a diario en toda España para proteger a la víctima. Que en este caso falló, puede que fallara, pero el sistema cuenta con mecanismos de sobra para proteger a la víctima, y el hecho es que esta noticia, gracias a Dios, es algo extraordinario y excepcional. Pensamos en los últimos años y no había ocurrido algo parecido.
1: No sé, acabo ja amb una darrera qüestió. El sistema té eines també per detectar que una dona està massa espantada, massa sola o massa desprotegida per continuar el procés? I ho deia una mica en referència al que comentàvem al principi, que ella, quan s'havia de presentar al jutjat, no es va presentar. Potser sí que va quedar amb ell, no sabem les circumstàncies i tampoc sabem per què no ho va fer, però existeix un sistema per detectar que aquella dona a la millor està massa espantada o massa desprotegida?
14: Ese es el principal problema, y el principal problema del sistema no es cuando las víctimas vienen al juzgado, sino conseguir que vengan. El 80% de las mujeres que refieren haber sufrido violencia de género nunca denuncian, y cerca del 80% de las mujeres asesinadas por sus parejas no habían denunciado. El problema es conseguir que las víctimas vengan. Una vez que vienen, posiblemente la cuestión sea esta, conseguir una vez que se acerquen al sistema, el poder valorar exactamente su situación, que cuando tiene miedo valorar por qué no viene, si es porque tiene miedo, o muchas veces no vienen por otras circunstancias, por la dependencia, porque tienen miedo de lo que le puede pasar al agresor. Quizás sea ahí donde haya que trabajar, sin entrar en este caso concreto, trabajar en la relación entre el sistema con las víctimas para poder valorar su situación cuando están en una situación de peligro y tienen miedo.
1: Carlos Pascual, doncs li agraïm moltíssim els aclariments i haver-nos acompanyat. Que vagi bé. Bon dia.
14: Bon dia, moltíssimes gràcies.
1: I ara fem un nou apunt sobre la situació dels integrants de la flotilla cap a Gaza, detinguts per Israel en aigües internacionals i retinguts en territori hebreu. Fa uns minuts acabem de saber que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat a Televisió Espanyola que els activistes seran deportats avui mateix a les 2 de la tarda en un vol amb destinació a Turquia. Álvarez ha apuntat que, malgrat que no hi ha un recompte oficial, el nombre d'espanyols retinguts ascendeix a 44. Segons la flotilla, 23 de aquests són catalans. I abans dels esports, també us expliquem que l'Ajuntament de Barcelona, i tornem ara a casa nostra, ha acordat suspendre temporalment la concessió de noves llicències d'autoserveis i establiments alimentaris que poden obrir 24 hores davant la proliferació d'aquests negocis i la necessitat, assegura el consistori, d'una regulació coordinada a escala de ciutat. Ens ho expliquen des de BTV.
15: Són el blanc d'una de les batalles polítiques d'aquest mandat. El Supers 24 Hores, un model de negoci que no té res a veure amb el comerç de proximitat als barris i que ha fet un boom els darrers anys, sobretot a les zones més turístiques de la ciutat. Per posar fre a aquesta proliferació a tota la ciutat, el govern municipal ha imposat una suspensió de llicències. Durant un any no en podran obrir de nous enlloc mentre s'elabora un planejament urbanístic que determini on i en quines condicions ho podran fer.
16: Cal una mesura més radical. Volem que allò que ha funcionat a Ciutat Vella, allò que ha funcionat a Sant Martí, s'estengui a tota la ciutat perquè ens hi juguem, en definitiva, la salut del nostre comerç local.
17: El comerç vinculat al turisme i que genera problemes de convivència no és el nostre model de comerç i no és el comerç que aquesta ciutat necessita.
15: En paral·lel al veto temporal, el govern Collboni avisa que seguirà fent multiinspeccions als súpers 24 hores que ja estan oberts. En les últimes campanyes, policia i tècnics hi han detectat centenars d'infraccions, com irregularitats laborals, plagues, frau elèctric o fins i tot venda de productes prohibits.
1: Temps pels esports i temps per la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
18: Bon dia.
1: El Barça, que continua celebrant les alegries d'aquesta temporada, que en són moltes.
18: Sí, i això que al Barça encara li queda un partit de Lliga aquest dissabte a Mestalla per enfrontar-se al València, però l'afronta amb la feina feta i, a més, amb bona nota, ben aconseguit el títol. Malgrat tot, l'equip blaugrana, després de la festa a l'estadi i la rua, el club ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i també la directiva. En un ambient festiu es van celebrar els títols aconseguits, la Lliga i la Supercopa, i es va dedicar un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca l'etapa al club. Avui l'equip continuarà de festa amb una visita a PortAventura. Ronald Araújo i el president electe Joan Laporta van fer els parlaments.
19: Agradecimiento a Robert, porque al final vino en un momento del club donde estamos pasando un mal momento. donde era difícil ganar títulos y él trajo esa disciplina, ese compañerismo.
20: Nosaltres us estem molt agraïts per tot el que feu, per l'esforç que feu i per el talent que teniu, però sobretot per aquest esperit de grup, aquest esperit d'equip que teniu, que és la clau de l'èxit.
18: Qui encara afronta reptes és el Barça femení, que farà aquest matí l'últim entrenament abans de viatjar a la tarda cap a Oslo, on demà ja entrenarà l'escenari de la final de la Champions, l'Ullevaal Stadion. Cata Coll explica com afronta el vestidor la final davant el Lió i llança també un missatge crític amb l'estadi escollit per la disputa de la final. I és que només té capacitat per 22.000 aficionats i la distància fa que el desplaçament sigui complicat.
21: Obviamente, aquesta setmana pues, sents algo especial que altres no sents, però sobretot crec que hem après molt a madurar aquests moments i crec que tenim molta experiència amb això i bueno, ens ajudarà. Cada any s'està fent estadis més petits i no pot ser que omplinguem un setmana més i després se vagi un estadi de 22.000 persones. O sigui, jo crec que això és una cosa que hauríem de millorar, fer cada vegada el contrari, sinó cada vegada estadis més grans perquè pugui venir més gent i sobretot pues, que sigui més fàcil poder accedir.
18: L'Atlètic Barceloneta ha tancat la fase de quarts de final de la Champions de waterpolo amb un triomf sobre l'Olympiacos per 9-12. El Ferencváros hongarès serà el proper rival dels mariners a les semifinals ja en la Final Four de Malta. I d'altra banda, les semifinals de la divisió d'honor femenina, el Mataró s'ha imposat al Sabadell en el primer partit per 13-6. El segon partit de l'eliminatòria, que es decideix al millor de 3 enfrontaments, es jugarà demà a les 8 del vespre a Can Llong. Doncs de moment avantatge del Mataró sobre el Sabadell en aquesta final femenina.
22: Doncs n'estarem pendents i ens ho expliques.
18: I tant, com
22: fins
18: sempre.
22: Demà. Fins
18: gràcies,
22: demà.
18: Cristina. Nosaltres ens acomiadem avui fixant-nos en les dues notícies, amb els dos temes que avui són actualitat del dia. D'una banda, aquesta signatura d'aquí a poca estona al migdia entre govern i comuns pel que fa a l'acord a pressupostos i d'altra banda, la reunió a la tarda entre educació i els sindicats del comitè de vaga per intentar desencallar el conflicte que fa tants dies que ens ocupa. Per tant, estarem pendents, ho recollirem i demà us ho expliquem. Que vagi bé, que passeu un bon dijous. Adéu-siau.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
3: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
2: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
3: Home, testimonis.
2: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
3: A la teva ràdio local.
1: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al món És Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
5: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
4: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'ahir hagi acabat un altre cop sense acords. Això sí, les dues parts mantenen la voluntat negociadora amb l'objectiu de desencallar el conflicte i desconvocar les vagues previstes que avui precisament afecten al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. De fet, avui està allà completament la Nacional 240 a Tarragona i anem ara fins a un altre punt on tenen lloc aquestes mobilitzacions. Anem concretament fins a Vinaròs, on allà hi tenim el nostre company, el Joan Bericat. Joan, quin és l'ambient en aquest punt? Bon dia.
2: Molt bon dia. Sí, estem aquí a la Nacional, a Vinaròs, just quan connecta en el canal, on s'han unit els 200 de les Terres de l'Ebre i juntament en els 200 del País València. Un ambient molt festiu, on ara mateix s'està fent un esmorzar, una baldana popular, on només dona un inici d'un dia que es prevé que sigui molt emotiu i molt reivindicatiu. Així m'ho has explicat fa una estona Pau Orenya, membre de l'USTEC aquí a les Terres de l'Ebre.
3: I avui és un dia especialment interessant i històric, també podríem dir, perquè estem unint aquestes lluites del País Valencià i de Catalunya, no? Que estem en la mateixa situació, compartim unes problemàtiques, però també podem compartir reivindicacions i també podem compartir lluites.
2: La mobilització ha començat aquí, a la carretera. Un cop s'ha tallat, han plantat estris per a cuinar el que seria l'esmorzar i tot indica que això durarà una estona, almenys fins a les 12, que hi haurà una concentració a Tortosa per a continuar aquesta vaga, ara sí, que hi ha al llarg de Catalunya, però sobretot avui a les Terres de l'Ebre, que és el seu torn.
1: Gràcies, Joan. Estarem pendents. Bon dia.
2: Molt bon dia. Moltes gràcies.
1: I ho acabem de saber, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat que els activistes de la Global Sumut Flotilla detinguts per Israel seran deportats avui amb un vol cap a Turquia. Segons el govern espanyol, hi ha almenys 44 ciutadans espanyols retinguts, 23 dels quals són catalans. Els activistes continuen en un centre de detenció després d'haver denunciat violència extrema, humiliacions sexuals i lesions durant la seva retenció. Álvarez ha qualificat de monstruós i inhumà el tracte rebut i ha condemnat especialment un vídeo difós pel ministre israelià on apareixen activistes humiliats amb les mans lligades. I Govern i Comuns renovaran aquest matí l'acord per als pressupostos, un suport necessari per l'executiu de Salvador Illa un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte en mesures com ara la creació de la nova direcció general per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o bé novetats de la línia ferroviària R-Aeroport. A 11:45 del migdia, Jéssica Albiach i Salvador Illa signaran aquest pacte.
0: Notícies en xarxa.
4: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons. Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar. Manel Ferrer.
5: Rafa Navarro, alcalde de Premià de Mar i president del Consell Comarcal del Maresme, s'ha mostrat a Premià Mèdia desconcertat pel projecte del tren orbital que anuncia la Generalitat. Ho ha fet en la seva doble condició d'alcalde i president de l'ens comarcal i amb alguns matisos. Des de l'òptica municipal diu que tal com està la infraestructura

0: parlar d'un projecte pràcticament faraònic, sense tenir les estacions de les línies actuals en condicions, sense assegurar un bon transport als passatgers al Maresme, tenint doncs, segurament una de les pitjors línies de tren, sense desdoblar la línia al Maresme Nord. Jo no sé, els alcaldes del Maresme, que pertanyen als partits que signen el pressupost, no sé si els hi fa gràcia, excepte el de Mataró, lògicament, que sempre li cau la loteria. Però, no sé, caldria fer aquesta reflexió. Si realment, abans d'entrar en projectes megalomaníacs, caldria doncs, garantir la seguretat i la bona gestió de les infraestructures que no se'ns caiguin a sobre, com passa literalment a Premià.
1: Des de l'òptica del Consell Comarcal, on a més de president és responsable de mobilitat, Rafa Navarro no s'ha mostrat tan crític perquè sempre s'ha de celebrar, diu, que s'anunciïn millores en aquesta matèria, però també s'ha mostrat rotundament escèptic respecte a la materialització del projecte. Mireu com estan les estacions de la comarca, ha dit, malgrat els desastres que han patit els últims mesos.
0: Com a president del Consell Comarcal, puc compartir en part aquesta reflexió, tot i que, evidentment, tot el que sigui millorar la mobilitat del transport públic al Maresme, doncs és per celebrar-ho, sobretot quan estigui fet, perquè una cosa és que s'anunciï i una altra cosa és que es faci. I em remeto als fets. Mireu com estan les estacions encara, malgrat els desastres que hem tingut en els últims mesos, i com no s'ha fet absolutament res al Maresme per intentar doncs, solucionar la lamentable situació de les vies actualment.
1: La visió de Navarro contrasta poderosament, com ell mateix assenyalava, amb la de l'Ajuntament de Mataró, que hauria de ser un dels nodes principals del futur tren orbital. Segons informava el consistori mataroní, aquesta ciutat i la resta de poblacions membres de l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità valoren molt positivament el projecte i una representació d'alcaldes de l'entitat, entre ells el mataroní David Bote, van ser a Sant Sadurní d'Anoia per escoltar de primera mà els detalls en una presentació que se'n feia. Com s'ha explicat aquesta setmana, la nova infraestructura, que es faria per fases i hauria de quedar enllestida l'any 2041, connectarà les comarques de l'àmbit metropolità entre Mataró i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. En total seran 120 quilòmetres de via, dels quals 68 de nova construcció, amb un total de 40 estacions, d'aquestes 23 de noves. La inversió prevista per part de la Generalitat serà de 5.200 milions d'euros, que assumirà íntegrament el govern de Madrid. La primera fase entre Granollers i Terrassa és l'única que avui té el finançament garantit a través del Pla de Rodalies 2026-2030. A falta d'alguns detalls menors, la parcel·la de Can Sant Pere, que s'ha de convertir en un aparcament temporal de rotació, ja està completament condicionat i podria començar a funcionar al llarg d'aquest mes. Ho ha dit el regidor d'Urbanisme, Antoni Subirà, que ha insistit en el caràcter provisional d'aquest equipament fins a tal punt que la senyalització que es farà al terra serà una senyalització efímera.
2: Estem a punt, hem posat il·luminació, hem aplanat, hem posat això, i marcarem una mica les línies per crear inèrcia amb guix només, com fèiem abans els caps de futbol. Per què? Per crear inèrcia i endreçar, i després quan plogui esborraran, o el mateix trepitjar esborraran, però ja hi haurà una inèrcia, perquè en realitat és un pàrquing provisional, com bé has dit, senzill, per mentrestant aprofitar l'espai i fer rotació, que ens falta molt d'aparcament. Pocs dies, jo crec que com a molt a final de mes estarà, per cosetes de detall, perquè el gros està fet. I si no és ja, si podem solucionar-ho, serà ja. Però com a molt aquest mes està obert.
1: Si la parcel·la està pràcticament a punt, el que encara no està decidit del tot és quin sistema d'estacionament s'adoptarà. Les opcions que s'han valorat són principalment la d'un estacionament diurn limitat gestionat pel mateix ajuntament o una zona blava gestionada per l'empresa adjudicatària. Una opció aquesta que, segons ha indicat l'alcalde, podria ser oportuna per compensar l'eliminació de places de zona blava a Jacint Verdaguer, places que constaven al contracte que es manté amb aquesta empresa.
3: Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar.
1: Ja s'ha obert el període en primera convocatòria per les beques menjador per al curs 2026-2027 per a educació infantil, segon cicle, primària i secundària obligatòria. Segons ha informat l'Ajuntament, es pot fer fins al diumenge 14 de juny telemàticament a l'oficina virtual de tràmits de l'Ajuntament. Val a dir que en aquesta convocatòria el Departament d'Educació ha introduït algunes variacions en els criteris que, segons explicaven a Ràdio Arenys, han causat preocupació al Consell Comarcal del Maresme, que és l'ens que gestiona i atorga aquestes ajudes

0: a partir de fons autonòmics. Concretament, i segons anuncia la consellera comarcal d'Educació, a partir d'ara les beques es concediran només segons la renda familiar i es deixaran de tenir en compte els criteris socials i, d'altra banda, es considerarà una única unitat familiar totes les persones que conviuen en un mateix domicili. Això, segons Rovira, podria deixar fora de l'ajut casos en què no hi ha un nivell de renda baix o molt baix, però continua sent convenient que l'alumne menja a l'escola per altres raons, com ara aspectes educatius o en què la situació familiar no és l'adequada. Així mateix, diu Rovira, preocupa que es consideri unitat familiar totes les famílies que conviuen en un habitatge quan ens trobem moltes famílies que per la seva precarietat comparteixen pis. També s'ha encaixat la consellera comarcal que el Departament d'Educació encara no els ha explicat els motius. Trobareu tota la informació pràctica sobre la sol·licitud i la documentació que cal presentar al web municipal i un cop més per a consultes en recorden que hi ha el servei d'assistència OH360 a oh360@premiadamar.cat i que també podem escriure a home@premiadamar.cat o bé a ensenyament@premiadamar.cat.
1: Matinal Premià Mèdia.
0: L'entitat Samprem ha obtingut aquest febrer un ajut de 10.000 euros de la Fundació del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya per la construcció del menjador de l'escola de Sant Unding, la població gambiana, on aquesta entitat treballa en projectes de cooperació. Els treballs d'aquesta entitat per obrir l'escola i dotar-la de personal i també d'aquest menjador es remunten a uns quants anys enrere i els últims dos estius s'han centrat molt en el disseny i la planificació en termes constructius d'aquest equipament. Samprem calcula que per fer realitat el menjador necessita un total de 45.000 euros que es destinaran a materials, mà d'obra i personal tècnic i gestionar el procés de contractació i construcció, així com a despeses administratives i per això dedica bona part de la seva activitat al cap de l'any a recaptar diners i ara l'ajut de 10.000 euros que li dona la COAC ha de suposar una empenta molt important. Pel que ens diuen, la feina que s'ha fet de moment és sobretot de projecte arquitectònic amb la participació de la UPC i també s'ha completat una tercera part de la fonamentació del nou equipament annex a l'escola. Justament amb l'ànim de continuar recaptant fons per aquests i altres projectes, l'entitat ja anuncia la celebració el 28 de juny d'una nova edició de la Sampremada, la caminada solidària de Samprem, que inclourà novament altres reclams com música i espectacles. L'Endofest va haver d'adaptar la seva programació davant les previsions de forta pluja, avançant bona part dels concerts i activitats per intentar salvar el màxim possible el Festival Solidari dedicat a visibilitzar l'endometriosi i recaptar fons per la investigació. Els artistes programats van acceptar modificar els horaris previstos i el públic va respondre malgrat la meteorologia adversa. Un dels moments destacats de la jornada va ser el concert dels Pets, celebrat al migdia en un ambient molt familiar. Posteriorment, la Reina del Pop va haver d'escurçar la seva actuació quan es va intensificar la pluja. L'organitzadora Anna Besols explica com es va adaptar al festival i la bona resposta del públic.
2: I vam intentar salvar al màxim el festival, vetllant per continuar amb la consolidació d'aquest, per continuar podent visibilitzar l'endometriosi i continuar fent recapte per la investigació que du a terme l'Hospital Clínic. Llavors vam trucar tots els grups i van estar d'acord i vam poder avançar tot el màxim al festival. El públic entregat amb paraigües i xubasqueros van aguantar sota la pluja moltíssim.
0: La pluja va obligar finalment a suspendre les actuacions de Marion Harper i Seita, que l'organització espera poder reprogramar en futures edicions. En canvi, les ponents sobre l'endometriosi sí que es van poder celebrar gràcies a la sessió d'espais interiors de l'escola Crisol. Pel que fa a l'assistència, l'organització calcula que es van vendre unes 1.400 entrades entre públic i invitacions i que entre 1.200 i 1.300 persones van acabar passant pel festival al llarg de la jornada.
3: El primer equip femení de futbol baixa a segona catalana després de perdre el darrer partit del curs contra el Cassà per la mínima, 0-1. Era un duel directe, un caixa o faixa per les premianenques que venien de dues victòries i una derrota i que malauradament no van poder superar el Cassà al municipal. Cristina Espinosa, a 10 minuts pel final, va marcar el gol decisiu i deixa les premianenques sense salvació. El curs ha sigut irregular, 8 victòries, 5 empats en 30 partits i a només 2 punts dels rivals que tenien just per sobre. Ara l'equip femení haurà de començar un nou projecte amb la intenció de tornar a primera el més aviat possible.
4: Hola, bon dia. Jornada avui novament marcada pel temps estable i per l'ambient assolellat a tot el Maresme, en presència d'alguns núvols prims i amb unes temperatures que, si bé de nit, aquesta passada nit, de fet, han pujat una mica en relació a la nit anterior, les màximes preveiem que més o menys es mantindran com les d'ahir, amb valors que aquest migdia arribaran cap als 26-27 graus a la zona interior de la comarca i a prop de la costa cap als 24, amb vent que bufarà molt fluix, situació marítima per tant, molt tranquil·la, mar arrissada i petites àrees de marejol, i el vent que bufarà variable. Aquest matí, bàsicament, de component nord-nord-est, aquesta tarda, més aviat del sud-sud-est, sud-oest, fins i tot cap a l'àrea del nord del Maresme, però en general, doncs, una situació molt tranquil·la, que continuarà també de cara a demà. Demà divendres, les temperatures pujarien una miqueta més, de moment no massa, però sí que seran una mica més altes, amb ambient càlid al centre de la jornada, i una situació tranquil·la, novament, pel que fa als vents i pel que fa a l'estat del mar, amb alguns núvols prims a la tarda poc importants. Al cap de setmana, dissabte, la temperatura sembla que podria recular una mica, però molt poca cosa, estem parlant d'un o dos graus, per tant, continuarem amb calor estiuenca, i tot apunta amb els mapes d'avui que diumenge doncs les temperatures serien de les més càlides del que portem de primavera, de fet, alguna màxima fins i tot podria arribar als 30 graus a l'interior de la comarca. Per tant, situació de moment marcada per l'absència de precipitacions aquí a la costa i sobretot per unes temperatures que seran estiuenques, especialment de cara a diumenge.
3: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons...
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
5: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
6: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La porta de l'escenari, i això és millor que en el teatre.
5: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
6: Anem al teatre.
7: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
3: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
8: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com a objectiu, doncs, a dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I, sobretot, adaptar-se a aquests hàbits que estan canviant, aquests hàbits de compra.
9: De facilitat de poder venir a qualsevol hora, que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
3: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
10: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
11: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
10: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.
3: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
12: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
13: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
14: Qui de vosaltres té un gos? El proper poema que sentirem ens explica moltes coses d'ells. El sentim?
15: Hola, soy Lina Oirondo, de l'Escola Escocetans de Cunit. Vaig a quarta. El poema es diu El gos i és de Josep Carnel. Poema, el gos. Forrem de primer feroxes, parents del llop i el jacal. I ara, amics de la gent humana, defenen l'home i la llar.
14: Quin poema més bonic, Aina. Gràcies per llegir-lo. Ens acomiadem com ho faria un gos? Fins al proper Embaladits. Guau, guau!
15: Adeu, Embaladits!
16: Ens agrada la poesia! Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Una vintena de persones han impulsat a Premià de Mar la nova plataforma Gent pel País, una associació que neix amb la voluntat d'organitzar debats i activitats sobre qüestions d'actualitat que afecten tant la vila com el conjunt de Catalunya. Els seus impulsors asseguren que l'objectiu és treballar pel país i generar espais de reflexió sobre temes socials, culturals i nacionals. La nova entitat, formada en part per antics membres vinculats a l'ANC, remarca que no té voluntat de convertir-se en cap projecte electoral ni partit polític, sinó que aposta per crear xarxa i fomentar el debat des de l'àmbit associatiu. Escoltem el president de l'entitat, Ramon Massaguer.
2: Però en cap cas tenim la intenció de fer cap pas a nivell polític. És a dir, em refereixo polític entenent com activitat per presentar-nos a eleccions. El que volem fer és treballar, però sobretot a nivell de crear debat, de parlar sobretot dels temes que puguin interessar, sobretot a nivell de vila o a nivell nacional.
1: Gent pel País es presentarà públicament aquest dimecres 20 de maig amb el seu primer acte dedicat a la situació actual de l'educació catalana sota el títol Realitat a les escoles catalanes. La trobada es farà a 6:45 al Centre Cívic de Premià de Mar i comptarà amb la participació de Carme Florit, directora de l'Institut Escola Santa Anna, i Marta Ferran, tutora de primer d'ESO del mateix centre i vinculada a l'ATEM.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia, informació.
1: A falta d'alguns detalls menors, la parcel·la de Can Sant Pere, que s'ha de convertir en un aparcament temporal de rotació, ja està completament condicionat i podria començar a funcionar al llarg d'aquest mes. Ho ha dit el regidor d'Urbanisme, Antoni Subirà, que ha insistit en el caràcter provisional d'aquest equipament fins a tal punt que la senyalització que es farà al terra serà una senyalització efímera.
2: Estem a punt, hem posat il·luminació, hem aplanat, hem posat això i marcarem a una mica les línies per crear inèrcia amb guix només, com fèiem abans els camps de futbol. Per què? Per crear inèrcia i endreçar, i després quan plogui es borraran, o al mateix trepitjar es borraran, però ja hi haurà una inèrcia, perquè en realitat és un pàrquing provisional, com has dit, senzill, per mentrestant aprofitar l'espai i fer rotació, que ens falta molt d'aparcament. Pocs dies, jo crec que com a molt a final de mes estarà, per cosetes de detall, perquè el gros està fet. I si no és ja, si podem solucionar-ho, serà ja. Però com a molt aquest mes està obert.
1: Si la parcel·la està pràcticament a punt, el que encara no està decidit del tot és quin sistema d'estacionament s'adoptarà. Les opcions que s'han valorat són principalment la d'un estacionament diurn limitat gestionat pel mateix ajuntament o una zona blava gestionada per l'empresa adjudicatària. Una opció aquesta que, segons ha indicat l'alcalde, podria ser oportuna per compensar l'eliminació de places de zona blava a Jacint Verdaguer, places que constaven al contracte que es manté amb aquesta empresa.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons.
1: Hola, bon dia. Jornada avui novament marcada pel temps estable i per l'ambient assolellat a tot el Maresme, en presència d'alguns núvols prims i amb unes temperatures que, si bé de nit, aquesta passada nit, de fet, han pujat una mica en relació a la nit anterior, les màximes preveiem que més o menys es mantindran com les d'ahir, amb valors que aquest migdia arribaran cap als 26-27 graus a la zona interior de la comarca i a prop de la costa cap als 24. Amb vent que bufarà molt fluix, situació marítima per tant, molt tranquil·la, mar arrissada i petites àrees de marejol, i el vent que bufarà variable. Aquest matí, bàsicament, de component nord-nord-est, aquesta tarda, més aviat del sud-sud-est, sud-oest, fins i tot cap a l'àrea del nord del Maresme, però en general, doncs, una situació molt tranquil·la, que continuarà també de cara a demà. Demà divendres, les temperatures pujarien una miqueta més, de moment no massa, però sí que seran una mica més altes, amb ambient càlid al centre de la jornada, i una situació tranquil·la, novament, pel que fa als vents i pel que fa a l'estat del mar, amb alguns núvols prims a la tarda poc importants. Al cap de setmana, dissabte, la temperatura sembla que podria recular una mica, però molt poca cosa, estem parlant d'1 o 2 graus, per tant, continuarem amb calor estiuenca, i tot apunta amb els mapes d'avui que diumenge doncs les temperatures serien de les més càlides del que portem de primavera, de fet, alguna màxima fins i tot podria arribar als 30 graus a l'interior de la comarca. Per tant, situació de moment marcada per l'absència de precipitacions aquí a la costa i, sobretot, per unes temperatures que seran estiuenques, especialment de cara a diumenge.
0: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons. A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: I aquest cap de setmana passaran moltes coses a Premià de Mar, però una d'elles serà la trobada de l'agulla i les manualitats que avui ens venen a presentar justament des de l'entitat Conex. I ja podem saludar a l'Anna Maria Handa, la seva presidenta. Com estàs? Benvinguda.
3: Hola, bon dia.
2: I avui vens molt ben acompanyada d'una alumna de Conex, la Trini Igualda. Bon dia, com estàs?
4: Bon dia, molt bé i molt de gust d'estar amb vosaltres.
2: Nosaltres encantats de saludar-vos. Anna Maria, ara m'explicaves fora de micro tot el que ha de passar aquest cap de setmana i és veritat que no pararé. Tot el cap de setmana teniu coses per fer.
3: Sí, sí, se'ns ha complicat. Se'ns ha complicat, o sigui que serà distret.
2: Molt bé. La cosa gran, important, totes ho són, però aquesta amb important rellevància, aquesta trobada de l'agulla i les manualitats. Explica'ns a què consistirà això.
3: Sí, això consistirà... estarem a la Plaça Nova durant tot el matí del dissabte. Mm-hmm. Aleshores, hem convidat a les associacions que han volgut de, pues, d'arreu de Catalunya i serem unes 200 persones. S'exposaran les feines que tothom fa i també veurem com les realitzen. Mm-hmm. Llavors ens passarem tot el matí i a més hi haurà dos grups de ball nostre, de country i de balls en línia, que pues, amenitzaran una miquetona al matí.
2: Molt bé, et preguntava ara fora de micro, vindrà gent d'arreu de Catalunya, és a dir, heu convidat a moltes entitats.
3: Sí, nosaltres bueno, ho publiquem i aleshores qui es vol apuntar, doncs bé.
2: Uh-huh, molt bé. Parlàvem de la trobada de l'agulla i jo vull saber, Trini, quin vincle tens tu amb l'agulla, és a dir, què hi
4: bueno,
2: fas tu?
4: Bueno, pues jo amb l'agulla faig el curs de bijuteria. Uh-huh. Llavors, en el curs de bijuteria hi han peces que es treballa amb una agulla molt fineta i aquesta és la finalitat també de venir a aquesta mostra.
2: Uh-huh. Em deies que pots fer tres activitats dins de Conex i tu omples el cupo amb tres activitats.
4: Com a socis podem fer tres activitats i jo tinc la de bijuteria, que és amb la que vaig començar. El curs passat em vaig apuntar al ball en línia i ara aquest any, com que no hi havia bastant i tenia una de lliure, a Buixets.
2: Molt bé, és a dir, que fas moltes coses. Com et vas introduir justament amb tot aquest tema de l'agulla? Què et va despertar la curiositat per implicar-t'hi?
4: Bueno, més que curiositat per implicar-t'hi o per aprendre coses, és una mica per sociabilitzar, no? Uh-huh. I a trobar-te amb persones que et trobes molt a gust. Amb l'Anna Maria ho comentaven ara fora, que són grups que són molt macos, et trobes bé, tens una mica més de temps, ja per edat, i mira, a mi m'agrada estar amb gent i de passo, si aprens coses i que tu passes l'estona bé, doncs és perfecte, no? Mm-hmm.
2: Perquè al final, Anna Maria, totes les activitats que feu, que en són moltes, entenc que és una mica l'excusa, justament per això, sí, que ens deia la Trini, per sociabilitzar, no?, i per fer pinya, no?
3: Sí, sí, aquesta seria com la base, no?, mm-hmm, i el resultat. Mm-hmm. Entremig, doncs anem progressant cadascú amb el que li agrada, però mm-hmm, la gràcia està amb riure, sobretot, i a la classe que va ella de bisuteria, sí, em sembla que és de les que més riuen de totes. Perquè quan entres a Conex, a vegades sents riure a una classe i és la seva que estan, jo què sé, explicant acudits, berenant, esmorzant, qualsevol cosa.
2: Que bé, és a dir, feu molta pinya ja,
4: sí,
2: Trini,
4: sí, sí,
2: amb el
4: qualsevol,
2: grup.
4: Qualsevol cosa és motiu de celebració.
2: Molt bé.
4: Un cumpleanys, qualsevol cosa, i ho passem molt bé. És un grup molt maco i ho fem molta... Mm-hmm. La professora és excel·lent i fa molta pinya entre totes.
2: Que
4: i
2: bé.
4: La veritat que lo passem molt bé.
2: Trini, què veurem en aquesta trobada, en aquesta mostra que fareu?
4: Pues amb aquesta mostra, com ha dit l'Anna Maria, veureu els treballs que hem anat fent al llarg del curs, perquè si no els hem regalat, com és el meu cas, mm-hmm, que jo el que porto... No,
2: ho
4: ja
2: vas
4: no
2: donant,
4: és...
2: eh?
4: Sí, ho anem donant a les filles, a les netes, mm-hmm, a les amigues. I, bueno, però sempre queda alguna cosa per casa. Ho portem, llavors la gent que vingui a visitar-nos ho podrà veure... faran la mostra també d'animació de ball, que mm-hmm, també és molt maco de veure, i bueno, més pintura sobre roba també hi ha moltes coses per veure. Mm-hmm. És interessant.
2: Clar, de fet, Anna Maria, estem parlant de l'agulla i em deies ara que és molt extens tota l'activitat que es pot fer, sí, sobre aquesta agulla, no?
3: Sí, sí, no, i a més que a les associacions que venen, bueno, t'ensenyen tot el que fan elles, mm, i clar, és espectacular, sí, perquè a vegades veus uns models i unes coses que allò... Jo ho vull tot, jo m'ho vull quedar amb tot això, perquè tot és maquíssim. Vull dir, hi ha unes mans por ahí que fan, sí, meravelles.
4: Mm-hmm. I tant.
2: Això serà de 10 a 1 del migdia a la Plaça Nova?
3: Sí.
2: Molt bé, i després a la tarda també teniu activitat.
3: A la tarda també se'ns han solapat, perquè hem estat fent, ja portem tot el mes de maig i fent balls al centre cívic, uh-huh, i justament aquest dissabte fem sevillanes, o sigui que estan convidades qualsevol persona que vulgui ballar o vulgui escoltar, uh-huh, o vulgui veure-ho, doncs estaran fent sevillanes allà, però d'una forma molt informal, vull dir que està obert a tots els nivells i a totes les edats.
2: Uh-huh. Per tant, no cal formar part de Conex per participar d'aquesta activitat,
3: no,
2: eh?
3: No, aquesta activitat està oberta al poble. La
2: Molt
3: fem
2: bé.
3: Oberta perquè sigui una activitat per tot el poble.
2: Molt bé. Trini, tu amb el tema ball t'animes o no? Ets més de
4: amb
2: temes
4: artístics?
2: Amb el
4: tema ball, en la mostra de l'agulla, sí, ja estem ensajant un ball per fer-ho.
2: Sí.
4: I el de les sevillanes, no. Les sevillanes per un altre curs.
2: Molt bé, molt bé. I què tal portes el tema del ball?
4: Bé.
2: Sí, eh?
4: Sí, sí, sí. Jo estic molt contenta, pese a les meves poca habilitat que tinc, mm-hmm, per ballar, però de no saber moure, doncs ara ja aconsegueixo aprendre alguna coreografia i estic molt contenta.
2: Que bé, això està molt bé.
4: Amb una professora també que és excel·lent, mm-hmm, és la Isabel, que tinc que nombrar-la perquè, clar, per mi és una dona excepcional.
2: Molt bé. Doncs això passarà el dissabte a la tarda i encara, Anna Maria, el diumenge al matí també participeu d'una altra activitat.
3: Sí, el diumenge al dematí hi ha la cursa de la dona, i llavors es van adreçar a nosaltres perquè ja havíem col·laborat amb la cursa d'Ani, que es va fer també durant ara no sé quin mes, fa uns quants mesos es va fer i vam col·laborar, i ara ens van trucar a veure si podíem tenir voluntaris, i bueno, només cal dir que qui es vol apuntar, que ja tenim una llista allà, o sigui que us animo també des d'aquí, doncs, que vingueu a la cursa de la dona. Mm-hmm. I, a més, pues estaran tots ells ajudant, repartint aigua, repartint esmorzars, bueno, el que sigui.
2: Molt bé,
3: que també és un goig,
2: també,
3: és
2: clar,
3: un goig,
2: clar, sí.
3: Poder.
2: Sí, sí, formar part també una mica del poble, no?, i de les activitats que s'hi fan, que això també suposo que és una part important que també des de Conex voleu potenciar, no?, el fet de sentiment del poble.
3: Sí, efectivament, i a més també la gent se sent bé ajudant, i també és una forma de relacionar-te fora del centre, que és molt important.
2: Mm-hmm. Trini, ara em deies que qualsevol motiu és cas de celebració, en la vostra classe.
4: Sí.
2: Has fet amigues, has fet bones companyes, que
4: sí,
2: dius, sí. D'aquí n'ha sortit una amistat de veritat,
4: I tant, que fem amigues i després, fora de les classes, pues, de tant en tant anem a fer algun dinar o a fer alguna cosa nosaltres, pel nostre compte, sense vinculació de conec, sí.
2: Home, això suposo que és l'èxit absolut, no, Anna Maria, si això passa?
3: Sí. Això és, bueno, i hi han classes doncs, que fan excursions, se'n van a fora, bueno, tot el que et puguis imaginar, doncs això passa.
2: Que bé, això està genial. Quantes activitats ara, Anna Maria, heu fet durant aquest curs? Perquè nosaltres vam poder anar a veure algunes d'aquestes, però aproximadament quantes activitats esteu fent ara?
3: A veure, durant la setmana es fan com unes, no sé si són 50 classes o així, no? I a part hi ha totes aquestes coses extres que no ens les volem perdre i que crec que és molt, molt maco el sortir del local on estem. O sigui, en el local estem molt bé, però fora d'ell també és molt interessant.
2: Molt bé. Tornant a aquesta trobada de l'agulla, Anna Maria, em deies que serà la tercera vegada que intenteu fer-la, no?
3: Sí, perquè és que l'any passat, això normalment ho fèiem a l'octubre, l'any passat vol dir el 2024. Sí. Va ploure, ho vam anul·lar, el 2025 va ploure, ho vam anul·lar, i llavors van dir, bueno, és que tot el curs diem, bueno, i la primavera, què farà la primavera? I bueno, hem estat tota la setmana mirant el què, a veure si veritablement, i sembla que farà un dia molt maco, amb molt de sol, amb bona temperatura, o sigui que la gent podrà sortir al carrer i podrem gaudir.
2: Molt bé, doncs queda tothom convidat a aquestes activitats perquè vinguin a veure-us, també a conèixer doncs, tota la tasca que feu. Moltes gràcies a les dues per acompanyar-nos avui a la ràdio.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Ah, doncs moltes gràcies a vosaltres per tornar-nos a convidar una vegada més.
4: I que s'animi la gent i vingui i faci activitats que a casa...
2: Molt bé.
4: Tot el que fem les dones quan es quedem a casa és netejar i endreçar i tot això, i ja tens per tot.
2: Oh, i tant, per gaudir també i per fer despertar aquesta part artística.
4: Després, aunque tinguis algunes activitats fora de casa, treus temps per fer totes les demés coses.
2: Doncs mira, queda dit també aquest consell. Gràcies, Trini.
4: Que sí.
3: Bueno,
4: gràcies.
3: Voldria aprofitar per donar les gràcies del recolzament que ens fa l'Ajuntament, perquè, clar, sense el seu recolzament no podríem fer tampoc totes aquestes activitats fora de Conex, i, bueno, també és d'agrair.
2: Molt bé, doncs queda també fet aquest agraïment. Gràcies, Anna Maria, que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies.
5: Antena els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: L'Ajuntament estudia ara mateix qui gestionarà el nou aparcament que s'ha d'habilitar a la parcel·la que ha quedat a Can Sant Pere després de la primera fase de l'enderroc. De fet, també està per decidir quina fórmula d'estacionament s'hi practicarà, perquè la voluntat és que sigui un aparcament de rotació, si més no diurna, però no té per què ser de pagament. Això serà així si finalment ho assumeix Continental Parking, que gestiona les zones d'estacionament limitat a Premià de Mar, però no es descarta que ho acabi gestionant el mateix Ajuntament. Mentrestant, i amb l'ànim que el nou equipament comenci a funcionar abans de l'estiu, ja s'està començant a condicionar el terreny, treballs dels quals s'encarrega una empresa per mitjà d'un contracte menor i que s'haurien d'enllestir bastant ràpid. El nombre de places del nou aparcament oscil·larà entre les 30 i les 40 en funció del disseny que acabi tenint i la superfície que ocupi el vial d'accés. D'altra banda, i sempre segons la informació que ens dona l'àrea de territori, aviat s'hauria d'haver adjudicat la segona fase de l'enderroc de l'antiga fàbrica, pel que ens indiquen ja hi ha empreses candidates, entre les quals la mateixa que va fer la primera fase. La idea és que els treballs comencin abans de l'estiu. Aquest cop s'han d'enderrocar el quadrant entre el carrer Marina i Gran Via. El pressupost municipal del 2026 hi consigna una partida de 380.478 euros.
0: Premià Mèdia. Informació. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'ahir hagi acabat un altre cop sense acords. Això sí, les dues parts mantenen la voluntat negociadora amb l'objectiu de desencallar el conflicte i desconvocar les vagues previstes. El govern ofereix als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment de sou de 200 euros pactat amb Comissions Obreres i UGT. Des d'USTEC, però, reclamen que aquesta pujada salarial es vegi reflectida ja al setembre amb l'arrencada del nou curs escolar. Escoltem Yolanda Segura, que és la portaveu d'USTEC.
2: Ha estat una sessió on realment hem fet uns molt pocs avenços, però igualment demà tornarem a venir aquí a la tarda. Hem aconseguit arrencar doncs, una reunió començant a parlar de salaris, que és la qüestió que nosaltres hem posat com a inici de negociació de forma prioritària. Estem avançant poc en aquest sentit, per això USTEC demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades. Per tant, els hi farem arribar aquesta proposta i demà a la tarda abordarem la qüestió salarial.
1: Tot plegat en una nova jornada de mobilitzacions avui a Tarragona i les Terres de l'Ebre. De fet, des de primera hora del matí tallen la Nacional 240 a Tarragona i també la Nacional 340 a Vinaròs. Al migdia hi ha previstes dues manifestacions, una a Tortosa i una altra també a Tarragona. I Govern i Comuns renovaran aquest matí l'acord per als pressupostos, un suport necessari per l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte en mesures com ara la creació de la nova direcció general per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o bé novetats a la línia ferroviària R-Aeroport. A 11:45 del migdia, Illa i Jessica Albiach rubricaran aquest pacte i més tard la consellera d'Economia, Alicia Romero, en donarà els detalls. I el govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública de 540 places de funcionaris d'habilitació nacional, principalment secretaris, interventors i tresorers municipals. La mesura arriba després del traspàs de competències, volíem dir, acordat entre Generalitat i Estat, i busca reforçar especialment els municipis petits. El govern també destinarà 20 milions d'euros per ajudar ajuntaments de menys de 2.000 habitants a cobrir vacants amb nomenaments interins o bé accidentals. A Catalunya hi ha més de 1.500 places reservades a aquests funcionaris, però només un 40% estan ocupades. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat que els activistes de la Global Summit Flotilla detinguts per Israel seran deportats avui en un vol cap a Turquia. De fet, els activistes ja han pogut sortir de la presó a l'espera que siguin deportats. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia. Informació.
4: L'alcalde de Premià de Mar, Rafa Navarro, s'ha pronunciat les últimes hores a Premià Mèdia sobre la negativa de Premià de Dalt a cedir places per a residents a la Floresta i sobre la problemàtica de l'aparcament al barri Tarter Maresme. D'una banda, s'ha mostrat comprensiu amb la posició de l'alcalde veí Josep Triadó perquè, segons Navarro, és totalment normal que no vulgui encetar una guerra amb els veïns de la Floresta per molt que consideri enraonades les peticions a Premià de Mar. Ara bé, això no treu que Navarro acusi d'insolidaris aquests veïns.
5: L'alcalde de Premià de Dalt parla amb l'alcalde de Premià de Mar, escolta'm, que tenim aquest conflicte, i l'alcalde de Premià de Dalt diu: si els veïns estan d'acord, jo no tinc cap problema, però jo no prendré una decisió en contra dels meus veïns, cosa que és molt comprensible. Això està traslladat també a les associacions de veïns, i em consta que l'alcalde de Premià de Dalt ha convocat reunions amb la Floresta i amb Can Vilà per plantejar aquesta situació, i jo li agraeixo. Però també entenc que si els veïns de la Floresta i de Can Vilà, i això ho dic i ho refermo, per insolidaritat, perquè tots tenen aparcaments propis, però són cases unifamiliars la majoria

0: encara es planteja en les trobades que, segons va revelar Rafa Navarro, manté l'Associació de Veïns del Tarter Maresme amb associacions del municipi veí.
1: Contrapartides s'han ofert moltes. De fet, jo he dit públicament que jo des del primer dia de mandat vaig oferir a Premià de Dalt una etiqueta única de residents, Premià. Tant si ets de Premià de Dalt com si ets de Premià de Mar, si ets de Premià de Dalt podràs aparcar per anar a la platja i podràs aparcar per anar a buscar el tren. I si ets de Premià de Mar, no t'importarà perquè no sabràs la diferència entre aparcar a un costat del camí del mig i a l'altre costat del camí del mig. Penso que és una solució de tan senzilla, sembla estúpida que no s'hagi aplicat. Això Premià de Mar ho signa i jo estic disposat a acceptar les queixes, per exemple, dels veïns de Can Pou o dels veïns de prop de l'estació del gas. Però Premià de Dalt ens ha dit ja diverses vegades que no. El que sí que em consta és que nosaltres estem molt en contacte amb l'associació Tarter Maresme, que ells estan fent trobades amb altres associacions de veïns de Premià de Dalt perquè intentin generar doncs, una pressió perquè les contrapartides que nosaltres ja estem oferint, potser als senyors de Can Vila no els interessa, però als senyors del casc antic de Premià de Dalt sí. Per tant, estem intentant comunicar això via associacions de veïns.
0: Finalment, l'alcalde va avançar altres opcions amb què es treballa per generar nou aparcament en aquell sector de Premià de Mar. Va recordar que s'ha reformulat el mercat ambulant dels dijous per no afectar la part alta de la riera i també va parlar de dos altres projectes, l'un per adequar una petita parcel·la contigua a la rotonda del barri Banyeres perquè aculli 20 places, adequació que es faria en paral·lel a la creació en aquest indret de la nova base de l'ambulància i l'altra, sobre el qual encara va donar menys detalls per generar també més superfície en aquell barri i especialment per la franja nocturna.
2: Premià Mèdia, informació.
3: Bon dia, sardanistes. Una setmana més aquí a la sintonia de Premià Mèdia ha arribat l'hora de Fem Rotllana. Què et sembla, això?
4: Bon dia.

0: Benvinguts al Fem Rotllana, el programa de sardanes de Premià Mèdia amb Maite Llatjà i Joan Vinyals.
1: Maite, perdona, tenim un tècnic que no ens el mereixem, eh?
2: Perquè això vol dir coses.
1: Ah, això vol dir coses. Tira, tira.
2: Benvingudes, benvinguts a Fem Rotllana, el programa sardanista de la sintonia de Premià Mèdia. I us porta fins aquí a casa a través del 95.2 a la freqüència modulada del dial del vostre receptor i també al portal web premiamedia.cat. Fem Rotllana, un programa on els oients poden intervindre mitjançant el telèfon, el WhatsApp o bé el correu electrònic.
1: Exacte, ja anirem dient els números que els nostres oients han de marcar per posar-se en contacte amb nosaltres, perquè ara mateix el que hem de dir són les tres paraules màgiques que elles cobren el programa, ja que avui que el fem en directe és dijous.
2: Hem de dir dijous que hi ha...
1: Mercat, sardanes
2: i arròs.
1: El mercat ja està en funcionament des de ben d'hora del matí i nosaltres, en aquest punt de trobada que fem Rotllana, anem per les sardanes. Després ja vindrà l'arròs.
2: Ja tinc el sofregit fet,
1: Ben fet.
2: I saludem el company Carles Soler, que el tenim als comandaments tècnics, eh? Bon dia, Carles.
1: Bon dia. Tota la gent present aquí a l'estudi aplaudint.
2: Home...
1: Avui aquí a l'estudi, a part de tota aquesta gent que aplaudeix, posant-hi la veu, som els dos pesats de cada setmana. És a dir, la Maite Llatjà i un servidor de vostè, Joan Vinyals. Bon dia, Maite.
2: Bon dia, Joan. Bon dia a tothom. Anem, doncs, pel programa número 837 de Fem Rotllana. I la primera sardana d'avui la dediquem molt especialment a la Montse Manent i també al nostre company Joan Vinyals. I ara us ho explico, eh?
1: Vinga.
2: Qui coneixia la floristeria La Ginesta de Premià de Mar ha de saber que la Montse s'ha jubilat. I feliça, eh? Superfeliç.
1: Sí, sí.
2: I ha tancat les portes. Això era diumenge passat, el 17 de maig. I dos dies més tard, el 19, arriba en aquest món el Max, net de la Montse i en Joan. I aquestes dues celebracions bé es mereixen una dedicatòria, una sardana, i el que farem és fer un homenatge a tots aquests professionals que ajuden a les criatures a arribar a aquest món. Pel Max, pels seus pares, ei, per la Marina,
1: també,
2: per tota la família i per les llevadores, que sense la seva feina de portar un nen o nena seria molt, molt, molt difícil. Escoltem la sardana del compositor d'Horta de Sant Joan, en to

0: Acabem d'escoltar Les Llevadores, de Tomàs Gil i Membrado, interpretada per la Cobla Sabadell. Doncs us agraïm moltíssim aquesta dedicatòria. La Montse, si és veritat, que ja ha agafat la jubilació i la persiana de la ginesta ja no tira amunt. I el Max, el nostre net, ja és al món. Tot en 48 hores, eh? Això ha sigut superintens. Sí, sí. Molt aviat veureu passejar la Marina amb el Max per Premià. Moltes gràcies de part de tota la família. Bé, i anem informant que hi ha una ballada de sardanes a la plaça de l'Ajuntament d'Alella. Això és dissabte 23 de maig a 11:45 del migdia. I ja hi trobem allà la cobla principal del Llobregat.
1: Molt bé. I sabeu que hem connectat amb Ràdio Premià Mèdia, Premià de Mar, al 95.2 a la freqüència modulada del dial del vostre receptor. I també per internet, al portal web premiamedia.cat. I poden trucar al 93-752-2544 o escriure un correu electrònic a femrotllana@hotmail.com.
0: Exacte, aquest telèfon, 93-752-2544, és el telèfon del directe. Truquen, passen per aquí en directe i ens fan les peticions que vulguin. Exacte. Sardanes que portarem preparades la setmana que ve.
1: Sí.
0: També podem informar que els amics de la sardana de Premià de Mar estem fent un curset per aprendre o perfeccionar ballar sardanes. Ho fem a l'Amistat cada dimecres, aquí al Centre de l'Amistat, al carrer Sant Antoni, cada dimecres de 6:45 a 7:45 de la tarda.
1: Sí, senyor. I ens volen saludar.
0: Sí, i tant.
1: Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia. Hola, Marta. Què diu la Marta?
2: La Marta vol felicitar aquesta família que ha augmentat.
0: Molt bé.
2: Els avis, els pares, i sobretot també felicitar la Montse per la seva nova etapa que començarà.
0: Moltes gràcies. Gràcies.
2: El que passa que jo crec que aquests dies... Ara, els protagonistes són els pares, els recents pares.
0: Sí, i tant.
2: I en Max.
0: I tant.
2: Jo voldria dedicar una sardana a la Marina.
0: Sí.
2: Que és la que té... Ha tingut més protagonisme que la
0: Marina.
2: Sí,
0: sí, sí, diguem-ho així, sí. És la veritat.
2: Les coses com sigui. La veritat, sí, sí, la veritat sí. És aquesta, eh?
0: Sí, sí, sí.
2: Les mares som les que tenim el més protagonisme.
0: Sí, tant, i tant.
2: Se l'emporta tota la criatura, però si no fos per les mares, eh?
0: Sí, no, aquí no. I tant, ja tens raó, tens raó.
2: Doncs mira, una sardana de... La setmana que ve poso sí. Una sardana dedicada a ella, bueno, sí. A ella i a tota la família, sí. En Víctor i en Max també.
0: Sí.
2: Però la sardana poses Marina.
0: Marina, molt bé. Que és de Marc Timón.
2: No, n'hi ha una d'en Ricard Vilarsau i una del... de l'Antoni Mas, em sembla.
0: Ah, molt bé.
2: Bueno, busca el que a tu més t'agradi.
0: Molt bé, d'acord.
2: D'acord?
0: Molt bé, perfecte.
1: Bé, Marta.
0: Doncs ho tenim apuntat i ho faríem la setmana que ve.
2: Felicitats a tots, eh?
0: Gràcies.
1: Bon dia, adéu, bon dia. Adéu, bon dia. I el que hem de fer a continuació, endavant i tirar. I ha arribat l'hora d'informar dels Premis Preludi del 2025.
0: Sí, ara de seguida escoltarem aquesta sintonia dels Premis Preludi.

Bé, doncs, dir que ja s'han fet dues de les gales d'aquests Premis Preludi, i de la primera gala hem de dir que va guanyar la sardana a Montserrat Caupena, d'en Jordi Molina, que és el primer finalista de la categoria Audiència. La gala, conduïda per Arnau Tordera, s'ha pogut seguir també per a streaming a través de la xarxa Més i el YouTube. La primera gala d'Audiència, celebrada dilluns 18 de maig al Casino L'Aliança del Poble Nou, el públic ha escoltat la sardana, aquesta que serà la primera finalista de la categoria Audiència dels Premis Preludi, de les millors sardanes del 2025, que és a Montserrat Caupena, de Jordi Molina. Un dels jurats va dir que posar el nom i cognom en els títols era cedir a pressions. El títol el vaig posar, això diu Jordi Molina, perquè vaig voler, sense cap mena de pressió, perquè és una amiga meva. Això ho deia, com us hem referit, Jordi Molina, finalista d'aquests Premis Preludis. Les sardanes Noces de Tardor, de Dani Gasulla, La primera llum de l'alba, de Pitu Chamorro, Entre el cel i el verd, d'Aurora Bizantini, i La nit d'or, d'Antoni Mas, han estat les altres peces interpretades per la cobla principal del Llobregat. La categoria Audiència posa atenció en la connexió directa amb el públic. Després d'una primera selecció a càrrec del jurat expert, el format obre una fase de defensa i votació en directe, on l'audiència és qui decideix quines sardanes aconsegueixen arribar a la gran final. Les votacions, després de comptabilitzar 170 vots, d'entre els assistents també en el concert, en recompte final ha determinat que la sardana a Montserrat Caupena obtingués 556 punts, Entre el cel i el verd, 526, Noces de Tardor, 521, i Primera llum de l'alba, 496, i La nit d'hort, 451. A més, Som Sardana ha apostat per la dansa tradicional de la mà de l'esbar Som Riu d'Or, que ha ballat també la sardana frisança de Juli Garreta. És a dir, que ja tenim aquesta primera finalista a Montserrat Caupena, d'en Jordi Molina. La segona, que és un concert que es va fer ahir, no tenim, ara escoltarem la primera, no tenim encara la música, és la de la Anna Abad, que és galanesa. D'aquesta en parlarem la setmana que ve. Però escoltem, doncs, un fragment d'aquesta primera finalista, a Montserrat Caupena, de Jordi Molina.

0: A Montserrat Caupena, d'en Jordi Molina Membrives. Es va estrenar a l'abril del 25. Això va ser a Tordera. Amb la Cobla Llobregat l'ha interpretat i està dedicada als seus 50 anys. 50 anys de la Montserrat.
1: De la Montserrat.
0: La primera finalista dels Premis Preludi del 2025. La segona classificada és Galanesa, d'Anna Abad, que no l'hem pogut incloure perquè encara no el tenim.
1: No, i com dèiem, el concert va ser ahir, i ja n'informarem la setmana que ve.
0: Sí, tant que sí.
1: Molt bé, doncs, podíem anar a Badalona aquest dissabte, dia 23, a partir de 4:45 de la tarda, hi ha el 82è Aplec de la Sardana, amb les cobles Principal del Llobregat, Marinada i Ciutat de Girona. Això es fa a la plaça de la Rosa dels Vents de Badalona.
0: Molt
1: I
0: bé.
1: Tenim un altre oient que vol passar per antena.
0: Bon dia.
2: Bon dia.
1: Hola, bon dia.
2: Marta.
1: Marta, exacte, sí. Què tal?
2: Molt bé. Primer de tot, volia afegir-me a la felicitació de la Marta.
1: Sí, molt bé, gràcies.
2: Per la família, pel Max. Apunta'ns també a la dedicatòria.
1: Sí, gràcies.
2: I després també volia que la setmana que ve, dissabte, el dia 30,
1: sí,
2: és l'aniversari de casament del Salvador i la Montserrat.
1: Ah, molt bé.
2: Que ens escolten sempre.
1: Sí.
2: I, el dijous encara no serà, però quan es repeteixi el dissabte, que normalment és quan ho escolten, serà
1: doncs,
2: el mateix dia.
1: Llavors, exacte, ho farem, eh? Sí, molt bé.
2: Molt bé. I havia pensat, cercant la nostra història d'en Jordi Molina, que sí, a més està dedicada allà a Santa Perpètua.
1: Perfecte, doncs ho tenim apuntat i ho posaríem la setmana que ve.
2: Perfecte.
1: Moltes gràcies, Marta.
0: Bon dia.
1: Gràcies.
2: Adéu.
0: Mireu, fem com la Marta i truqueu al 93-752-2544 o envieu un WhatsApp de veu o de texta al 649-19-8207. I ara escoltarem més sardanes demanades pels nostres oients, i en aquest cas una que dediquem a la CC, una jove de la nostra amiga, és la jove de la nostra amiga oient, la Salvadora Graupera, que divendres, el dia 22 de maig, celebra el seu aniversari. I la Salvadora la volia felicitar tot escoltant una sardana escrita pel mestre de Bordils, en Josep Cassú, que es interpreta tot seguit la cobla principal de la Bisbal, d'aquell novembre ençà.

0: Gran sardana, eh? Aquesta, molt Maite, maca, el que acabem d'escoltar, eh?
1: Sí.
0: D'aquell novembre ençà, de Josep Cassú i Jordi, i ens ha interpretat la cobla principal de la Bisbal. L'hem dedicat a la CC, que celebra el seu aniversari divendres, dia 22 de maig, de part de la Salvadora Graupera, que li vol desitjar per molts anys.
1: Per molts
0: També
1: anys,
0: des de Fem Rotllana li diem per molts anys.
2: Fem Rotllana, el programa de sardanes de Premià Mèdia, amb Maite Lletjà i Joan Vinyals.
0: Perfecte, doncs anem informant
1: d'una
0: altra ballada. Si podem anar a Arenys de Munt.
1: Ah,
0: Arenys de Munt, a la plaça de l'Església, la Bell Puig Cobla, ens farà una ballada de sardanes a partir de les 7 de la tarda. Això és dissabte, dia 23.
1: Molt bé.
0: Mira, més oients volen passar per antena.
1: Bon dia.
3: Hola, bon dia, sóc la Salva.
0: Hola, Salva, què tal?
3: Bueno, aquesta sardana ha sigut fantàstica.
1: Ostres, molt bonica,
0: i tant, i tant. Estava, amb la Maite estàvem aquí ballant aquí sobre...
3: Oh, jo també.
0: Amb els peus... anar puntejant.
3: Sí, bueno, jo felicitar-vos per la criatura.
0: Moltes gràcies, Salvadora.
3: I per la botiga, que...
0: Sí, sí, tot ha vingut en 48 hores,
3: sí,
0: això.
3: Sí, sí, ja vaig veure que hi havia la iaia Montserrat a...
0: També,
3: allà,
0: també,
3: a
0: sí.
3: La vaig veure allà.
0: Sí, però, sí, sí.
3: Jo estava a l'altre costat, ja vam anar a comprar una planta, també.
0: Ja, clar, sí, bueno, no. Molt bé, molt bé. Tothom ha volgut tenir el record, un record de la ginesta.
3: Sí.
0: Home, a veure, són molts anys, Salvadora, han sigut molts anys i sempre hem estat aquí, o ha estat, més la música conservador, ha estat sempre al peu del canó.
3: Allò quedarà buit.
0: Ja, ja.
3: Anaves allà i veies les plantes i
0: sí, sí.
3: Feia alegria.
0: Ja.
1: I tant, feia bueno, molt bonic.
0: Sí. Són etapes.
3: Sí, sí, que han de passar. Bueno, jo vull
0: sí,
3: ara demanar una sardana
0: sí.
3: Pel dia 31, no sé si em vaig demanar una.
0: Pel 31 n'hi ha una demanada, sí.
3: No, ah, sí?
0: No em facis dir perquè ho tinc a casa. Però me'n vas demanar una. Una per avui, que era aquesta, que acabem d'escoltar, sí. I una altra pel 31. Però bé, no.
3: 31. Que són... Sembla pic i repicó, pic, repic
0: potser,
3: i repicó.
0: Potser és aquesta,
1: potser sí.
0: Sí
1: eh?
3: Perquè, bueno, doncs... Podríeu tocar dues, perquè sí. és per tres persones.
0: Sí, com vulgui, sí. Sí.
3: Mira, la sardana que vau tocar diumenge, que van tocar a la copla,
0: sí.
3: Aquest diumenge,
0: sí.
3: No sé si es deia la Preciosa o la no sé què, que van repetir perquè era molt maca.
1: Doncs, ah, sí, doncs... ho vam parlar. Sí, no és aquesta, no és la Preciosa.
0: Bueno,
3: no és Preciosa. No,
1: ara no recordo jo tampoc. Però sí, ja sé quina vols dir.
0: Ho mirarem.
1: Ja ho mirem.
0: Ho mirem. No pateixes que ho mirarem. I llavors a qui aniria dedicada?
3: Bueno, aquesta pic i repicó,
0: sí.
3: El meu fill i el meu net.
0: Sí.
3: I l'altre... Diguéssim, una neta postissa, la Berta.
0: Neta, la Berta. Que fa aniversari, també?
3: Sí, també, el 31.
0: Aniversari,
3: el 30. El meu fill i la Berta. I el 30, l'Adrià.
0: Molt bé, i el 30, l'Adrià. Molt bé.
3: Aquest mes estem...
0: Sí, sí, veig que esteu coberts, també, eh?
3: Sí.
0: Molt bé, doncs...
3: Sí, me la podeu tocar, aquesta, també.
0: I tant.
3: Opa, aquesta maca.
0: Investigarem quina sardana era, perquè
1: sí.
0: Tenim el programa i
1: sí,
0: ho mirarem.
1: Sí,
0: i la trobarem, que no pateixis.
3: Que no doneu programes, ara, allà.
0: Sí,
1: sí,
0: no,
1: sí, tant.
0: Allà on, tenim, allà on tenim, posem la megafonia, allà hi ha una taula i estan allà.
3: No em vaig moure, no.
0: Va, sí, sí.
1: Sí, sí. Sí, sé que ho vam parlar, que tu comentaves i ho vam dir. I jo recordo que encara no me'n recordo.
0: No, no, ja la trobarem segur.
3: Bueno,
0: d'acord?
3: Gràcies, eh?
0: Moltes gràcies.
3: Enhorabona.
0: Gràcies, Salvadora.
3: Adéu, bon dia.
0: Gràcies.
1: Adéu.
0: Bon dia. Bé, doncs ja heu connectat amb Ràdio Premià de Mar, Premià Mèdia, i hem de dir que no podríem fer aquest programa i tots els que vindran els propers anys sense la col·laboració dels amics de la sardana de Premià de Mar i també de Som Sardana. Som Sardana ens informa de les ballades i aplecs de cada setmana i organitza aquests premis Preludi, que ja hem escoltat ja la primera finalista i ens proporciona també molta d'aquesta música que escoltem en aquest programa. Continuem.
1: Sí, sí, sí. I truqueu, sisplau, al 93-752-2544 o escriviu a femrotllana@hotmail.com. I a continuació atendrem la petició de la nostra amiga, la Teresa Senyer, de La Garriga, que ens va trucar la setmana passada per saludar-nos i ens va demanar per dedicar a tots els oients de Fem Rotllana la sardana del mestre de Caldes de Malavella, d'en Francesc Marrós, que ens ofereix tot seguit la copla Marinada. La Garriga.

0: meva. És molt maca, aquesta.
1: Quines sardanes que estem tocant avui. Ja quedarem esgotats aquí de tant de ballar, Maite. Aquesta era La Garriga, de Francesc Mas i Ros, estrenada el mes de juliol de 1975. L'hem escoltat per la Cobla Marinada, demanada per la nostra amiga oient de La Garriga, la Teresa. Aquí saludem des de Fem Rotllant, aquí a Premià Mèdia. I saludem també a la Montse de Tona, que segur que ens està escoltant i també ens agradaria escoltar-li la veu. Podria marcar aquest número de telèfon al 93-752-2544, aquest telèfon del directe, i fer-nos alguna petició. Montse de Tona, no et tallis.
0: Ei, a veiem si és veritat.
1: Exacte. Mira, i per cert, a Tona. A Tona fan aquestes, dilluns que ve, que deu ser festa a Tona, el 82è aplec de la Rosa a Lourdes i al Castell, a partir de 4:45 de la tarda, amb les cobles Ciutat de Girona i la Sant Jordi. Això es fa al Pla del Castell de Tona.
0: Molt bé. Sí. I que truqui, amb el 93-752-2544 o que envien un WhatsApp de veu o de texta al 649-19-82-07. Uh-huh. I recordar que podeu vindre, perquè a vegades la gent es queixa, oh, que no... Nosaltres fem un curset i ensenyem a ballar sardanes cada dimecres de 6:45 a 7:45 del vespre a l'Espai L'Amistat, que és de referència.
1: Això, a l'Amistat, al carrer Sant Antoni, número 60, a la sala de dalt de tot.
0: Sí,
1: pugeu a dalt i us ensenyarem a ballar sardanes o perfeccionar la tècnica.
0: Sí, sí.
1: I a repartir-les també, a repartir les tirades.
0: Tot. Vull dir, no hi ha excusa per no ballar-ne.
1: Tirem endavant, Maite.
0: A continuació escoltem una sardana que ens ha demanat la nostra amiga de Vilassar de Mar, la Nuri Bosch, que amb el seu missatge ens diu el següent. A la memòria d'en Joan Gaspar, que fa 13 anys que ens va deixar. I m'agradaria recordar-lo amb la sardana del mestre Joaquín Ostenc, que ens ofereix tot seguit la Copla Sant Jordi, Doll d'Amor.

0: Doll d'amor, de Joaquim Mustenc i Dunya Beitia, estrenada el dia 2 de juny de l'any 2013, a l'Escala. L'hem escoltat per la Cobla Sant Jordi. Aquesta sardana va ser guanyadora del Premi Sardana de l'any, 2013.
1: És molt bonica.
0: Exacte. Demanada per la nostra oient de Vilassar de Mar, la Nuri Bosch l'ha volgut dedicar a la memòria del seu marit, el Joan Gaspart, que fa ara mateix 13 anys que ens va deixar. Bé, recordeu, fins que acabar el programa queda encara una hora, la segona hora i un quart d'hora d'aquesta primera. El 93-752-2544, marqueu-lo, passeu per antena i feu les vostres peticions. També podeu enviar un correu electrònic a femrutllana@hotmail.com. I us anem informant d'aquesta ballada de sardanes a Alella. Dissabte, dia 23, a 11:45 del migdia, amb la Cobla Principal de Llobregat, a la plaça de l'Ajuntament d'Alella.
1: Sí, senyor. I a continuació atendrem la petició de la nostra oient de Premià de Mar, la Carme Mateu, que volia dedicar una sardana al seu marit, en Jordi, que dimecres passat, el dia 20 de maig, celebrava el seu aniversari. I la Carme el volia felicitar tot escoltant una sardana escrita per Enric Ortí, intèrpret de tenora de la Cobla Sant Jordi i compositor de grans sardanes. Ens la interpreta tot seguit la Cobla Sant Jordi i porta per títol Terra de Cavallers.

0: Doncs era Terra de Cavallers.
1: Que maca, eh? I tant, també m'encanta, sí. Que això també.
0: Sí, sí, avui estem escoltant unes sardanes molt
1: boniques,
0: precioses. Atenem aquest oient i després informem d'aquesta sardana que acabem d'escoltar. Bon dia!
1: Hola.
2: Hola, bon dia, soc la Rosa.
0: Hola, Rosa, Rosa, què tal?
2: Moltes felicitats, els guàrdies, eh?
0: Moltes gràcies.
2: Bueno, tot arribat.
0: I
2: tot
0: tant.
2: Arribat
0: al mag, ja està, no? Tot, tant, i tant que sí.
2: Vale, bueno, bona, eh?
0: Moltes gràcies, Rosa.
2: Escolta, vull dedicar una sardana per la Marina i Inés de Florida.
0: Molt bé. Doncs molt bé. Ho tenim apuntat i ho faríem la setmana que ve.
2: Vale, moltes gràcies. Felicitats.
0: Gràcies.
2: Adéu, bon dia.
0: Gràcies, adéu,
1: Rosa,
0: que vagi
1: adéu,
0: bé.
1: Adéu, adéu.
0: Doncs havíem acabat d'escoltar aquesta Terra de Cavallers, dèiem, d'Enric Ortí i Martín, estrenada a l'Auditori de Barcelona el dia 31 de gener de l'any 2009. L'hem escoltat per la Cobla Sant Jordi i és dedicada als 25 anys de la mateixa Cobla Sant Jordi. Nosaltres però l'hem dedicat al Jordi Vendrell de part de la Carme Matiu, que em sembla que es coneixen una mica, la Carme i el Jordi. Jo diria que es coneixen una mica.
1: Jo crec, potser encara falta, eh?
0: jo diria que es coneixen. I li vol dir, i nosaltres també, des de Fem Rotllana també, per molts anys, Jordi.
1: Per molts anys,
3: els dijous,
1: a tots
3: Mercat, dos. Sardanes i arròs a Premià Mèdia.
0: Exacte, a Premià Mèdia i a Badalona. Anem a Badalona, Maite.
1: Va, sí,
0: vinga,
1: a dos quarts de cinc, això serà dissabte,
0: sí.
1: Hi haurà una, les coples principal del Llobregat, Marinada i Ciutat de Girona, a la plaça de la Rosa dels Vents, a Badalona. És el 82è aplec de la sardana, déu-n'hi-do, també.
0: Dissabte a la tarda, a partir de dos quarts de cinc.
1: Sí, senyor. I podeu seguir trucant, que ara hi ha estona, el 93-752-2544. I com deveu recordar, aquesta temporada demanem als nostres oients i amics que ens enviïn una petita llista de 6 o 8 sardanes que siguin importants per ells. Sardanes que porteu arrelades a la memòria per qualsevol motiu. Quan tingueu un moment, feu aquesta llista i ens la feu arribar. Pot ser a través d'aquest WhatsApp de lletra, no? Escriviu al 649-19-8207 aquesta llista, o bé per correu electrònic, també al femrotllana@hotmail.com.
0: Torna a repetir, que ara he anat a buscar un llapis, que no en tenien.
1: Ah, vale. Vinga, torna a repetir. El WhatsApp és el 649-19-8207 o el correu electrònic femrotllana@hotmail.com.
0: D'acord, a la segona hora ja avui tenim la llista de Montserrat Manent. No sé si la coneixeu d'aquí de Premià, que és una sardanista d'aquí de Premià.
1: Molt bé, estarem molt contents d'escoltar-la.
0: I tant.
1: Més sardanes, que ara escoltem a Fem Rotllana. A continuació, la Cobla Reus Jove ens interpreta una obra del premianenc Xavi Pinyol, que es diu Jana, la tercera gràcia.

0: Bé, doncs, escoltant aquesta Jana, la tercera gràcia, ho hem de deixar aquí perquè el temps se'ns tira a sobre.
1: Sí, sí.
0: Donem les gràcies a la Maite.
1: Sí, l'estic veient, que cau, que cau, que cau.
0: Va caient, i ara anem a aguantar-lo. Doncs, Maite, gràcies per aquesta primera hora. Ens retrobem aquí dijous
1: que ve. Sí, sí, i enhorabona un altre cop.
0: Moltes gràcies.
1: Joan, per tota aquesta família tan maca.
0: Ja anirem a passejar cotxets per aquí per premiar.
1: I tant, ho passarem molt bé.
0: I tant que sí, moltes gràcies.
1: A tothom, records, que vagi molt bé, sigueu feliços. Jo torno dijous que ve.
0: Perfecte. Però ara diem allò, que no marxin gaire lluny.
1: Que encara n'hi ha més.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Govern i Comuns renovaran aquest matí l'acord per als pressupostos, un suport necessari per l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els Comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte, mesures com ara la creació de la nova Direcció General per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o bé novetats a la línia ferroviària R-Aeroport. A dos quarts de 12 del migdia, Salvador Illa i Jéssica Albiach rubricaran el pacte i més tard la consellera d'Economia, Alicia Romero, en donarà els detalls. I el govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública de 540 places de funcionaris d'habilitació nacional, principalment secretaris, interventors i tresorers municipals. La mesura arriba després del traspàs de competències acordat entre Generalitat i Estat i busca reforçar especialment els municipis petits. El govern també destinarà 20 milions d'euros per ajudar ajuntaments de menys de 2.000 habitants a cobrir vacants amb nomenaments interins o bé accidentals. Ho ha dit Albert Dalmau, conseller de la Presidència, durant el debat de totalitat del projecte de llei de l'ocupació pública catalana.
2: I, per tant, suplim amb aquesta convocatòria de 540, ho dic, no serà fàcil, de 540 secretaris i interventors que el govern aprovarà la setmana vinent, un dels elements essencials pel conjunt del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
1: A Catalunya hi ha més de 1.500 places reservades a aquests funcionaris, però només un 40% estan ocupades. I avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'ahir hagi acabat de nou sense acord. Això si les dues parts mantenen la voluntat negociadora amb l'objectiu de desencallar el conflicte i desconvocar les vagues previstes. El govern ofereix als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment de sou de 200 euros pactat amb els sindicats de Comissions Obreres i UGT. Des d'USTEC, però, reclamen que aquesta pujada salarial es vegi reflectida ja al setembre, tot plegat en una nova jornada de mobilitzacions avui a Tarragona i les Terres de l'Ebre. De fet, des de primera hora del matí estan tallades la Nacional 240 i la 7 a Tarragona i també la Nacional 340 a Vinaròs. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat que els activistes de la Global Sumut Flotilla, detinguts per Israel, seran deportats avui en un vol cap a Turquia. Segons el govern espanyol, hi ha almenys 44 ciutadans espanyols retinguts, 23 dels quals són catalans. De fet, els activistes ja han pogut sortir de presó, tot plegat després que hagin denunciat violència extrema, humiliacions sexuals i lesions durant la seva retenció. I pel que fa a la mobilitat a l'AP7 a l'altura de Freginals en sentit Barcelona, hi ha un carril tallat per un vehicle avariat. També hi ha afectacions a la C25 a Manresa i a la C59 entre Mollet del Vallès i Santa Perpètua per dues avaries més.
0: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia. Informació.
4: L'actual líder del grup municipal i primera secretària del Partit Socialista de Catalunya, Premià de Mar, Luz Cánovas, repetirà al capdavant de la llista electoral als comicis del 2027. Cánovas ha estat proposada per l'executiva del partit i, tot i que tècnicament l'agrupació local encara ho ha de votar, després haurà de ser ratificada pel Consell Nacional del Partit. Aquesta setmana, la seva companya de partit i de grup municipal, Pilar Guardeño, ja ho donava per fet a la tertúlia de Premià Mèdia. Guardeño també avançava que a la llista i continuaran els membres del grup municipal actual, però que també hi haurà incorporacions.
5: Continuarà aquesta línia de regidors i penso que es pot dir, la cap de llista serà la Luz Cánovas i, bueno, contents de poder seguir treballant i el que farem pues, serà incorporar nous perfils, no? Perquè és bo moure llistes, però, de fet, en un principi seguim nosaltres, com el mandat anterior, incorporant nous perfils al capdavant de la Luz Cánovas.
4: L'assemblea de l'agrupació en la qual es votarà la candidatura de Cánovas es farà el divendres 22 de maig. Com diem, Luz Cánovas ja va ser cap de llista socialista a les eleccions del 2023. Anteriorment va formar part de la llista i va convertir-se en regidora dins de l'equip que liderava el David Gutiérrez i va ostentar càrrecs de govern durant el mandat 2019 al 2023.
3: Premià Mèdia. Informació.
0: Continues escoltant...

0: per ser escoltats, i també els podeu recuperar en la plataforma ivoox.com posant el cercador Fem Rotllana i de seguida us sortiran. Acompanyats dels controls tècnics del company Carles Soler, que també us atendrà la línia telefònica quan truqueu, i aquí saludem de nou. Bon dia, Carles. Perfecte, anem doncs a descobrir quins missatges ens amaga la música que escoltarem a continuació. I per això comencem amb l'espai Melodies del Mar.
1: La rosa del port, quan surt a la mar, les blanques gavines la van voltejant.
2: El Fem Rotllana, Melodies del Mar.

Bé, doncs, tot seguit escoltarem una fantàstica habanera escrita, lletra i música per Josep Lluís Ortega Monasterio. Ens la interpreta el grup Porvo. Porta per títol Nineta.

0: Acabem d'escoltar Nineta, amb lletra i música del Josep Lluís Ortega Monasterio, interpretada pel grup Portbó, una magnífica manera que nosaltres hem dedicat a aquest grup d'estudiants de l'escola Betlem de Premià de Dalt, que avui estan aquí veient les instal·lacions de Premià Mèdia. I també a tots els nostres oients, amb la que hem omplert avui l'espai Melodies del Mar. Bé, truqueu, podeu trucar fins al acabar el programa al 93-752-2544, passeu per antena i feu les vostres peticions, i també enviar notes de text o de veu. És que em sortia de text o de WhatsApp, però de veu, al WhatsApp 649-19-82-07. I anar recordant aquesta ballada de sardanes d'Arenys de Munt. Això és dissabte, dia 23 de maig, a partir de les 7 de la tarda, amb la Bell Puig Cobla, a la plaça de l'Església d'Arenys de Munt. I tenim un oient que vol passar per antena. Bon dia.
1: Bon dia, Joan.
0: Hola, bon dia. La Isabel.
1: Sí.
0: Hola, Isabel, digues.
1: M'alegro que... M'alegro molt que tinguis un altre net.
0: Sí, sí, sí, és aquí, ja el tenim aquí, el Max.
1: Bueno... Estem un maco.
0: Sí, i tant, i tant.
1: Nets, eh?
0: Sí, sí, molt bé, moltes gràcies.
1: Sí, escolta, voldria que la setmana que ve posessis una sardana.
0: Sí.
1: Que l'hagi escrita o fet la música d'en Fecundes.
0: Sí, i tant.
1: Perquè diumenge la vaig trobar a les sardanes.
0: Sí.
1: I ja li vaig dir que trucava aquí a les sardanes.
0: Sí.
1: I ell va dir, coi, pues, podeu que em posin una per mi? Bueno... feta d'ell.
0: Sí, precis...
1: Si, la veure... setmana que ve, si li vols posar...
0: Sí, sí, sí, cap problema. Qualsevol d'ell et va bé?
1: O alguna d'ell.
0: Sí, sí, qualsevol, una trio i una...
1: Sí, sí, una d'ell.
0: D'acord.
1: Hombre, l'home li agrada la sardana.
0: Sí, a més, la setmana passada, si us recordeu, vam passar la seva llista de sardanes
1: sí,
0: a la segona part, que me la va portar sí. I la vam passar la segona part. D'acord?
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Ja,
1: hasta li vaig dir... perquè amb mes germanes vam trobar, saps? I, bueno, va anar bé.
0: Molt bé.
1: Doncs,
0: vale, maco. Doncs ho tenim apuntat, Isabel.
1: Vale.
0: D'acord.
1: Adéu.
0: Gràcies. Adéu. Doncs continuarem endavant aquest programa nostre, saludant a tots aquests estudiants, alumnes d'aquesta escola Betlem de Premià de Dalt, que els tenim aquí veient les nostres instal·lacions i escoltant el programa, aquest programa de sardanes, fem rotllant aquí a Premià Mèdia. I com bé sabeu, aquesta temporada demanem als nostres oients que ens diguin quines són les sardanes que tenen arrelades a la memòria o al cor, per un motiu o altre. I aquesta setmana ens ha enviat la seva llista la sardanista premianenca, la Montserrat Manent, que, per si no ho sabeu, ja ha passat a la vida de jubilada des de diumenge passat, que va tancar el seu negoci de floristeria a la mateixa plaça de l'Ajuntament de Premià de Mar. La Montse Manent, sardanista de tota la vida, va formar part de la colla sardanista marinera de Premià de Mar fins a la seva dissolució. La de la colla, vull dir, Cantaire, també, molts anys de la Coral L'Amistat de Premià de Mar i col·laboradora dels Amics de la Sardana de Premià de Mar. Ara ja, jubilada, la veurem més per les ballades i aplecs. Doncs la Montse ens va enviar la seva llista de sardanes arrelades a la seva vida musical i la primera que ens apunta és Escalenca, de Pere Mercader, perquè va ser la sardana que van ballar l'any 1977 al dia de la presentació de la colla marinera a la plaça de l'Ajuntament. Doncs res, escoltem-la tot seguit, interpretada per la cobla Marinada, Escalenca, de Pere Mercader.

0: Acabem d'escoltar Escalenca, de Pere Mercader i Andreu, estrenada el dia 14 de febrer del 1956 a Barcelona, a Horta. L'hem escoltat per la Cobla Marinada. Sardanes arrelades a la vida personal de la sardanista premianenca Montse Manent. Bé, recordeu que teniu el telèfon a la vostra disposició, encara queden ben bé tres quarts d'hora de programa. Podeu trucar al 93-752-2544 i també podeu enviar un WhatsApp de text o de veu al 649-198207. Bé, recordem també una ballada de sardanes al Pla de la Catedral. Aquesta és típica ballada de cada diumenge al Pla de la Catedral de Barcelona, a un quart de 12 del migdia, amb la cobla principal del Llobregat. I continuem repassant la llista de la compra, diem, de sardanes de la nostra amiga Montse Manent, de Premià de Mar. I a continuació ens proposa Colla Marinera, de Lluís Buscarons, i aquesta obra està a la seva llista per raons òbvies. La Montse va ser una de les fundadores d'aquesta colla sardanista. Bé, doncs, l'escoltarem després d'escoltar els nostres oients. Bon dia.
1: Hola, felicitat, Joan.
0: Hola, bon dia, moltes gràcies.
1: Que vagi tot bé, eh?
0: D'acord, em dirà el nom, per favor.
1: Soc la Rosita.
0: Rosita, Rosita, val, gràcies.
1: I un petó a la Montse, una bona jubilació.
0: Moltes gràcies. Ha vingut tot de cop.
1: Oh, i tant, que és maco tot això.
0: I tant que sí.
1: Escolta'm, bueno, ja escolto, eh?
0: Molt bé.
1: Avui he arribat tard.
0: No passa res, no passa res.
1: Tu, però el dissabte et tornaré a escoltar.
0: Ara t'anava a dir, dissabte podeu repetir.
1: Oh, i tant, jo sóc una fanàtica, eh,
0: I
1: tu?
0: I tant que sí. Ben fet.
1: Bueno, sardanes per tothom.
0: Moltes gràcies, Rosita.
1: Adéu, carinyo.
0: Una abraçada. Adéu. Gràcies.
1: Adéu.
0: Bon dia. Doncs dèiem que a continuació ens proposava la Colla Marinera, de Lluís Buscarons. Aquesta obra està a la seva llista per raons òbvies, dèiem. La Montse va ser una de les fundadores d'aquesta colla sardanista. No se'n parli més. Escoltem-la interpretada per la Cobla Premianenca, Colla Marinera, de Lluís Buscarons.

0: Acabem d'escoltar Colla Marinera, de Lluís Buscarons i Pastells, estrenada l'any 1978 i interpretada en aquesta ocasió per la cobla premianenca. Són sardanes que sempre porten un reconec del cor la nostra amiga sardanista Montse Manent, de Premià de Mar. I tenim més oients que volen passar per antena. Bon dia!
1: Bon dia i bona hora.
0: Bon dia, què diu l'Enric?
1: Soc l'Enric en aquí, que...
0: Molt bé.
1: Mira, trucava per donar l'enhorabona a en senyor Joan.
0: Moltes gràcies, moltes gràcies.
1: A la senyora Montserrat.
0: Perfecte, gràcies.
1: Que també em sembla que té la mateixa categoria de iaia i de iaio.
0: Exacte, sí.
1: És doncs vinga.
0: Ja tenim un títol més, que ja el teníem, però bueno, ara tenim el tercer títol ja.
1: Tercer títol,
0: veus? El tercer, exacte.
1: Bueno, i ara això esperem que no faci endarrerir l'escapada a Nova York.
0: No, això segur que no,
1: Això ja, segur... Ara recaudar una miqueta i cap a Nova York,
0: Això segur que no. Moltes Vinga. Gràcies, Enric, moltes gràcies.
1: Una abraçada a tots.
0: Gràcies.
1: Apa, bon dia.
0: Fins ara, gràcies. Doncs acabem de parlar amb el nostre amic Enric. Doncs també us informem que a Barcelona, Sant Martí, al casino de l'Aliança del Poble Nou, dilluns dia 25, a partir de les 7 de la tarda, hi ha la tercera gala de l'audiència d'aquests Premis Preludi, amb la cobla principal del Llobregat. Recordeu que el telèfon per a passar per antena és el 93-752-2544 o bé podeu escriure un correu electrònic a femrotllana@hotmail.com. I a continuació, la Montse ens apunta la partitura del mestre Manel Saderra, Somni, perquè ens diu els amics presents el dia del seu casament els hi van posar en el moment de la seva entrada al restaurant. Doncs aquest és un bon motiu per escoltar-la. Ens la interpreta la Cobla de Cambra de Catalunya, Somni, de Manel Saderra.

0: Doncs acabem d'escoltar Somni, de Manel Saderra i Puigferrer, estrenada l'any 1945 a Banyoles. L'hem escoltat per la Cobla de Cambra de Catalunya. Sardanes arrelades a la vida de Montserrat Manent, sardanista premianenca.
1: Fem rotllana. Les sardanes a Premià Mèdia.
0: Molt bé, doncs recordeu que tenim aquest telèfon per vostès per passar per antena i fer les vostres peticions, que és el 93-752-2544. I també podeu enviar aquest WhatsApp de text o de veu al 649-19-82-07. I anem recordant aquesta ballada de sardanes a la plaça de l'Ajuntament d'Alella, amb la Cobla Principal de Llobregat, a les 11:45 del migdia. Això és dissabte, dia 23. I la nostra protagonista d'avui, aproximadament fa un any més tard, dèiem, però hem d'atendre aquest oient que ha marcat el nostre número telefònic. Bon dia!
2: Hola, bon dia!
0: Hola, Montserrat, què tal?
2: Bé.
0: Com anem?
2: Bé.
0: Sí, enhorabona, eh?
2: Sí, enhorabona a vosaltres.
0: No, a vosaltres. I vostè...
2: Que tu avis complert, ara.
0: Bueno, però hi ha qui és besàvia.
2: Sí.
0: De tres, ja.
2: Sí, això
0: no pot dir tothom, eh?
2: No, des de l'ego. A veure, jo volia que em posessis una sardana.
0: Sí.
2: Però havia triat Marina.
0: Sí,
2: però
0: sí.
2: Com que ja està demanada...
0: Està agafat, sí.
2: Posa'n una a tu la que et sembli que és més adequada.
0: Molt bé, doncs...
2: És per la Marina.
0: Sí, sí, sí, sí. Doncs... Ho tinc apuntat i ho faríem la setmana que ve, això, Montserrat.
2: D'acord, molt bé, gràcies, eh?
0: Gràcies a vosaltres, gràcies per seguir-nos i per trucar.
2: Gràcies, adéu.
0: Que vagi bé, bon dia.
2: Adéu.
0: Doncs des de Vilassar de Mar ens arribava aquesta trucada. Bé, dèiem que la nostra protagonista d'avui, aproximadament un any més tard d'haver entrat al dia del seu casament a ritme de la sardana Somni, va muntar, encara no sap com, una floristeria a Premià de Mar, a la plaça de l'Ajuntament. Un negoci que justament aquesta setmana passada, diumenge dia 17 de maig, va tancar per jubilació. I quan la Montse va fer 50 anys i la seva botiga en feia 25, li van dedicar una sardana que és la que ens proposa a continuació, que és Ginesta Florida, d'en Jordi León. Aquesta sardana és inspirada en un poema de Joan Vilanó que es diu A una ginesta florida tot l'any. Escoltem aquesta sardana, Ginesta Florida, de Jordi León, per la Cobla Marinada.

Bé, doncs és Ginesta Florida, aquesta sardana que acabem d'escoltar, de Jordi León i Royo, estrenada aquí a Premià de Mar el dia 28 d'agost de l'any 2010. L'hem escoltat per la Cobla Marinada. Aquesta sardana és dedicada a Flors la Ginesta, que quan va fer 50 anys la seva propietària, la Montse, que avui ens envia la seva llista de sardanes top, per dir-ho així, i el dia, o sigui, el 25è aniversari de la botiga. Aquesta sardana és inspirada en un poema de Joan Vilanó a una ginesta florida tot l'any, de l'any 1987. Mireu, aquesta poesia, aquest poema comença i diu: enfront al nostre campanar s'exhibeixen moltes flors, són de tants variats colors que donen goig contemplar. I acaba, l'última estrofa, diu: només hi manca el sol i el cantar del rossinyol perquè sigui un paradís. Bé, d'aquest rossinyol en parlem després. Sardanes imprescindibles a la vida de Montserrat Manent, gran sardanista de Premià de Mar. I anem recordant també aquest 82è aplec de la sardana de Badalona, que és dissabte, dia 23, a partir de 4:45 de la tarda. És el 82è aplec de la sardana. I trobem allà les cobles principal del Llobregat, la Marinada i la ciutat de Girona. Es fa a la plaça de la Rosa dels Vents de Badalona. I recordeu que encara queden uns minuts per agafar les vostres trucades al 93-752-2544. O bé, podeu enviar notes de veu o de text al telèfon 649-1982-07. Bé, i la següent que ens apunta a la llista l'amiga Montse és un Mar de Plecs, d'Anna Abad, dedicada al 50è aplec de la sardana de Premià de Mar. Un aplec, el de Premià, que la Montse sempre ha viscut a primera fila i on, per sorpresa seva, es va estrenar la sardana que hem escoltat anteriorment, aquesta Ginesta Florida. Escoltem la que ens proposa a continuació, interpretada per les cobles Juvenívola de Sabadell, Premià i Marinada. Un Mar de Plecs, d'Anna Abad.

0: Acabem d'escoltar un mar de plecs d'Anna Abad i Gils, estrenada durant el 50è aplec de Premià de Mar el dia 28 d'octubre de l'any 2023. L'hem escoltat de conjunt per les cobles Juvenívola de Sabadell, Premià i Marinada. De la llista de sardanes arrelades de l'amiga Montse Manent de Premià de Mar, i també que l'hem dedicat a aquests alumnes que estan avui visitant les nostres instal·lacions de Premià Mèdia de l'Escola Betlem de Premià de Dalt.
1: Fem rotllana. Les sardanes a Premià Mèdia amb el suport dels Amics de la Sardana.
0: Perfecte, doncs, anirem cap a Arenys de Munt dissabte dia 23 a les 7 de la tarda. Hi ha una ballada de sardanes per la Bellpuig Cobla a la plaça de l'Església d'Arenys de Munt. I continuarem amb l'amiga Montse Manent, i la següent que ens apunta a la seva llista és 65 i seguim, d'en Xavi Pinyol. Bé, abans us he llegit una estrofa de la poesia dedicada a la Ginesta que parlava d'un rossinyol. Doncs aquest rossinyol, que és un servidor de vostès, també es va jubilar, i la Montse li va encarregar a l'amic Xavi Pinyol una sardana per la jubilació de qui us parla. I d'aquí va sorgir la que escoltem tot seguit. 65 i seguim, de Xavi Pinyol, per la Cobla Sabadell.

Doncs acabem d'escoltar 65 i seguim, de Xavi, Pinyol i Garcia, estrenada aquí a Premià de Mar el dia 23 de febrer de l'any 2025. L'hem escoltat per la Cobla Sabadell, un enregistrament del dia de la seva estrena. Sardanes que, per un motiu o altre, s'han fet un raconet en el cor de la nostra amiga protagonista del programa d'avui, Montserrat Manent, que acabava la seva llista amb aquesta sardana que acabem d'escoltar. Bé, i recordem que al Pla de la Catedral de Barcelona, Ciutat Vella, hi ha una ballada de sardanes diumenge dia 24, a 11:45 del migdia, amb la cobla principal del Llobregat. Bé, i la Montse acabava la seva llista amb aquesta sardana que hem escoltat, 65 i seguim. Però com que les coses bones no venen mai soles, després de jubilar-se diumenge dia 17, 48 hores després, dimarts dia 19, la Montse va tornar a ser àvia. Va arribar a aquest món el Max, el fill de la Marina i el Víctor. Quines casualitats, no? Doncs aquí, a Fem Rotllana, li dediquem a la Montse, a la Marina, al Víctor i al Max la sardana del jove compositor de Castelló d'Empúries, Marc Dimon, que ens interpreta tot seguit la cobla La Llobregat. Amor d'àvies.

Bé, acabem d'escoltar aquesta sardana de Marc Timón i Barceló, Amor d'àvies, estrenada a la Bisbal el dia 20 de novembre de l'any 2016. L'hem escoltat per la cobla La Llobregat, dedicada a la Montse Manent, que avui ens ha enviat la seva llista de sardanes arrelades a la seva vida. A la Marina i el Víctor i el Max, el nou net de la Montse, i si m'ho permeteu, d'un servidor de vostès. Donem les gràcies a la Montse Manent per la col·laboració aquí a Fem Rotllana. Doncs aquesta era la llista de la Montse que ens havia enviat i que hem repassat en el programa d'avui. I nosaltres ja pràcticament ho deixarem aquí perquè queden escassament 3 minutets i no ens donaria temps de passar cap altra sardana. Us donem les gràcies per la vostra atenció, per les vostres trucades, també a l'amic Carles per la seva feina a les vies de so i també quan us ha agafat el telèfon. I doncs res, dir-vos que tornem a estar aquí dijous que ve a partir de les 10 del matí i amb la seva repetició el dissabte a les 9. Doncs ho deixem aquí, que tingueu molt bona setmana i fins dijous que ve. Gràcies i bona setmana.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: El ple municipal d'ahir va aprovar l'adopció per part de l'Ajuntament del que es coneix com un pla econòmic financer durant els exercicis de 2026 i 2027. Es tracta d'un mecanisme legal per mitjà del qual s'ajusten les dinàmiques financeres als topalls de la regla de la despesa, la norma d'estabilitat de les hisendes municipals instituïda fa 12 anys pel govern de Madrid. Tot plegat es deu a un excés d'inversions durant el 2025 i el pla suposarà contenir la inversió i ajornar el algunes actuacions i també accentuar l'esforç per obtenir subvencions finalistes. Escoltem la titular d'Hisenda, Marta Ariño, i l'alcalde Rafa Navarro.
2: El diagnòstic revela que l'incompliment no és estructural, sinó fruit d'un fort impuls inversor. Malgrat l'incompliment, l'Ajuntament presenta una situació sana. Proposem unes mesures a adoptar. Aplicar un criteri de priorització d'inversions finançades amb subvencions i l'altre apartat és la disminució i reprogramació del capítol 6 de despeses d'inversions.
3: Són unes regles de joc que venen imposades per Madrid. Com hi havia molt de delinqüent i molt de borratxo que es matava a la carretera, és una metàfora, no deixarem que la gent circuli a 120, sinó que circularà a 50 i així evitaríem accidents. Però, clar, va ser una llei genèrica que ha afectat tant el que tenia un accident a la carretera com el que conduïa perfectament bé.
1: Les actuacions afectades no seran actuacions en curs, però encara no s'han concretat quines seran. A l'oposició ningú no va votar en contra de la mesura, però alguns grups es van abstenir adduint, com el PSC, que la situació delatava manca de rigor i de planificació. No va prosperar ahir al ple la proposta del PSC que Premià de Mar es doti d'un defensor dels ciutadans. La idea va quedar per ara descartada per una diferència minsa de vots, ja que només hi va votar en contra el govern i a l'oposició tots els grups hi van donar suport, excepte Crida Premianenca, que es va abstenir. Els socialistes defensaven l'adopció d'aquesta figura com un instrument de fiscalització de l'acció de l'Ajuntament i de protecció dels veïns, i entre els seus arguments hi havia el fet que ja existeixi a molts municipis i que fins i tot el Parlament estigui treballant una llei específica. Des del govern, però, es va considerar que ja existeixen instàncies que fan aquesta funció i que no tindria massa sentit crear aquesta figura abans que surti la nova llei. Escoltem el primer tinent d'alcalde Pep Ripollès i la portaveu socialista Luz Cànovas.
4: No és ara mateix ni necessària ni oportuna. La via més adequada i eficient per un municipi com Premià no era la creació d'una estructura pròpia, sinó una col·laboració amb la Sindicatura de Greuges. Està actualment en evolució i en debat a la tramitació de la futura llei de sindicatura locals a Catalunya, fet que recomana prudència institucional.
5: Qualsevol moció que presentem últimament els socialistes, sobretot si tracta de transparència, sempre voten en contra. Sembla que governen d'esquerres, governen d'esquenes. Escolti, parlem d'algú proper, d'algú que coneixin els veïns i veïnes. És que el més surrealista de tot això és que aquesta proposta de llei l'han presentat vostès al Parlament.
1: Com diem, des de l'oposició es va donar suport en general a la idea, per bé que també es van expressar alguns dubtes respecte de l'oportunitat d'instituir aquesta figura abans que ho reguli una llei i, sobretot, respecte dels costos que podria tenir. Mentre que alguns partits polítics premianencs ja han començat a elegir candidats per al 2027, l'escenari pel que fa a Ciutadans, i aquí l'ha liderat a Premià de Mar des de la creació del partit, Josep Maria Cano, continua sent un gran interrogant. Ahir, un dels pocs electes que conserva el partit taronja als ajuntaments catalans ens deia que no té cap decisió presa i que encara hi està reflexionant, però admetia que l'opció de tornar-se a presentar en representació de Ciutadans no tindria gaire sentit.
6: En aquest moment no tinc cap decisió presa. És evident que la situació del meu partit no és una situació que funcionaria de cara a la presentació d'una candidatura amb Ciutadans, perquè la primera criba que fa el veí a l'hora de votar són les sigles polítiques.
1: Malgrat els dubtes que han expressat la seva voluntat de continuar aportant, però també afirmava que si finalment la seva trajectòria política s'acaba amb el final d'aquest mandat, tampoc va dir passarà res. Dos nous trams de carrer al barri Tarter Maresme passaran a ser zones d'estacionament per a residents. D'una banda, el tram de la Riera entre carrer Maresme i Camí del Mig, contigu al camp de futbol i pavelló, i de l'altra, el tram de Camí del Mig entre Riera i Passatge Vallès, davant del pavelló. Tot plegat s'emmarca dins els esforços que anunciava fa uns dies l'alcalde Rafa Navarro de dotar aquest barri de noves opcions d'aparcament i que també han portat a ajustar les dimensions del mercat dels dijous per alliberar el tram de Riera entre carrer Maresme i Camí del Mig i que s'hi pugui aparcar la nit de dimecres a dijous i dijous al matí. Els treballs de pintat a la Riera es faran demà divendres i posteriorment es pintarà el tram del Camí del Mig. I ara sentim la veu de les dissantes d'enguany, Manel Ferrer.
7: Jo sóc com tu. La cantant Beth és l'autora i intèrpret del nou Jo sóc com tu, l'himne de les dissantes 2026, impulsat per la Fundació Maresma. L'artista, que es va donar a conèixer Operación Triunfo i va representar Espanya a Eurovisió, posa veu en guany a la cançó de la festa inclusiva vinculada a les Santes de Mataró. El tema sonarà durant la flashmob col·lectiva de les dissantes prevista per al 18 de juliol al nou Parc Central, i Beth serà també la cap de cartell dels concerts de la jornada. Any

0: Anem als esports. Marc Rodríguez.
1: El primer equip masculí de bàsquet ha tancat la Lliga com a setè classificat. Els premianencs, entrenats per Adrià Muñoz, posen el punt i final a la temporada amb una derrota anecdòtica a la pista del gironès Bisbal per 74-67. Un any de transició que ha tingut a l'equip endollat fins a l'últim sospir i amb opcions d'aspirar a l'ascens. El curs ha tingut de tot: evolució, entrega, lesions i un repte jornada a jornada. Acaben setens a mitja taula amb un balanç de 13 victòries en 24 partits i, segons ha avançat Muñoz a xarxes socials, no continuarà el proper curs a la banqueta del primer equip masculí.
0: Per últim, el temps. La previsió meteorològica es diu ras i curt: sol i temperatures a l'alça. Avui i demà, mínimes de 19 graus i màximes de 23.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
4: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
5: Tenerte de vuelta.
6: Me la suda.
5: Están tirados.
7: Funky Radio Show.
8: ¿Qué coño es eso?
9: Funky Tracks Radio.
10: Tants connectant veus, emocions i comunitat.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
10: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
11: Premià Mèdia. Informació.
3: L'arribada al Maresme i al Vallès de la vaga de docents es va acompanyar el dilluns 19 d'una cercavila reivindicativa a Premià de Mar convocada per l'Assemblea de Treballadores de l'Educació del Maresme, l'ATEM, una plataforma de docents de nova creació. A quarts de nou, els participants, entre 300 i 400, es van trobar a l'estació de trens i des d'allí van pujar a la Riera i van creuar Premià de Mar per la Gran Via. Venien sobretot del Baix Maresme, però també d'altres indrets de la comarca i alguns del Vallès. Escoltem la Glòria d'una escola de Vilassar de Mar i el Guillem d'una escola de Cabrera de Mar en declaracions a Premià Mèdia.
12: Estem aquí perquè volem una educació pública de qualitat i perquè se'ns escolti. S'està dient molt el tema dels salaris, però el que volem és que hi hagi una inclusió de veritat. Recursos pels infants. I estem aquí pels infants que són el futur.
13: Cal posar més recursos per solucionar el problema, perquè ara mateix semblen nombres molt grans quan diuen 500 dotacions per l'escola inclusiva. Però hi ha 3.600 centres a Catalunya. 500 dotacions, 500 professionals, vol dir que toca un professional cada 7 centres. Aproximadament un professional cada 3.500 alumnes. Queden res. Estem parlant de vagues històriques, ens sentim forts i demanem realment que hi hagi canvis.
3: La manifestació, que es feia paral·lelament a una altra convocatòria a Calilla per als docents de l'Alt Maresme, ha passat pels col·legis Aldofí, l'Alió i la Mar Nova i des d'allí s'han tornat a l'estació per la carretera nacional. La manifestació del dilluns és la 8a jornada de vaga del sector de l'educació a Catalunya i estaven convocats docents del Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. Les aturades van començar el 6 de maig i estan previstes fins al 5 de juny i estan convocades pels sindicats majoritaris del sector educatiu. Hem demanat als centres educatius premianencs pel seguiment que ha tingut l'aturada, però de moment no ens n'han donat informació.
11: Premià Mèdia. Informació.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Estem aquí perquè volem una educació pública de qualitat i perquè se'ns escolti. Vull dir, el que volem, a banda s'està dient molt el tema dels salaris, però el que volem és que hi hagi una inclusió de veritat.
2: Bàsicament que realment cal posar més recursos per solucionar el problema, perquè ara mateix semblen nombres molt grans quan diuen 500 dotacions per l'escola inclusiva. Però hi ha 3.600 centres a Catalunya. 500 dotacions, 500 professionals, vol dir que toca un professional cada 7 centres. Aproximadament un professional cada 3.500 alumnes. Davant, tu dius 500 docents, i poden semblar molta gent, però queden res. Som tots docents del Maresme i en part també del Vallès Oriental, que avui som els dos territoris que estem fent vaga. Estem parlant de vagues històriques, amb molta mobilització, i especialment les que fan goig, que són les que concentren a tota Catalunya, han sigut un èxit total. De manera que sí, ens sentim forts i demanem realment que hi hagi canvis i que en la mesa de demà doncs, es proposi, hi hagi una proposta ferma i amb cara lluïs.
1: I estem aquí pels infants que són el futur.
3: Els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: La setmana vinent es faran 3 jornades de portes obertes a l'Escola Bressol Municipal als Gafarrons, que serviran també per presentar la futura segona Bressol als Corriols. El nou centre encara no es podrà ensenyar a les famílies que hi vagin perquè encara l'estan construint, però com ha remarcat l'Ajuntament en una publicació, sí que se'n podrà explicar el projecte educatiu perquè, de fet, serà compartit. També serà compartida la llista de preinscripcions, com va avançar fa uns dies l'alcalde. Els dos centres s'oferiran com si fos un de sol. Les primeres famílies que entrin ho faran als Gafarrons i les següents ho faran als Corriols. Les obres de transformació de l'edifici del Vora Mar continuen, però les últimes setmanes, segons ens indiquen fonts municipals, l'empresa que se n'ocupa ha patit un contratemps financer i els treballs han quedat parcialment aturats, motiu pel qual ha hagut de sol·licitar una ampliació de terminis. Si la previsió deia inicialment que l'actuació estaria enllestida a finals d'abril, ara s'estima que ho estarà a finals de maig o principis de juny. Segons ens expliquen, ara mateix l'edifici ja compta amb la nova caixa d'escala i amb la instal·lació d'ascensor, i també s'hi ha fet la nova distribució d'espais per mitjà d'envans. També es considera pràcticament acabada la instal·lació elèctrica i d'aigua. Encara falta, però, el paviment i els revestiments i els aparells de climatització. A l'exterior també falta fer les façanes, la nova pèrgola i el paviment. Com diem, la setmana vinent, els dies 27, 28, 29 i 30 d'abril es faran portes obertes als Gafarrons. Cada tarda es faran 2 grups que visitaran el centre entre un quart de 6 i les 6 i entre un quart de 7 i les 7, i cal inscripció prèvia.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: Aquest proper diumenge, 24 de maig, hi ha la segona edició de la Cursa de la Dona de Premià de Mar. Atenció! Arribada i sortida des de la plaça Països Catalans i avui ens volem posar al dia i conèixer l'última hora, l'actualització, amb membres de la Junta de les Catrines que s'encarreguen d'organitzar, entre altres, aquesta cursa, amb la Carme Navarro i la Verònica Moraleda. Avui en parlem a la ràdio. Carme, benvinguda.
4: Molt bon dia.
3: Què tal, com esteu?
4: Molt bé, molt bé.
3: Sempre us veiem platòriques, eh? Verònica, benvinguda tu també a la ràdio.
5: Hola, benvingut.
3: Gràcies per venir. Aquest diumenge ja tenim la segona edició d'aquesta cursa organitzada també per les Catrines. Com esteu? Com van aquests preparatius? Ho teniu tot a punt ja?
4: Bueno, ho tenim quasi a punt. Sí, ja està tot organitzat l'Ajuntament, amb Seven Sports i nosaltres. És el segon any, com has dit, i estem molt contentes. Jo crec que estem ja pràcticament, ho tenim tot.
5: Sí.
4: I amb molta gent inscrita.
3: T'anava a preguntar, anàvem per aquí també, Verònica. Quants corredors, corredores tenim a aquesta hora?
5: Pues de moment hi ha 400. Uh-huh. Molt més que l'any passat, que l'any passat van ser uns 100 i algo. Llavors estem, bueno, pues superant les expectatives que teníem. I molt bé, la veritat que n'hi ha més coses, hi haurà més sorpreses i ara amb molta gent inscrita que ens fa superil·lusió.
3: D'una banda és molt bo, no? Sí. Perquè millorem registres, ens situem al mapa i fem que la gent hi participi, que és el que volem, no? Cursa de la Dona de Premià de Mar, que es conegui, que la gent la corri, la participi, la gaudeixi. De l'altra, no sé si us posa pressió, perquè dius que tenim 400 persones que vindran, no? Com ho gestioneu, això?
4: Bueno, nosaltres som molt optimistes, som molta gent que ens hem prestat a ser voluntàries i voluntaris, I estem acostumades a participar en curses i a ser voluntàries de curses i també confiem en el civisme de la gent i bueno, està organitzat. Uh-huh. I pensem que ho podem, logísticament, ho tenim ja al cap i organitzat.
3: Encara ens hi podem inscriure?
5: I tant, encara es pot inscriure.
3: Uh-huh. Sí, sí. Fins quan? És a dir, si algú la vol córrer, fins quan té marge per apuntar-s'hi?
5: Em sembla que és fins al divendres. Mm-hmm. No t'estic ben segura, eh? Ho sento que no tinc aquesta dada ben bé, però em sembla que sí, és el divendres.
3: Vinga, va, doncs marge fins al divendres, si no, que ho facin ja i s'apuntin,
5: sí,
3: ja,
5: sí,
3: i així ja ens oblidem.
5: Eh? Exacte.
3: Fins a on està previst arribar? O sigui, teniu un límit? No sé si poseu alguna fita, algun límit de corredors, corredores?
5: De moment no tenim límit, no, mm-hmm. Ni molt menys. No hi ha una capacitat, un límit de capacitat, no.
3: Vinga, va, doncs a superar expectatives també i a superar la xifra de l'any passat, que això ja ho tenim garantit, com a mínim. M'agrada molt parlar d'aquesta cursa de la dona, no? D'empoderar-nos, de posar-nos directament a gaudir de l'esport, a fer salut i donar-nos aquella oportunitat aquell dia, no? Però tampoc no vol dir que sigui discriminatòria. La pot fer qui
4: no,
3: vulgui, aquesta cursa, eh?
4: Que va, que va. Aquí es pot apuntar tothom. Homes, dones, nens, les famílies, els gossos, o sigui, les mascotes, tothom. Tothom. Es pot apuntar tothom que tingui ganes de caminar, que tingui ganes de córrer, perquè es pot fer caminant i corrent.
3: Uh-huh.
4: I són 5 quilòmetres de circuit, accessible a tothom. És una activitat popular.
3: Per on anirà el circuit?
5: Pues anirà per Premià, per al centre de Premià, i després anirà per al passeig de la platja i pujarem un altre cop cap a Gran Via, que és el centre, i com has dit tu, comença en Països Catalans, a la plaça, i finalitza igual, en allà. Mm-hmm.
3: Mm. Molt bé. Al matí, no?
5: Al matí, exacte. A les 10 del matí comença.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Molt bé. Doncs tampoc hem de matinar gaire, està bé, 10 del matí,
5: exacte.
3: Una hora fantàstica, per gaudir d'aquesta segona cursa de la Dona de Premià de Mar, organitzada, entre altres, per les Catrines, que les tenim avui a la ràdio. Hem parlat també dels corredors, de les corredores. També hi ha una vessant solidària, Carme.
4: Pues sí, mira, una part de la recaptació, bueno, La recaptació és per cobrir despeses, no és una cursa que... Seven Sports, evidentment, té una feina, però és per cobrir despeses. I després una part de la recaptació va a una fundació, que està a Mataró, que es diu Fundació Salut i Comunitat, que treballa en diverses branques socials, amb col·lectius amb risc d'exclusió social, i nosaltres aquesta aportació per la branca va a la branca de treball amb les dones i nens. Uh-huh. I, bueno, perquè som un club femení, però hi podia, evidentment, som solidàries amb més tipus i amb més grups socials, però en aquest cas va al grup de les dones de Fundació i Comunitat.
3: Uh-huh. Fantàstic, per tant, també té aquest caire solidari, no? Uh-huh. Que no només correm i fem salut, sinó que també ajudem a altres, no? Que és fantàstic poder doncs ajudar aquesta entitat, no? Salut i Comunitat, aquesta entitat mataronina, amb aquesta especial atenció també a la dona i a les dones que també ho puguin necessitar. Molt bé, fantàstic. Per saber també de vosaltres, com estan les Catrines? Com esteu, Verònica?
5: Pues molt bé. La veritat és que estem creixent any rere any, cada vegada som més. Fem moltes activitats. Aquest any fem més excursions, que hem començat a fer excursions globals a CIMS. També fem algun curs que hem fet un curs ara mateix de marxa nòrdica, un altre d'orientació, farem ara al juny. Vull dir, no sé, molt bé, la veritat és que estem molt bé i cada vegada som més.
3: Que bé. També pel que dèiem, no? Pel que aporteu. Abans la Carme ens deia, jo és que sóc molt optimista, no? Hi ha aquesta sensació, no? Transpireu aquest bon rotllo, aquest passar-s'ho bé, més enllà, més a més, de fer esport, de conviure, de compartir experiències, no? Digui que sóc Catrina, és a dir, moltes coses, no?
5: Totalment, sí. Jo crec que sí. Tenim, jo crec que el que em dona més les Catrines és que quan fas alguna cosa ens ajuntem i és una cosa social. A part de fer esport, és el que dius tu. És un tarannà que tenim d'alegria, d'il·lusió quan ens veiem, i és un punt social molt, molt important. Perquè a part de jo ser mare, ser bueno, pues professionalment, pues la meva feina que tingui... Pues, aquest punt de deixar tot això anar amb dones que estan igual que tu, no? I que volem fer simplement exercici i estar juntes, pues, no sé, jo he trobat verdaderament pues, amigues a les Catrines el dia d'avui.
4: Sí, sí. Sí, és una comunitat amb molta força. O sigui, que t'omple molt i et treu de casa a fer esport i a compartir. Molta solidaritat, molta generositat i molt compartir.
3: I combatre la mandra de fer esport a vegades, que diu, ui, mira quin hora és, quin dia tinc per davant. Mira, però sí, aquesta i aquesta persona hi van, jo també, no?
4: Sí, exacte. Sí. De fet és així. O sigui, quedem en grups per fer les activitats.
3: Uh-huh. Molt bé. Què heu après de la primera edició que canvia aquesta segona? O què incorporeu? O què feu igual? De què us ha servit la primera a l'hora d'aplicar-ho ara, aquest diumenge?
4: Bueno, veure què es pot fer. Que l'any passat pensàvem, bueno, nosaltres participem en moltes activitats, o sigui, en moltes curses, en moltes competicions, i som voluntàries, però no organitzem. I llavors vam veure que sí, que es podia, perquè, evidentment, estem amb professionals de Seven Sports que saben moltíssim i que tenen molt acostum de fer-ho. Els avituallaments ens donen la tranquil·litat de que les coses, avituallaments, serveis, està i serà. Uh-huh. I llavors... com que ja tens les pautes marcades. I, evidentment, doncs, bueno, si hi ha alguna cosa es resoldrà, però que ho tenim ja, l'experiència prèvia és important.
3: Mm-hmm. Que bé, fantàstic. Doncs només ens queda convidar la gent que encara no s'hagi inscrit, aquestes més de 400 mm-hmm. persones, que celebrem també des d'aquí, que ho faci. Ho poden fer a través de Seven Sports, no? A la pàgina web, /Cursa de la Dona Premià de Mar.
4: Exacte.
3: I allà ho trobaran. Si no, també que entrin a premiamedia.cat, a la pàgina de la ràdio, que tenim una notícia esports que parla de la cursa, i allà troben el link directe.
4: Perfecte.
3: I mira,
4: super.
3: Fem equip. No patiu pel temps, no? No ha de ploure, no?
5: En principi, dona bon temps per al cap de setmana.
4: I caloreta.
5: Llavors, exacte.
3: I caloreta.
5: Llavors animem a tothom que vulgui venir, perquè sí. Això serà una festa molt gran, serà una festa que és el Dia de la Dona, i això ha vingut per quedar-se i cada any ser més gran i millors.
3: Que bé. L'última, Carme, Verònica, si algú també està pensant, no sé si caminar-la o córrer-la, quins consells li doneu per preparar-la per aquests 5 quilòmetres i posar-se a tot per diumenge? Algun consell, algun tip?
4: Si no té costum de running, de córrer, doncs que la vingui a caminar. Que la vingui a caminar, que serà un compartir. un dia maco. I si està acostumat a córrer, pot fer-ho, eh? I són 5 quilòmetres que si et ve de gust, pues, oye, és un entrenillo. Uh-huh. Està molt bé.
3: Passa ràpid i, a més, amb el bon rotllo. Clar, amb la gent allà, no? Tothom
4: final,
3: mirant.
4: La festa final.
5: Clar, no? I al final es tracta de gaudir. Que si vols venir amb la família, pues, podeu passejar, podeu, és a dir, fent-la caminant. I si també algú vol córrer, però el millor no podrà fer les 5 quilòmetres, no passa res. Pots córrer una estona, clar, parar, anar caminant, córrer, parar. Tampoc es tracta de gaudir i disfrutar, no? Uh-huh. No has de córrer tota l'estona.
3: De la festa final, què ens podeu avançar? Alguna cosa?
5: No, hi ha moltes coses.
3: Algun spoiler, algun spoiler petit?
4: Què diem?
5: Bueno, hi haurà molta música, sí, molta festa. Sí. Després tenim, pues, a l'entrepà.
4: A l'entrepà, clar, la botifarrada, que això és, vamos, sí, obligatori després d'una cursa.
3: Que bé, fantàstic.
4: Clar.
3: I també així, com per preguntar-vos, ja per acabar. És que ho tenia al cap, eh? Ara m'ha marxat. No sé quina era l'última pregunta que us anava a fer, però m'ha marxat directament del cap, fixa't.
4: Mira, nosaltres diríem que si ens voleu ajudar amb la logística, que la gent pot anar a buscar la seva bossa de corredor o de caminant.
3: Aquesta era la pregunta, gràcies,
4: Veus?
3: Carme. Sí, bueno, anem a preguntar. I dorsals s'han de recollir abans?
4: Aquí,
3: això és el que
4: anava...
3: Que bé, tenim una simbiosi. M'ha encantat ara, Carme. Fantàstic.
4: És que nosaltres estàvem pensant, això ho hem de dir perquè així... Es pot anar el mateix diumenge a partir de 8:15, de 8:30. Però també el dissabte a la tarda, al centre cívic. Uh-huh. Llavors, si la gent vol passar, doncs tot això, llavors a les 10 ja va al punt de sortida i ja ho té fet.
3: Fantàstic.
4: Com més còmode.
5: S'estalvia les cues que puguin haver-hi.
3: Dissabte al centre cívic, a partir de quina hora?
4: És a la tarda.
3: A la tarda.
5: A les 5 de la tarda.
4: A les 5 de la tarda, seguríssim. O sigui, a partir de les 5, de 5 a 8, diria.
3: Doncs es pot agafar la bossa i el dorsal el dissabte, així estalviem feina, i si no, doncs si algú no pot, a partir de 8:45 del matí, el mateix diumenge, i a partir de les 10, a gaudir d'aquesta segona cursa de la dona, organitzada, entre altres, per les Catrines, amb Cheven Esports i també amb l'Ajuntament de Premià de Mar. Ha sigut un luxe avui parlar amb elles, que són, per cert, més de 250 Catrines, eh?
5: Sí,
3: ens deies, Verònica?
5: Per allà estem, sí.
3: Molt bé, fantàstic. Doncs a gaudir d'aquesta festa, gràcies per venir avui a la ràdio a explicar-nos-ho i que vagi molt i molt bé aquesta segona edició.
5: Gràcies a vosaltres.
4: Bon dia.
0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube dels mires.
2: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La Biblioteca Martí Rosselló acull aquest mes del Maresme al Món, una exposició itinerant que reivindica el talent del còmic de la comarca. La mostra es podrà visitar fins al 29 de maig i reuneix obres de 15 professionals vinculats al Maresme. L'exposició es va presentar inicialment durant la tercera diada del còmic en català i des del desembre del 2025 recorre diverses biblioteques maresmenques amb l'objectiu d'apropar el còmic al públic i donar visibilitat als autors del territori. Entre els artistes participants hi ha noms destacats com Teo Pérez, David Alcalá, Pau Marfà o Laia Valdebey. La mostra també reserva un espai especial a Juan López Fernández Jan, històric dibuixant resident al Maresme i creador de personatges tan populars com Super López o Pulgarcito. Del Maresme al Món ofereix una mirada diversa al còmic fet a la comarca, amb estils i trajectòries diferents que evidencien la vitalitat creativa del sector.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: La plataforma Millorem Bus Baix Maresme s'ha felicitat que la Generalitat impulsi un nou pla de xoc a les línies de bus interurbà, que entre altres ha de suposar millores a les línies de bus del Baix Maresme, però reclama participar del procés que ara s'ha anunciat per recaptar al territori les necessitats concretes que cal afrontar. Segons el portaveu de l'entitat, Pedro Hernández, ningú millor que els mateixos usuaris per saber els canvis i els reforços que cal fer. També demana Hernández que el pla s'apliqui amb transparència.
4: No només demanem transparència sobre les condicions i inversions reals per millorar el servei, sinó que hi ha punts que creiem que és de sentit comú. Els ajuntaments ens han de tenir en compte a l'hora de proposar canvis, perquè nosaltres fem un seguiment diari i trimestral del que passa al carrer. Vivim cada dia a tard les incidències i els problemes de capacitat que tenim. I per això sabem exactament on falla el sistema i on es pot millorar. La plataforma demanem que s'incorporin mecanismes de control on els municipis i les plataformes d'usuaris tinguin veu. Té tot el sentit del món que comptin a nosaltres abans de prendre decisions, perquè som els que portem la visió real del servei diari.
3: Amb aquesta pretensió, la plataforma ja s'ha dirigit per escrit als ajuntaments de Premià de Mar, Vilassar de Dalt, Premià de Dalt i Cabrils per demanar-los que els tingui en compte quan la Generalitat s'hi posi en contacte per negociar aquest paquet de millores. Recordem que la plataforma Millorem Bus va néixer la tardor passada per reclamar millores a les línies de bus 803, 804 i 805 que connecten aquests municipis amb Barcelona. Al febrer passat, l'entitat va participar fins i tot en una trobada d'ajuntaments amb el Departament de Territori en la qual es va demanar precisament tot un seguit de mesures de reforç en el servei.
2: Premià Mèdia, informació.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
3: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
2: Hi ha l'Abubakar, també, que és, sí, en aquest cas, el fill de la Cadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
4: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
5: A la ludoteca,
4: no?
5: Exacte.
4: Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peques.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
6: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
7: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'ahir hagi acabat també sense acord. Els sindicats educatius han fet arribar al Departament d'Educació la seva proposta d'augment salarial per escrit per poder debatre-la a la reunió d'aquesta tarda on seguiran les converses de negociació. Tot plegat, quan avui continuen també les mobilitzacions, concretament a les Terres de l'Ebre i a Tarragona, anem de fet fins a Tortosa, on hi tenim el nostre company, el David Benito. David, quin és l'ambient en aquest punt? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs esta és la tercera jornada de grans manifestacions des que portem el curs iniciat aquí per reivindicar els professors i les professores i tot el sector educatiu millores salarials i també una reducció de les ràtios. La de, que s'està produint ara mateix en concret forma part d'una gran manifestació de dos columnes. Nosaltres estem en una d'estes que ha sortit de l'escola Cinta Curto i que ha estat entrant a diferents centres escolars i a diferents instituts per també intentar solidaritzar-se amb els professors que no havien pogut sumar-se a aquesta vaga per serveis mínims. Ara, aquesta mobilització, aquesta columna, es traslladarà fins a la plaça del Mercat, a la plaça Barcelona, on se sumarà l'altra columna que ve des de l'Institut Cristòfol Despuig de Tortosa. Els sindicats es troben confiats que la majoria de reivindicacions són legítimes i que, per tant, creuen que s'entraran a negociar al Departament d'Educació i que, finalment, hi haurà un acord. Si no, amenacen que totes les vagues que queden convocades per a la resta de curs les seguiran fent fins que trenquin aquest enderroc del Departament d'Educació.
1: Gràcies, David. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, han segellat aquest matí l'acord dels pressupostos. Govern i comuns renoven així el pacte que havien assolit fa dos mesos ara, amb 2.500 milions per habitatge, una nova llei per convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial i una direcció general de disciplina d'habitatge. El text acorda també mantenir la doble convocatòria del Pla de Barris del 2027 i 28. Escoltem Alicia Romero, que és la consellera d'Economia i Finances.
3: Que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista, que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat, sobretot quan veus el teu entorn que no és el que està passant, no? Que molts governs on no hi ha majoria no està sent capaç d'aprovar pressupostos, no? I crec que, bueno, avui donem un missatge també esperançador de certeses, d'estabilitat que entenc que la societat catalana també ens reclama.
1: I en esports, el Lleida Club de Futbol ha denunciat la presumpta estafa al suposat nou inversor del club. L'adjunt a la presidència assegura que l'empresari, un britànic resident a França, havia presentat documentació falsa. Avui els Mossos l'han passat a disposició judicial.
0: Notícies en xarxa.
4: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
5: El ple municipal d'ahir va aprovar l'adopció per part de l'Ajuntament del que es coneix com un pla econòmic financer durant els exercicis de 2026 i 2027. Es tracta d'un mecanisme legal per mitjà del qual s'ajusten les dinàmiques financeres als topalls de la regla de la despesa, la norma d'estabilitat de les hisendes municipals instituïda fa 12 anys pel govern de Madrid. Tot plegat es deu a un excés d'inversions durant el 2025 i el pla suposarà contenir la inversió i ajornar el algunes actuacions i també accentuar l'esforç per obtenir subvencions finalistes. Escoltem la titular d'Hisenda, Marta Ariño, i l'alcalde Rafa Navarro.
6: El diagnòstic revela que l'incompliment no és estructural, sinó fruit d'un fort impuls inversor. Malgrat l'incompliment, l'Ajuntament presenta una situació sana. Proposem unes mesures a adoptar. Aplicar un criteri de priorització d'inversions finançades amb subvencions i l'altre apartat és la disminució i reprogramació del capítol 6 de despeses d'inversions.
7: Són unes regles de joc que venen imposades per Madrid. Com hi havia molt de delinqüent i molt de borratxo que es matava a la carretera, és una metàfora, no deixarem que la gent circuli a 120, sinó que circularà a 50 i així evitaríem accidents. Però, clar, va ser una llei genèrica que ha afectat tant el que tenia un accident a la carretera com el que conduïa perfectament bé.
5: Les actuacions afectades no seran actuacions en curs, però encara no s'han concretat quines seran. A l'oposició ningú no va votar en contra de la mesura, però alguns grups es van abstenir adduint, com el PSC, que la situació delatava manca de rigor i de planificació. No va prosperar ahir al ple la proposta del PSC que Premià de Mar es doti d'un defensor dels ciutadans. La idea va quedar per ara descartada per una diferència minsa de vots, ja que només hi va votar en contra el govern i a l'oposició tots els grups hi van donar suport, excepte Crida Premianenca, que es va abstenir. Els socialistes defensaven l'adopció d'aquesta figura com un instrument de fiscalització de l'acció de l'Ajuntament i de protecció dels veïns, i entre els seus arguments hi havia el fet que ja existeixi a molts municipis i que fins i tot el Parlament s'estigui treballant una llei específica. Des del govern, però, es va considerar que ja existeixen instàncies que fan aquesta funció i que no tindria massa sentit crear aquesta figura abans que surti la nova llei. Escoltem el primer tinent d'alcalde Pep Ripollès i la portaveu socialista Luz Cànovas.
8: No és ara mateix ni necessària ni oportuna. La via més adequada i eficient per un municipi com Premià no era la creació d'una estructura pròpia, sinó una col·laboració amb la Sindicatura de Greuges. S'està actualment en evolució i en debat de la tramitació de la futura llei de sindicatura locals de Catalunya, fet que recomana prudència institucional.
9: Qualsevol moció que presentem últimament a socialistes, sobretot si tracta de transparència, sempre voten en contra. Sembla que governen d'esquerres d'esquenes.
5: Com diem, des de l'oposició es va donar suport en general a la idea.
4: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.

0: Són una Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que es diu.
1: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, és un pijes.
2: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local. Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Bon dia i bon dijous, 21 de maig de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 21 de maig, avui amb molt futbol. Parlarem també d'aquesta final de la Champions femenina que arriba en només dos dies entre Barça i Lió, dissabte a les 6 de la tarda a Oslo. També haurem d'explicar la situació institucional del Lleida Club de Futbol, que fa només unes setmanes dèiem que es tenia la garantia de la continuïtat i ara torna a viure una situació límit amb la detenció del nou inversor per presumpte delicte d'estafa. N'estarem pendents i ens ho mirem d'explicar des de Lleida. Com dèiem, molt futbol i també bàsquet, tornant a la part esportiva. Ahir victòria de la penya important per classificar-se ja matemàticament pel play-off. També tindrem waterpolo, futbol sala i handbol i més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, sold out, tot venut per a l'Ulleval Stadion d'Oslo per a la final de la Champions femenina aquest dissabte.
1: El Barça s'enfronta de nou a l'Olímpic de Lió, gran dominador europeu, campió de 8 Champions, però que no la guanyen des de 2022. De fet, l'últim precedent fa 2 anys a Bilbao va caure cap al bàndol blaugrana. És la 6ª final de Champions consecutiva per al Barça, que buscarà el seu 4th títol europeu per treure's l'espineta de l'any passat a Lisboa, quan va perdre contra l'Arsenal, que havia eliminat el conjunt francès a semis. Malgrat la dificultat del desplaçament, s'esperen milers de culers a la capital noruega.
0: Avui continuarem explicant i escoltant protagonistes d'aquesta final de dissabte. En categoria masculina, i el primer equip del Barça va fer el sopar de fi de curs en un restaurant de Castelldefels.
1: Hi va assistir tota la plantilla i el cos tècnic, acompanyats de la majoria de les seves parelles, a més del president Rafa Juste i el president electe Joan Laporta. L'únic que no hi va poder assistir va ser Fermín, que aquesta setmana ha passat per quiròfan per operar-se de la fractura al dit petit del peu dret i es perdrà el Mundial. El Barça tanca la temporada dissabte a Mestalla en l'última jornada de Lliga.
0: No s'hi juga res el Barça contra el València, el Barça ja és campió, sí que s'hi juguen alguna cosa l'Espanyol i sobretot el Girona.
1: El conjunt perico ja ha aconseguit l'objectiu principal, la permanència, però encara té alguna opció remota de classificar-se per competició europea. Els blanquiblaus tanquen la Lliga rebent a la Real Societat. Qui s'ho juga tot és el Girona, que està obligat a guanyar l'Elx a Montilivi per mantenir-se a primera. El partit ha estat declarat d'alt risc per part de la Comissió d'Antiviolència i, per tant, el club no permetrà l'accés a la zona local del camp de gent amb vestimenta, símbols i elements d'animació del conjunt visitant. El Girona també informa que s'han detectat casos de revenda fraudulenta d'entrades i ja ha activat els protocols per impedir-ho.
0: N'estarem pendents i un últim punt de futbol. Ahir vam conèixer el primer campió d'una competició europea aquesta temporada.
1: L'Aston Villa d'Unai Emery es va proclamar ahir a Istanbul campió de l'Europa League, superant clarament el Friburg a la final per 3-0. És la 5ª Europa League que guanya el tècnic basc després de les 3 sumades amb el Sevilla i la que es van dur al capdavant del Villarreal.
0: En bàsquet, la penya guanya a Tenerife i ja és matemàticament equip de play-off.
1: Un tap de Ricky Rubio als instants finals de la pròrroga va permetre el triomf del conjunt verd i negre, 98-100, que els assegura com a mínim la 6ª plaça a la Lliga regular. Per cert, ahir va debutar amb la penya el nou fitxatge, el pivot francès Yanis Moren, que va jugar pràcticament 6 minuts i va anotar 4 punts després d'haver-se enfrontat només ahir mateix al matí. Encara li quedaran 3 partits al Joventut per tancar aquesta fase regular d'ACB.
0: Més bàsquet, el projecte del nou pavelló d'esports de Manresa ja pren forma.
1: L'Ajuntament calcula que s'acostarà uns 30 milions d'euros i espera poder licitar el projecte arquitectònic abans d'acabar l'any. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, visita la ciutat i feia explícit el compromís ferm del govern de la Generalitat per finançar el nou equipament del Congost. Tot i que no s'ha concretat la xifra exacta, Álvarez ha avançat que s'estan coordinant amb la Diputació de Barcelona i el Consell Superior, Superior d'Esports de l'Estat per assumir la inversió a parts iguals. Inicialment, la proposta de l'Ajuntament era remodelar l'actual nou Congost amb una inversió de 20 milions, però finalment, i d'acord amb el Baxi Manresa, es va descartar perquè obligava l'equip a jugar gairebé 2 temporades fora de casa. El nou pavelló s'ubicarà en una parcel·la de 12.000 metres quadrats, molt a prop de l'actual estadi.
0: Ho anirem explicant i seguint aquesta obra en handbol. El Granollers Atlètic va guanyar ahir, es jugarà aquest dissabte a Oviedo, al ser l'any vinent a plata masculina.
1: El filial ballesà, campió del grup D de la primera estatal, va superar d'un gol 30-29 al conjunt asturià, ahir en l'anada de l'eliminatòria d'ascens.
0: Dissabte, com dèiem, la tornada a Astúries, a Oviedo. Pel que fa al primer equip, Sergi Franco deixarà Granollers a final de temporada.
1: L'extrem dret i actual capità de l'equip d'Antonio Rama tanca una etapa d'11 anys al Granollers, amb qui va debutar el curs 18-19. Ha marcat 564 gols en 219 partits oficials. Franco marxa a l'RTB va ser el suís, on també hi juga el seu excompany, el granollers Marc Guàrdia.
0: En waterpolo, el Barceloneta va tancar una lligueta de quarts de final de Champions masculina perfecta, amb 6 victòries en 6 partits.
1: L'última, ja amb la primera plaça del grup assegurada, va ser ahir a Grècia, a la piscina de l'Olympiacos, 9-12. Els mariners ja saben que s'enfrontaran a les semifinals d'aquesta Champions en una Final Four que jugarà de l'11 al 13 de juny a Malta, el Ferencváros hongarès, segon del grup B. A l'altra semifinal es veuran les cares precisament Olympiacos contra Prorreco Italià.
0: Abans, recordem, el Barcelona haurà de disputar la final de la Lliga, la Divisió Nord masculina, a partir d'aquest diumenge amb el primer partit, en aquest cas contra el Sabadell. I a la Divisió Nord femenina avui podem tenir ja el primer finalista.
1: Amb el segon partit de la semi entre Terrassa i Sant Andreu, el conjunt agarenc buscarà donar la sorpresa i allargar la sèrie després de competir-li molt bé dimarts, malgrat la derrota al vigent campió d'Europa. Ahir es va jugar el primer partit de la semi, que enfronta Mataró i Sabadell amb victòria clara maresmenca per 13-6.
0: I en futbol sala, en últim punt, avui es juga un partit de quarts de final de la Copa Catalunya masculina.
1: Duel que enfronta Rubí Canet a partir de les 8 del vespre a la localitat vallesana.

0: I ja és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Aquest cap de setmana tindrem molt futbol i molt play-off. Carme, dissabte, Lliga Elit i Primera Catalana.
1: Doncs a les 4 i 5 de la tarda es podrà seguir a l'Enjoc TV l'anada d'una de les semifinals del play-off d'ascens a la tercera federació masculina entre la Unió Esportiva Rubí i la Pobla de Mafumet, des de Can Rosés. I quan acabi a les 6 i 10, play-off d'ascens a aquesta Lliga Elit amb l'anada de l'eliminatòria entre l'Igualada i el Turó de la Peira.
0: Això serà dissabte. Diumenge tindrem també més futbol.
1: Diumenge es podran veure en directe les resolucions de les dues semifinals del play-off d'ascens a segona federació masculina. Al migdia, dos quarts d'una, Unió Esportiva Cornellà, Club de Futbol Vilanova, amb un 0-1 favorable als del Baix Llobregat. I a les 6 de la tarda, Club de Futbol Badalona, Centre d'Esports L'Hospitalet, amb 0-2 d'avantatge per als escapulats.

0: Dijous 21 de maig, 9 minuts gairebé passen de 2:15. Comencem parlant de futbol, perquè ja només queden 2 dies per a la final de Champions femenina, a que enfronta, insistim, Barça i Lió. 6ª final consecutiva per a un Barça que es vol consolidar com a millor equip d'Europa i treure's l'espineta de l'any passat a Lisboa, quan va perdre contra l'Arsenal a la final, un Arsenal que també havia eliminat el conjunt francès a semifinals. Aquest any va ser al revés, a les semifinals, el Lió va guanyar l'Arsenal i toca aquest clàssic del futbol europeu en categoria femenina, després que el Barça eliminés el Bayern de Múnich, que a més té el morbo, hem anat recordant que el Lió l'entrena ara l'ex-lorana Jonathan Giraldez, que fa 2 anys a Bilbao dirigia el Barça campió d'Europa contra el Lió amb Pere Romeu com a assistent. Avui l'equip lorana viatja cap a Noruega i podem escoltar més protagonistes que han parlat abans de viatjar, en aquest cas pels mitjans del club, 2 futbolistes que tot sembla indicar, tot i que encara no és oficial, marxaran del Barça un cop acabi aquesta temporada. Les defenses són Navalla i Mapi León. Escoltem a la lateral maresmenca.
1: La nostra intenció, òbviament, és guanyar-la. Anem amb tot, tenim moltes ganes. Tenim ara, almenys jo tinc l'experiència de 2, tinc tot un equip amb l'experiència de moltes més, amb molta energia. L'equip està també tranquil, sabem que, bueno, que és una final més, és un partit més. Al final és molt guai, no?, el poder disfrutar tot el que hem disfrutat fins ara, el poder aconseguir tots els trofeus domèstics. Però ja et dic, aquest també és un especial, un important, i volem emportar-nos-el també una altra vegada cap a casa.
0: I la central aragonesa Mapi León recordava la seva experiència en finals d'aquest tipus.
2: Las finales hay que jugarlas y hay que ganarlas. Y a veces se gana y a veces se pierde. O sea, al final, esto es el fútbol. O sea, tú haces y entrenas lo que crees que va a funcionar y luego llega el día de la final y te tiene que salir. Entonces nosotros trabajamos para que se acerque más o salga, o haya más probabilidades de que salga lo que queremos que salga. Cada año, cada final es una experiencia diferente, te da momentos diferentes, circunstancias diferentes y de todas tienes que aprender. Se suele aprender más de las derrotas.
0: Després de gairebé una dècada com a blaugrana, Mapi León ha estat en les 6 finals del Barça de Champions, que ha disputat el Barça guanyant a 3 i perdent a 3. 2 contra l'Olímpic de Lió. Recordem, però, que fa 2 anys a Bilbao ja es van girar les tornes i va ser les blaugranes que van guanyar les franceses a final, la final del 2024. Una Mapi León que definia així com se sentiria en cas de guanyar la d'aquest any.
2: Bueno, si ganamos la Champions yo me vuelvo loca, más de lo que estoy, pero me haría mucha ilusión. O sea, me haría mucha ilusión.
0: Com dèiem, aquest dissabte a Oslo, Noruega, aquesta final de la Champions femenina, 25-26, Barça-Lió a les 6 de la tarda. Demà a la tarda compareixerà Pere Romeu, a la prèvia just abans de l'últim entrenament a l'escenari del partit, acompanyat de 2 jugadores. Una en categoria masculina i el primer equip del Barça va celebrar els 2 títols aconseguits aquest curs amb un sopar, just abans de l'última jornada de Lliga, en què els blaugranes jugaran a Mestalla contra el València. Qui s'ho juga tot, ja ho hem anat parlant, és el Girona, que només li val la victòria contra l'Elx a casa per mantenir-se a primera divisió. I l'Espanyol tancarà el curs també dissabte a les 9, ja amb la permanència a la butxaca i amb alguna opció remota de classificar-se per competició europea, per a la Conference League. En parlava als mitjans del club al lateral de l'Hospitalet, Omar Al-Hilali.
3: Es normal, al final lo hemos pasado muy mal y la verdad que nos lo merecíamos. Veníamos haciendo las cosas bien, pero no se daba el resultado. Y la verdad que bueno, muy contentos, pero hay que finiquitarlo este sábado. Ahora que hemos hecho 2 partidos, la verdad que muy bien. ¿Qué más que hacerlo, hacer un 3-3 y finiquitarlo de la mejor manera posible delante de nuestra gente, de nuestra familia, la afición? Y la verdad que vamos a por ello porque no tenemos otra mentalidad.
0: Un Omar que no renunciaba a la posibilidad de clasificarse para competición europea.
3: Está claro que se comenta. Al final, todas las posibilidades que hayan de entrar en Europa sería la verdad que increíble. Y la verdad que estamos convencidos de que vamos a ganar, de que iremos a por el partido y como te he dicho antes, hacer feliz a nuestra gente que creo que se lo merecen. Creo que nos merecemos también esta semana de tranquilidad, pero como te he dicho antes, hay que cerrar lo mejor manera posible y aferrarnos a esa posibilidad, aunque sea mínima, pues que la haya, pues hay que meterse ahí.
0: Dissabte a les 9. Demà seguirem parlant aquesta última jornada de Lliga Primera Masculina, Espanyol-Reial Societat, València-Barça i aquesta final per la permanència entre Girona i Elx. Més futbol, tornant a la categoria femenina, encara no ha acabat la Lliga F, però ja coneixem quin és l'11 ideal, que premia 5 blaugranes, Esmei Brooks, Ona Batlle, Alexia Putellas, Clàudia Pina i Eva Payor, a més d'una altra catalana, la migcampista vegenca Paula Fernández, peça clau d'una Reial Societat que ha estat l'únic equip capaç de treure-li punts al Barça, tercer classificat i classificar-se per competició europea, per la Champions. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
4: Paula Fernández s'ha convertit en una de les jugadores més destacades, amb més minuts i titularitats, de l'equip Txuri-Urdin, consolidant-se com el motor de la Reial Societat al mig del camp. A més, ha sumat 3 gols i 4 assistències, tot i que la seva posició de migcampista organitzadora no la situa habitualment a prop de l'àrea. Ella rebia el premi que l'acreditava com a membre de l'11 ideal amb aquestes paraules.
5: Creo que es el premio individual más colectivo y creo que si me dan esto es de reconocimiento de todo el equipo, todo el grupo y que al final para mí es un premio colectivo, la verdad.
4: La bona temporada de la Reial Societat l'ha permès classificar-se per la Champions League de la temporada que ve, a l'haver aconseguit quedar en tercera posició a la Lliga, només per darrere del Barça i el Real Madrid. De fet, la Paula destacava la victòria contra el conjunt blaugrana com el gran moment de la temporada.
5: Pues yo creo que el partido del Barça, que creo que fue un ejercicio de resistencia, porque al final es un equipo muy superior y creo que como equipo supimos estar juntas y la que tuvimos meterla.
4: La Sant Fruitosenca tenca, doncs, una gran temporada ja pensant en la següent, on, a més, disputarà la millor competició continental on trobarà els grans equips europeus.
0: Gràcies, Jordi. De nou en categoria masculina en el futbol de casa nostra, el Martinenc ha fet oficial avui mateix la renovació de l'entrenador del primer equip, Toni Carrillo, per al curs vinent. Carrillo, que porta 3 anys al Martinenc, ha aconseguit 2 ascensos l'any passat de primera catalana a Lliga Elit i aquest any, en parlàvem amb ell aquesta mateixa setmana, de Lliga Elit a tercera federació. L'escoltem en declaracions als mitjans del club.
6: Em sento molt identificat, em sento estimat i sento que la gent hi creu amb la meva forma de treballar. I jo estic molt, molt, molt involucrat en tot el que és el club, ja no solament amb el primer equip, sinó també amb la base, amb tot el que sempre he tingut aquesta forma de treballar. He estat, la majoria dels clubs que he estat molts anys i sempre m'he volgut involucrar una mica doncs, en conèixer el que és l'entitat, el que és el dia a dia dels clubs i en aquest cas amb el Martinenc, doncs, em sento molt, molt identificat i ja dic que ara per ara, avui en dia, Martinenc és casa meva.
0: El Martinenc l'acompanya tercera com a campió d'aquesta Lliga Elit. També ho hem anat explicant al San Juan Atlético de Moncada i veurem qui és l'altre equip que puja, en aquest cas mitjançant el play-off. Aquest cap de setmana comencen les semifinals. També jugarà la tercera federació el curs vinent al Mollerussa, que vol fer una passa endavant la temporada vinent. Ho agulla de ràdio, Sergi Guiu.
7: La tercera federació no fa ni 2 setmanes que ha posat el punt final i els equips que no competeixen la promoció d'ascens ja han activat el xip que els porti a configurar de la millor forma possible les plantilles de cara al curs vinent. És el cas d'un Mollerussa que ràpidament, de fet, abans i tot acabar la temporada, va renovar Manel Cazorla com a entrenador. Un tècnic en declaracions a UAU ens explicava que ja estan planificant el vestidor del conjunt del Pro d'Urgell 26-27 i que passen per renovar part del bloc actual.
8: El gruix gros serà d'enguany. Intentarem que es quedin els jugadors que nosaltres volem que es quedin i que entenem que es donin aquell nivell i tot el que no tinguem pues, ho haurem d'anar a buscar per incorporar. No serà fàcil perquè el mercat és difícil sempre, va ser difícil a l'hivern, pues, a l'estiu serà igual. Però el club vol fer coses boniques, tenim les eines i les hem de poder.
7: De fet, el conjunt mollerussenc ja ha oficialitzat alguna renovació. La primera d'elles ha estat la del capità i golejador Jofre Graells, que seguirà vestint la samarreta del Mollerussa una temporada més. Al llarg del dia, el club oficialitzarà d'altres renovacions.
0: Gràcies, Sergi. Precisament a Lleida continua el terratrèmol amb el Lleida Club de Futbol, que es torna a trobar en una situació límit. El club del Segrià entrarà en fase de liquidació en uns dies després de la detenció del nou inversor per presumpte delicte d'estafa. Així ho ha manifestat avui l'adjunt a la presidència, Marc Torres.
9: Les suspicàcies o les sospites és que hi pugui haver algú darrere que hagi enviat aquesta persona aquí amb una determinada finalitat, no sabem quina. Tampoc vull aprofundir en això perquè està sent objecte d'investigació policial. Jo he posat a disposició de les autoritats policials, mòbils, correus electrònics que ens hem intercanviat i tota la documentació per tal que l'analitzin i es pugui esbrinar amb quina finalitat aquesta persona ha vingut aquí per, jo diria així, per enganyar-nos d'aquesta manera, perquè no té massa sentit si és que no ve per indicacions o per instruccions d'algú.
0: Un Marc Torres que parlava també del futur d'aquest club sense inversors. L'escoltem.
9: En relació al futur del club, doncs ara mateix no hi ha futur. No tenim alternativa en aquests moments. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, que és el que ens marca el procés concursal, però hem de ser sincers. Seria un cop de sort molt gran que algú aparegués ara i posés els 2 milions que fan falta i la resta de diners per tancar els acords.
0: N'estarem pendents d'aquest futur de Lleida Club de Futbol. Com dèiem, 2 setmanetes per aquesta data límit, el 5 de juny. En principi havia de competir a Lliga Elit després del descens d'aquest curs. En bàsquet, important victòria de la penya i a Tenerife, que li dona ja matemàticament el bitllet per disputar els play-offs pel títol de l'ACB. 98-100 van guanyar els verdinegres al Tenerife, en aquest cas, amb el debut del pivot francès Yanis Moren, que va jugar pràcticament 6 minuts i va notar 4 punts. Radio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bon dia.
10: Bon dia. El Joventut s'ha classificat ja matemàticament pels play-offs quan encara resten 3 partits per disputar-se. A més, el triomf a la pista del Tenerife per 98-100 a la pròrroga serveix perquè, com a mínim, la penya acabi en la sisena plaça. Ara queda saber quin serà el rival als quarts de final. Els de Dani Miret van viure un partit surrealista amb una primera part on no van defensar gens i el Tenerife, que va tenir la baixa de la seva estrella Marcelinho Huertas, va agafar 17 punts de renda. La penya va anar retallant mica en mica fins a arribar a un final a cara o creu. Cameron Hunt, desaparegut fins als minuts calents, va anotar la cistella per empatar i forçar la pròrroga. En el temps extra també es va mantenir la igualtat fins que en l'última acció Ricky va fer el tap al tir de 3 de Jaime Fernández. El partit va servir per veure el debut del francès Yanis Morin, que va jugar 6 minuts, va anotar 4 punts i va atrapar 3 rebots. Al final del partit, la sorpresa va ser quan Guillem Vives, en els micròfons de Ràdio Ciutat de Badalona, va explicar que, tot i ser ja en el mes de maig, la penya encara no li ha dit res del seu futur i que entén que no compten amb ell. Escoltem-lo.
11: El que passa és que no sé res del club i, bueno, jo també he de mirar la meva situació per mi, perquè no podem estar maig i no saber res, i sí que és veritat que la setmana passada l'entrenador va dir que comptava amb mi, però és la primera notícia que tinc del club a maig i contem, doncs, que ens haurem de trobar en un altre moment o d'alguna altra forma, no ho sabem.
10: La penya té ara 3 partits més per acabar la lliga regular. Diumenge a Badalona contra el Burgos, dimarts contra l'Unicaja, el partit que es va suspendre al descans pels problemes amb el videomarcador. I la setmana vinent, dijous o divendres, a Fontajau contra el Bàsquet Girona.
0: Gràcies, Ramon. I encara en bàsquet, que cap de setmana tenim aturada la fase d'ascens de segona FEP, una pausa que sembla que li pot anar bé, per exemple, al Pujol Mollerussa, que la setmana vinent viatja a Badajoz per disputar la fase d'ascens definitiva. Tornem a UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
7: L'equip del Palafrugell segueix amb el somni de l'ascens a segona FEP després de superar el Navàs el passat cap de setmana i aconsegue un bitllet per disputar les decisives fases finals a Badajoz la setmana vinent. Abans, però, petita aturada competitiva per carregar forces. Una aturada que, segons el tècnic del Pujol Club Bàsquet Mollerussa, Marc Díaz, serà positiva per l'equip. Declaracions en aquesta casa.
12: Jo penso que és positiva perquè ara arribem ja amb les cames cansades, amb el cap també, que portem ja moltes emocions des de pretemporada, i la veritat que per recuperar l'equip aquesta setmana físicament, també per preparar amb més calma el cos tècnic aquests partits, penso que ens va bé tenir aquests dies per fer també feina de scouting, de vídeo amb els jugadors, de treball a pista i preparar bé cada un dels 3 partits, que al final són 3 finals i que haurem d'estar a un gran nivell si volem guanyar-lo.
7: Tot plegat per afrontar una fase d'ascens molt intensa. Els mollerussencs han quedat enquadrats al grup 1 i jugaran dijous vinent a 3:45 de la tarda contra el Velabàsquet Club Bàsquet Sueca. Divendres jugaran contra el Club Bàsquet Tres Cantos a la mateixa hora, i dissabte a les 8 del vespre tancaran la fase davant l'anfitrió Vital Iramar Badajoz. Dels dos grups de 4 equips que competiran a Badajoz, el primer de cadascun d'ells pujarà a segona FEP. Els segons classificats es jugaran el tercer bitllet diumenge a les 5 de la tarda en un darrer partit decisiu.
0: Gràcies, Sergi. I en voleibol, aquest matí arrencat, ja tenim en marxa les fases d'ascens a la primera nacional femenina de vòlei, que es disputen a Torredembarra, i ho competeixen dos equips catalans, un en cada grup, de fet. L'anfitrió, el Sèvol Torredembarra, que ha començat molt bé, ara en parlem, i el Sant Cugat C, que també està jugant ara mateix. De fet, anem en directe al pavelló municipal Sant Jordi, on hi tenim el company d'Ona la Torre, Josep Sánchez. Josep, bon dia.
13: Bon dia de nou. Doncs segueix en directe aquest partit del Sant Cugat C al pavelló municipal Sant Jordi de Torredembarra contra el Sant Tomé de Múrcia. Estem al tercer set, ara mateix igualtat màxima amb un 12-12 al marcador. Abans, un set per a cada equip. El Sant Cugat C, que s'ha imposat en el primer, el Sant Tomé en el segon, en un emocionant final que s'ha acabat decidint per 27 punts a 29 a favor de les murcianes. És l'únic partit que queda en joc d'aquesta matinal en què ha començat aquesta fase d'ascens a categoria nacional. Recordem que el Sèvol Torredembarra s'ha imposat al Val de Fierro per un clar 3-0, 3-7-0, i tot just ara, fa uns minuts, ha acabat el partit del seu rival d'aquesta tarda. Del rival del Sèvol serà el Múrcia, que ha aconseguit imposar-se als salesians d'Elx per 3-7-1. El Sant Cugat C, que també jugarà aquesta tarda, ho farà contra el Ciutadella, que ha començat guanyant aquest matí 1-3 contra el Pamesa Teruel. Els dos partits d'aquesta tarda a partir de les 7 de la tarda.
0: Gràcies, Josep. N'estarem pendents, evidentment, d'aquesta fase d'ascens que s'allargarà a Torredembarra fins diumenge. We'll be right back. I en waterpolo, el Barceloneta va tancar ahir una lligueta de quarts de final de la Champions perfecta, amb 6 victòries en 6 partits, l'última ahir 9-12 a la piscina d'Olympiacos, que també serà, com el Barceloneta, evidentment, a la Final Four, que juga de l'11 al 13 de juny a Malta. El Ferencváros hongarès serà el rival a semis dels Mariners. A l'altra semifinal, Olympiacos Pro Reco. Abans, això sí, el Barceloneta jugarà la final de la Lliga, de la Divisió Nord masculina contra el Sabadell. I a la Divisió Nord femenina, avui podem conèixer el primer finalista amb el segon partit de la semi entre Terrassa i Sant Andreu. El conjunt arenca buscarà donar la sorpresa i allargar la sèrie després de competir-li molt bé, tot i perdre el vigent campió d'Europa. I ells ha disputat el primer partit de la semi, que enfronta Mataró i Sabadell, amb victòria clara maresmenca, 13-6. Ràdio Sabadell, Adrián Arroyo.
14: El play-off de l'Estalpul Natació Sabadell femení ha començat com el del masculí, és a dir, amb derrota, en aquest cas, però ben contundent. 13-6 van caure ahir les de David Palma a la piscina del Mataró en el primer partit de les semifinals. El club va aguantar fins al descans amb l'empat a 4 en el marcador, però la represa es va desfer inexplicablement i va encaixar un dolorós parcial de 9-0 en contra, que va sentenciar aquest primer punt a favor de les maresmenques. Simone van de Kratz, waterpolista neerlandesa del club, creu que va ser una cuestión de intensidad.
15: Pienso que estamos jugando muy bien por dos cuartos, 4-4, y después, bueno, necesitamos jugar con más intensidad, con ya, más juntas también, porque ahora estamos dentro del agua, casi así, y no cerramos bien. Y yo pienso que cuando jugamos con ganas, con la intensidad, podemos ganar contra ellas, seguro que sí, pero este partido no es nuestro nivel, solo el viernes nos vamos al 100% y después miramos el resultado.
14: Era el sisè precedent entre tots dos aquesta temporada. L'Astralpul s'ha quedat sense marge d'error i demà mateix, a les 8 del vespre, haurà de guanyar tant sí com no a Can Llong per poder forçar el tercer i definitiu partit, que seria diumenge novament a Mataró.
0: So close, I can feel you breathe. N'estarem pendents, evidentment, d'aquestes semifinals. Avui a les 7 de la tarda, com dèiem, aquest Terrassa-Sant Andreu, segon partit, el primer se'l van endur les andreuenques. Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
2: El ple municipal d'ahir va aprovar l'adopció per part de l'Ajuntament del que es coneix com un pla econòmic financer durant els exercicis de 2026 i 2027. Es tracta d'un mecanisme legal per mitjà del qual s'ajusten les dinàmiques financeres als topalls de la regla de la despesa, la norma d'estabilitat de les hisendes municipals instituïda fa 12 anys pel govern de Madrid. Tot plegat es deu a un excés d'inversions durant el 2025 i el pla suposarà contenir la inversió i ajornar el algunes actuacions i també accentuar l'esforç per obtenir subvencions finalistes. Escoltem la titular d'Hisenda, Marta Ariño, i l'alcalde Rafa Navarro.
3: El diagnòstic revela que l'incompliment no és estructural, sinó fruit d'un fort impuls inversor. Malgrat l'incompliment, l'Ajuntament presenta una situació sana. Proposem unes mesures a adoptar. Aplicar un criteri de priorització d'inversions finançades amb subvencions i l'altre apartat és la disminució i reprogramació del capítol 6 de despeses d'inversions.
4: Són unes regles de joc que venen imposades per Madrid. Com hi havia molt de delinqüent i molt de borratxo que es matava a la carretera, és una metàfora, no deixarem que la gent circuli a 120, sinó que circularà a 50 i així evitaríem accidents. Però clar, va ser una llei genèrica que ha afectat tant el que tenia un accident a la carretera com el que conduïa perfectament bé.
2: Les actuacions afectades no seran actuacions en curs, però encara no s'han concretat quines seran. A l'oposició ningú no va votar en contra de la mesura, però alguns grups es van abstenir adduint, com el PSC, que la situació delatava manca de rigor i de planificació. No va prosperar ahir al ple la proposta del PSC que Premià de Mar es doti d'un defensor dels ciutadans. La idea va quedar per ara descartada per una diferència minsa de vots, ja que només hi va votar en contra el govern i a l'oposició tots els grups hi van donar suport excepte Crida Premianenca, que es va abstenir. Els socialistes defensaven l'adopció d'aquesta figura com un instrument de fiscalització de l'acció de l'Ajuntament i de protecció dels veïns, i entre els seus arguments hi havia el fet que ja existeixi a molts municipis i que fins i tot el Parlament estigui treballant una llei específica. Des del govern, però, es va considerar que ja existeixen instàncies que fan aquesta funció i que no tindria massa sentit crear aquesta figura abans que surti la nova llei. Escoltem el primer tinent d'alcalde Pep Ripollès i la portaveu socialista Luz Cànovas.
5: No és ara mateix ni necessària ni oportuna. La via més adequada i eficient per un municipi com Premià no era la creació d'una estructura pròpia, sinó una col·laboració amb la Sindicatura de Greuges. S'està actualment en evolució i en debat a la tramitació de la futura llei de sindicatura locals a Catalunya, fet que recomana prudència institucional.
6: Qualsevol moció que presentem últimament els socialistes, sobretot si tracta de transparència, sempre voten en contra. Sembla que governen d'esquerres d'esquenes.
2: Com diem, des de l'oposició es va donar suport en general a la idea.
1: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
7: Bon dia, són les dues.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: El govern aprovarà demà els pressupostos per enguany després de segellar un acord amb els comuns que engranteix l'aprovació. Inclou 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris o convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Davant la satisfacció de la consellera d'Economia, Alicia Romero, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, adverteix que l'acord no és un xec en blanc.
9: Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis.
10: La resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició, i vull que quede clar. I, per tant, nosaltres anem pas a pas, mesura a mesura i llei a llei.
7: S'espera que el Parlament aprovi els comptes la primera quinzena de juliol. És dijous 21 de maig de 2026 i tenim més titulars. Els sindicats educatius fan arribar la seva proposta de millora salarial al Departament d'Educació, Sònia Kerr.
11: Aquesta tarda hi ha una nova reunió per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que l'acord de pressupostos pot desencallar aquest conflicte.
12: Tant els pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos.
11: Mentrestant, continuen les mobilitzacions avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
7: 8.000 ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny.
11: D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i Catalunya i dels Reis.
7: El govern promou una oferta pública de mig miler de places per secretaris i interventors, especialment per als ajuntaments.
11: Dimarts, l'executiu aprovarà oficialment aquesta convocatòria, la primera des de la recuperació de la competència. Molts municipis catalans fa ja molt temps que reclamen aquests perfils professionals.
7: En cultura, el film Burundanga de José Corbacho inaugurarà el Festival Internacional de Cinema en Català de Roda de Barà,
11: que arriba a la 26a edició amb rècord de participació i grans estrenes. La Cloenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Feingold.
7: Als esports, el Lleida de futbol torna a viure una situació límit. Joan Barberà.
13: El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí a uns dies després de la detenció del teòric nou inversor per presumpte delicte d'estafa. El club no té solució de futur i pot desaparèixer definitivament.
7: I fem també un cop d'ull al temps, ara que la calor ha arribat, sembla que per quedar-s'hi. Lluís Mi Pérez, bon dia.
14: Bon dia, estem tenint un dijous de temps completament estancat, tranquil, molt poc moviment i, per tant, de molta suavitat. De fet, està pujant la temperatura d'una forma evident respecte a ahir. Ja al llarg de les immediates hores, quan es donin les temperatures màximes, s'arribaran a plantar en els 30, 32, 33 graus, sobretot a les comarques del Pla de Lleida. També a la Catalunya Central, cas del Bages, sud del Berguedà, l'Anoia, Osona. Aquí arribarem també a la fita dels 30 graus i només en una franja molt estreta, a tocar del mar, gairebé a les platges, aquí la temperatura quedarà més retallada, però igualment suau. I de moment aquesta tarda, molt pocs núvols. Pel que fa al divendres, situació ja gairebé d'estiu amb velocitat de creuer, i és que la situació serà completament estancada, tot i que amb més boires. Compte perquè es formaran al matí a la Costa Daurada i a la tarda a la Costa Brava. Sempre boires molt a tocar del mar. A la resta del país, quatre núvols per fer bonic i calor. Haurem de buscar l'ombra. Estem pendents a la xarxa.
7: Al control de so, Ivan López. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
15: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: Els comuns s'afegeixen a l'acord de pressupostos de la Generalitat després de pactar 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel Pla de Barris o convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Demà el govern aprovarà el projecte dels pressupostos i els portarà al Parlament, on ja comptaran amb els 68 vots suficients per aprovar-se. Serà probablement la primera quinzena de juliol. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la presidenta dels comuns, Jessica Albiach, han signat formalment el pacte aquest matí a Palau. Mont Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. Dos mesos després d'haver-ho fet per primer cop i després que el president Illa hagués de retirar els pressupostos del Parlament perquè Esquerra no es va afegir al binomi Govern Comuns, avui les fitxes s'han invertit. El govern tenia el suport dels republicans i ara són els comuns que s'hi han avingut. Illa i Albiach han signat a Palau, on després la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern i ha valorat que sigui gràcies a una majoria parlamentària i progressista.
17: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses del Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
16: Des de la seu del seu partit, la líder dels comuns, Jessica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa dos mesos, incorporant, per exemple, 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.200 per rehabilitació i reconvertir l'ERA Aeroport en Rodalies l'any 2030. Ara bé, Albiach ha dit que vigilaran que el govern compleixi amb reunions bimensuals.
18: Nosaltres estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de dos mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys.
16: El govern i els comuns també han pactat que el juliol s'ha d'aprovar la prohibició de la compra especulativa, així com reconvertir les oficines buides en habitatge protegit. El govern portarà demà el projecte de pressupostos al Parlament, on podrien aprovar-se el 2 de juliol.
15: Notícies en xarxa.
7: Nova reunió aquesta tarda entre els sindicats i el Departament d'Educació per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte. En la trobada d'ahir, el govern va convidar sindicats a presentar una proposta d'augment salarial per escrit que ja han transmès de forma unitària. Esther Minguell, bon dia. Bon dia. Els sindicats convocants de les vagues ja han fet arribar el document consensuat entre tots ells amb les millores retributives perquè el departament el pugui analitzar i debatre'l en la negociació d'aquesta tarda. Serà a partir de les 4 a la seu de la Conselleria. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera que l'acord de pressupostos pot agilitzar les negociacions sobre els salaris. Són declaracions a BTV.
12: Tant els pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posàvem

0: indicacions incloses en el document.
1: Qui ha demanat que s'accelerin aquestes negociacions és la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Reclamen acords que beneficiïn els docents i asseguren que aquests mantenen el suport de les famílies en les reivindicacions. Lidón Gasull n'és la directora.
2: Hem de dir que les famílies estan donant molt suport al professorat. Entendríem perfectament que durant el camí arribés un moment que les famílies ja no poguessin més, però sí que és veritat que portem molts anys de desinversió en el sistema educatiu públic i per les famílies també és una oportunitat aquesta negociació perquè hi hagi un canvi dintre del sistema educatiu que al final s'acabaran beneficiant els nostres fills i filles, no?
3: A la FAC també creuen que les trobades d'aquests últims dies són un pas endavant en la cerca d'una solució al conflicte obert.
1: Mentrestant, continuen les mobilitzacions avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. A aquesta hora, a Tortosa, hi ha en marxa una manifestació que aplega un miler de persones. El seguiment de la vaga allà és del 60%, segons els sindicats. Anem en directe fins a Tortosa. David Benito, bon dia.
4: Bon dia, doncs sí, esta és la tercera jornada de mobilitzacions dels docents aquí a les Terres de l'Ebre, amb les mateixes reivindicacions. Una reducció de ràtios i un augment de salaris, entre moltes altres mesures. Els sindicats, els principals sindicats, USTEC i la CGT, consideren que estan bé i que estan a punt de negociar amb el Departament d'Educació i confien en aquest acord. Ho ha dit Pau Breña, portaveu d'USTEC a les Terres de l'Ebre.
5: Ara el que hem d'aconseguir és que aquesta negociació trenqui també els marcs de l'acord de març. Estem també convençuts de que hi ha possibilitats, de que hi ha diners. Nosaltres volem un acord amb cara i ulls, volem que el departament faci els deures. Nosaltres avui li presentarem una proposta, tant de salaris com d'inclusiva, com de ràtios, que creiem que és del tot viable i del tot acceptable.
4: La manifestació encara no s'ha acabat, de fet, havia d'acabar a la plaça Barcelona, però finalment s'ha desviat i ha entrat dintre de l'Ajuntament de Tortosa. L'objectiu era que algú es reunís amb ells per traslladar les seues reivindicacions. Ara mateix estan reunits diferents representants dels sindicats majoritaris, amb el tinent d'alcalde Jordi Jordan i també el portaveu de PSC Movem, amb l'objectiu de que tots els grups municipals facin un acord perquè traslladin al Parlament de Catalunya les reivindicacions dels docents. Ara també la majoria de docents que estan esperant fora d'aquesta reunió i segueix l'ambient festiu amb un pícnic reivindicatiu.
1: 8.000 ciutadans podran assistir en primera persona a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Serà el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda de les autoritats, és a dir, els presidents del govern d'Espanya i Catalunya i dels Reis. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Els responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església. Entre elles, uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
7: Hi haurà una participació activa de la ciutadania de Barcelona en la cerimònia del dia 10. Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
6: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
1: Demà farà 50 anys del primer trasplantament de moll de l'os fet a Espanya, que es va fer a Barcelona. La fita mèdica i científica la va aconseguir l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i va situar la ciutat a l'avantguarda d'Europa en aquesta especialitat. Des d'aquell 22 de maig de 1976, Sant Pau ha fet més de 4.000 trasplantaments a medula. Avui n'han fet balanç. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. El primer trasplantament de medul·la a Espanya es va fer una nena de 13 anys amb leucèmia que havia recaigut després de fer quimioteràpia. La donant va ser la seva germana bessona i va resultar un èxit. La malaltia va remetre completament i la pacient va rebre l'alta en 3 setmanes. L'operació no només li va salvar la vida, sinó que va obrir la porta a tractar altres malalties greus de la sang i el moll de l'os. El que fa 50 anys era una tècnica altament experimental, ha esdevingut una eina terapèutica

0: Farmacèutica essencial. Irene García i Albert Esquirol són metges adjunts d'hematologia clínica de Sant Pau.
1: El diagnòstic depèn de diverses coses. En primer lloc, d'una valoració clínica, i a partir d'aquí decidim quines són les proves complementàries que hem de fer.
2: El que fem és presentar al comitè. Aquest comitè és un comitè multidisciplinar. El que fem és veure les característiques del pacient, veure la malaltia, veure si té indicació de trasplant, i si té indicació de trasplant, doncs s'inicia tot el procediment.
0: Molts pacients, 3 de cada 4, no tenen cap familiar compatible i s'activa la recerca internacional. Ara bé, el 2014, Sant Pau va aconseguir una fita, fer trasplantaments a partir de familiars només compatibles al 50%.
3: No deixem la sanitat. Un grup d'anestesiòlegs de l'Hospital de Bellvitge promouen la campanya Ni un minut més, iniciativa que té el suport del Sindicat Metges de Catalunya. Es tracta de deixar de fer activitat assistencial extraordinària i voluntària als centres sanitaris.
4: I sense aquesta feina addicional, que suposa allargar la jornada laboral o cobrir baixes i vacances de manera voluntària, el servei diari no es podria completar. És l'advertiment que ha fet l'anestesiòloga i vicesecretària dels Metges de Catalunya, Irene Vermell, qui també ha defensat la campanya amb l'objectiu de pressionar el Departament de Salut perquè negoci amb els facultatius catalans.
5: Doncs significa això, no fer cap activitat extraordinària més enllà de la jornada com a mesura de pressió, a veure si així d'aquesta manera aconseguim que el Departament de Salut ens faci l'atenció que portem mesos demanant amb les nostres propostes i s'asseguin amb nosaltres per començar a buscar solucions al problema.
4: Els metges catalans continuaran amb les mobilitzacions després d'haver convocat 11 jornades de vaga des de la tardor.
3: El detingut pel crim masclista de Figueres passa avui a disposició judicial, un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor, que ja havia estat condemnat, tenia un ordre d'allunyament que s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona només hores abans d'assassinar-la.
4: Carlos Pascual, que és magistrat del jutjat de violència sobre la dona número 1 de Barcelona i també portaveu de Jutges per la Democràcia, admet que han de treballar perquè tant els jutges com les forces policials tinguin tota la informació per valorar la situació de perill. En declaracions a la xarxa, defensa, però, que aquí el sistema funciona i que el cas de Figueres és excepcional.
6: Efectiva lo fue en parte porque se le dictó una orden, la quebrantó, inmediatamente fue detenido y puesto a disposición del juzgado. Que en este caso falló, puede que fallara, pero el sistema cuenta con mecanismos de sobra para proteger a la víctima y el hecho es que esta noticia, gracias a Dios, es algo extraordinario y excepcional. Pensamos en los últimos años y no había ocurrido algo parecido.
4: Pascual admet que cal insistir i treballar en la relació del sistema amb les víctimes de violència masclista, ja que un 80%, volíem dir, no denuncien aquestes agressions.
3: És un quart de tres. Atenció a aquesta denúncia. La Global Sumut Flotilla assegura haver patit abusos físics i psicològics, incloses pallisses i ús de pistoles Taser, per part de l'exèrcit israelià durant la seva detenció en aigües internacionals. Es preveu que els 44 espanyols, entre ells una trentena de catalans, siguin deportats aquest migdia a Turquia, després de ser alliberats aquest matí, i ja demà puguin tornar a casa. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. De fet, tot el món ha pogut veure aquests abusos físics i psicològics a través de les imatges que difusa el mateix govern israelià. Hi apareixen els activistes lligats, amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla parla directament de segrest dels activistes, de pirateria marítima en aigües internacionals, de tortura en una intercepció que ha escalat a nivell de violència amb l'exèrcit altament armat. Segons la flotilla, hi ha 3 activistes hospitalitzats per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a una dotzena de costelles trencades entre els més de 400 activistes detinguts. Els familiars dels detinguts han denunciat no saber res d'aquests des de fa 3 dies i davant la seu a Barcelona han fet còmplice a la Unió Europea d'aquest atac davant el seu silenci. Pablo Castilla és el portaveu de la Global Sumut Flotilla.
8: Li exigim en primer lloc que condemni l'assalt, que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, també que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, també que imposi sancions contra els responsables polítics i individuals d'aquest assalt a la flotilla.
7: A aquesta hora es preveu que els activistes ja alliberats volin des de Tel Aviv amb destinació a Istanbul. A la capital turca s'espera que passin la nit i demà puguin volar fins a casa. Entre ells, una trentena de catalans.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: És un dels titulars de la jornada. El govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places per a secretaris i interventors al conjunt de les administracions. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des que es va recuperar la competència.
4: Dalmau ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment als municipis més petits.
9: I, per tant, suplim amb aquesta convocatòria de 540, ho dic, no serà fàcil, de 540 secretaris i interventors que el govern aprovarà la setmana vinent, un dels elements essencials pel conjunt del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
4: Actualment a Catalunya, el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris.
3: De fet, molts municipis catalans, sobretot els més petits, fa molt de temps que reclamen aquests perfils professionals per tal de guanyar estabilitat i evitar que s'entorpeixi la gestió administrativa. En el cas de la Nou de Gaià, el tarragonès, la mesura representaria tenir de manera fixa la figura d'un secretari i d'un interventor. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
10: Actualment, cada 3 anys, municipis petits com la Nou han de convocar una plaça d'interinatge de secretari, que també fa d'interventor. Això implica una adaptació del treballador al nou lloc de treball i que s'alenteixin tramitacions burocràtiques perquè la persona en qüestió s'ha de posar al dia. Inclús pot arribar a fer una interpretació diferent de les normatives a aplicar i paralitzar projectes existents. Que es creïn aquestes noves places aportarà estabilitat als ajuntaments. Ho destaca l'alcaldessa de la Nou de Gaià, Josepa Figueres.
11: L'avantatge per nosaltres és més que res aquesta, és l'estabilitat que pot donar una persona doncs, que ja saps que té la seva plaça i que, per tant, doncs, cada 3 anys, que és el màxim que pot tenir-li un interinatge, doncs no has de tornar a recórrer a aquesta eventualitat.
10: Figueres compleix el segon mandat al capdavant del consistori d'aquest petit poble de l'interior del Baix Gaià i ja ha tingut 5 secretaris diferents, sense comptar un període en què no n'han tingut i han hagut de rebre el suport de la Diputació de Tarragona.
3: Anem ara fins a Barcelona perquè els bombers de la capital afronten la campanya forestal de l'estiu amb més recursos humans i materials i també amb l'objectiu de reduir el nombre d'incendis de l'any passat. En aquella ocasió, un total de 15 focs van cremar una hectàrea de bosc. Com sempre, el dispositiu del cos centrarà els seus esforços a la serra de Collserola, que enguany està afectada pel tancament decretat pel brot de pesta porcina africana. Jordi Casino, bon dia.
12: Bon dia, Marta. El dispositiu, que estarà actiu fins al 12 de setembre, intentarà donar una resposta ràpida i eficient a una campanya que es presenta complicada, ja que la pluja d'aquests últims mesos ha permès deixar enrere la sequera, però ha fet créixer molt la massa vegetal. Tot i això, també es pot beneficiar del tancament del parc, que amb tota seguretat es mantindrà vigent tot l'estiu, ja que l'acció humana, voluntària o involuntària, està al darrere del gruix dels focs. Albert Batlle és el tinent d'alcalde de Seguretat.
13: L'any passat doncs, va ser un any bo, vam tenir molt pocs incidents, però en qualsevol dels casos aquests petits incidents ens recorden que el risc és real i que no es pot mai abaixar la guàrdia. Per això hem reforçat el dispositiu municipal amb més presència, més preparació i més coordinació entre tots els serveis implicats. Per tant, d'una banda, un risc d'incendi ens obliga a extremar la precaució i l'altra, una situació sanitària, requereix disciplina i respecte per les normes.
12: La campanya inclou la posada en funcionament del parc de bombers de Vallvidrera i incorpora l'ús de vehicles aeris no tripulats, drons, que facilitaran les tasques operatives.
3: Repassem altres notícies destacades del dia. Sant Cugat del Vallès demana al govern que relaxi les restriccions per la pesta porcina africana al municipi.
4: L'alcalde ha enviat una carta al conseller d'Agricultura en què explica que les prohibicions d'accés al medi natural tenen un impacte directe en el benestar dels veïns del municipi que fan ús d'aquests espais de manera habitual. Xifra en 5.000 les persones que cada dia solien concórrer zones com el bosc urbà de Bollpelleres o l'entorn del Pi del Xandri o Torre Negra, on reclama que s'apliquin excepcions d'accés.
3: L'Ajuntament d'Olot inicia el procés per sancionar 26 comerços que no compleixen la normativa d'ús del català amb multes de fins a 3.000 euros.
4: Ho farà després de mesos d'acompanyament i d'oferir-los eines en el marc d'un estudi de diagnosi. En una primera fase es va detectar que un 90% sí que la complien, una xifra que ha arribat al 96% després de mesos d'acompanyament. Ara el consistori afronta l'última fase, la sancionadora.
3: Passem avui també per Girona perquè la plataforma pel dret a la mobilitat inclusiva és positiva davant de la resposta de les institucions sobre el transport escolar a persones majors de 18 anys amb discapacitats. Ens ho amplien des de Televisió de Girona, Marc Guibas.
14: Els serveis territorials es comprometen a posar una solució davant la possible falta de transport escolar al curs següent de les persones amb discapacitat majors de 18 anys. Les famílies s'han reunit a través de la Plataforma pel Dret a la Mobilitat Inclusiva per demanar la continuïtat del transport escolar pels seus fills majors d'edat, després del comunicat del Consell Comarcal que advertia que el curs següent 34 persones quedarien sense accés. La reunió amb els serveis territorials, celebrada aquest matí, els fa ser positius. A més, les institucions els han comunicat que podran fer la inscripció del curs vinent mentre busquen donar una solució a les famílies.
3: I és moment per a la cultura. Avui s'ha presentat una nova edició, la número 26, del Festival Internacional de Cinema en Català, que se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Berà.
4: Una edició que estarà marcada pel cinema i la història, amb rècord de participació i grans estrenes. Burundanga, de José Corbacho, inaugurarà el festival i La Cloenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Feingold.
3: I és moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Lleida de futbol torna a viure una situació límit.
15: Bon dia, Marta. El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí a uns dies perquè no tenen inversor per aportar els 2 milions d'euros que necessiten. Els Mossos d'Esquadra han detingut el teòric nou inversor per un presumpte delicte d'estafa que van detectar i denunciar. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
16: En qüestió d'una setmana, el futur immediat de Lleida ha donat un gir de 180 graus. El passat dimecres, el junior de presidència Lleida Club de Futbol, Marc Torres, explicava que hi havia un inversor amb passaport britànic però establert a França que es comprometia a portar els diners necessaris per pagar el deute sortint del procediment concursal, però aquest dijous ha anunciat que l'han estafat a ell i al Lleida Club de Futbol. Torres ha explicat que dies en darrer se'n dona compte que alguna cosa no acaba de quadrar i presenta una denúncia als Mossos d'Esquadra per un presumpte delicte d'estafa i falsat documental per poder tenir més accés a més informació. Els dies passen fins a arribar aquest dimecres, moment en què reuneix amb l'inversor, nom que aquest dijous s'ha donat a conèixer com a Josep Eduard Fernández García, i després de posar en situació els Mossos d'Esquadra l'acaben detenint. Amb aquesta detenció, l'escenari de futur del Lleida Club de Futbol passa a ser-ne un de molt pessimista. De fet, Torres, emocionat, ha demanat disculpes i ha afirmat que a hores d'ara el Lleida Club de Futbol no té futur.
17: En relació al futur del club, doncs ara mateix no hi ha futur. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, però seria un cop de sort molt gran.
16: I a partir del 5 de juny, Torres ha dit que s'obrirà el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol.
15: Gràcies des de 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu. La futbolista de Sant Cugat del Vallès, Adriana Ranera, es prepara per viure la seva primera final de la Lliga de Campions. La jugadora del Barça, que negocia per renovar, assumir i aixecar la Champions. Cugat.cat, Joan García.
18: La futbolista del primer equip del Futbol Club Barcelona, Adriana Ranera, afronta la primera final de la Lliga de Campions de la seva curta carrera amb 21 anys. Aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, a Oslo i davant l'Olímpic de Lió, intentarà aixecar el primer títol de Lliga de Campions. La jugadora es mostra il·lusionada i també espera disposar de més protagonisme.
19: Tenir un rol més important. O sigui, el meu somni és aixecar una Champions jugant-hi i jugant-hi tot. Ara tinc un rol més secundari, acabo de pujar, estic allà per ajudar amb el que faci falta, però no tinc un rol important o un rol imprescindible.
18: Ranera, formada a les categories inferiors del júnior, fins a la categoria infantil, després va passar al juvenil de l'Adam per arribar al Barça. Juvenil i filial, fins a arribar aquesta temporada al primer equip on ja ha debutat a la Lliga i a la Copa de la Reina.
15: Gràcies des de Cugat Media, Joan García. Segona federació, l'Olot ha anunciat la renovació del tècnic Roger Vidal, que afrontarà la seva tercera temporada al capdavant del primer equip del Club de la Garrotxa. També ha anunciat la renovació el Martinenc, que ha pujat a tercera federació, la renovació del tècnic Toni Carrillo.
20: Per mi, el Martinenc ara mateix significa que és casa meva. No? Em sento molt identificat, em sento estimat i sento que la gent hi creu amb la meva forma de treballar. I jo estic molt involucrat en tot el que és el club, ja no solament amb el primer equip, sinó també amb la base, amb tot el que sempre he tingut aquesta forma de treballar. He estat la majoria dels clubs que he estat molts anys i sempre m'he volgut involucrar una mica, doncs, en conèixer el que és l'entitat, el que és el dia a dia dels clubs, i en aquest cas amb el Martinenc, doncs, em sento molt, molt identificat i ja dic que ara per ara, avui en dia, Martinenc és casa meva.
15: I en futbol sala avui a les 8 del vespre, Rubí i Canet es juguen la plaça pendent per a les semifinals de la Copa Catalunya masculina.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
21: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La xarxa de comunicació local.
21: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
22: El ple municipal d'ahir va aprovar l'adopció per part de l'Ajuntament del que es coneix com un pla econòmic financer durant els exercicis de 2026 i 2027. Es tracta d'un mecanisme legal per mitjà del qual s'ajusten les dinàmiques financeres als topalls de la regla de la despesa, la norma d'estabilitat de les hisendes municipals instituïda fa 12 anys pel govern de Madrid. Tot plegat es deu a un excés d'inversions durant el 2025 i el pla suposarà contenir la inversió i ajornar el algunes actuacions i també accentuar l'esforç per obtenir subvencions finalistes. Escoltem la titular d'Hisenda, Marta Ariño, i l'alcalde, Rafa Navarro.
23: El diagnòstic revela que l'incompliment no és estructural, sinó fruit d'un fort impuls inversor. Malgrat l'incompliment, l'Ajuntament presenta una situació sana. Proposem unes mesures a adoptar. Aplicar un criteri de priorització d'inversions finançades amb subvencions i l'altre apartat és la disminució i reprogramació del capítol 6 de despeses d'inversions.
24: Són unes regles de joc que venen imposades per Madrid. Com hi havia molt de delinqüent i molt de borratxo que es matava a la carretera, és una metàfora, no deixarem que la gent circuli a 120, sinó que circularan a 50 i així evitaríem accidents. Però, clar, va ser una llei genèrica que ha afectat tant el que tenia un accident a la carretera com el que conduïa perfectament bé.
22: Les actuacions afectades no seran actuacions en curs, però encara no s'han concretat quines seran. A l'oposició ningú no va votar en contra de la mesura, però alguns grups es van abstenir adduint, com el PSC, que la situació delatava manca de rigor i de planificació. No va prosperar ahir al ple la proposta del PSC que Premià de Mar es doti d'un defensor dels ciutadans. La idea va quedar per ara descartada per una diferència minsa de vots, ja que només hi va votar en contra el govern i a l'oposició tots els grups hi van donar suport excepte Crida Premianenca, que es va abstenir. Els socialistes defensaven l'adopció d'aquesta figura com un instrument de fiscalització de l'acció de l'Ajuntament i de protecció dels veïns, i entre els seus arguments hi havia el fet que ja existeixi en molts municipis i que fins i tot el Parlament estigui treballant una llei específica. Des del govern, però, es va considerar que ja existeixen instàncies que fan aquesta funció i que no tindria massa sentit crear aquesta figura abans que surti la nova llei. Escoltem el primer tinent d'alcalde Pep Ripollès i la portaveu socialista Luz Cànovas.
25: No és ara mateix ni necessària ni oportuna. La via més adequada i eficient per un municipi com Premià no era la creació d'una estructura pròpia, sinó una col·laboració amb la Sindicatura de Greuges. Està actualment en evolució i en debat a la tramitació de la futura llei de sindicatura locals de Catalunya, fet que recomana prudència institucional.
26: Qualsevol moció que presentem últimament a socialistes, sobretot si tracta de transparència, sempre voten en contra. Sembla que governen d'esquerres d'esquenes.
22: Com diem, des de l'oposició es va donar suport en general a la idea.
21: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
3: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: El govern aprovarà demà els pressupostos per enguany després de segellar un acord amb els comuns que en garanteix l'aprovació. Inclou 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris o convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Davant de la satisfacció de la consellera d'Economia, Alicia Romero, la líder dels comuns, Jessica Albiach, adverteix que l'acord no és un xec en blanc.
27: Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis.
28: La resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició. I vull que quede clar. I, per tant, nosaltres anem pas a pas, mesura a mesura i llei a llei.
3: S'espera que el Parlament aprovi els comptes la primera quinzena de juliol. És dijous 21 de maig de 2026. I tenim més titulars. Els sindicats educatius fan arribar la seva proposta de millora salarial a Educació. Sònia Kerr.
4: Aquesta tarda hi ha una nova reunió per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que l'acord de pressupostos hi pot ajudar.
29: Que ara els pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos.
4: Mentrestant, continuen les mobilitzacions, avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
3: 8.000 ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny.
4: D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i Catalunya i dels Reis.
3: El govern promou una oferta pública de mig miler de places per a secretaris i interventors, especialment per als ajuntaments.
4: Dimarts, l'executiu aprovarà oficialment la convocatòria, la primera des de la recuperació de la competència. Molts municipis catalans ja fa molt temps que reclamen aquests perfils professionals.
3: En cultura, el film Burundanga, de José Corbacho, inaugurarà el Festival Internacional de Cinema en Català de Roda de Barà,
4: que arriba a la 26a edició amb rècord de participació i grans estrenes. La Cloenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Feingold.
3: Als esports, el Lleida de futbol torna a viure una situació límit, Joan Barberà.
15: El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí uns dies després de la detenció del teòric nou inversor per presumpte delicte d'estafa. El club no té solució de futur i pot desaparèixer definitivament.
3: Sembla que la calor ha arribat per quedar-se. Última hora de la previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
0: Bon dia, estem tenint un dijous de temps completament estancat, tranquil, molt poc moviment i, per tant, de molta suavitat. De fet, està pujant la temperatura d'una forma evident respecte a ahir. Ja al llarg de les immediates hores, quan es donin les temperatures màximes, s'arribaran a plantar en els 30, 32, 33 graus, sobretot a les comarques del Pla de Lleida. També a la Catalunya central, cas del Bages, sud del Berguedà, l'Anoia, Osona. Aquí arribarem també a la fita dels 30 graus i només en una franja molt estreta a tocar del mar, gairebé a les platges, aquí la temperatura quedarà més retallada, però igualment suau. I de moment aquesta tarda molt pocs núvols. Pel que fa al divendres, situació ja gairebé d'estiu amb velocitat de creuer, i és que la situació serà completament estancada, tot i que amb més boires. Compte perquè es formaran al matí a la Costa Daurada i a la tarda a la Costa Brava. Sempre boires molt a tocar del mar. A la resta del país, quatre núvols per fer bonic i calor. Haurem de buscar l'ombra. Estem pendents a la xarxa.
3: Al control de so tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Els comuns s'afegeixen a l'acord de pressupostos de la Generalitat després de pactar 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel Pla de Barris i convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Demà el govern aprovarà el projecte dels pressupostos i els portarà al Parlament, on ja comptaran amb els 68 vots suficients per aprovar-se, possiblement, la primera quinzena de juliol. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la presidenta dels comuns, Jéssica Albiach, han signat formalment el pacte aquest matí a Palau. Mont Carvajal, bon dia.
5: Bon dia. Dos mesos després d'haver-ho fet per primer cop i després que el president Illa hagués de retirar els pressupostos del Parlament perquè Esquerra no es va afegir al binomi Govern Comuns, avui les fitxes s'han invertit. El govern tenia el suport dels republicans i ara són els comuns que s'hi han avingut. Illa i Albiach han signat a Palau, on després la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern i ha valorat que sigui gràcies a una majoria parlamentària i progressista.
6: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
5: Des de la seu del seu partit, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa dos mesos, incorporant, per exemple, 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.200 per rehabilitació i reconvertir l'ERA Aeroport en Rodalies l'any 2030. Ara bé, Albiach ha dit que vigilaran que el govern compleixi amb reunions bimensuals.
7: Nosaltres estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de dos mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys.
5: El govern i els comuns també han pactat que el juliol s'ha d'aprovar la prohibició de la compra especulativa, així com reconvertir les oficines buides en habitatge protegit. El govern portarà demà el projecte de pressupostos al Parlament, on podrien aprovar-se el 2 de juliol.
2: Notícies en xarxa.
3: Nova reunió aquesta tarda entre els sindicats i el Departament d'Educació per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. En la trobada d'ahir, el govern va convidar els sindicats a presentar una proposta d'augment salarial per escrit que ja han transmès de forma unitària. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. Els sindicats convocants de les vagues ja han fet arribar el document consensuat entre tots ells amb les millores retributives perquè el departament el pugui analitzar i debatre'l en la negociació d'aquesta tarda. Serà a partir de les 4 a la seu de la conselleria. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera que l'acord de pressupostos pot agilitzar les negociacions sobre els salaris. Són declaracions a BTV.
29: Ara els pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos. Nosaltres estem ara centrant aquestes, però també volem parlar de burocràcia, volem parlar de currículums i volem parlar de democràcia al centre, perquè al final el que volem és construir, es tracta de quin model d'escola volem al nostre país.
8: USTECH ha demanat que el govern els detalli el desplegament de recursos en matèria inclusiva, els criteris de distribució i els objectius més a llarg termini. USTECH, la CGT i la Intersindical assistiran a la reunió d'aquesta tarda, mentre que professors de secundària no hi anirà fins que el departament accepti tractar concretament les reivindicacions incloses en el document.
3: Mentrestant, continuen les mobilitzacions avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Més d'un miler de docents i de membres de la comunitat educativa han participat en la manifestació a la capital tarragonina per rebutjar la darrera proposta d'educació. Prèviament, al matí han tallat la Nacional 240 i la 7. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Jurado.
9: La mobilització ha sortit de la plaça Imperial Tàrraco, ha recorregut la Rambla Nova i ha passat per davant dels serveis territorials d'educació, on els manifestants han xiulat per expressar el seu malestar amb el departament. Els sindicats reclamen millores salarials, més recursos per a l'educació pública, una baixada de les ràtios i menys burocràcia als centres educatius. Soltem el portaveu d'USTECH a Tarragona, Noé Muñiz.
10: És una emergència educativa, no podem més, diem prou, i hem d'entendre que això és, al final, sentar les bases de l'educació del futur.
9: Els sindicats convocants rebutgen l'última proposta d'educació, tot i que reconeixen que el departament ha començat a moure fitxa en la negociació.
10: Des de la unitat sindical s'ha fet una proposta, es parlarà de salaris, i la idea és anar negociant totes les hores que calguin, tots els dies que calguin. Això és un avenç, és un reconeixement de que hi ha una emergència educativa.
9: La jornada ha acabat a la plaça de la Font davant de l'Ajuntament, en una jornada que ha començat de bon matí amb dos talls de trànsit, una a la Nacional 240 cap a 7:45 i més tard també a la A7, provocant retencions importants i algun enfrontament entre conductors i mestres.
3: 8.000 ciutadans podran assistir en primera persona a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Serà el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu, a més, que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda de les autoritats, és a dir, els presidents dels governs d'Espanya i de Catalunya i dels Reis. David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. Els responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església, entre elles uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
12: Hi haurà una participació activa de la ciutadania de Barcelona en la cerimònia del dia 10. Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
11: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
3: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Demà farà 50 anys del primer trasplantament de moll de l'os fet a Espanya. Es va fer concretament a Barcelona. La fita mèdica i científica la va aconseguir l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i va situar la ciutat a l'avantguarda d'Europa en aquesta especialitat. Des d'aquell 22 de maig del 1976, Sant Pau ha fet més de 4.000 trasplantaments de medula. Avui n'han fet balanç. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. El primer trasplantament de medula a Espanya es va fer una nena de 13 anys amb leucèmia que havia recaigut després de fer quimioteràpia. La donant va ser la seva germana Bessona i va resultar un èxit. La malaltia va remetre completament i la pacient va rebre l'alta en 3 setmanes. L'operació no només li va salvar la vida, sinó que va obrir la porta a tractar altres malalties greus de la sang i el moll de l'os. El que fa 50 anys era una tècnica altament experimental, ha esdevingut una eina terapèutica essencial. Irene García i Albert Esquirol són metges adjunts d'hematologia clínica de Sant Pau.
14: El diagnòstic depèn de diverses coses. En primer lloc, d'una valoració clínica, i a partir d'aquí decidim quines són les proves complementàries que hem de fer.
16: El que fem és presentar-la al comitè. Aquest comitè és un comitè multidisciplinar el que fem és veure les característiques del pacient, veure la malaltia, veure si té indicació de trasplant, i si té indicació de trasplant, doncs s'inicia tot el procediment.
13: Molts pacients, 3 de cada 4, no tenen cap familiar compatible i s'activa la recerca internacional. Ara bé, el 2014, Sant Pau va aconseguir una fita, fer trasplantaments a partir de familiars només compatibles al 50%.
3: Gràcies, Maite. No deixem la sanitat. Un grup d'anestesiòlegs de l'Hospital de Bellvitge promouen la campanya Ni un minut més, iniciativa que té el suport de Metges de Catalunya. Es tracta de deixar de fer activitat assistencial extraordinària i voluntària als centres sanitaris.
4: I sense aquesta feina addicional, que suposa allargar la jornada laboral o cobrir baixes i vacances de manera voluntària, el servei diari no es podria completar. És l'advertiment que ha fet l'anestesiòloga i vicesecretària de Metges de Catalunya, Irene Vermell, qui també ha defensat la campanya amb l'objectiu de pressionar el Departament de Salut perquè negociï amb els facultatius catalans.
17: Doncs significa això, no fer cap activitat extraordinària més enllà de la jornada com a mesura de pressió, a veure si així d'aquesta manera aconseguim que el Departament de Salut ens faci l'atenció que portem mesos demanant amb les nostres propostes i s'asseguin amb nosaltres per començar a buscar solucions al problema.
4: Els metges catalans continuaran amb les mobilitzacions després d'haver convocat 11 jornades de vaga des de la tardor.
3: El detingut pel crim masclista de Figueres passa avui a disposició judicial, un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor, que havia estat condemnat prèviament, tenia un ordre d'allunyament que ja s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la.
4: Carlos Pascual, que és magistrat del jutjat de violència sobre la dona número 1 de Barcelona i també portaveu de Jutges per la Democràcia, admet que han de treballar perquè tant els jutjats com les forces policials tinguin tota la informació per valorar la situació de perill. En declaracions a la xarxa, defensa, però, que el sistema funciona i que el cas de Figueres és excepcional.
18: Efectiva lo fue en parte porque se le dictó una orden, la quebrantó, inmediatamente fue detenido y puesto a disposición del juzgado. Que en este caso falló, puede que fallara, pero el sistema cuenta con mecanismos de sobra para proteger a la víctima y el hecho es que esta noticia, gracias a Dios, es algo extraordinario y excepcional. Pensamos en los últimos años y no había ocurrido algo parecido.
4: Pascual admet que cal insistir i treballar en la relació del sistema amb les víctimes de violència masclista, ja que un 80% no denuncien aquestes agressions.
3: És gairebé 3:45. La Global Sumut Flotilla denuncia abusos físics i psicològics, incloses pallisses i ús de pistoles Taser, per part de l'exèrcit israelià durant la detenció dels activistes en aigües internacionals. Es preveu que els 44 espanyols, entre ells una trentena de catalans alliberats aquest matí, siguin deportats al migdia a Turquia i ja demà puguin tornar a casa. Carina Bellbé, bon dia.
19: Bon dia. De fet, tot el món ha pogut veure aquests abusos físics i psicològics a través de les imatges que difusa el mateix govern israelià. Hi apareixen els activistes lligats, amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla parla directament de segrest dels activistes, de pirateria marítima en aigües internacionals, de tortura en una intercepció que ha escalat a nivell de violència amb l'exèrcit altament armat. Segons la flotilla, hi ha 3 activistes hospitalitzats per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a una dotzena de costelles trencades entre els més de 400 activistes detinguts. Els familiars dels detinguts han denunciat no saber res d'aquests des de fa 3 dies i davant la seu a Barcelona han fet còmplice a la Unió Europea d'aquest atac davant el seu silenci. Pablo Castilla és el portaveu de la Global Sumut Flotilla.
20: Li exigim en primer lloc que condemni l'assalt, que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, també que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, també que imposi sancions contra els responsables polítics i individuals d'aquest assalt a la flotilla.
19: A aquesta hora es preveu que els activistes ja alliberats volin des de Tel Aviv amb destinació a Istanbul. A la capital turca s'espera que passin la nit i demà puguin volar fins a casa. Entre ells, una trentena de catalans.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Ara sí, 3:45, el govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places per a secretaris i interventors destinada al conjunt de les administracions. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència.
4: Ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, qui ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment als municipis més petits.
1: I, per tant, suplim amb aquesta convocatòria de 540, ho dic, no serà fàcil, de 540 secretaris interventors que el govern aprovarà la setmana vinent, un dels elements essencials pel conjunt del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
4: Actualment, a Catalunya, el 66% dels municipis no disposin d'aquests funcionaris.
3: I és que molts d'aquests municipis, especialment els més petits, ja fa molt de temps que reclamen aquests perfils professionals per guanyar en estabilitat i evitar que s'entorpeixi la gestió administrativa. En el cas de la Nou de Gaià, al Tarragonès, la mesura representaria tenir de manera fixa la figura d'un secretari i d'un interventor. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
15: Actualment, cada 3 anys, municipis petits com la Nou han de convocar una plaça d'interinatge de secretari, que també fa d'interventor. Això implica una adaptació del treballador al nou lloc de treball i que s'alenteixin tramitacions burocràtiques perquè la persona en qüestió s'ha de posar al dia. Inclús pot arribar a fer una interpretació diferent de les normatives a aplicar i paralitzar projectes existents. Que es creïn aquestes noves places aportarà estabilitat als ajuntaments. Ho destaca l'alcaldessa de la Nou de Gaià, Josepa Figueres.
21: L'avantatge per nosaltres és més que res aquesta, és l'estabilitat que pot donar una persona doncs, que ja saps que té la seva plaça i que, per tant, doncs, cada 3 anys, que és el màxim que pots tenir-li de interinatge, doncs no has de tornar a recórrer a aquesta eventualitat.
15: Figueres compleix el segon mandat al capdavant del consistori d'aquest petit poble de l'interior del Baix Gaià i ja ha tingut 5 secretaris diferents, sense comptar un període en què no n'han tingut i han hagut de rebre el suport de la Diputació de Tarragona.
3: A Barcelona, els bombers afronten la campanya forestal de l'estiu amb més recursos humans i materials i també amb l'objectiu de reduir el nombre d'incendis de l'any passat. En aquella ocasió, un total de 15 focs van cremar una hectàrea de bosc. Com sempre, el dispositiu del cos centrarà els esforços en la serra de Collserola, que enguany està afectada pel tancament decretat arran del brot de pesta porcina africana. Jordi Casino, bon dia.
22: Bon dia, Marta. El dispositiu, que estarà actiu fins al 12 de setembre, intentarà donar una resposta ràpida i eficient a una campanya que es presenta complicada, ja que la pluja d'aquests últims mesos ha permès deixar enrere la sequera, però ha fet créixer molt la massa vegetal. Tot i això, també es pot beneficiar del tancament del parc, que amb tota seguretat es mantindrà vigent tot l'estiu, ja que l'acció humana, voluntària o involuntària, està al darrere del gruix dels focs. Albert Batlle és el tinent d'alcalde de Seguretat.
23: L'any passat doncs, va ser un any bo, vam tenir molt pocs incidents, però en qualsevol dels casos aquests petits incidents ens recorden que el risc és real i que no es pot mai abaixar la guàrdia. Per això hem reforçat el dispositiu municipal amb més presència, més preparació i més coordinació entre tots els serveis implicats. Per tant, d'una banda, un risc d'incendi ens obliga a extremar la precaució i l'altra, una situació sanitària requereix disciplina i respecte per les normes.
22: La campanya inclou la posada en funcionament del parc de bombers de Vallvidrera i incorpora l'ús de vehicles aeris no tripulats, drons, que facilitaran les tasques operatives.
3: A les comarques de Lleida es concentra el gruix de la producció catalana de préssec i de nectarina, amb una producció que podria arribar a les més de 400.000 tones. El conjunt del territori català recupera part del seu potencial, amb un creixement del 13% respecte del 2025. Eric López, des de Huawei Lleida Ràdio.
24: Catalunya preveu recuperar enguany una campanya de fruita de pinyol marcada per la normalitat després de diversos anys afectats per les gelades, sequeres i pedregades. En aquest sentit, Afrucat ha presentat aquest dijous a Lleida, en el marc del 25è Fòrum Internacional de la Fruita de Pinyol, Interprunus 26, les previsions europees de préssec i nectarina, que situen la producció catalana en 422.870 tones, un 13,5% més que l'any anterior. El director general d'Afrucat, Manel Simón, ha destacat que, tot i la millora, el sector encara es manté per sota del seu potencial productiu a causa dels efectes acumulats del canvi climàtic. L'escoltem.
25: Des del 2019 que no tenim una campanya productiva normal, sigui per unes gelades, sigui per unes pedregades o sigui per manca d'aigua. Aquest any respirarem una mica en termes productius, som optimistes des del punt de vista productiu fins a la data.
24: Des de l'associació Afrucat també han recordat que el consum de préssec i nectarina dependrà molt de les temperatures d'aquest estiu, on la calor és determinant per impulsar la demanda de fruita d'aigua.
3: I és moment per a la cultura. Avui s'ha presentat una nova edició, la número 26, del Festival Internacional de Cinema en Català. Se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Barà. Una edició, a més, que estarà marcada pel cinema i la història, amb rècord de participació i grans estrenes. Burundanga, de José Corbacho, inaugurarà el festival i la Cluenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Feingold. Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
26: El FICAT se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Barà amb el rècord històric de 335 produccions inscrites i 82 seleccionades. El festival estarà dedicat al tema cinema i història i inclourà homenatges, exposicions i activitats sobre la memòria cinematogràfica. La inauguració serà amb l'estrena mundial de Burundanga, dirigida per José Corbacho, mentre que l'humorista Andrés Fagengol presentarà la gala de Cluenda. Francesc Escribano és productor de Minoria Absoluta.
0: És l'adaptació d'un dels meus èxits més grans en teatre, que és Burundanga. És una obra que va estar 13 anys a la cartellera de Madrid, que l'han vista més d'un milió d'espectadors, i aquesta comèdia és una comèdia que fa... Comèdia un tema una mica tabú, però sí que és veritat que és un tema un punt tabú, i fa uns anys va costar molt d'aixecar aquesta pel·lícula. Llavors nosaltres, quan em va dir això, vaig llegir el guió estava lliure de drets, i aleshores nosaltres doncs vam dir, és que això és fantàstic.
26: També destaca el Premi Montserrat Carulla per a Joel Joan, l'avanç exclusiu d'Escape Room 2 i el compromís del festival amb la sostenibilitat.
3: I és moment per a la informació esportiva. I per en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Lleida de futbol torna a viure una situació límit.
5: Bon dia, Marta. El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí a uns dies perquè no tenen inversor per aportar els 2 milions d'euros que necessiten. Els Mossos d'Esquadra han detingut el teòric nou inversor per un presumpte delicte d'estafa que van detectar i denunciar. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
6: En qüestió d'una setmana, el futur immediat de Lleida ha donat un gir de 180 graus. El passat dimecres, adjunt a la presidència Lleida Club de Futbol, Marc Torres, explicava que hi havia un inversor amb passaport britànic però establert a França que es comprometia a portar els diners necessaris per pagar el deute sortint del procediment concursal, però aquest dijous ha anunciat que l'han estafat a ell i al Lleida Club de Futbol. Torres ha explicat que dies en darrer se'n dona compte que alguna cosa no acaba de quadrar i presenta una denúncia als Mossos d'Esquadra per un presumpte delicte d'estafa i falsat documental per poder tenir més accés a més informació. Els dies passen fins a arribar aquest dimecres, moment en què reuneix amb l'inversor, nom que aquest dijous s'ha donat a conèixer com a Josep Eduard Fernández García, i després de posar en situació els Mossos d'Esquadra l'acaben detenint. Amb aquesta detenció, l'escenari de futur del Lleida Club de Futbol passa a ser-ne un de molt pessimista. De fet, Torres, emocionat, ha demanat disculpes i ha afirmat que a hores d'ara el Lleida Club de Futbol no té futur.
7: En relació al futur del club, doncs ara mateix no hi ha futur. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, però seria un cop de sort molt gran.
6: I a partir del 5 de juny, Torres ha dit que s'obrirà el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol.
5: Gràcies. Des de UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu. La futbolista de Sant Cugat del Vallès, Adriana Ranera, es prepara per viure la seva primera final de la Lliga de Campions. La jugadora del Barça, que per cert negocia per renovar, somia amb aixecar la Champions. Cugat Media, Joan García.
8: La futbolista del primer equip del Futbol Club Barcelona, Adriana Ranera, afronta la primera final de la Lliga de Campions de la seva curta carrera amb 21 anys. Aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, a Oslo i davant l'Olympique de Lió, intentarà aixecar el primer títol de Lliga de Campions. La jugadora es mostra il·lusionada i també espera disposar de més protagonisme.
9: Tenir un rol més important. O sigui, el meu somni és... aixecar una Champions jugant-hi i jugant-hi tot. Ara tinc un rol més secundari, acabo de pujar, estic allà per ajudar amb el que faci falta, però no tinc un rol important o un rol imprescindible.
8: Ranera, formada a les categories inferiors del júnior fins a la categoria infantil, després va passar al juvenil de l'Adam per arribar al Barça, juvenil i filial, fins a arribar aquesta temporada al primer equip on ja ha debutat a la Lliga i a la Copa de la Reina.
5: Gràcies, Joan García. Des de Cugat Media, la segona federació, l'Olot ha anunciat avui la renovació del tècnic Roger Vidal i del seu cos tècnic, que afrontaran la tercera temporada al capdavant del primer equip del Club de la Garrotxa a la tercera federació. Parlant de l'ascens del Martinenc, que ha pujat a tercera federació, el Club Barcelona ha anunciat avui la renovació del tècnic, de l'entrenador, de Toni Carrillo.
10: Per mi, el Martinenc ara mateix significa que és casa meva. Em sento molt identificat, em sento estimat i sento que la gent hi creu amb la meva forma de treballar. I jo estic molt involucrat en tot el que és el club, ja no solament amb el primer equip, sinó també amb la base, amb tot el que sempre he tingut aquesta forma de treballar. He estat, la majoria dels clubs que he estat molts anys, i sempre m'he volgut involucrar una mica, doncs, en conèixer el que és l'entitat, el que és el dia a dia dels clubs, i en aquest cas amb el Martinenc, doncs, em sento molt, molt identificat, i ja dic que ara per ara, avui en dia, Martinenc és casa meva.
5: I en futbol sala avui a les 8 del vespre, Rubí i Caneta juguen la plaça pendent per a les semifinals de la Copa Catalunya Masculina. David Parrilla és el tècnic del conjunt vallesà.
27: És competir contra un equip de superior categoria i poder ficar el nom de l'esportiu Rubí a una Final Four de Copa Catalunya amb els altres tres equips catalans que són professionals, i nosaltres estem a un partit de poder ficar el nostre nom aquí, però sí que crec que amb l'ambient intentarem fer de la llana un ambient molt, molt maco per a veure si som capaços de fer aquesta gesta.
5: I en waterpolo, Pili Penya pot jugar avui el seu darrer partit com a jugadora en actiu. Si el Sant Andreu guanya el Club Natació Terrassa, el seu actual club, serà el comiat de la jugadora que ho ha guanyat tot en aquest esport. Serà en el partit de semifinals del play-off al títol a la divisió d'honor femenina.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
11: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
12: El ple municipal d'ahir va aprovar l'adopció per part de l'Ajuntament del que es coneix com un pla econòmic financer durant els exercicis de 2026 i 2027. Es tracta d'un mecanisme legal per mitjà del qual s'ajusten les dinàmiques financeres als topalls de la regla de la despesa, la norma d'estabilitat de les hisendes municipals instituïda fa 12 anys pel govern de Madrid. Tot plegat es deu a un excés d'inversions durant el 2025 i el pla suposarà contenir la inversió i ajornar el unes actuacions i també accentuar l'esforç per obtenir subvencions finalistes. Escoltem la titular d'Hisenda, Marta Ariño, i l'alcalde Rafa Navarro.
13: El diagnòstic revela que l'incompliment no és estructural, sinó fruit d'un fort impuls inversor. Malgrat l'incompliment, l'Ajuntament presenta una situació sana. Proposem unes mesures a adoptar. Aplicar un criteri de priorització d'inversions finançades amb subvencions i l'altre apartat és la disminució i reprogramació del capítol 6 de despeses d'inversions.
14: Són unes regles de joc que venen imposades per Madrid. Com hi havia molt de delinqüent i molt de borratxo que es matava a la carretera, és una metàfora, no deixarem que la gent circuli a 120, sinó que circularà a 50 i així evitaríem accidents. Però, clar, va ser una llei genèrica que ha afectat tant el que tenia un accident a la carretera com el que conduïa perfectament bé.
12: Les actuacions afectades no seran actuacions en curs, però encara no s'han concretat quines seran. A l'oposició ningú no va votar en contra de la mesura, però alguns grups es van abstenir adduint, com el PSC, que la situació delatava manca de rigor i de planificació. No va prosperar ahir al ple la proposta del PSC que Premià de Mar es doti d'un defensor dels ciutadans. La idea va quedar per ara descartada per una diferència minsa de vots, ja que només hi va votar en contra el govern i a l'oposició tots els grups hi van donar suport, excepte Crida Premianenca, que es va abstenir. Els socialistes defensaven l'adopció d'aquesta figura com un instrument de fiscalització de l'acció de l'Ajuntament i de protecció dels veïns, i entre els seus arguments hi havia el fet que ja existeixi a molts municipis i que fins i tot el Parlament estigui treballant una llei específica. Des del govern, però, es va considerar que ja existeixen instàncies que fan aquesta funció i que no tindria massa sentit crear aquesta figura abans que surti la nova llei. Escoltem el primer tinent d'alcalde Pep Ripollès i la portaveu socialista Luz Cànovas.
16: No és ara mateix ni necessària ni oportuna. La via més adequada i eficient per un municipi com Premià no era la creació d'una estructura pròpia, sinó una col·laboració amb la Sindicatura de Greuges. Està actualment en evolució i en debat a la tramitació de la futura llei de sindicatura locals de Catalunya, fet que recomana prudència institucional.
17: Qualsevol moció que presentem últimament a socialistes, sobretot si tracta de transparència, sempre voten en contra. Sembla que governen d'esquerres als d'esquenes.
12: Com diem, des de l'oposició es va donar suport en general a la idea.
11: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
2: Notícies en xarxa.
18: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El govern aprovarà demà els pressupostos per enguany després de segellar un acord amb els comuns que en garanteix l'aprovació. Inclou 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 per al pla de barris i convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Davant la satisfacció de la consellera d'Economia, Alicia Romero, la líder dels comuns, Jessica Albiach, adverteix que l'acord no és un xec en blanc. Les escoltem totes dues.
20: Que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses del Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i per tant és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat, sobretot quan veus el teu entorn que no és el que està passant, no? que molts governs on no hi ha majoria no està sent capaç d'aprovar pressupostos, no?
28: Nosaltres estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de 2 mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys.
18: I s'espera que el Parlament aprovi els comptes la primera quinzena de juliol. I estem pendents perquè hi ha una nova reunió aquesta tarda a les 4 entre els sindicats i el Departament d'Educació per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. A la trobada d'ahir, el govern va convidar els sindicats a presentar una proposta d'augment salarial per escrit que ja han transmès de forma unitària. Mentrestant, avui continuen les mobilitzacions al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Segons els sindicats, el seguiment ha estat d'un 60%. I 8.000 ciutadans podran assistir en primera persona a la benedicció papal a la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, que serà, recordem-ho, el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin uns 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents del govern d'Espanya i Catalunya, i també dels reis. L'Ajuntament d'Olot inicia el procés per sancionar 26 comerços de la ciutat que no compleixen amb la normativa d'ús del català amb multes de fins a 3.000 euros. Ho farà després de mesos d'acompanyament i d'oferir-los eines en el marc d'un estudi de diagnosi. En una primera fase es va detectar que un 90% sí que la complien, una xifra que ha arribat al 96% després de mesos d'acompanyament. Ara el consistori afronta l'última fase, la sancionadora. I el Lleida de futbol, que torna a viure en una situació límit. El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí a uns dies després de la detenció del nou inversor per un presumpte delicte d'estafa.
1: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
4: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
1: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
15: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
1: I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest dijous 21 de maig de 2026. Premià de Dalt tanca la poma després que els concessionaris renunciïn a l'explotació i ara caldrà tramitar amb la Generalitat una nova licitació. Melina Morilla. El gran recinte esportiu de la Poma Bike Park de Premià de Dalt roman tancat des de fa uns dies després que l'empresa que en tenia la concessió hagi renunciat al contracte per problemes interns, segons explica el consistori premianenc. Concretament, la recepció de les instal·lacions per part de l'Ajuntament s'ha formalitzat el 15 de maig i Malgrat celebra la quarta edició del Temps de Flors aquest dijous, Ona Malgrat.
19: La iniciativa ha aconseguit reunir una cinquantena de catifes en el tram de l'Avinguda del Bon Pastor entre els carrers de Ramon Turró i Fungadosa.
1: I l'escola Les Ferreries de Palafolls torna a ser guardonada amb un premi Baldiri Reixac. Melina Morilla.
21: La Fundació Carulla ha distingit el Centre Palafollenc en la categoria Experiències pel seu projecte Apadrinem Paraules, una iniciativa que promou l'ús de la llengua catalana mitjançant metodologies creatives i participatives.
1: I el poliesportiu del Tomàs Claramunt de Calella es prepara per assumir més activitat. Sergi Ferrer.
22: L'Ajuntament de Calella preveu triplicar l'activitat del poliesportiu del Tomàs Claramunt amb la renovació del paviment de la pista coberta, que a partir de setembre podrà acollir entrenaments de bàsquet i handbol.

0: Premià de Dalt tanca la poma després que els concessionaris renunciïn a l'explotació i ara caldrà tramitar amb la Generalitat una nova licitació. Martí Capçada.
1: Així és, Gemma. El gran recinte esportiu de la Poma Bike Park de Premià de Dalt roman tancat des de fa uns dies després que l'empresa que en tenia la concessió hagi renunciat al contracte per problemes interns, segons explica el consistori premianenc. Concretament, la recepció de les instal·lacions per part de l'Ajuntament s'ha formalitzat el 15 de maig. Aquesta empresa va fer-se amb aquesta concessió de manial d'ocupació i explotació d'un domini públic l'any 2022, després que qui l'explotava anteriorment, el club BTT de Premià de Dalt, hi renunciés. D'aleshores ençà s'han pronunciat alguns problemes i el recinte va haver de tancar dos cops per queixes d'usuaris, per mal estat i per manca de manteniment. Ara l'Ajuntament ja ha iniciat tots els tràmits, diuen, per resoldre administrativament l'extinció del contracte i iniciar un nou procediment de licitació, però en tractar-se d'una concessió de manera és la Generalitat qui ho ha d'autoritzar i qui ha de supervisar el procés. I per això s'estima que no serà abans de 5 mesos que es podrà iniciar el procediment i després caldrà que el tràmit es completi. L'Ajuntament de Premià de Dalt recorda en la seva comunicació que entre els anys 2015 i 2020, en col·laboració amb el club BTT, va impulsar un pla estratègic que va comportar una inversió de 1,5 milions d'euros que va convertir l'equipament en un espai singular amb elements únics a Europa.
0: El raper tordarenc Zulo reivindica la costa de l'Alt Maresme al seu nou àlbum La Costa Hot Tapes. Marc Tres Serres.
2: Així és, el panorama musical del Maresme suma una nova proposta amb el llançament de La Costa Hot Tapes, el primer àlbum en solitari del músic

0: Lo que me interesa muchísimo con este disco es reivindicar la zona del Almaresma. Creo que es una zona que se diferencia muy bien del resto del Maresma. Desde Mataró para arriba ya notas que la vibra cambia, el paisaje cambia, la temperatura y la gente cambia, y creo que es necesario que tengamos algo o alguien que nos represente en esta zona.
1: Més enllà del contingut, el disc sorprèn per la seva obertura estilística. Tot i que Zulo té les arrels ben clavades en el rap, en aquest nou treball ha volgut anar un pas més enllà del seu nínxol habitual per arribar a un públic més ampli.
0: Mi música entra dentro del género del rap. Básicamente, yo me muevo en el rap, siempre me he movido ahí. Pasa que soy demasiado versátil, me gusta probar nuevos estilos, nuevas texturas en las instrumentales y probar formas de comunicar diferentes. Y este disco es una muestra de ello, porque puedes trabajar, empiezas escuchando sonidos muy costeros del rap de los 2000 hasta al final del disco, que hay incluso dembow, hay trap, hay reggae.
1: El disc es pot trobar des d'avui mateix a les principals plataformes de streaming com Spotify i YouTube. I per aquells seguidors que prefereixin el format físic, el músic ha optat per un model de producció sota demanda, donant el seu caràcter d'artista independent, i es podrà adquirir directament a través del contacte amb ell mateix a la seva compte d'Instagram zulo.labs. Amb el disc ja al carrer, Zulo ja està treballant en la presentació en directe de la Costa Hot Tapes. L'objectiu de l'artista és organitzar un esdeveniment de presentació en algun punt estratègic de la costa, amb Pineda de Mar o Calella com a punts preferents, per després intentar saltar a escenaris de Mataró i Barcelona. Encara no hi ha dates confirmades, però l'artista anima la gent a estar atenta a les seves xarxes per descobrir la seva música i seguir el seu recorregut.
2: I l'Ajuntament de Canet de Mar ha posat en marxa un servei de suport presencial per facilitar la preinscripció als programes de formació i inserció i als cicles formatius de grau mitjà del curs 2026-2027. Ràdio Canet.
3: La iniciativa s'emmarca en les polítiques municipals orientades a reduir l'abandonament escolar i a garantir l'accés als estudis postobligatoris. Aquest servei està pensat especialment per a aquells joves i famílies que poden tenir dificultats a l'hora de completar els tràmits telemàtics o entendre el procés administratiu. L'acompanyament inclou informació sobre requisits i terminis, ajuda en la tramitació de les sol·licituds, revisió de la documentació i suport durant tot el procediment de preinscripció. Per als cicles formatius de grau mitjà, el termini de preinscripció s'obrirà el 26 de maig fins l'1 de juny. Segons el consistori, aquesta actuació dona continuïtat a les diferents iniciatives impulsades en matèria educativa per reforçar les trajectòries formatives dels joves, prevenir l'abandonament escolar prematur i evitar que factors econòmics o administratius limitin l'accés al sistema educatiu. El servei és gratuït i es prestarà a la masoveria.
2: Seguim avançant. Comencen les obres de reparació del travesser de la Riera de Sant Andreu de Llavaneres. Martí Capçada.
4: Així és, Gemma. Ja han començat les obres de reparació del travesser de la Riera de Sant Andreu de Llavaneres a l'altura del carrer de l'Alzina. L'actuació preveu substituir l'actual ressalt de formigó per una nova estructura d'escullera amb blocs de pedra, una solució més integrada ambientalment i adaptada a l'entorn natural de la riera. El projecte també inclou la revegetació dels marges amb espècies autòctones i treballs d'estabilització dels talussos amb malles de fibra de coco i hidrosembra per afavorir la recuperació paisatgística de la zona. Paral·lelament, aquesta setmana també han començat les tasques de desembrossament de canyes a tota la riera, en diversos trams del municipi. Les obres tenen un pressupost de prop de 219.000 euros i compten amb una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua que assumirà el 90% del cost.
2: I aquest mes de maig han començat les obres de millora de la xarxa d'abastament d'aigua potable de Canet de Mar. Ràdio Canet.
3: Aquesta setmana han començat a fer-se unes actuacions a la xarxa d'aigua que formen part del projecte de sectorització i digitalització de la xarxa d'aigua potable de Canet de Mar, amb l'objectiu de modernitzar el servei i reforçar el control del subministrament, així com la detecció de possibles fuites. El regidor d'Urbanisme, Lluís Llobet, reconeix que la xarxa d'aigua de la nostra vila és molt antiga i cal modernitzar-la, i que s'ha aconseguit una subvenció de gairebé 300.000 euros que servirà per, d'una banda, implantar comptadors digitals a la zona del polígon industrial i de l'altra sectoritzar la xarxa per detectar possibles fuites.
5: Això ens permetrà fer una cirurgia més fina de totes les obres que estem fent de millora de la xarxa d'abastament d'aigua. Uh-huh. I ens permetrà reduir, diguem-ne, aquestes pèrdues que tenim.

0: per la xarxa.
1: Aquestes actuacions es duran a terme durant els mesos de maig i juny.
2: I el PSC de Calella escull Cindy Rando com a cap de llista per les municipals del 2027. Sergi Ferrer.
3: La decisió es va prendre aquest dimarts en assemblea local, on la militància va donar suport unànime a la seva candidatura. El nomenament queda pendent de la ratificació en el Consell Nacional del Partit, prevista per al pròxim 13 de juny. Cindy Rando, actual primera tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Calella, és regidora des de l'any 2015 i actualment té responsabilitats en àrees com turisme, gent gran, agenda 2030 i promoció econòmica, comerç i consum. Amb aquesta designació es convertirà en la cap de llista socialista per als pròxims comicis municipals. Segons ha informat el partit, la candidata va rebre el suport unànime de la militància en una assemblea celebrada aquest dimarts en què es va formalitzar la seva elecció com a cap de llista del projecte socialista a la ciutat. El PSC es converteix així en la primera formació política de Calella que fa públic el seu candidat de cara a les eleccions municipals de 2027. Rando ha explicat que aquesta designació arriba seguint el calendari intern marcat pel partit per iniciar el procés preelectoral.
4: Nosaltres, com a PSC, tenim el calendari marcat per escollir els candidats i candidates i, per tant, vam buscar una data que s'ajustés a la nostra organització interna i ahir doncs, vam celebrar l'assemblea local de militants i simpatitzants on doncs, vaig tenir la sort i la fortuna doncs, que els meus companys em van donar suport i em van ratificar com a nova cap de llista per les eleccions del 2027 i, per tant, doncs, molt contenta de que els meus companys continuïn creient en mi i apostant pel projecte socialista que ara fa 4 anys doncs, vam impulsar aquí a l'agrupació local de Calella.
3: La candidata socialista també ha assegurat que el partit afronta aquesta nova etapa amb l'objectiu de disputar l'alcaldia a les pròximes municipals.
4: Cada vegada que hi ha unes eleccions, el nostre partit es presenta per sortir a guanyar i, per tant, doncs, ara mateix el nostre objectiu és aquest, presentar-nos a les properes eleccions del 2027 amb molta força i molta il·lusió per guanyar les eleccions aquí a la nostra ciutat.
3: Finalment, Rando també ha remarcat que el PSC de Calella ja ha començat a engegar màquines de cara a les pròximes eleccions.
2: Gràcies, i Caldes Estrac celebra dilluns un nou ple municipal ordinari. Martí.
5: Doncs sí, l'Ajuntament de Caldetes celebrarà el dilluns 25 de maig a les 8 del vespre una nova sessió del ple municipal ordinari, oberta a la participació ciutadana. La sessió es farà de manera presencial i també es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube del consistori. A més, els veïns podran fer arribar preguntes i suggeriments per correu electrònic abans d'aquest diumenge o intervenir presencialment al final del ple. Entre els punts destacats de l'ordre del dia hi ha la licitació del servei de vigilància i socorrisme de les platges i piscines municipals de les Tres Viles per la temporada 2026, així com diversos expedients relacionats amb la recollida de residus, la neteja viària i la gestió del servei d'aigua potable. També es presentaran informes econòmics municipals i diferents resolucions administratives dins l'apartat de control i seguiment de l'activitat municipal.
2: Gràcies. I la plaça de Vicenç Ferrer de Malgrat estrena jocs infantils inclusius i segurs. Ona Malgrat.
6: Els nens i nenes de l'Espai de Participació d'Infància i Adolescència han estat els encarregats de tallar la cinta a l'acte inaugural dels nous jocs lúdics de la plaça Vicenç Ferrer que va tenir lloc ahir al matí. Els han acompanyat l'Anci Dodem i Montse Ortiz, representants de la Fundació Vicenç Ferrer, i Montse Verdura, de l'entitat Amics de l'Índia de Malgrat. L'acte d'inauguració va comptar també amb la presència de l'alcaldessa Sònia Vinyoles i Jordi Ferrer, regidor de Joventut. L'Espai té ara nous jocs infantils inclusius i segurs. Concretament, s'hi han instal·lat una piràmide de cordes destinada a fomentar l'escalada, l'equilibri i la psicomotricitat dels infants, i una casa de fusta adaptada amb rampes i un tobogan accessible. L'actuació ha permès respondre a dues demandes: d'una banda, la de la Fundació Vicenç Ferrer d'enaltir l'espai, i de l'altra, la dels nens i nenes que, a través de l'Espai de Participació d'Infància i Adolescència, havien demanat més jocs lúdics al poble. L'Anci Dodem, portaveu de la Fundació, ha valorat molt positivament el canvi que ha fet la plaça i l'entorn.
0: Yo me acuerdo cuando inauguramos, no había nada, no había nada, todo como descampado, ¿no? Y entonces me dijeron, vamos a inaugurar y hemos conseguido una plaza y todo, ¿no? Vinimos para inaugurar este plaza en aquella época cuando no había nada. Pensaba, ostras, de aquí no hay nadie, entonces la gente seguirá. Ahora, después de 20 años, veo que aquí hay vida, ¿no? Y ahora con este parque tan bonito, y eso es muy importante, ¿no? Por lo menos donde los niños pueden venir y jugar y tener su día, ¿no? Y con árboles y adaptado para niños, ¿no? Con estos juegos.
6: La plaça de Vicenç Ferrer està ubicada entre els carrers de Joan Coromines i Josep Regull i Vilaró i es va inaugurar el juny de 2011.
2: I malgrat celebra la quarta edició del Temps de Flors aquest dijous, seguim amb tu, Javi.
6: La quarta edició del Temps de Flors ha omplert aquest matí de catifes al tram de l'Avinguda del Bon Pastor, comprès entre els carrers de Ramon Turró i Fundadors. Enguany, com a novetat, hi han participat el Centre de Formació d'Adults Cases dels Mestres i l'Associació Dones Malgrat. Ho han fet juntament amb les residències Natzaret, Toi Malgrat i el Centre de Dia Malgrat, les escoles Mare de Déu de Montserrat, Maria Cubí Soler, Badruna, Fundadosa i Marista Sant Pere Chanel i també l'Institut Ramon Turró i Darder. Sònia Huerta, regidora d'Envelliment Actiu, ha fet un balanç positiu de la iniciativa que ha aconseguit reunir una cinquantena de catifes. Huertes ha avançat, a més, de cara a l'any vinent, la regidora, que la regidoria es planteja organitzar un concurs per premiar a les millors catifes.
7: No esperava menys, la veritat, de la gent de Malgrat de Mar, perquè sempre que he fet un acte sempre tinc la sort de que ve moltíssima gent. I aquest any, ja ho veus tu, que molt bé, la veritat que sí, molt contenta. El balanç positiu, i l'any que ve participaran més associacions. Tenim dos més que volen participar i estem pensant en fer en anar una miqueta més cap allà i fer un concurs i tot el que l'any que ve. Això tot, encara està, que estem a la ment, però possiblement l'any que ve farem un petit obsequi a les catifes més maques. Així també és una manera, no?, d'incentivar i de que la gent tingui més ganes de fer coses.
6: Algunes de les catifes del Temps de Flors d'enguany estaven fetes amb diferents tècniques de manualitats. Entre els materials que s'han utilitzat hi havia el paper, la llana, el cotó o fins i tot l'arròs.
2: Gràcies. I la cantant Bet és l'autora i intèrpret del nou Jo sóc com tu, l'himne de les dissantes 2026, impulsat per la Fundació Maresme. Sergi.
3: L'artista, que es va donar a conèixer Operación Triunfo i va representar Espanya a Eurovisió, posa veu enguany a la cançó de la festa inclusiva vinculada a les Santes de Mataró. El tema sonarà durant la flashmob col·lectiva de les Dissantes, prevista per el 18 de juliol al nou Parc Central, i Beth serà també la cap de cartell dels concerts de la jornada. Any rere any, el Jo sóc com tu s'ha convertit en un dels grans símbols de la celebració, amb versions interpretades per diferents artistes del panorama musical català. Beth ha explicat a Catalunya Ràdio que què vol transmetre amb la cançó.
8: Jo sóc com tu, jo sóc com tu, jo sóc com tu.
9: És realment una celebració, no?, de la vida, de l'amor i dels vincles. I llavors doncs, ho vaig voler enfocar així, de dir, fem una festa, pot venir tothom, mirem-nos els ulls, agafem-nos les mans i anem a celebrar que som iguals.
3: Les Dissantes, nascudes l'any 2013, s'han consolidat com una de les cites més populars i participatives de la Festa Major Mataronina. En els últims anys, el Jo sóc com tu ha comptat amb la participació d'artistes com The Tallets, Sara Roy, Doctor Prats o Els Catarres. Sergi Galera, dinamitzador de la Fundació Maresme, admet que la versió d'enguany ja està tenint una molt bona rebuda.
10: I ha tingut molt bona acollida. La cançó avui mateix ja està a les xarxes, està a Spotify, a Instagram, ja es pot escoltar i esperem que us agradi molt a tothom.
2: Gràcies. I l'escola Les Ferreries de Palafolls torna a ser guardonada amb un premi Baldiri Reixac. Melina Morilla.
11: Així és, la Fundació Carulla, impulsora dels Premis Baldiri Reixac, ha guardonat l'escola Les Ferreries. El centre palafollenc ha estat distingit dins la categoria Premi Baldiri Experiències pel seu projecte Padrinem Paraules, que han fet amb col·laboració de l'Ajuntament, Ràdio Palafolls i altres entitats del poble. Aquesta és una iniciativa que té com a objectiu central fer de la llengua catalana un espai compartit i reforçar-ne l'ús entre infants i joves a través de metodologies participatives i creatives. Les Ferreries, però, no estan l'únic centre de la nostra comarca premiat en aquesta edició, també en aquesta mateixa categoria. La Fundació Carulla ha donat el premi a dos centres de Mataró, l'Institut Escola Àngela Brençuela amb el projecte Som Paraula i l'Escola d'Educació Especial L'Arbós amb la iniciativa Jocs Florals Inclusius. A Palafolls no és el primer cop que les Ferreries rep una distinció d'aquest tipus. L'any 2017 va guanyar un altre premi Valdiri Reixac. En aquella ocasió, el premi va ser Tots en Moviment, protagonitzat pels alumnes de tercer de primària. La iniciativa del 2017 va consistir en un treball transversal sobre el cos humà que va culminar amb una demostració de balls en línia amb la gent gran. En aquell moment, el premi va consistir en un diploma i 900 euros que els mateixos alumnes van decidir a què destinar. L'acte oficial de lliurament dels premis de aquesta nova edició dels Valdiri i Reixac es durà a terme el pròxim 7 de juny al Museu Terra de l'Espluga de Francolí.
2: Obrim plan esportiu. El poliesportiu del Tomàs Claramunt de Calella es prepara per assumir més activitats. Sergi.
3: Sí, aquesta setmana han començat els treballs per renovar el paviment de la pista coberta del Tomàs Claramunt i treure-li més rendiment. L'objectiu és triplicar-ne l'ús, que actualment es limita a l'activitat del patinatge, d'escoles i de les sessions esportives per a la gent gran. Manel Vicente és el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Calella. Escoltem-lo.
12: Aquesta pista poliesportiva amb aquesta millora del paviment el que fa és això, que guanyarem moltes d'hores d'ús. En aquest cas, els grans beneficiats són les entitats que tenen ara mateix el pavelló saturat, com són el bàsquet i com són l'handbol. Ara mateix està utilitzant 3 hores al dia i el triplicarem el seu ús.
3: L'actuació ha d'estar enllestida a principis de setembre perquè els clubs locals hi puguin començar la pretemporada. Els treballs consisteixen primer en l'anivellament del terreny i posteriorment l'aplicació d'un acabat amb resines de poliuretà, un material que ofereix prestacions similars al sintètic convencional però compatible també amb la pràctica del patinatge. L'actuació està pressupostada en poc més de 128.000 euros i es finança a parts iguals entre el Consell Català de l'Esport i l'Ajuntament de Calella. També s'aprofitarà per fer tasques de manteniment i de neteja de la carpa de la coberta que, segons Vicente, es conserva en bon estat. Amb aquesta renovació, el complex esportiu Tomàs Claramunt guanyarà polivalència i es convertirà en una peça clau per descongestionar el pavelló del Parc del Mau, especialment pensant en la futura substitució de la coberta d'amiant que obligarà a aturar completament l'activitat de l'equipament.
2: I el TKD Tordera tanca amb èxit el primer Tordera Training Camp de Taekwondo, Marc Treserres.
13: Més d'una vuitantena d'esportistes de diverses nacionalitats van aterrar a Tordera per participar en aquest estatge del rendiment el passat cap de setmana en el pavelló municipal d'esports. Era la primera edició i entre els participants es trobaven delegacions vingudes de França i Bèlgica, així com representants d'alguns dels millors clubs del territori català. Els 3 dies d'entrenament intensiu van estar dirigits pel prestigiós tècnic internacional francès Simon Marquina, una figura clau, ja que és el tècnic que assessora i guia els esportistes, també de Tordera, en la seva projecció internacional. L'objectiu principal d'aquesta estada va ser la preparació per a les pròximes cites en el calendari nacional i europeu. Òscar Pavón, organitzador del Tordera Training Camp, ens ho detalla.
14: Bàsicament era una trobada que estava pensada per preparar les pròximes competicions, ja que, per exemple, les que són internacionals són comunes per tots, tant per als francesos, com pels belgues, com pels espanyols. I, a més, aquest cap de setmana se celebra a Ciudad Real el Sub-21 i també ja hi ha diversos de la catalana que venien per preparar-ho. I a França tenen el sènior absolut i el cadet absolut. O sigui que els venia molt bé de trobar-nos tots i preparar-ho tots junts.
13: Un dels punts més forts de l'esdeveniment va tenir lloc el diumenge amb la celebració de la jornada de Test Match, on es van instal·lar 3 pistes equipades amb els sistemes electrònics de competició oficials. Això va permetre als taekwondistes recrear amb total fidelitat les condicions de combat que es trobaran en tornejos oficials. Amb l'èxit d'aquesta primera edició, Tordera fa un pas endavant molt important per projectar el seu nom i el club en el mapa del taekwondo i de l'esport olímpic a nivell internacional.
2: I 6 patinadores del Club Patí Palafolls es classifiquen per la final del Campionat de Catalunya de Solo Dance. Melina.
11: Així és, el Club Patí Palafolls torna a estar d'enhorabona. La federació ha publicat recentment el llistat de les finalistes de Catalunya a la modalitat de solo dance i un total de 6 patinadores de l'entitat han aconseguit classificar-se per la gran final. La cita competitiva es farà a Vilaseca el cap de setmana del 6 i 7 de juny. Des del club han destacat el gran mèrit d'aquesta fita, ja que les patinadores només practiquen aquesta modalitat específica un dia a la setmana. Tot i el poc temps de dedicació exclusiva, l'entitat assegura que el solo dance està portant molts beneficis tècnics a les patinadores en les seves competicions de lliure i de show. El Club Patí Palafolls ha volgut felicitar públicament les esportistes, afirmant que per l'entitat ja són unes campiones, i ha fet extensiu el seu reconeixement a tot l'equip tècnic, especialment a Paula Fontrodona, com a especialista en aquesta modalitat.
2: Molt bé, moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
15: Hola, bon dia. Jornada avui novament marcada pel temps estable i per l'ambient assolellat a tot el Maresme, en presència d'alguns núvols prims i amb unes temperatures que, si bé de nit, aquesta passada nit, de fet, han pujat una mica en relació a la nit anterior, les màximes preveiem que més o menys es mantindran com les d'ahir, amb valors que aquest migdia arribaran cap als 26-27 graus a la zona interior de la comarca i a prop de la costa cap als 24. Amb vent que bufarà molt fluix, situació marítima per tant, molt tranquil·la, mar arrissada i petites àrees de marejol, i el vent que bufarà variable. Aquest matí, bàsicament, de component nord-nord-est, aquesta tarda, més aviat del sud-sud-est, sud-oest, fins i tot cap a l'àrea del nord del Maresme, però en general, doncs, una situació molt tranquil·la, que continuarà també de cara a demà. Demà divendres, les temperatures pujarien una miqueta més, de moment no massa, però sí que seran una mica més altes, amb ambient càlid al centre de la jornada, i una situació tranquil·la, novament, pel que fa als vents i pel que fa a l'estat del mar, amb alguns núvols prims a la tarda poc importants. Al cap de setmana, dissabte, la temperatura sembla que podria recular una mica, però molt poca cosa, estem parlant d'1 o 2 graus, per tant, continuarem amb calor estiuenca, i tot apunta amb els mapes d'avui que diumenge doncs les temperatures serien de les més càlides del que portem de primavera. De fet, alguna màxima fins i tot podria arribar als 30 graus a l'interior de la comarca. Per tant, situació de moment marcada per l'absència de precipitacions aquí a la costa i, sobretot, per unes temperatures que seran estiuenques, especialment de cara a diumenge.
2: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps per aquest dijous. Nosaltres farem una petita pausa, tornem en només 3 minuts i a la tornada farem el repàs a les xarxes socials, i avui, com és dijous, també toca parlar de moda amb la Judit Jiménez. Tot això a l'Ona Maresma d'aquí a molt poca estona. Fins ara.
16: La xarxa de comunicació local.

0: cojones, los amo. Gracias por estar aquí, de verdad. Para mí es bien importante que estén aquí. Cada uno de ustedes significa...
1: La xarxa de comunicació local.
2: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
3: Molt bé, som-hi, ja tornem a ser aquí. Moment de fer el repàs a les xarxes socials amb en Sergi Ferrer. Sergi, què destaquem avui al Maresme?
4: Doncs del Maresme, que continua guanyant pes dins el mercat immobiliari de luxe. Spain Sotheby's International Realty ha inaugurat una nova oficina al Port Balís, a Sant Andreu de Llavaneres, un dels punts més exclusius del litoral català. Amb aquesta obertura, la companyia ja suma 5 oficines a Catalunya i reforça la seva aposta pel Maresme com una de les zones residencials premium amb més projecció del Mediterrani. La firma destaca especialment l'interès creixent del comprador internacional a la comarca. Segons la companyia, els bons resultats dels últims anys han impulsat aquesta expansió. L'empresa assegura haver participat en operacions immobiliàries destacades al litoral català, incloent propietats valorades en fins a 20 milions d'euros.
3: Molt bé, i què destaquem en clau internacional?
4: Doncs destaquem un rescat espectacular als Estats Units, on la Guàrdia Costanera ha salvat un home de 67 anys que havia quedat atrapat a l'illa de Santa Rosa després que el seu veler impactés contra unes roques en plena nit, molt a prop d'un incendi forestal actiu. L'home va aconseguir escriure SOS sobre la cendra del terreny, una senyal que va ser detectat des d'un helicòpter de rescat, malgrat la poca visibilitat provocada pel fum. Això va permetre localitzar exactament el nàufrag i a activar l'operatiu d'evacuació. Finalment, el tripulant va ser traslladat en helicòpter fins a l'aeroport de Camarillo i, segons els serveis mèdics, no presentava ferides greus. Les autoritats continuen investigant les causes de l'incendi a la zona i, de fet, Gemma, et comento que pels que tenim el guió us he posat una imatge i la gent que ens està escoltant que busca la imatge perquè és bastant curiosa.
3: Doncs sí, la tenim de fet aquí davant nostra i tant que és curiosa. I mira, parlant de curiositats, el tema curiós del dia, quin és?
4: Doncs parlem de Google, que prepara la transformació més gran del seu cercador en més de 25 anys. La companyia ha anunciat una nova experiència basada en intel·ligència artificial que deixarà enrere els clàssics 10 enllaços blaus per apostar per un cercador molt més conversacional i interactiu. La nova versió de Search, impulsada pel model Gemini 3.5, permetrà fer preguntes més llargues i complexes, mantenir converses de seguiment i obtenir respostes generades amb text, imatges, vídeos o gràfics interactius. Google també començarà a substituir l'autocompletat tradicional per suggeriments intel·ligents basats en intel·ligència artificial. A més, el cercador incorporarà funcions capaces de resumir informació, monitorar canvis a internet i fins i tot crear petites aplicacions personalitzades. Tot plegat, però, també genera preocupació entre webs i mitjans digitals que podrien perdre encara més visites provenents de Google.
3: Perfecte, Sergi, doncs no marxis, que anem a conèixer la pregunta del dia. Molt bé, què estem preguntant avui als oients?
4: Doncs fent referència al tuit del món, quin objecte no us podria faltar en una illa deserta? Anava a deixar com a resposta lliure, però ho he organitzat en 4 blocs. La primera seria pedra foguera, caixa de llumins o encenedor per fer foc. A la segona, ganivet, navalla suïssa o matxet, menjar o aigua o quelcom per entretenir-me.
3: Molt bé, d'aquestes opcions que has plantejat, quina és la que triaries tu, Sergi?
4: Pensant en la supervivència, jo crec que me'n vaig cap a la pedra foguera, la caixa de llumins o l'encenedor, perquè tinc entès que a les nits, i més si plou, el foc pot salvar vides.
3: Molt bé. Doncs jo saps en què estava pensant, en alguna cosa per entretenir-me.
4: M'ho imaginava.
3: Perquè és que al final no sé si sobreviuria, eh? Així que, mira, bueno, mentre espero...
4: Llibre, no?
3: Sí, mentre espero el meu final... Doncs m'entretinc una mica.
4: Una mica d'optimisme, Gemma.
3: Sí, sí, però mira, no sé, hi ha dies així, que a vegades no saps si sobreviuries a una illa deserta o no. Sergi, guapo.
4: Bueno, miren Tom Hanks.
3: Ah, sí, sí, sí.
4: Va sobreviure.
3: Va sobreviure, però clar, en Tom Hanks és en Tom Hanks.
4: Correcte.
3: Sergi, moltes gràcies. Fins ara.
4: Fins ara.

0: avui parlem d'un projecte impulsat per dos calellencs, en Josep Maria Jué i en Joan Ferrer, dos apassionats a la natura i al patrimoni. En parlem de la nova iniciativa Cap Aspre de Mar, una oportunitat amb l'objectiu d'encoratjar a la ciutadania del tot allò que té valor entorn al nostre territori. Endavant.
1: Bé, doncs avui parlem amb dos, segons ells m'han comentat, apassionats, no?, per el patrimoni i per la natura. Podríem dir no només de Calella, que és d'on són de tota la vida, sinó de tota Catalunya, podríem dir. Parlem amb Josep Maria Jué, què tal, com estàs?
2: Molt bé, bona tarda.
1: Joan Ferrer, què tal?
3: Hola, hola, què tal?
1: Avui m'agradaria parlar d'un, bueno, ho diria projecte, però prefereixo dir-ho iniciativa, no?, que vau presentar aquest passat dimarts, que es diu Cap Aspre de Mar. Lo primer que us vull preguntar és en què consisteix, quin objectiu busqueu amb aquesta iniciativa?
3: Doncs mira, és molt senzill. Com has dit abans, apassionats, portem tota la vida trepitjant aquell territori i ens va fer molta gràcia doncs posar un valor, senzillament, posar en valor tot allò que representa aquella zona de Calella, que a més té tot el que es pot tenir, i és un lloc una mica especial perquè realment és l'únic lloc on el món negre arriba al mar.
2: La veritat és que històricament és un punt on ha tingut sempre una ressonància, i això és el que des de Calella i els calellans podem sentir, no? Vull dir, des de molts carrers de la ciutat es veu aquesta muntanya que arriba al mar. Allà s'hi han ubicat doncs diferents elements patrimonials des de l'època medieval, que hi havia una torre de guaita, després el far, les torretes, el far, la primera guingueta així de roca, de cala, també està allà, de l'època de l'inici del turisme. Per tant, és un punt estratègic i referent de la nostra ciutat.
1: Parlo per mi, que jo vaig venir a la conferència, també altra gent, que quan vam entrar, el primer que vam veure a la pantalla va ser doncs, el nom, Cap Aspre de Mar, una coma i una oportunitat. Us vull preguntar per aquest concepte, bueno, pels dos, per la gent que no sàpiga aquest concepte de Cap Aspre i també per aquest afegit, aquesta oportunitat.
3: De fet, mira, li diem Cap Aspre de Mar, que de fet és una cosa entre cometes inventada, perquè el Cap Aspre, de fet, era la vall de dalt de la Riera, i ens va semblar que era molt correcte fer per extensió doncs convertir aquesta zona, que també se li havia dit moltes vegades Cap Aspre, segurament no amb gran encert, però sí dir-li Cap Aspre de Mar. Per què una oportunitat? Perquè ens va semblar que justament era una oportunitat per donar a conèixer aquesta zona, per posar-la en valor, com he comentat abans, i per buscar les fórmules necessàries per mantenir, per protegir, per convertir aquesta zona en un lloc indispensable per a la ciutat de Calella. Un lloc, a més, molt visitat per tothom.
1: De fet, ho comentaves, ho has comentat ara, de fet, ho comentàveu ahir, el concepte de posar en valor, no? A què us referiu exactament amb posar en valor aquest concepte del Cap Aspre de Mar, una oportunitat?
2: És com descobrir el que ja tenim. Ja té un immens valor aquest espai, i de fet les fotografies, algunes sensacionals del fons marí,
1: i tant.
2: Totes les fotografies de paisatge, no?, dels penya-segats, de les roques, després aquest bosc, no?, que és continu des del Montnegre fins al mar, tot en si ja té un valor, diríem, patrimonial en el sentit natural i després també arquitectònic destacable. Aleshores, el que s'ha de fer és poder-ho gestionar en el seu conjunt. Jo crec que la gran aportació que fa fer el nostre treball és que tot això, tot lliga. No és que hi ha un bolet o una cosa per separat. Tot el patrimoni natural i el patrimoni arquitectònic dels diferents punts que vam descriure, tots guarden una relació, que és aquest espai situat prop del mar, que des d'on el Montnegre arriba al mar.
1: Clar, de fet, fem aquesta entrevista, aquesta xerrada, no?, arribant a més llocs que a Calella, perquè, de fet, aquesta zona, tot i ser de Calella, també hi ve gent de fora, no? Llavors, aquest objectiu suposo que també és conscienciar la gent de fora i d'aquí, doncs perquè tinguin en valor, no?, aquest patrimoni, aquesta gran natura que tenim doncs, aquesta zona de costa, que és com la de Calella.
3: Sí, de fet, en parlàvem amb en Josep Maria quan preparàvem la xerrada, que era una fórmula també per vertebrar el territori, que això per nosaltres era molt important. Perquè, de fet, clar, ens trobem moltes vegades que fem excursions guiades amb gent que ve de l'interior, i quan els portes en aquest sector, en aquest espai, a veure, els encanta. Els encanta perquè hi ha tot això que comentava ell, no? Hi ha patrimoni, hi ha natura, hi ha aquesta sensació de continuïtat d'aquella muntanya que tenim aquí darrere tan fantàstica, del massís del Mont Negre, i això, evidentment, per nosaltres és un valor incalculable. El fet de poder veure el mar, veure com funciona, que sempre és diferent, que sempre és canviant. La muntanya que passa exactament el mateix. Aquells elements que estan allà com de guaita, no? El far, les torretes, tot això li dona un caràcter espectacular.
1: Clar, entenc que aquesta iniciativa té, com a, té un objectiu cap al futur, no? És a dir, que vau voler fer arribar a la gent, bàsicament, amb la conferència que vau fer, perquè això, vull dir, busca tenir un futur, no? Tenir una reacció davant de la gent.
3: De fet, a veure, vam elaborar inclús uns punts al final, com a resum final, que de fet això està penjat a YouTube i qui li interessi podria veure tot el contingut de la conferència. Sí que és cert que hi havia uns punts molt importants perquè aquest dimarts era el dia 1 de tot aquest procés. I aquest procés què volia al final? Doncs volia fer tota una sèrie de coses que portessin a protegir aquest espai, a convertir-lo en un espai realment espectacular, fantàstic, un espai que no tingués cap problema i que convidés una mica la gent a que iniciïn amb una mirada diferent. Pots anar-hi a fer esport, pots anar-hi a caminar, pots anar a mirar les torretes, el far, però si canvies la mirada i veuràs un munt de coses, i veuràs vegetació, i veuràs fauna probablement també, segons a quina hora hi vagis, i veuràs aquests canvis de mar a muntanya tan fantàstics que tenim allà. I és el que recomanem, sobretot, que qui vagi doncs hi canvi aquesta mirada per poder observar tot allò que a vegades no veiem.
1: De fet, amb el que ens vam quedar, almenys jo, que vaig venir a la conferència, va ser, de memòria dic, la quantitat de fotos que vau ensenyar, algunes, per no dir la majoria, fetes per vosaltres, sobretot aquella foto que vas fer dels cors marins, Josep Maria, a la roca mentre surt el sol a primera hora del matí, i també, sobretot, aquesta recerca històrica, no? De no només de les torretes, sinó, bueno, dels elements patrimonials, doncs va sobtar això, no? Aquesta recerca que vau fer històrica, llavors, jo crec que és una dels grans valors, no? Que vau mostrar en aquesta conferència.
2: Però repesco el que ha dit el Joan, aquesta mirada que hem de tenir cap a aquests valors que hi ha allà, no? I nosaltres, a l'hora de fer el treball, la vam aplicar, perquè vam contactar, per exemple, una de les persones que més està vinculada a aquell territori, que és el propietari del xiringuito de la Guingueta, que ara es vol protegir com a vecil, no? I ell també ens va transmetre, ens va portar per dins del bosc, van anar a veure, doncs, diverses barraques de vinya que hi havia dins del bosc, no? És com redescobrir una cosa que, si pots passar per allà i no et dones compte i anar senzillament a fer una paella o anar a banyar-te a la platja nudista i ja està, o pots donar-te en compte de la vida que circula, de la vida que es belluga en aquest espai, no? I, per tant, és una mirada activa, una mirada que participa de l'espai. Aleshores, aquestes mirades que participen dels espais que tu estàs en aquell moment passant-hi són mirades protectores, són mirades que saben el valor que té allò que estàs observant i, per tant, et dediques a protegir-ho. I, per tant, això és en l'àmbit, diríem, de l'usuari d'aquests espais, no? Que són espais molt massificats perquè hi va moltíssima gent. Però si ho fas des d'aquesta mirada, el fet que hi vagi molta gent no té per què ser un problema, d'acord? I que això seria un canvi important. I l'altre és el canvi de gestió. Has de gestionar-ho, diguem, a més d'administracions públiques. Ja no parlo només de l'Ajuntament de Calella, sinó també, segurament, també de la direcció del Parc Montnegre Corredor. Doncs haurien d'intentar gestionar tots aquests espais, doncs, des d'una voluntat, des d'aquesta voluntat que estem expressant, no? De ser una persona que crea complicitat amb l'espai.
1: Claus, heu recorregut aquesta zona que heu treballat de sobres. Us vull preguntar si hi ha una zona que especialment d'aquesta us sobti, us agradi. Sé que ahir vau comentar, per exemple, crec que, si no recordo malament, una zona de roures, no? Crec que a prop de l'autopista, si no recordo malament.
2: És que ara, quan estava dient això, estava pensant... Esclar, perquè això és la imatge de les muntanyes, diríem, de la zona sud de la selva, de Tossa cap a Blanes, que hi ha aquests racons que estan a tu, que veus el mar des del racó aquell, hi ha roures, no? I dius, home, com pot ser això, no? Perquè els roures estan més cap a dalt de tot, del Montnegre. Doncs pot ser perquè són racons, són sots. Primer són sots, el concepte de sot és molt propi d'aquest àmbit de per aquí, no? I són sots on la humitat s'hi queda com atrapada, es queda allà, que aguanta estiu i hivern, no? I per això hi pots trobar rogues, no? I és clar, això està en l'àmbit aquest, i això té un valor incalculable.
1: Joan, no sé si et puc preguntar la teva part d'aquesta zona.
3: A part d'això, una de les coses sorprenents que coneixem des de petits és l'aigua que tenim allà, que és un valor incalculable. Perquè, de fet, tenim un torrent, que és el torrent de les Basses, que circula ben bé pel vell mig d'aquesta zona que hem delimitat, que sempre porta aigua, que ja de petits hi jugàvem amb aquesta aigua, perquè ens la trobàvem just de les roques, a 3 metres d'on tombava la onada, no? I això ens sorprenia molt. Ara, descobrint, parlant, te n'adones que allà tenim uns aqüífers espectaculars que s'han utilitzat durant tota la vida, perquè la gent que ha viscut antigament i ha fet pous i ha treballat. De fet, tota aquella vall del torrent de les Basses diuen que podia ser inclús l'origen de Calella, perquè al final era la cala que generava aquest torrent i que, a més, per allà hi baixaven i trobaven aigua dolça, que això és molt important, realment, per l'agricultura, per la vida, evidentment.
1: Per acabar, sé que vau mencionar el tema d'una ruta, si voleu explicar-ho, perquè doncs, gent no només de Calella, sinó Rodalies, hi estigui pendent i vulgui apropar-se també a conèixer aquest patrimoni i aquesta natura.
2: Sí, de fet, és la mirada que parlàvem. Quan parles d'una mirada que s'apropi al territori, que observi els detalls d'aquest país, no?, en el seu sentit més ampli. Estic parlant una mica com el Josep Pla, ara, ja. Perquè m'agrada la mirada que tenia el Josep Pla sobre el país, no? Doncs això és el que us oferim. Oferim el 14 de juny, una visita guiada.
3: El dissabte 13.
2: El dissabte 13 de juny, a les 8, 8:45 del matí, a la zona on hi ha la piscina municipal de Calella. Ja, si algú ve de fora, ja podrà aparcar el cotxe, o si ve en tren, doncs s'arriba fins allà. I allà farem una visita a tot aquest àmbit, trepitjant, observant tots aquests aspectes, tant patrimonials com naturals, com de tots els àmbits que nosaltres hem treballat i hem descrit en el treball que vam presentar aquest dimarts.
1: Doncs tothom que ens escolta, 13 de juny, apunteu al calendari, aquesta ruta magnífica per conèixer patrimoni i natura a la nostra zona. Companys, gràcies per haver vingut avui a presentar-nos aquesta gran iniciativa.
2: Gràcies a tu.
3: Gràcies a vosaltres.

0: Molt bé, seguim avançant. Moment del tal dia com avui amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma, com estàs?
0: Molt bé, tu què tal?
1: Doncs bé, bé, bé, molt bé. Ja a punt de cap de setmana, així que bé.
0: Perfecte. Doncs va, comencem les efemèrides. Primer, felicitant a la gent que avui fa anys.
1: Sí, som-hi. Anem a felicitar en el dia d'avui a l'actor nord-americà Judge Reinhold i a l'actriu Fairuza Balk. No sé si he pronunciat bé els noms, però bueno, aquí estan.
0: Molt bé, doncs felicitats a tots dos i avui és algun dia important a recordar.
1: Sí, avui recordar que és el Dia Mundial de la Diversitat Cultural per al Diàleg i el Desenvolupament. És un dia impulsat per la UNESCO per promoure la diversitat cultural i l'entesa entre pobles. I, a més d'aquest dia, també és el Dia Internacional del Te i el Dia Europeu de la Xarxa Natura 2000, que és una jornada dedicada a la protecció dels espais naturals i la biodiversitat a Europa. Què et sembla?
0: Molt bé, perfecte. Doncs ben informats que estem ara. A més, efemèrides, Martí, què passava tal dia com avui?
1: Doncs ens anem cap a l'any 1904, a París, que va ser quan va néixer la Federació Internacional de Futbol d'Associació, l'anomenada FIFA, l'òrgan que governa les federacions de futbol de tot el món. I et preguntaràs, per què neix? Doncs bàsicament perquè el futbol s'estava expandint ràpidament per Europa i feia falta una organització internacional que coordinés les regles i les competicions entre països. A finals del segle XIX i començaments del segle XX, cada país tenia la seva pròpia federació i hi havia problemes per organitzar partits internacionals. I és que les normes no sempre eren exactament les mateixes i no existia una autoritat comuna i creixia l'interès per crear tornejos entre seleccions. Per això mateix, representants de federacions de diversos països, entre ells França, Bèlgica, Dinamarca, etc., etc., es van reunir a París i van fundar la FIFA amb l'objectiu d'unificar les regles del futbol, reconèixer oficialment les federacions nacionals i poder organitzar així les competicions internacionals.
0: Molt bé, i l'efemèride musical de què tracta avui?
1: Doncs d'un grup recent, i és que ens anem a l'any 2021, que és quan el grup sud-coreà anomenat BTS o BTS es converteix en la primera banda cap K-pop en guanyar 4 premis del Billboard Music. Publica Butter, el seu segon senzill complementant en anglès. Butter va superar el... O sigui, Butter... Butter, però escrit com en anglès, no un Butter, com
0: Butter podem entendre aquí. De mantega, no?
1: Correcte, de mantega. Sí, que ara dient locutant
0: ho
1: volia aclarir.
0: Si ho dius així, amb un anglès britànic, s'entén perfectament.
1: Sí, no? Butter.
0: Molt bé, Martí.
1: Doncs Butcher, Gemma, va superar els 100 milions de visualitzacions a YouTube en menys de 24 hores, establint un nou rècord a la plataforma. I és que aquesta cançó parla sobre el carisma, la confiança i l'atracció. Bueno, aquí posa el guió que la cançó és suau com la mantega, tal com diu la lletra, i amb tant encant que et pot arribar a robar el cor. Així que què et sembla, Gemma? Una cançó penetrant, veig.
0: Una cançó suau com la mantega. Això sí. Ha estat divertit, eh? Això ha estat...
1: Sí, sí, m'han fotut aquí. I la lletra també, que dir-te, Gemma, que està plena de referències del pop, ja que menciona a cantants com Usher i Michael Jackson.
0: Usher. Que... Saps qui és Usher, no?
1: Doncs no, ara quedaré com un incult, però no el tinc controlat.
0: Tampoc quedes com un incult, però sí que és un cantant que és bastant famós.
1: Ara l'estic buscant.
0: Asher.
1: Bueno, bé, doncs aquest bon home surt aquí a la cançó aquesta de Butcher, diguem.
0: Sí que és cert que les bandes coreanes de pop dediquen moltes hores a assolir la perfecció. Al final no m'estranya que arribin a ser famoses perquè s'ho curren molt i dediquen moltes hores, eh?
1: Sí, sí, i no sé, potser molts oients que ens estan escoltant mai han escoltat el nom aquest de BTS, però us puc assegurar, bueno, jo, no és el meu cas, jo tampoc et diria que no he escoltat mai cap cançó, eh? Però sí que tinc coneixença que mou unes multituds, Gemma, que et diria que podria ser el grup de tot el món, m'atreviria a dir, que més gent mou i que més fans tenen, perquè sobretot a l'Àsia és una completa bogeria, o sigui, sí, el que és aquest grup. La gent perd el cap per ells. Així que, bueno, cada loco con su tema.
0: Ells aquí, potser els nens volen ser futbolistes i allà volen ser cantants de K-pop. Així que...
1: Sí, pot ser. Sí. És com aquests referents que cadascú poder tenim quan som més petits o inclús més grans. I allà a l'Àsia, doncs, aquest grup que us acabem de dir n'és el gran referent, diguéssim.
0: Totalment. Martí, anem a doncs, escoltar una mica com sona aquesta banda coreana i bé, nosaltres tornem d'aquí a ben poc. Fins ara.
1: Fins ara, Gemma.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Nova reunió hores d'ara entre els sindicats i el Departament d'Educació per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. A la trobada d'ahir, el govern va convidar els sindicats a presentar una proposta d'augment salarial per escrit que ja s'ha tramès de forma unitària. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que l'acord de pressupostos pot desencallar el conflicte.
2: Tant els pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos. Nosaltres estem ara centrant aquestes, però també volem parlar de burocràcia, volem parlar de currículums i volem parlar de democràcia al centre, perquè al final el que volem és construir, es tracta de quin model d'escola volem pel nostre país.
1: Mentrestant, avui han continuat les mobilitzacions al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Segons els sindicats, el seguiment és del 60%. I la Global Sumut Flotilla denuncia abusos físics i psicològics, incloses pallisses i l'ús de pistoles Taser per part de l'exèrcit israelià durant la detenció il·legal dels activistes en aigües internacionals. Es preveu que els 44 espanyols, entre ells una trentena de catalans, siguin deportats aquest migdia a Turquia i demà puguin tornar a casa. De fet, tot el món ha pogut veure les imatges d'aquests abusos físics i psicològics a través de les imatges que difós el mateix govern israelià. I apareixen els activistes lligats amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla parla directament de segrestos d'activistes, de pirateria marítima en aigües internacionals i de tortura en la intercepció dels vaixells amb violència per part de l'exèrcit armat. I la Comissió Europea ha millorat la previsió de creixement d'Espanya per aquest 2026 en una dècima, fins al 2,4%. Tot i la guerra a l'Orient Mitjà i l'increment del preu dels combustibles, que s'ha moderat, això sí, a l'1,9% per al 2027. L'executiu comunitari estima que Espanya acabarà l'any amb una inflació del 3% per la pujada aguda dels preus de l'energia. Espanya és l'únic país de la Unió Europea que millora les previsions. I Sant Cugat del Vallès demana al govern que relaxi les restriccions per la pesta porcina africana al municipi. L'alcalde ha enviat una carta al conseller d'Agricultura en què explica que les prohibicions d'accés al medi natural tenen un impacte directe en el benestar dels veïns del municipi. I avui s'ha presentat una nova edició, la 26a del Festival Internacional de Cinema en Català, que se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Berà. Una edició marcada pel cinema i la història amb rècord de participació.
3: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
4: I tot seguit el cafè més remana entre els arxius a la comarca amb en Jordi Pratsavalls. Jordi, què ens expliques avui?
5: Bona tarda, Gemma. Bona tarda a tothom. Doncs mira, avui tornem a tractar un dels eterns dilemes al llarg dels anys de la nostra comarca, l'autopista del Maresme. I ho fem consultant l'article del Punt Diari del 21 de maig del 1991, on es destacava que els alcaldes del Maresme estudiarien l'impacte de les obres de l'autopista. Si ho posem tot en context, destacarem que el Consell Comarcal del Maresme decidia llavors convocar properament una assemblea d'alcaldes per estudiar les accions a emprendre amb motiu del que consideraven excessiu impacte ambiental de les obres de la futura autopista. El Consell es va comprometre a convocar la reunió en el decurs d'un debat celebrat a Calella aquells dies, tot i que amb anterioritat el president del Consell, el convergent Ramon Camp, ja havia anunciat que denunciaria la negativa repercussió ambiental del projecte promogut pel MOPT. Recordem-ho, el Ministeri d'Obres Públiques i Transports i per la Societat Concessionària d'Autopistes, ACESA. Durant el debat, organitzat per l'entitat ecologista CATAM, els regidors d'urbanisme dels ajuntaments de Palafolls i també d'Arenys de Mar van criticar durament ACESA i també el MOP perquè consideraven que el projecte que s'havia d'executar seria de baixa qualitat i poc respectuós amb l'entorn. En aquest sentit, el regidor d'Arenys de Mar, que era Joan Pons, va assegurar que la concessionària estava enganyant, així ho deia, als ajuntaments perquè, segons ell, no compliria les al·legacions i no seguia amb els tràmits normals en un projecte d'aquest tipus. Pons va demanar que els ajuntaments, a més de disposar d'un servei tècnic privat de seguiment de les obres, contractessin un assessorament jurídic perquè ACESA va dir estava cometent errors de procediment. El portaveu de Catam assegurava que el projecte no havia seguit els tràmits legals, ja que, segons va assegurar, es va aprovar definitivament sense tenir l'estudi d'impacte ambiental. El regidor d'Arenys va criticar també el fet que només 4 dels ajuntaments del Maresme afectats pel traçat de l'autopista haguessin presentat al·legacions. L'alcalde de Calella, per la seva banda, Joaquim Rei, de Convergència i Unió, i de Pineda de Mar, Josep Lluís Fillat, en aquest cas del PSC, van confirmar la bona relació amb Acesa, que havia acceptat eliminar l'accés per la muntanya del Far de Calella a canvi d'invertir, doncs, uns 140 milions de pessetes en el cobriment del Riareny dels Frades. I ja tens la polèmica servida, Gemma.
4: Molt bé, Jordi, doncs moltes gràcies, com sempre, i ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
5: Fins ara, gràcies.
4: I ara arriba la secció de moda amb la Judit Jiménez, amb l'arribada dels grans concerts, sobretot a Barcelona aquest 2026. Avui jugarem a imaginar com anar vestit segons l'artista que anem a veure. Judit, benvinguda.
0: Hola, què tal?
4: Molt bona tarda, Judit. Què tal, com estàs?
0: Doncs molt bé, la veritat.
4: Perfecte. Judit, aquest any Barcelona està plena de grans concerts. Creus que els concerts s'han convertit gairebé també en una passarel·la de moda?
0: Sí, i tant. Sobretot més aviat, més que els concerts, als festivals. Uh-huh. Però bueno, que els concerts també, eh?
4: Uh-huh. I com creus que ha canviat la manera de vestir-nos per anar a concerts respecte a fa uns anys enrere?
0: Jo penso que abans la gent valorava la comoditat, no? Vaig a un concert, em poso roba còmoda o roba... Bueno, també hem de comptar que abans es podia fumar als concerts, ara no. Uh-huh. Llavors, que ficar roba més velleta, roba que si es cremava o passava qualsevol cosa, doncs no passava res. Avui en dia anem una miqueta com a lluïnsa, i més a més depèn de l'artista que anem a veure.
4: Uh-huh. Clar. Per tant, doncs, han canviat les maneres de fer. Yeah. Per exemple, ara que parles de diferents artistes, Bad Bunny actua aquests dies, 22 i 23 de maig, a l'Estadi Olímpic de Barcelona, amb la gira Debi Tirar Más Fotos World Tour. Si anem a veure Bad Bunny, com hauria de ser el nostre look de concert?
0: Jo penso que has d'anar amb alguna peça que li faci un guinyo amb ell, no? Tu saps que el Benito Antonio és expert en fer col·laboracions en marques de roba. I jo penso que la gent deu tirar molt per aquí, o merchant d'ell, deuen dur gorres amb les dues cadires o la samarreta.

0: d'un look de concert a anar disfressat? Aquesta línia pot ser bastant fina?
1: Això és una cosa que la veiem a qualsevol concert que anem. Jo he anat a alguns concerts que he flipat, eh?
0: Ja.
1: Perquè, clar, tu, per exemple, jo soc molt... A mi m'agraden molt els Guns N' Roses, els he anat a veure unes quantes vegades. I, bueno, intento portar sempre pues, un rotllo... Ara ja, al principi anava de peu, però ara ja me sento i els veig de la graderia i tal. I vas pues, amb una faldilla texana, una camiseta dels Guns N' Roses i ja. Però és la llera amb els mocadors al cap com quan l'Axel Rose era jove. Amb les camises de quadros lligades a la cintura igual que ell i les camperes. I dius, senyor, perquè, clar, els que veiem els Guns N' Roses ara normalment són gent, els que els seguim que ja tenim una edat, no? I llavors és una miqueta a vegades ridícul, però bueno.
0: Clar. Canviem d'artista en aquest cas. Per exemple, ens posem en la tesitura de que hem d'anar a veure un concert a la Taylor Swift. Com hauríem d'anar doncs, a vestits? Perquè aquí que l'estètica canvia completament.
1: Total. Ella és més princess, no? Jo penso que és que... Es diuen Swifties? No com es diuen les seves seguidores?
0: Swifters. O Swifties, eh? No ho sé, em fas dubtar.
1: Sí, algo així. Doncs jo crec que ja tenen un look molt agafat, eh? Molt com quan ella sempre... És una noia molt fina, sempre ha anat molt fineta. Llavors són com un grup... Potser és un més almònia, no? Més pripis?
0: Sí.
1: Jo que tenim aquestes tendències de parlar de modes.
0: Sí, total.
1: Jo crec que és un rotllo més pripi, sí.
0: Jo he vist, quan va haver-hi el boom de la Taylor Swift, que tothom anava a Madrid al concert, vaig veure doncs, molta gent vestida de diferent manera, però moltes persones coincidien amb les botes cowboy.
1: Clar.
0: Com una mica perquè com la Taylor va començar amb el country i el concert era l'Eras Tour que englobava totes les etapes de música que ha viscut la Taylor, jo recordo moltes noies amb botes.
1: Mira, jo no he anat mai a un concert de artista amb botes. O sigui, crec que ha de ser una tortura.
0: Ja.
1: Perquè les botes còmodes, a veure, les que tinguem pel dia a dia que són còmodes, vale que les tens agafades. Però quan són així botes que són més incòmodes o més dures, tu imagina't de peu en un concert 4 o 5 hores o més, perquè normalment hi vas abans. A fer cua i poder tenir una bona posició. Després està de plantó tota l'estona, saps?
0: Clar, no deu ser gaire còmode. Ara, per exemple, parlem dels festivals. Posem per cas un festival d'aquests grans d'estiu. Quines tendències creus que hi podem trobar?
1: Aquí ens hem d'anar sempre a veure el Coachella, que el Coachella és el que ens marca les guidelines de roba i de looks i tot això que hi haurà. Normalment són transparències, són superposicions, són diferents teixits, tipus capes, blusó llarg, transparent, vaporós, amb un top a sota de crochet i un short texà i les botes. Jo, per exemple, soc més de Converse. Jo quan vaig als festivals vaig més còmode, vaig amb Converse d'aquestes de plataforma, però és que no són molt de bota, saps? I llavors m'estalvio les trepitjades de la gent.
0: Clar.
1: Perquè quan estàs allà als festis estan assallant més gent i ballant i això. I normalment sí que em poso algun vestit xulo, que sigui de desigual o alguna cosa xula que a mi m'agradi molt. I ja està, i vas més a... O sigui, vas amb un look... fresc, però bé. Jo, per exemple, ara tinc aquest any tinc Cruïlla i tinc el Itaca Fest, també. Llavors, serà dos concerts totalment diferents perquè el Cruïlla és amb asfalt, perquè és allà al fòrum, i vulguis que no, sí que vas amb aquest tipus de calçat, però el Itaca és a la platja.
0: Clar.
1: Llavors, a la platja suposo que haurem d'anar amb una xancla còmoda o alguna cosa així, saps? Perquè, clar, estàs amb el terra irregular allà de la sorra i tot, i mare meva.
0: Judit, anem a fer un petit joc. Et diré diferents artistes i m'has de dir, doncs, de forma ràpida una mica, sí. El dress code, que seria, doncs, perfecte per anar a aquest concert.
1: Vale.
0: En Bad Bunny, ja l'hem comentat, una mica sí. Al final, el resum, quin seria?
1: Per no el Bad Bunny? És una miqueta la roba de pandillero, però sense ser extremada, sinó que és més fina. Quan els pantalons així, els nois que van amb pantalons de tipus targal estructurats, amb unes camises així grosses, saps? I de samarreta sota. I les noies, doncs, amb un rotllo així més això, portant un guinyo cap a ells, saps? Una
0: cosa així. I ara, Rosalia.

0: una miqueta o va dirigit a aquelles persones que, vaja, ja tinguin per la mana fent fotos, no?
1: Exacte. O sigui, normalment jo, la primera part del taller, i la segona quasi també, serà amb fotografies. Fotografies ja fetes, meues, i que intentarem plasmar una idea, no? O sigui, modificant aquella fotografia, que en Photoshop ho podríem fer-ho, però potser triguem 3 dies a fer-ho, mm-hmm. Allà ho podem fer en 5 minuts, o en 10, o amb el temps que faci falta, però que aquella idea que nosaltres teníem al cap, amb aquella fotografia que hem tirat, que normalment serà o amb 2 fotografies o amb 3 fotografies que hem fet, poder realitzar la idea que teníem. I aquest és el motiu del taller. És obrir una mica la ment a la gent.
0: A tot el nou que arriba, però, clar, tu abans em posaves un exemple molt clar i en el que jo ho he entès i que els nostres oients de ben segur ho entendran. Tu em deies, jo vull fer unes fotos d'aurores boreals, per exemple, i puc invertir molts diners i molt temps en un viatge per anar a fer aquella fotografia somiada que no sé si l'aconseguiré perquè depèn de moltes coses, depèn del temps, depèn de la situació, etc. Amb la intel·ligència artificial no m'hi deixo tots aquests calés, no m'hi deixo aquests diners i en 5 minuts puc tenir aquesta foto desitjada i molts semblant, per no dir totalment semblant, a el que jo he imaginat, no?
1: Exacte. O sigui, és que depèn. Si nosaltres som viatgers, és el que comentava, si som viatgers no ens serveix això. Nosaltres necessitem veure-ho. Necessitem extasiar amb aquell espectacle que recordarem perquè ens ho tenim el que la imaginació ens ha portat, ho veiem. Mm. Si nosaltres anem només a tirar fotografies, i ja no me refereixo a aquella persona que està tirant la fotografia del plat de menjar, de tot això que és com que és la fotografia d'ara. Jo estic aquí.
0: Sí, sí, sí.
1: És per fer una fotografia... No, o sigui, que jo vull anar a fer unes fotografies de les Isles Lofoten, que hi han pues, nevat, de tot això, vaig allà, tiro aquella fotografia, potser aquell dia no està tan nevat, com jo m'imaginava, i a la nit me'n vaig 3 dies, veiem si trobem les aurores boreals, i aquell dia doncs, les aurores boreals surten com surten, si surten. O que la tècnica per tirar les aurores boreals no l'he certada. Si només vaig a fer això, jo en un parell o 3 d'hores...
0: Ja tens prou.
1: He fet la fotografia que volia, no? Mm-hmm. Que és legal o no és legal? Que...
0: Clar, bueno, és el que t'anava a dir jo ara, Josep, és a dir, deixa'm posar una miqueta
1: el
0: dit a la nafra, eh? El síndrome de l'impostor, podríem dir fins i tot, no? Sí. Una persona que en 5 minuts té aquesta fotografia desitjada vers una persona que ha invertit diners, que ha invertit temps, que ha invertit experiència també, fora de gustos i del que tu deies abans, eh? Hi ha gent que aposta més per el viatge que no pas per la fotografia, sí. Llavors aquí no hi ha res a dir. Però clar, aquí hi ha una miqueta la doble moral, no? Oh. Que no entrarem en valoracions, però que les dues opcions són sobre la taula, Josep.
1: Sí, sí. No, i a més, veus, hi ha una persona molt important, per almenys per la fotografia, que és en Joan Fontcoberta. Joan Fontcoberta és un fotògraf més galardonat d'aquí a Catalunya, actual, i amb imatges a mig museus del món, i ara es creu de no sé què. Només avui estava llegint una entrevista que li han fet. Mm. Ell va dir el terme postfotografia. Ja la fotografia ja ha canviat. I sentir-lo parlar amb ell, veus que hi ha un altre futur, que hi ha una persona que tenia una càmera i que estava fotografiant tot això, ha canviat a fer fotografies amb ordinador només. I per llegir l'entrevista que el tractaven de traïdor, bueno, pues, el que sigui, no?
0: Però clar, aquí hi ha valoracions, cadascú que faci la seva.
1: Ell fa el que la imaginació li don. I jo faré el que la imaginació i l'altre, cada un dintre la imaginació.
0: Mm-hmm. Això es tracta, suposo, de no enganyar ningú, no? I d'explicar també com s'ha tractat aquesta fotografia.
1: Exacte.
0: I ja està. I aquí la gent que faci la seva valoració, no?
1: Exacte. És això. El taller mm-hmm. ve ser això, no? Mm-hmm. Partint de fotografies que nosaltres hem fet, arribarem amb altres fotografies. O bé, fotografies que no hem fet però que ens agradaria fer, com escrivim, com li diem en els programes que generen tot això, el que tingui de sortir.
0: Clar, i aquí ens hem saltat un pas que jo crec que és important també en meitat de tot això, que és el Photoshop. Tu ho has nombrat abans,
1: Photoshop, sí.
0: Josep. Fa uns anys hi havia l'etern dilema del que estava tractat en Photoshop i del que no, quan no sabíem exactament què era la intel·ligència artificial ni l'havíem nombrat. Ara que hem arribat al 2026, sí que és veritat que ja fa uns anys que es parla d'intel·ligència artificial, però això és un pas més. I segurament, quan passem al 2030 o al 2035, hi haurà alguna altra eina molt més potent

0: la intel·ligència artificial, que repetirem el que ha passat amb el Photoshop, sí. No? Ara no se'n parla, però sí que és veritat que ha servit per fer aquest impàs fins a arribar a la...
1: És que el Photoshop, ara en aquests moments, podem... 30 o 40% del programa és intel·ligència artificial. Tu estàs utilitzant, sense quasi sapiguer-ho, que està utilitzant la intel·ligència artificial. I això va a substituir una mica el Photoshop.
0: No és tan mecànic, eh? En aquest cas, la intel·ligència artificial, tu li poses unes coordenades i el sí. que deies, en 5-10 minuts ja ho tens, eh?
1: Sí, sí.
0: El Photoshop tardàvem una miqueta més poder editar aquella imatge, no?
1: Bé, millor t'acabes 3 dies o 4 dies, no? O sigui, tu tens... diferents línies amb el Photoshop, a lo millor estàs manipulant una fotografia, estàs treballant una fotografia, la deixes, demà la continuaré. Aquí vas escrivint i vas veient el que estàs fent. I com que ho estàs processant en aquell moment, això no és el que vull, doncs tinc de canviar tot això. I li vas dient, no?
0: Tot i això, vosaltres, com a fotògrafs professionals que sou, el Photoshop el seguiu utilitzant, no? Suposo, sí. per arreglar algun petit toc de llum o alguna coseta que acaba de ser borrosa, no?
1: I molt, no? Una mica. És que aquí, esclar, n'hi ha uns puristes que no es pot tocar res i els altres que som d'una altra branca, no? I llavors toquem tot el que puguem perquè aquella fotografia sigui el que nosaltres hem imaginat.
0: Adaptar-se o morir, no? Que n'hi diuen sí, al final, home, també, adaptant-se a les noves tecnologies. Clar. Un taller que, com dèiem, es farà aquest dissabte al Música i Dansa. El que sí que demaneu, Josep, és que es faci una inscripció prèvia. Tot i que el taller és gratuït, entenc que necessiteu saber una miqueta
1: quanta gent que ve, sí.
0: i podrà ser-hi. Aquesta inscripció, recordo, es pot fer, si no m'equivoco, per exemple, a través del web de FIC Blanes. L'enllaç també el trobareu a través del web de l'Ajuntament de Palafolls. Recordo, un taller gratuït, eh? No sé si cal portar alguna cosa de casa nostra,
1: Josep. No, si no falla, perquè de vegades falla, el taller es grava. Tot el que s'està fent a la pantalla queda gravat, i la meva veu també, llavors jo l'edito, i aquí de les 3 hores que durarà, o 2 hores i mitja, pues sortiran 1 hora i mitja de vídeo, mm-hmm. i aquest vídeo l'AFIC el distribuirà per qui vulgui seguir. I a més, tots els textos que surtin en pantalla jo els donaré, vull dir que són els que...
0: Ho podrem tenir a casa, entenc, per seguir reforçant, no, la
1: Exacte,
0: nostra idea.
1: Per utilitzar-los... per les idees que puguin tenir, deia, bueno, si més o menys és allò, doncs jo ho modifico, i l'idea és aquesta.
0: El taller està previst que duri de les 10 del matí, que començareu, fins sí. a 2:15 del migdia, aproximadament, entenc,
1: sí, farem,
0: no? Depèn de la dinàmica.
1: Sí, farem a la meitat un
0: descans.
1: Farem dues parts, una que serà més senzilla, diguem-ho així, i l'altra una mica més d'idees, i... l'idea és que surti bé, no sé.
0: Doncs va, que aquesta gent que ens estigui escoltant, que encara les inscripcions estan obertes, amants de la fotografia, i que d'alguna manera els cridi l'atenció, com a nosaltres ens ho ha fet aquest taller que es farà la FIC, i totalment gratuït, que a vegades no passa, eh?
1: Sí,
0: això
1: sí.
0: que s'ha de valorar. Josep, com els animaríem a participar? Tenim un micròfon i ens estan escoltant, el canal perfecte per animar-los a participar d'aquest taller, què els hi diríem?
1: Home, jo, tots els amants de la fotografia, els amants de la fotografia que tinguin idees, sobretot gent amb idees i que voldria fer aquestes imatges, jo crec que és un taller per aquesta gent. Les persones que tiren fotografies familiars, de, com en dic jo, de menjars, mentre se senten a taula, no és per ells. La fotografia en aquests moments és tirar amb mòbil i publicar-la. Jo a vegades veig gent en una exposició que vaig anar l'altre dia que tirava la foto del quadre i de seguida a dir-li, estic aquí.
0: La immediatesa,
1: la
0: no?
1: immediatesa
0: també la fotografia.
1: No? Esclar, la immediatesa no és això. Això és aquestes idees que tu voldries plasmar amb imatges i els pot fer.
0: Avui hem tingut amb nosaltres en Josep Recio, que és qui portarà el taller anomenat de la fotografia a la promgrafia aquest dissabte a les 10 del matí al MIT de Palafolls, amb entrada gratuïta. Josep, gràcies per visitar-nos avui.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Va, som-hi, moment de repassar la pregunta del dia amb en Sergi Ferrer. Sergi, què estàvem preguntant avui a l'Ona Maresma?
3: Vinga, doncs recordem que preguntàvem, òbviament, en un cas hipotètic, imaginari, en què us trobéssiu en una illa deserta, quin objecte no us podria faltar? Donàvem quatre opcions: pedra, foguera, caixa de llumins o encenedor, ganivet, navalla suïssa o matxet, menjar o aigua, o quelcom per entretenir-nos. He de dir, Gemma, que la gent es decanta més pel menjar o l'aigua, tot i que també hi ha algunes votacions en pedra, foguera, caixa de llumins o encenedor.
2: Jo crec que el segon bloc de respostes, o sigui, la tercera i la quarta opció, són les menys útils, tot i que al principi t'he dit que escollia l'última. Sí. M'ho he pensat una mica millor, m'ho he replantejat. Crec que no m'agradaria estar distreta, hauria de lluitar per la meva supervivència. Per tant, les millors opcions pot ser la una i la dues, no?
3: Bé, al final, perquè en una illa deserta et pots trobar de tot, el ganivet o la navalla o el matxet t'aniria bé, i el foc, òbviament, bueno, pel que hem comentat abans, i per altres coses. I el menjar i l'aigua, al final, allà en pots trobar, no? Dolça poder és més difícil, però, bueno, si hi ha esperança, sí.
2: Clar, perquè el ganivet i el... Què has dit també? Matxet?
3: Sí, un matxet, per lluitar contra un os o alguna cosa que hi hagi per allà, sí.
2: Sí, o per caçar, o per pescar, no? O per tallar el que hagis caçat.
3: Sí, bueno, si de fet tens un pal llarg i vas tallant amb un ganivet, fas una llança, llavors pots fer moltes coses, de fet.
2: M'ha fet riure el de lluitar contra un os.
3: Bueno, a veure, és hipotètic,
2: mai
3: recordem.
2: Sap,
3: pot haver-hi un os, pot haver-hi un tigre, el que sigui.
2: Ui, no? Contra un tigre, no sé si valdria més la pena. Sí. Dir, menja'm... Corre, el tigre t'agafa ràpid, eh? Sergi...
3: No, va dir, vés a l'aigua, però el tauró...
2: També. Molt bé, doncs la pregunta del dia és aquesta. Us animem a respondre a les nostres xarxes socials. Sergi, moltes gràcies i fins ara.
3: Fins ara.
4: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
2: I avui parlem de com preparar els animals de companyia de cara a Sant Joan perquè visquin aquests dies amb menys estrès i també menys por. Ho farem amb una veterinària que participarà en una xerrada gratuïta que es farà aquest diumenge 24 de maig a Canet a les 12 del migdia. Endavant.
3: En unes setmanes al poble començaran a sonar els primers petards anticipant la nit de Sant Joan. És una de les celebracions més bonica i màgica pels catalans. Però hi ha alguns amics que detesten aquesta festa, els gossos. Per això, els amics del Centre Veterinari Hàbitat Canet han organitzat una xerrada gratuïta per començar a preparar els nostres animals. I per això hem convidat a la Rebeca Sáez, que és veterinària de l'Hàbitat Canet, aquí a Canet de Mar, perquè ens faci 5 cèntims del que es parlarà en aquesta trobada, en aquesta xerrada que organitzeu. Hola, Rebeca, què tal, com estem?
4: ¿Qué tal? Buenas.
3: ¿Cómo estás?
4: Muy bien, gracias.
3: Sí, ya ho teniu tot preparat per aquesta xerrada.
4: Sí.
3: Bueno, ya, això ja ho teniu per la mà, ¿no?
4: Sí, sí, bueno, es algo que normalmente hacemos cada año, intentamos hacer cada año para poder poner en prevención con tiempo a los tutores de los animales, para dar los tips correspondientes y que sobre todo los perretes, ¿no?, que son quizás quien peor lo pasa, pero también para un poco todos los animales de la casa, pues poder ayudarles a pasar esta noche mágica que, como tú dices, para algunos es muy buena, pero para otros pues no lo es.
3: Ja, ja. Escolta'm, si et sembla, ens fiquem en el tema, però sí. Jo abans de res et volia preguntar, els gossos són els únics animals que pateixen pels petards, pel soroll, per les explosions?
4: No. No, realmente todos los animales pueden sufrir más o menos. Siempre, normalmente nos centramos en los perros porque son quizás los animales que más sensibles son y quienes lo pasan peor, pero quien tenemos también gatos, los gatos también sufren, pueden sufrir. Lo que pasa que, bueno, los gatos son como más independientes y quizás gestionan mejor este sonido, este malestar, que los perros. Los perros, yo por experiencia, creo que lo pasan bastante peor.
3: ¿Por qué les afecta tan?
4: Bueno, normalmente es porque su oído es bastante más sensible al nuestro y porque les provoca dolor cuando escuchan este tipo de ruidos, esta potencia tan fuerte. Entonces, bueno, todo va asociado mucho al estrés, al miedo, a la ansiedad, entran en un bucle y empiezan a tener una sintomatología de jadeos, de respirar mal. Entonces, bueno, entran en ese bucle, como te digo, y cada vez eso va a peor. Y si no sabemos gestionarlo, pues podemos tener problemas, el animal puede tener problemas graves.
3: Mm-hmm. Val, doncs, ¿qué pueden fer? És a dir, aquí hi ha diverses opcions, no? Hi ha l'opció més química, no diguéssim, de donar-li una pastilleta, alguna cosa així,
4: sí.
3: Però també hi ha altres coses que es poden fer, no? Què podem fer?
4: Bueno, como todo, nosotros siempre decimos que el mejor remedio es una buena prevención, y por eso más de un mes antes intentamos hacer la charla para dar los tips, ¿no? Como siempre, habrá quien haga caso, habrá quien no haga caso y nos encontraremos el día antes o dos días antes, pues a la gente pidiendo esa pastilla química milagrosa, como tú dices, para poder solventar el problema. Eso no es la solución, ¿vale? Entonces, prevención, hacer una adaptación del perrete o del gato en casa para poder ir adecuando un sitio donde el animal se sienta seguro, según vaya llegando los días, y esto no hace falta hacerlo un mes antes, o sea, con hacerlo 15-20 días antes, que podamos tener un sitio adecuado para que nuestro perro se pueda esconder. Algo muy básico y muy normal es que normalmente los perros, cuando tienen miedo a las tormentas, viene muy asociado que puedan tener también miedo a los petardos y a los cohetes, y en un alto porcentaje el perro, ¿dónde se esconde? En el cuarto de baño. ¿Por qué? Porque los azulejos del cuarto de baño hacen una mayor insonorización. Entonces, si sabemos que nuestro animal se siente seguro ahí, pues acondicionémosle un sitio seguro ahí. ¿Cómo? Una caja de cartón grande, un transportín grande, taparlo con toallas o con mantas, ponerle su comida, su agua, sus juguetes, pero no hacerlo el mismo día, porque entonces el animal sí que puede asociar que eso puede ser un castigo o un sitio donde me ponen cuando hace ruido. Entonces hay que hacerlo con una habituación, como mínimo de 15-20 días. Que es un rollo porque no vas a tener, hay quien te dice que no vas a tener una caja de cartón o un transportín, pero si queremos darle una seguridad al animal es como lo tenemos que hacer.
3: ¿Qué més podem fer? Hi ha altres cosetes, detallets?
4: Nosotros trabajamos desde hace mucho tiempo con flores naturales, con terapia floral BAC, esto sí que empezamos en algunos casos incluso con 3 meses antes de anticipación a San Joan, porque es un remedio natural que funciona súper bien, y llegado al día el animal está mucho más calmado y puede gestionar mejor ese miedo, esa inseguridad, y no entra en pánico. Nosotros no somos para nada partidarios de tema químico, básicamente porque hay muchos productos químicos, unos afectan más, otros afectan menos, pero la pastillita mágica que todo el mundo quiere son medicamentos que lo que hacen es inhibir el sistema locomotor del animal, esto es, que no le permite moverse, no le permite escapar, pero el animal es perfectamente consciente de lo que está pasando, por lo tanto se incrementa mucho más ese miedo, esa inseguridad, y entonces sí que podemos tener mayores problemas.
3: Es decir, a l'inhibir, bom, potser no ho demostra, no és molest perquè no està bordant.
4: Correcte.
3: Però dintre l'animal està patint,
4: sí,
3: com...
4: Muy bestia, o sea, de poder llegar a morirse por un cuadro de ansiedad, de infarto, lo que sea. O sea,
3: això pot passar?
4: A nosotros directamente no, pero sí que recuerdo hace 3 años un perrete que lo pasó súper mal, súper mal. Y bueno, a raíz de todo esto, empezó a presentar un edema muy fuerte en una de las patas. Ese edema reventó y todo fue a causa de la ansiedad y del miedo que tenía el animal.
3: Mare meva, Déu-n'hi-do. He vist també al Col·legi de Veterinaris de Catalunya parlant també de, no sé, fer... com esmorteir el soroll de fora amb la ràdio, amb la televisió...
4: Sí, eso
3: cosetes
4: sí,
3: d'aquestes.
4: Sí, bueno, eso es una habituación al ruido. Hay quien lo hace y hay quien también se pone a tirar bombetas estas cada vez más cerca del perro. No, o sea, al final a ellos lo que les molesta es el ruido y el ruido de la tele o de la radio nunca va a ser el mismo que el estruendo que pueda pegar una traca o 100.000 petardos seguidos uno detrás de otro.
3: Una cosa que et vull preguntar que és de sentit comú, però què és el que mai hem de fer?
4: Mai. Pues lo que nunca tenemos que hacer es, como yo he visto, y esto lo he visto aquí, llevar a los perros a la verbena. O sea, si el animal tiene miedo, y aunque no tenga miedo, es que no es algo que sea muy lógico que llevemos a los animales a la verbena, donde están tirando petardos, fuegos artificiales, donde hay ruido, donde la gente va a divertirse y lo que menos tiene que preocuparse es de cualquier animal que haya por allí. Entonces, como tutor, pues tenemos que ser responsables de que el animal, pues igual que no llevarías a un niño de 4 meses o de 3 meses a la verbena, pues tampoco llevaríamos a un animal.
3: Clar, ara estem parlant, no, de quins consells que hem de fer perquè aquest animal no pateixi tant. Ara també m'explicaves del cas d'aquest gos que va patir un edema. Quines reaccions poden arribar a tenir els gossos o els gats, també?
4: Bueno, pues lo que tenemos, o sea, jadeos, babean excesivamente, tiemblan, pueden llegar a intentar escapar, por eso es súper también importante, pues ventanas, balcones y todo lo que pueda tener cara al exterior cerrado, porque no sería el primer animal, independientemente gato o perro, que se tira por el balcón y se escapa o se mata, y tener un poco, pues eso, de coherencia, de insonorizar en lo máximo posible la casa el día de la verbena. Y no dejarle solo, o sea, si sabemos que el animal tiene miedo, pues o lo acondicionamos muy bien o no le dejemos solo.
3: Clar, hi ha hagut molts casos a la nit de Sant Joan de gossos que marxen i que se'n van i que desapareixen.
4: Claro, además entran en pánico, entonces el animal no sabe para dónde. Él sale corriendo, huyendo del ruido, y eso puede ser pues aquí cara a la nacional o cara a la montaña, y bueno, pues pueden pasar cosas, porque pasan. O sea, por eso es importante saber sobre todo si sabemos que nuestro animal lo pasa mal, pues o hacer esta prevención o quedarnos en casa o irnos a celebrar San Joan a, no sé, algún sitio donde no puedan tirar petardos y que podamos disfrutar todos, porque al final, si tú tienes a tu animal, también quieres disfrutarlo con él, pero quieres que lo pase bien, no que lo pase mal.
3: La nit màgica de ser per tothom.
4: Correcto, sí, sí, tal cual.
3: Queda clar, la Rebeca Sáez farà aquesta xerrada gratuïta per fer ja tota aquesta feina de prevenció amb temps, val? Quan és aquesta xerrada?
4: El domingo.
3: Aquest diumenge.
4: Sí, este domingo en la clínica. Igualmente, durante todo este tiempo, quien no pueda venir a la charla puede escribirme por WhatsApp, pasarse por la clínica, lo que sea, si tiene dudas o necesita pautas y tips para poder prepararlo. Yo estoy disponible 24/7 por el Instagram o por el WhatsApp y contesto absolutamente todo, o sea que no hay ningún problema.
3: Vale, el Centre Veterinari Habitat Canet.
4: Correcto.
3: Vale, la Rebeca Sáez d'aquest diumenge us espera per fer aquesta xerrada gratuïta sobre com cuidar els nostres animals, gossos i gats, per tal de que Sant Joan no sigui tan traumàtic com acostuma a ser.
4: Exacto, exacto.
3: Gràcies, Rebeca, una abraçada.
4: Gràcies a ti.
2: I anem amb l'última entrevista del dia. L'Ajuntament de Malgrat aprovarà avui la moció per la suspensió de l'acord de ple en què el consistori donava suport a la coneguda com a alternativa 3 del pla de motes a l'Agència Catalana de l'Aigua. En parlem d'aquesta moció amb Xavier Castells, gerent de la cooperativa agrícola Progrés Garbí, i amb Joan Ona, pagès i soci de la cooperativa.
5: Avui ens acompanya a la ràdio Xavier Castells, el gerent de la cooperativa agrícola Progrés Garbí. Benvingut.
6: Bon dia.
5: I Joan Ona, pagès i també soci de la cooperativa. Gràcies per ser amb nosaltres.
7: Bon dia, Laura.
5: Parlem del pla de grau, parlem de la moció que es presentarà aquest dijous al ple. Sembla, doncs, que hi ha hagut un consens per redactar un text conjuntament entre el sector de la pagesia i els diferents partits amb representació a l'Ajuntament.
6: Efectivament, s'ha aconseguit consensuar aquest document. Aquest document el que fa en essència és suspendre l'acord de la moció 7 que es va aprovar el març del 2025, retrotraure i donar veu a la pagesia, que és reconegut per tots, que no es va donar veu a la pagesia, i amb aquesta moció aconseguim això, i a més ho aconseguim amb una cosa molt important, que és per unanimitat. L'altra vegada va ser per una majoria simple, aquesta vegada és per una unanimitat de tots els regidors, cosa que ens alegra de que tots hagin entrat, tots els grups, a consensuar aquest document que ens dona més força per enterrar l'alternativa 3, que és el nostre objectiu, i parlar d'una nova alternativa i poder anar des de tots els partits amb l'ACA a negociar una proposta realment en sentit comú que aporti moltes coses, però sobretot que protegeixi la plana agrícola d'inundacions recurrents. Ja veurem les que són com a glòria, com els tècnics ho plantegen, però les recurrents que no acabin sent la ruïna dels pagesos del Pla de Grau.
5: Uh-huh. Ens podeu destacar alguns dels punts més importants que heu inclòs en aquesta moció?
7: Bueno, jo crec que el punt més important és, com bé ha dit en Xavier, el tirar enrere, no?
5: Sí.
7: L'acord de que ells van aprovar, perdó, que van aprovar ells en el ple de 2025, no? Clar, aquest tirar enrere per nosaltres és com voler anar una altra vegada al punt de partida, no? I començar a treballar conjuntament i que puguem ser una part de la solució. Vull dir, està clar que alguna cosa s'ha de fer, s'han d'arreglar les coses al riu i que si nosaltres, que al final som els habitants, no?, entre cometes, de tota aquella zona, que fins ara hem estat cuidant del paisatge, el territori, com a pagesos som els primers interessats, no?, també, en que allò se mantengui, que es mantengui d'una manera correcta i bé.
5: Us aporta tranquil·litat aquesta moció?
7: Bueno, la pagesia som una mica... desconfiem, no?, de la política. Som una mica de la vella escola, som desconfiants de per si. És la raça del pagès és aquesta, no? Però clar, a veure, almenys et dona alguna cosa més de tranquil·litat saber que, bueno, que tens el suport, no? Sembla que et volen donar el suport i que estan disposats a tornar a un punt de partida.
5: Quin és el següent pas?
6: El següent pas és el que es va fer el que es va fer a la reunió a l'Espai Agrari, on l'ACA es va comprometre, i tot l'Espai Agrari, i l'ACA, que és el qui té al final el mànec de la paella, es va comprometre a enterrar l'alternativa 3 i a buscar una alternativa de consens. El proper pas és comunicar, com posa la moció, a l'acord de l'Ajuntament, a tots els òrgans competents perquè prenguin nota de que malgrat no vol l'alternativa 3 i que aquest acord es suspèn, i després parlar amb l'ACA perquè amb els seus tècnics i els pagesos trobem una alternativa de consens tècnicament viable i que sigui realment doni una resposta important a les avingudes que passen en el Tordera, les famoses torderades, però que siguin amb una mentalitat i una projecció de preveure i defensar-se de l'entrada massiva d'aigua amb torderades recurrents.
5: Aquests dies també hem sentit a parlar molt de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera, el Consell Agrari, que, per cert, doncs, també és un dels temes que passaran per ple aquest dijous, o de la taula del Delta de la Tordera. Aquests mecanismes creieu que funcionen a l'hora de gestionar qüestions com aquesta?
6: El Consell Agrari s'ha doncs, de crear, és una necessitat que hi havia pendent per poder assignar un representant de la pagesia de Malgrat a l'Espai Agrari. Les cooperatives ja hi som, però faltava municipalment un representant. També serà un espai on poder parlar de temes que afectin a la pagesia local en el Pla de Grau, i serà un espai positiu. A l'Espai Agrari com a tal ja ha tingut, creiem, els seus efectes positius, perquè els polítics al final necessiten veure que hi ha una unitat d'acció. En Sargatal, com va venir el secretari de Transició Ecològica, que va venir a la reunió, o el gerent de l'APCA, quan estan en un entorn on veuen la unitat, estan més còmodes i també més pressionats, les dues coses a la vegada. Sí que serà útil, això.
5: Sé que han estat setmanes molt dures, dies molt durs. Si podem treure alguna cosa positiva és que potser el sector, no?, s'ha enfortit, s'ha unit. Joan, com ho heu viscut, això?
7: Bueno, jo haig de dir que la unitat que s'ha creat entorn a tot aquest merder, perquè és un merder, però la unitat, jo no l'havia vist mai aquí a Malgrat, i al contrari, no? Jo havia viscut l'època dels meus avis en què hi havia quan va haver-hi la fusió dels dos sindicats, no? Hi havia la Garbí i el Progrés, i quan va haver-hi la fusió n'hi havia que estaven d'acord, n'hi havia que no, n'hi havia que eren d'uns, n'hi havia que eren dels altres, i sempre hi havia hagut d'això, i llavors, clar, com que el territori, diguem, no estava com en perill, no? Tothom tenia la seva explotació i tothom anava fent, cadascú la seva manera, i anava treballant, no? I amb uns amb cooperatives, altres anaven en privats, bueno, com fos, no? I això sí que s'ha de posar, jo crec, molt en valor. S'ha creat una unitat en el territori que qui més qui menys està afectat. El que no està afectat veu que darrere d'uns, quan uns estan en perill, darrere d'aquests, quan aquests caiguin, els altres quedaran en primera línia. Llavors, no, nosaltres, jo crec que ens hem alçat en la defensa del territori. Ja és que és igual que tinguis més terra o menys afectada, no? És la defensa del territori. A part, estem parlant que el Pla de Grau, juntament amb el Pla de la Ginesta, el Pla de Palafolls, el Pla de Pineda, que encara també es treballa, estem en una zona, i a Tordera alguna també bastantes hectàrees, doncs estem en una zona que a nivell de país tenim l'horta més bona de Catalunya. Perquè és així, clar, amb en Xavier un dia ho miràvem i vam fent uns càlculs així aproximats, només les 90 hectàrees que volia afectar l'alternativa 3 alimentaven 75.000 persones. Clar, aquí viu molta gent, és un sector econòmic que no ho sembla i que no fa soroll, perquè nosaltres normalment no fem soroll, però és un sector econòmic que és potent. És potent, i s'ha de conservar.
5: Teniu la sensació que heu guanyat una batalla?
6: Tenim la sensació que hem sigut escoltats i que tenim possibilitats de guanyar-la. En si, el que nosaltres necessitem i que es compleixi, és que el projecte bàsic es compleixi la paraula de l'ACA d'aturar-lo i esperar a la nova proposta. Aquest és el punt clau que ens queda ara i que l'ACA en nosaltres trobarà, crec jo, un sector que vol col·laborar en decisions correctes, que vol una gestió integral del riu, que vol que es parlin de coses d'hidrologia del riu i que aporti les solucions convenients en aquest problema des d'un punt de vista pràctic. I aquí estarem nosaltres defensant-nos, i si no se'ns escolta, tornem a sortir a protestar i tornem a sortir a defensar-nos el millor que puguem.
5: I tu, Joan, què en penses?
7: Bueno, jo ho vaig veure una mica com aquell que està jugant una final i empata l'últim minut i jugues a pròrroga, no? I ara, doncs, jo crec que sí, o comença un altre partit o anem a jugar a la pròrroga. Però almenys ens hem posat a jugar, que al final és la intenció, no? Sempre ho hem dit, i des dels primers manifestos que hem fet, nosaltres volem ser part de la solució, però volem ser part de la solució. No volem una solució com la que s'estava plantejant, que no se'ns tenia ni en compte, no?
6: El diumenge, aquest diumenge, fem una xerrada a la Barretina, a les 12 del migdia, on es parlarà de present, de passat i de futur de la pagesia, on convidem a tots els malgratencs i malgratenques a que vinguin i gaudeixin una estona de fer una mica de família i poder veure'ns en un altre context diferent del liu que diuen Joan, que m'agrada
7: molt
6: aquesta paraula que hem tingut, i esteu tots convidats i convidades.
5: Ho deixem aquí. Gràcies per acompanyar-nos, Xavier Castell, gerent de la cooperativa agrícola Progrés Garbí, Joan Ona, pagès i soci també de la cooperativa. Gràcies per acompanyar-nos. Des d'Ona Malgrat en farem un seguiment, perquè de ben segur que aquesta història encara no ha acabat. Gràcies, que vagi molt bé.
7: Gràcies, Laura.
6: Gràcies.
2: I acabem el programa d'avui amb la proposta musical d'en Josep Maria Jué i en Joan Ferrer. Adéu, fins demà.
8: Hola, sóc la Nadia Cantero i recomano la cançó guapíssima de Banda Neon, perquè és una cançó molt estiuenca, molt alegre, molt ballable i amb un missatge molt maco i d'amor.

Hola, mira, som el Joan Ferrer i el Josep Maria Jué, i resulta que aquest dimarts vam fer una conferència sobre el capaç Pradamar, una zona doncs, que des de petits trepitgem, que n'estem enamorats, que en som apassionats de poder reconèixer el seu patrimoni i tot el que representa. I en línia amb aquesta passió tenim el Leonard Cohen i la cançó Aleluia, doncs, que també ens apassiona molt.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: El ple municipal d'ahir va aprovar l'adopció per part de l'Ajuntament del que es coneix com un pla econòmic financer durant els exercicis de 2026 i 2027. Es tracta d'un mecanisme legal per mitjà del qual s'ajusten les dinàmiques financeres als topalls de la regla de la despesa, la norma d'estabilitat de les hisendes municipals instituïda fa 12 anys pel govern de Madrid. Tot plegat es deu a un excés d'inversions durant el 2025 i el pla suposarà contenir la inversió i ajornar algun unes actuacions i també accentuar l'esforç per obtenir subvencions finalistes. Escoltem la titular d'Hisenda, Marta Ariño, i l'alcalde Rafa Navarro.
2: El diagnòstic revela que l'incompliment no és estructural, sinó fruit d'un fort impuls inversor. Malgrat l'incompliment, l'Ajuntament presenta una situació sana. Proposem unes mesures a adoptar. Aplicar un criteri de priorització d'inversions finançades amb subvencions i l'altre apartat és la disminució i reprogramació del capítol 6 de despeses d'inversions.
3: Són unes regles de joc que venen imposades per Madrid. Com hi havia molt de delinqüent i molt de borratxo que es matava a la carretera, és una metàfora, no deixarem que la gent circuli a 120, sinó que circularà a 50 i així evitaríem accidents. Però, clar, va ser una llei genèrica que ha afectat tant el que tenia un accident a la carretera com el que conduïa perfectament bé.
1: Les actuacions afectades no seran actuacions en curs, però encara no s'han concretat quines seran. A l'oposició ningú no va votar en contra de la mesura, però alguns grups es van abstenir adduint, com el PSC, que la situació delatava manca de rigor i de planificació. No va prosperar ahir al ple la proposta del PSC que Premià de Mar es doti d'un defensor dels ciutadans. La idea va quedar per ara descartada per una diferència minsa de vots, ja que només hi va votar en contra el govern i a l'oposició tots els grups hi van donar suport, excepte Crida Premianenca, que es va abstenir. Els socialistes defensaven l'adopció d'aquesta figura com un instrument de fiscalització de l'acció de l'Ajuntament i de protecció dels veïns, i entre els seus arguments hi havia el fet que ja existeixi a molts municipis i que fins i tot el Parlament s'està estigui treballant una llei específica. Des del govern, però, es va considerar que ja existeixen instàncies que fan aquesta funció i que no tindria massa sentit crear aquesta figura abans que surti la nova llei. Escoltem el primer tinent d'alcalde Pep Ripollès i la portaveu socialista Luz Cànovas.
4: No és ara mateix ni necessària ni oportuna. La via més adequada i eficient per un municipi com Premià no era la creació d'una estructura pròpia, sinó una col·laboració amb la Sindicatura de Greuges. Està actualment en evolució i en debat a la tramitació de la futura llei de sindicatures locals a Catalunya, fet que recomana prudència institucional.
5: Qualsevol moció que presentem últimament els socialistes, sobretot si tracta de transparència, sempre voten en contra. Sembla que governen d'esquerres, escolti'm, parlem d'algú proper, d'algú que coneixin els veïns i veïnes. És que el més surrealista de tot això és que aquesta proposta de llei l'han presentat vostès al Parlament.
1: Com diem, des de l'oposició es va donar suport en general a la idea, per bé que també es van expressar alguns dubtes respecte de l'oportunitat d'instituir aquesta figura abans que ho reguli una llei, i sobretot respecte dels costos que podria tenir. Mentre que alguns partits polítics premianencs ja han començat a elegir candidats per al 2027, l'escenari pel que fa a Ciutadans, i aquí l'ha liderat a Premià de Mar des de la creació del partit, Josep Maria Cano, continua sent un gran interrogant. Ahir, un dels pocs electes que conserva el partit taronja als ajuntaments catalans ens deia que no té cap decisió presa i que encara hi està reflexionant, però admetia que l'opció de tornar-se a presentar en representació de Ciutadans no tindria gaire sentit.
6: En aquest moment no tinc cap decisió presa. És evident que la situació del meu partit no és una situació que funcionaria de cara a la presentació d'una candidatura amb Ciutadans, perquè la primera criba que fa el veí a l'hora de votar són les sigles polítiques.
1: Malgrat els dubtes, Cano expressava la seva voluntat de continuar aportant, però també afirmava que si finalment la seva trajectòria política s'acaba amb el final d'aquest mandat, tampoc va dir passarà res. Dos nous trams de carrer al barri Tarter Maresme passaran a ser zones d'estacionament per a residents. D'una banda, el tram de la Riera entre carrer Maresme i Camí del Mig, contigu al camp de futbol i pavelló, i de l'altra, el tram de Camí del Mig entre Riera i Passatge Vallès, davant del pavelló. Tot plegat s'emmarca dins els esforços que anunciava fa uns dies l'alcalde Rafa Navarro de dotar aquest barri de noves opcions d'aparcament i que també han portat a ajustar les dimensions del mercat dels dijous per alliberar el tram de Riera entre carrer Maresme i Camí del Mig i que s'hi pugui aparcar la nit de dimecres a dijous i dijous al matí. Els treballs de pintat a la Riera es faran demà divendres i posteriorment es pintarà el tram del Camí del Mig. I ara sentim la veu de les dissantes d'enguany, Manel Ferrer.
7: Jo sóc com tu, jo sóc com tu, jo sóc com tu. La cantant Beth és l'autora i intèrpret del nou Jo sóc com tu, l'himne de les dissantes 2026, impulsat per la Fundació Maresme. L'artista, que es va donar a conèixer a Operación Triunfo i va representar Espanya a Eurovisió, posa veu en guanya la cançó de la festa inclusiva vinculada a les Santes de Mataró. El tema sonarà durant la flashmob col·lectiva de les dissantes prevista per el 18 de juliol al nou Parc Central, i Beth serà també la cap de cartell dels concerts de la jornada. Any rere any, el Jo sóc com tu s'ha convertit en un dels grans símbols de la celebració, amb versions interpretades per diferents artistes del panorama musical català. Escoltem Bet a Catalunya Ràdio i el dinamitzador cultural de la Fundació Maresme, Sergi Galera, explicant com s'ha gestat la versió de l'himne d'enguany.
8: És realment una celebració, no?, de la vida, de l'amor i dels vincles.
9: I ha tingut molt bona acollida.
7: Les dissantes, nascudes l'any 2013, s'han consolidat com una de les cites més populars i participatives a la Festa Major Mataronina. En els últims anys, el Jo sóc com tu ha comptat amb la participació d'artistes com The Tallets, Sara Roy, Doctor Prats o Els Catarres.
1: Anem als esports. Marc Rodríguez.
10: El primer equip masculí de bàsquet ha tancat la Lliga com a setè classificat. Els premianencs, entrenats per Adrià Muñoz, posen el punt i final a la temporada amb una derrota anecdòtica a la pista del gironès Bisbal per 74-67. Un any de transició que ha tingut a l'equip endollat fins a l'últim sospir i amb opcions d'aspirar a l'ascens. El curs ha tingut de tot: evolució, entrega, lesions i un repte jornada a jornada. Acaben setens a mitja taula amb un balanç de 13 victòries en 24 partits i, segons ha avançat Muñoz a xarxes socials, no continuarà el proper curs a la banqueta del primer equip masculí.
1: Per últim, el temps. La previsió meteorològica es diu ras i curt: sol i temperatures a l'alça. Avui i demà, mínimes de 19 graus i màximes de 23.
11: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
12: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
13: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna, i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys.
12: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
13: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, no?
14: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
15: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
16: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
15: 40 anys amb tu. 40 anys.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb el darrer disc de la banda Tammy Crest. Tammy Crest, una banda que aquest any 26 fa 20 anys i que representa aquesta segona generació del rock del desert. En aquest cas, des del nord-est de Mali, des de Kidal. I doncs, hem sentit abundosament aquí el programa a la gent de Tammy Crest perquè doncs, tenen alguns dels discos més importants dels últims anys en això que en diem el rock del desert, el rock tuareg o el blues del desert. Aquestes atmosferes que són capaços de crear amb les guitarres elèctriques i acústiques i que en aquest cas, doncs, en aquest disc de 2026 que s'acaba de publicar, es diu Asikel, i així com doncs, Tammy Crest vol dir la unió, vol dir la connexió en llengua tuareg, doncs Asikel vol dir viatge. I doncs hem sentit un primer tema, ara un segon, i en tot cas destacar que la banda s'ha quedat ara en quartet i que manté la presència del guitarrista francès Paul Solvagnac, que va aparèixer en aquell disc Chatma, del qual ja fa uns quants dies. Com sempre, publica Glitterbeat Records i, doncs això, nou disc de Tammy Crest. Aquí el tenim.

Una segona novetat en el programa d'avui són els singles que anticipen el nou disc de Kay Slice, una de les figures emergents des de la diàspora, però de la música

0: ghanesa. Des de Ghana hem marxat del nord de Mali del Sàhara fins a Ghana per sentir Kay Slice. En aquest tema que acabem de sentir, que dediquen a la figura de la, diguem-ne, dels governs, primers governs de la descolonització a Ghana, Kwame Nkrumah, doncs li dediquen Kay Slice. Aquí surt la veu, sentim la veu de Pat Thomas, un dels històrics també de Ghana, des de les bandes del High Life, d'Ebo Taylor, i alhora ell pel seu compte. Per tant, la veu de Pat Thomas, un dels convidats en aquest proper disc de Kay Slice. I anem a buscar un altre d'aquests singles, i ho fem amb el single que es diu Adbuna. Kay Slice, en aquest cas, amb la veu d'un altre històric, Gedo Blay Amboley.
1: Yeah. This is Gedo Blay Amboley and Kay. Talking about Africa. Africa's a motherland, and that's where everything originated from. What we have to do is go back and raise Mother Africa, because the time is now. That's right.

0: That's right. It's all about the kind of crisis.
1: El discurs panafricanista i el high life de Kay Slice, amb la veu de Yedouble Ambolei. Kay Slice, que des de Ghana el vam descobrir aquí al programa amb el seu EP Uprise. Això era ja fa 3 anys i que ara publicarà nou disc. Anem a buscar un dels temes d'aquell EP amb el que vam descobrir-lo i aquí doncs destacar que ja l'hem sentit, però que Kay Slice toca el balafon i que l'inici d'aquest tema doncs el podem reconèixer bé. Kay Slice, la nova veu del high life i de la música des de Ghana.

La nostra descoberta avui és aquest gènere, aquest grup i aquest gènere de Madagascar. Se'n diu el Tsapiki i el grup es diuen Bobo i Behaga. I són, doncs, això, un gènere de música popular que el que vol és, això, diguem-ne, generar un ritme frenètic, generar un estat de trànsit que alhora fomenta la connexió social, que això es toca durant hores i hores i hores en les reunions socials a Madagascar, al sud-oest de l'illa, sobretot, i es fa en tot tipus de trobades, ja puguin ser des d'aniversaris fins a funerals. Aquest ritme frenètic que crea la guitarra, però sobretot aquest saxofon. De fet, qui toca el saxofon és qui posa el nom, Màxim Bobo, i és aquesta manera, diguem-ne, això, gairebé epilèptica de tocar el saxofon. Bé, se'n diu Tsapiki, és un gènere contemporani nascut ara de les tradicions, de les músiques tradicionals, però alhora és la seva manera d'interpretar la música moderna que escolten des del continent africà. Des de Madagascar, i gràcies a la seva programació dins del festival Les Suts, en aquest cas a Arles, que tindrà lloc, ells estan programats el 16 de juliol d'aquest any. Les Suts és una de les referències al món dels festivals, això, de músiques del món. Seguim una més, ritme frenètic del Tsapiki, Bobo i Behaga, des de Madagascar.

Per als nostres concerts recomanats, ens fixem en la programació del Primavera a la Ciutat. És el Primavera Sound, però d'una manera diferent, en les sales de la ciutat de Barcelona. De l'1 al 7 de juny tindran lloc, doncs, en diverses sales com l'Apolo, Paral·lel 62, la Nau, el Resmatàs, la UT, etc, etc, etc, doncs tota una sèrie de concerts que tenen un format diferent i alhora ens permeten descobrir o apreciar artistes que potser en el Mare Magnum del Primavera Sound doncs no hi tindrien el seu lloc. És el cas d'aquesta guitarrista Gwennifer Raymond, que doncs és anglesa de la Gran Bretanya i que tocarà a l'Apolo el dia 1 de juny. El dia 1 de juny serà l'Apolo en un concert en el qual, doncs, i aquesta és també la gràcia d'aquest cicle de Primavera a la Ciutat, doncs, compartirà escenari amb Yeray Cortés, un darrere l'altre, no junts, però la mateixa nit els podràs veure tots dos. Gwennifer Raymond i Yeray Cortés a l'Apolo. També dins d'aquest mateix cicle de concerts, doncs el dia següent, el dia 2, podem veure l'artista Faten Kanaan, i això el que fa és, doncs, això també serà l'Apolo, en aquest cas a la sala 2, però doncs és una artista que difícilment doncs tindria lloc en el gran festival del Primavera. Faten Kanaan, aquí sentim el seu tema Afternoon, de l'últim disc Diary of a Candle.

les melodies i aquestes músiques minimalistes de l'artista Faten Kanaan, que ella ve de l'Orient Proper, Palestina, Jordània, Líban, i actualment viu a Alemanya. Faten Kanaan, que serà, com hem dit, en aquest proper festival primavera, però en el cicle d'aquesta primera setmana de juny, en la qual doncs, es diu Primavera a la ciutat, a les sales de la ciutat. En aquest cas, altra vegada a l'Apolo 2. I acabem el programa amb flamenco, perquè se'ns ha mort el Cabrero.

0: El passat dia 13 de maig va morir El Cabrero. El Cabrero, doncs, que es deia José Domínguez Muñoz, un dels cantaors flamencos més compromesos amb les classes populars des de la pròpia militància anarquista, des de la CNT, a la qual ell va pertànyer, i alhora doncs, incorporant també tot aquest, sentiment doncs, de lluita en la seva cançó, com aquesta que hem sentit ara, i que Muchos prometen la luna és un fandango de Huelva que estava inclòs.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Seguim pendents en la reunió que mantenen des de les 4 de la tarda d'Educació i els sindicats convocants de la vaga per intentar desencallar el conflicte. Els sindicats CGT, Intersindical i COS han marxat de la reunió amb Educació en una hora després que hagués començat. Les tres organitzacions han explicat que s'hi estava parlant només inclusiva, tot i que la convocatòria aquest dijous era per abordar el tema dels salaris. Vostè que ha decidit quedar-se fins al final de la trobada per fer les seves valoracions. Els sindicats han plantejat al departament una contraproposta que passa per un complement universal d'uns 500 euros mensuals el 2029 i 6.400 noves dotacions. I el govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris i interventors per al conjunt de les administracions catalanes. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència. Ho ha anunciat avui el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
3: Suplim amb aquesta convocatòria de 540, ho dic, no serà fàcil, de 540 secretaris i interventors que el govern aprovarà la setmana vinent, un dels elements essencials pel conjunt del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
2: Actualment, a Catalunya, el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris. Molts municipis catalans, els més petits, fa molt de temps que reclamen aquests perfils professionals per guanyar en estabilitat i evitar que s'entorpeixi la gestió administrativa. És el cas de la Nou de Gaià, al Tarragonès. La mesura representaria tenir de manera fixa la figura d'un secretari interventor. Que es creïn aquestes places podria portar molta estabilitat. Escoltem Josepa Figueres, que és la seva alcaldessa.
4: L'avantatge per nosaltres és més que res aquesta, és l'estabilitat que pot donar una persona doncs, que ja saps que té la seva plaça i que, per tant, doncs, cada 3 anys, que és el màxim que pot tenir-li amb interinatge, doncs no has de tornar a recórrer a aquesta eventualitat.
2: I l'augment d'expedients de regulació d'ocupació del zero deixa prop de 3.000 acomiadats entre el gener i l'abril a Catalunya, un 36% més que els registrats en els 4 mesos de 2025. Són dades recollides avui per l'Observatori de Treball i Model Productiu que s'han publicat. I el Consell Comarcal d'Osona, la Generalitat i la Diputació de Barcelona han arribat un acord per evitar el tancament del monestir romànic del segle XI de Sant Pere de Casserres. En els últims 3 anys, l'ens supramunicipal ha intentat fer front al dèficit que només el 2025 es podia xifrar ja en 100.000 euros i assegurava que es trobava una situació límit. L'espai era a la ruïna després de segles d'abandó fins l'any 1991, quan el Consell va decidir arranjar-lo.
1: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
5: El ple municipal d'ahir va aprovar l'adopció per part de l'Ajuntament del que es coneix com un pla econòmic financer durant els exercicis de 2026 i 2027. Es tracta d'un mecanisme legal per mitjà del qual s'ajusten les dinàmiques financeres als topalls de la regla de la despesa, la norma d'estabilitat de les hisendes municipals instituïda fa 12 anys pel govern de Madrid. Tot plegat es deu a un excés d'inversions durant el 2025 i el pla suposarà contenir la inversió i ajornar algunes actuacions i també accentuar l'esforç per obtenir subvencions finalistes. Escoltem la titular d'Hisenda, Marta Ariño, i l'alcalde Rafa Navarro.
6: El diagnòstic revela que l'incompliment no és estructural, sinó fruit d'un fort impuls inversor. Malgrat l'incompliment, l'Ajuntament presenta una situació sana. Proposem unes mesures a adoptar. Aplicar un criteri de priorització d'inversions finançades amb subvencions i l'altre apartat és la disminució i reprogramació del capítol 6 de despeses d'inversions.
7: Són unes regles de joc que venen imposades per Madrid. Com hi havia molt de delinqüent i molt de borratxo que es matava, tancava la carretera, és una metàfora, no deixarem que la gent circuli a 120, sinó que circularan a 50 i així evitaríem accidents. Però clar, va ser una llei genèrica que va afectar tant el que tenia un accident a la carretera com el que conduïa perfectament bé.
5: Les actuacions afectades no seran actuacions en curs, però encara no s'han concretat quines seran. A l'oposició ningú no va votar en contra de la mesura, però alguns grups es van abstenir adduint, com el PSC, que la situació delatava manca de rigor i de planificació. No va prosperar ahir al ple la proposta del PSC que Premià de Mar es doti d'un defensor dels ciutadans. La idea va quedar per ara descartada per una diferència minsa de vots, ja que només hi va votar en contra el govern i a l'oposició tots els grups hi van donar suport excepte Crida Premianenca, que es va abstenir. Els socialistes defensaven l'adopció d'aquesta figura com un instrument de fiscalització de l'acció de l'Ajuntament i de protecció dels veïns, i entre els seus arguments hi havia el fet que ja existeixi a molts municipis i que fins i tot el Parlament s'està estigui treballant una llei específica. Des del govern, però, es va considerar que ja existeixen instàncies que fan aquesta funció i que no tindria massa sentit crear aquesta figura abans que surti la nova llei. Escoltem el primer tinent d'alcalde Pep Ripollès i la portaveu socialista Luz Cànovas.
8: No és ara mateix ni necessària ni oportuna. La via més adequada i eficient per un municipi com Premià no era la creació d'una estructura pròpia, sinó una col·laboració amb la Sindicatura de Greuges. Està actualment en evolució i en debat a la tramitació de la futura llei de sindicatures locals a Catalunya, fet que recomana prudència institucional.
9: Qualsevol moció que presentem últimament a socialistes, sobretot si tracta de transparència, sempre voten en contra. Sembla que governen d'esquerres, governen d'esquenes. Escolti'm, parlem d'algú proper, d'algú que coneixin els veïns i veïnes. És que el més surrealista de tot això és que aquesta proposta de llei l'han presentat vostès al Parlament.
5: Com diem, des de l'oposició es va donar suport en general a la idea, per bé que també es van expressar alguns dubtes respecte de l'oportunitat d'instituir aquesta figura abans que ho regulin una llei, i sobretot respecte dels costos que podria tenir. Mentre que alguns partits polítics premianencs ja han començat a elegir candidats per al 2027, l'escenari pel que fa a Ciutadans, i aquí l'ha liderat a Premià de Mar des de la creació del partit, Josep Maria Cano, continua sent un gran interrogant. Ahir, un dels pocs electes que conserva el partit taronja als ajuntaments catalans ens deia que no té cap decisió presa i que encara hi està reflexionant, però admetia que l'opció de tornar-se a presentar en representació de Ciutadans no tindria gaire sentit.
10: En aquest moment no tinc cap decisió presa. És evident que la situació del meu partit no és una situació que funcionaria de cara a la presentació d'una candidatura amb Ciutadans, perquè la primera criba que fa el veí a l'hora de votar són les sigles polítiques.
5: Malgrat els dubtes, Cano expressava la seva voluntat de continuar aportant, però també afirmava que si finalment la seva trajectòria política s'acaba amb el final d'aquest mandat, tampoc va dir passarà res. Dos nous trams de carrer al barri Tarter Maresme passaran a ser zones d'estacionament per a residents. D'una banda, el tram de la Riera entre carrer Maresme i Camí del Mig, contigu al camp de futbol i pavelló, i de l'altra, el tram de Camí del Mig entre Riera i Passatge Vallès, davant del pavelló. Tot plegat s'emmarca dins els esforços que anunciava fa uns dies l'alcalde Rafa Navarro de dotar aquest barri de noves opcions d'aparcament i que també han portat a ajustar les dimensions del mercat dels dijous per alliberar el tram de Riera entre carrer Maresme i Camí del Mig i que s'hi pugui aparcar la nit de dimecres a dijous i dijous al matí. Els treballs de pintat a la Riera es faran demà divendres i posteriorment es pintarà el tram del Camí del Mig. I ara sentim la veu de les dissantes d'enguany, Manel Ferrer.
11: La cantant Beth és l'autora i intèrpret del nou Jo Soc Com Tu, l'himne de les dissantes 2026, impulsat per la Fundació Maresme. L'artista, que es va donar a conèixer a Operación Triunfo i va representar Espanya Eurovisió, posa veu en guany a la cançó de la festa inclusiva vinculada a les Santes de Mataró. El tema sonarà durant la flashmob col·lectiva de les dissantes prevista per al 18 de juliol al nou Parc Central, i Beth serà també la cap de cartell dels concerts de la jornada. Any rere any, el Jo Soc Com Tu s'ha convertit en un dels grans símbols de la celebració amb versions interpretades per diferents artistes del panorama musical català. Escoltem Beth a Catalunya Ràdio i el dinamitzador cultural de la Fundació Maresme, Sergi Galera, explicant com s'ha gestat la versió de l'himne d'enguany.
12: És realment una celebració, no?, de la vida, de l'amor i dels vincles.
13: I ha tingut molt bona acollida.
11: Les dissantes, nascudes l'any 2013, s'han consolidat com una de les cites més populars i participatives a la Festa Major Mataronina. En els últims anys, el Jo Soc Com Tu ha comptat amb la participació d'artistes com The Tallets, Sara Roy, Doctor Prats o Els Catarres.
5: Anem als esports. Marc Rodríguez.
14: El primer equip masculí de bàsquet ha tancat la Lliga com a setè classificat. Els premianencs, entrenats per Adrià Muñoz, posen el punt i final a la temporada amb una derrota anecdòtica a la pista del gironès Bisbal per 74-67. Un any de transició que ha tingut a l'equip endollat fins a l'últim sospir i amb opcions d'aspirar a l'ascens. El curs ha tingut de tot: evolució, entrega, lesions i un repte jornada a jornada. Acaben setens a mitja taula amb un balanç de 13 victòries en 24 partits i, segons ha avançat Muñoz a xarxes socials, no continuarà el proper curs a la banqueta del primer equip masculí.
5: Per últim, el temps. La previsió meteorològica es diu ras i curt, sol i temperatures a l'alça. Avui i demà, mínimes de 19 graus i màximes de 23.
15: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
16: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.
17: Estàs escoltant?
18: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
19: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
20: Cultura viva en marxa cap a Riudecanyes a conèixer els capgrossos, el Manotes i els recents estrenats gegants de la mà de la seva presidenta, i és la Núria. Hola, Núria, què tal?
21: Hola, bon dia.
20: Ens posem en contacte amb vosaltres per conèixer-vos una miqueta més, per conèixer doncs els vostres capgrossos, les Manotes i els gegants també. Explica'ns els orígens.
21: Doncs mira, va començar ja fa 22 anys. 22 o 23, no me'n recordo, l'any 2003. Uh-huh. Va ser el juliol del 2003, va coincidir, jo sóc la presidenta en aquests moments.
20: Sí.
21: I va coincidir que en aquells moments doncs, jo estava a la regidoria de Cultura. I amb altra gent i jo mateixa, pues, i a través dels esforços de l'Ajuntament, doncs vam poder començar per caps grossos. Vam començar per caps grossos, t'explico. Uh-huh. Perquè anys ja al poble hi havia caps grossos. I llavors sí. Hi van desaparèixer. No sabeu on van anar a parar. I van desaparèixer. Llavors vam tirar per aquí, perquè era també seguir el que teníem, i era anar per fàcil, perquè els gegants en aquell moment encara ens quedaven com molt grans, mai millor dit. I era començar d'una manera fàcil per veure si la cosa s'arrelava i seguíem endavant. I això va ser. L'any 2003 vam començar amb un cap gros així més gran i dos de petitets.
20: Com són aquests capgrossos, perquè la gent no hagi vist, que es faci una idea com són? Són nens, són nenes, són pagesos? Què són?
21: Mira, t'explico. Són un pagès i una pagesa, uh-huh. Són el Pep Canya i la Masovera, en aquest cas, i llavors tenen com a... Bueno, està el fil que els condueix, d'alguna manera, és la cançó de la Masovera. I la condueix la cançó de la Masovera perquè a Riudecanyes, als carrers del nucli antic, són els carrers de la setmana. I llavors, a través de la cançó de la Masovera, són tots els carrers, menys el dijous, d'acord? El dilluns, lluç, porta un lluç al cap, el dimarts, naps, porten naps, dimecres, nespres, porten les nespres també. Aquests són més infantils. Sí. El dijous no el tenim perquè el carrer no existeix. Mm. El divendres, faves tendres, porten les faves al cap, molt xules. El dissabte tot s'ho gasta, uns dinerets que volen, al cap també, i el diumenge tot s'ho menja, que s'està menjant un pollastre a l'as i també el porta al cap. I llavors és el Pep Canya, que és el pagès, i la Masovera, doncs, que és diguéssim, la companya del Pep Canya. I els tenim així. Són de tipus... O sigui, els dos són una miqueta més grans i els altres són perquè els porti canalla.
0: Quan pesa, més o menys?
21: Pesen molt poquet. Sí. No t'ho sap. Mira, és una cosa, veus, que no l'he passat mai. Però la porten canalla... Els grossos, perquè el poden portar canalla d'uns 12 anys, uh-huh. o fins i tot més... Sí, són més grans, però no són... Estan fets d'una manera que els pots portar i no molesten. I els petits pesen molt poc, els porta canalleta. Uh-huh. De 7, 6, 8, 8 anys, vull dir que no pesen. No, però tampoc sé quan pesen, eh? O sigui, aquí m'has enganxat amb la pregunta.
0: No. Aproximadament, ens fem una idea. En dir-nos les edats dels petits que la porta, ens podem fer una idea de que sí, no són molts quilos el que correspon a cap gros. Clar, no. Primer van sortir el Pep i la Canya i després la Massovera, no? I després tots els dies de la setmana, no, Núria?
21: Sí.
0: Va ser així?
21: No, bueno, ho vam fer de miqueta en miqueta.
0: No,
21: perquè els fons són els que són.
0: Són els que són.
21: Exacte, llavors va ser paulatinament. Vam començar el 2003 i cada any vam anar incorporant dos o a vegades com a màxim tres, perquè s'hi devia juntar la Masovera, però si no dos. Uh-huh. Sí, 3, 4, 5... L'any 2006 ja vam acabar amb tots aquests petits. Vale? I hem acabat anys després, ens vam animar amb una manotes. Que ja va... Sí, o sigui, ara teníem tots els caps grossos, uh-huh. i llavors anys després una manotes, que aquesta pesa una miqueta més, ja no la pot portar... Has de ser gran, però més que les que necessites... No molta força, però sí, com diuen, una mica de manya i una mica d'alçada. Vale? I aquest és una manota que es diu La Canyes, i és del mateix artista, per cert, no t'ho he dit, l'artista que ens va fer els grossos i, en aquest cas, la manota, és el Joan Miró Uro, de la Serra d'Almos. Uh-huh. I són molt simpàtics. I, diria que vosaltres aquí a Hospitalet ne tenia un que també s'ha fet per ell. El mossèn... Sí. Que sí?
0: Els capgrossos, no? Pot ser?
21: No, un gegantó. Tenim un gegantó.
0: El Fraile Celestí.
21: Aquest.
0: El Fraile Celestí, llavors, sí. El Fraile Celestí, sí, és veritat, està fet per Joan Miró, sí.
21: Exacte, doncs són d'aquest estil. Són així simpàtics.
0: Sí, sí que ho són, sí?
21: Sí, no, és cert. Ho són.
0: I com va sorgir la idea, doncs, de fer en aquest cas el Manotes?
21: Doncs vam considerar que més aviat els caps grossos eren així per personatges més petites, i llavors, clar, quan si se'ns feien grans, ja els hi quedaven com a molt justets. I llavors vam voler passar el següent pas, de que amb una manota, doncs potser, saps, no acabaríem marxant de la colla perquè tindrien algun element per poder fer-lo ballar. I bueno... De moment, doncs, bueno, hi ha de tot. Hi ha gent que va, que ve i que li agrada, gent que s'enganxa i que, saps, és el tema dels portadors no és fàcil, però crec que no és fàcil ni al nostre poble ni en cap poble.
0: Això també volia preguntar, que quants membres sou ara mateix?
21: Doncs, sincerament, anem... És fluctuació, però... Quan és sortides fora, som... Mira, ara vam fer una sortida, ara fa no res, i vam ser vora uns 20. Si no, dintre el poble podem ser entre 30 i 40. Sí, uns 40.
0: Bueno, els colors, porteu vosaltres... aneu vestit d'alguna manera característica quan sortiu o aneu amb una samarreta de color concret, amb un color concret?
21: Anem vestits amb una samarreta de color blanc amb els dibuixos dels caps grossos i la Canyes. Uh-huh. Portem un mocador blau al coll i, en principi, la part de baix portem texans o un color semblant al texà, però en principi texans.
0: Molt bé. A més d'aquests caps grossos i manotes, s'incorporen nous elements?
21: Doncs sí. La Festa Major de Setembre per Sant Mateu hem estrenat el Mateu, mai millor dit, uh-huh. i la Bàrbara. I amb aquests gegants hem volgut recuperar oficis que teníem al nostre poble. Per exemple, el Mateu és un picapedrer. I la Bàrbara serà una barmadora. Llavors el picapedrer anirà amb el martell de picapedrer i el punxó, i la barmadora porta un cistell de barmar i les estisores de barmar. I bueno, i a veure, si l'any que ve m'ha tornat interessat, com ha anat tot aquest any l'experiència de ser una vila gegantera.
0: Segur. Ja t'ho dic. Segur.

0: encara com uns 30 quilos, entre 30 i 40 quilos. Uh-huh. Clar, no qualsevol va portar. I llavors, doncs, bueno, és un altre tipus de gent que ho podrà portar als gegants, que serà diferent de la que porti els altres elements festius que tenim ara mateix. Però, bueno, sempre acompanyats de música. Nosaltres tenim també gralles i timbals que acompanyen els elements, que s'agraeix molt que hi siguin.
1: Quines actuacions destacades on podrem gaudir aquests elements a Riudecanyes?
0: Doncs més que res a les festes majors del poble, que és l'últim dissabte de juliol, que és per Sant Abdó i Sant Senent, i el 21 de setembre per Sant Mateu. Llavors nosaltres doncs, fem sortides als pobles del voltant, perquè normalment quan te venen a visitar colles, intentem que sigui a tornar, entens? Llavors, si jo convido el poble del costat, Montmorió o Dues Aigües a l'Argentera, doncs, bueno, acabat anem a les seves respectives festes majors a tornar la visita que ens han fet abans, o que ens faran després, saps? Vull dir que sí. Ho fem així. Intentem, i no anem gaire lluny, però, bueno, sempre estem oberts a visitar altres poblacions. I ara, amb els gegants, tindrem més amplitud de pobles, perquè a vegades, doncs, bueno, dius amb els caps grossos, però, bueno, amb els gegants, doncs, ja serà diferent.
1: Sí, ja és un altre tarannà, no?
0: Exacte.
1: Què t'aporta formar part de la colla gegantera? Bueno, i de Capgrossos, i de tots, i de Manotes.
0: Què m'aporta? Home, personalment, a mi m'agrada. Vull dir, és una cosa que m'agrada, perquè si no m'agradés és... Són coses que fas perquè t'agraden. Jo a la vegada també soc de la colla de grallers. I, bueno, m'agrada tocar la gralla i acompanyar, i la festa, i tot això que envolta el folklore nostre. A mi m'agrada molt. I jo penso que t'ha d'agradar per ser-hi. No és allò que dius, bueno, mira, he passat l'estona. No, t'ha d'agradar.
1: I què sents quan veus, doncs, en aquest cas, els més petits, no? Uns portadors dels capgrossos i altres que queden, doncs, mirant amb aquelles cares als gegants i als capgrossos. Què és el que sentiu?
0: És bonic, eh? És molt bonic. Bades, saps? Allò quan vades amb la canalla que fa no sé què, però sí, vades amb la canalla que a la vegada vaden amb els capgrossos, amb les manotes i els gegants. Sí, és molt bonic, vaja. Ho recomano.
1: Doncs, Núria, moltíssimes gràcies. Gràcies per deixar-nos conèixer els capgrossos, els manotes i ara aquests gegants tan nous. Que moltíssimes gràcies per deixar-nos, com deia, doncs, conèixer una miqueta a tots els elements de Riudecanyes. Que vagi molt bé.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per pensar en nosaltres i formar part d'aquest programa que teniu. Moltes gràcies.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
4: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vivint.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell. I us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
3: L'univers infinit.
2: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: El govern aprovarà demà els pressupostos per enguany que finalment compten amb tots els suports necessaris perquè tirin endavant. Jordi Fortià.
2: Serà possible gràcies a l'acord entre PSC i Comuns signat avui, després del pacte amb Esquerra. La consellera d'Economia, Alicia Romero, s'ha mostrat satisfeta, però la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha anunciat reunions bimensuals de seguiment.
3: Que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
4: Estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de 2 mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords.
0: Educació i sindicats s'emplacen a una nova reunió demà divendres a les 12 del migdia. Les dues parts mostren bona sintonia per acordar millores a l'escola inclusiva, però no en els augments salarials.
2: Precisament per aquest fet, CGT, la Intersindical i COS han marxat de la reunió d'avui hores abans d'acabar. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, adverteix, però, que les mobilitzacions continuaran si demà no s'aborda la millora dels salaris.
5: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà, diguéssim, un trencament i continuarem, doncs, amb una, no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria, doncs, escalar d'aquí a final de curs.
0: El govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris interventors per al conjunt de les administracions catalanes.
2: A l'Ajuntament de Montblanc, a principis d'any, van estar quasi un mes paralitzats per culpa de la marxa tant del secretari com de l'interventor. Ara el consistori rep amb optimisme l'anunci del govern.
0: Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
6: L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, mostra l'optimisme amb què han rebut aquesta notícia.
7: És molt important que la Generalitat tingui la competència per poder gestionar, perquè els ajuntaments amb qui tenim la interlocució és amb la Generalitat. Per tant, ja des del Departament de Governació, podríem dir, se'ns ha ajudat sempre, però ara, amb aquesta competència ja pròpia, és molt millor. I els ajuntaments petits, sobretot, aquells que tiren de secretaris interventors de la pròpia Diputació, doncs veuran que alguna habilitat pot arribar al seu ajuntament i tenir una estabilitat.
0: En cultura, el film Burundanga de José Corbacho inaugurarà el Festival Internacional de Cinema en català de Roda de Barà.
2: Que arriba a la 26a edició amb rècord de participació i grans estrenes. La cloenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Feingold.
0: Roda de Barà, Ràdio Sònia Camí.
8: La inauguració serà amb l'estrena mundial de Burundanga, dirigida per José Corbacho, mentre que l'humorista Andrés Feingold presentarà la gala de cloenda. Francesc Escribano és productor de Minoria Absoluta.
9: És l'adaptació d'un dels meus èxits més grans en teatre, que és Burundanga. És una obra que va estar 13 anys a la cartellera de Madrid. L'han vist a més d'un milió d'espectadors. I aquesta comèdia és una comèdia que fa, potser, un tema una mica tabú.
0: I en esports, Toni Castro, el Lleida Club de Futbol, torna a viure una situació límit.
10: El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí a uns dies perquè no tenen inversor per aportar els 2 milions d'euros que necessiten. L'inversor francès que havia de salvar el club ha resultat ser un estafador i ha estat detingut pels Mossos. Ara el club té fins al 5 de juny per saldar els deutes amb Hisenda i amb la Seguretat Social i evitar així la liquidació de l'entitat, tot i que des de Lleida no són gens optimistes.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
11: Bona tarda. El temps està sent ja amb trets d'estiu a moltes comarques. Només en alguna vila molt a prop del mar la temperatura s'ha quedat per sota dels 22-23 graus al llarg de les últimes hores, però gran part del país ja ha passat d'aquests 25-27-30 graus. Fins i tot hem fregat ja els 35 graus a la Ribera d'Ebre i en alguns racons del Segrià. Per tant, un estiu total i de moment amb molt pocs núvols. Alguns han crescut al Pirineu, però no arribaran a deixar ruixats. Aquesta matinada i demà al matí es formaran boires cap a la Costa Daurada, sobretot al Delta de l'Ebre, i al matí despertarà suau. I atenció, perquè el divendres a la tarda les boires costaneres, sempre molt arrapades a mar, estaran més situades cap a la Costa Brava. Allà frenarà la temperatura, però a la resta del país l'ambient continuarà sent càlid, fins i tot encara més calorós que avui. Déu-n'hi-do. Mes de juliol. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
12: Hola, bona tarda. Hores ara a l'autopista del Vallès, a la C58 hi ha retencions de Sant Quirze del Vallès a Sabadell en sentit sud per un accident que ja no talla cap carril i també Coentre, Badia i Sabadell en sentit nord. A la mateixa C58 hi ha cua de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C60 hi ha retencions a Argentona en sentit Mataró. A l'AP7 hi ha lentitud a Barberà del Vallès en sentit Tarragona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Dalt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs. I a la Ronda Litoral hi ha retencions de Poblenou al Port en sentit Llobregat per un accident que talla un carril i també retencions d'Esna Franca de Barceloneta i a Bon Pastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
13: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El govern aprovarà demà en un Consell Executiu Extraordinari els pressupostos per enguany que finalment compten amb tots els suports necessaris perquè tirin endavant.
2: Ha estat gràcies a segellar un acord amb els comuns que en garanteix l'aprovació definitiva. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la presidenta dels comuns, Jéssica Albiach, han signat formalment el Pacte a Palau, un acord que inclou 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel Pla de Barris i compartir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Davant la satisfacció de la consellera d'Economia, Alicia Romero, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, l'ha advertit que l'acord no és un xec en blanc.
0: Un cop aprovats per l'executiu, el govern els portarà al Parlament, on ja comptaran amb els 68 vots suficients per aprovar-se, probablement, la primera quinzena de juliol. Mont Carvajal.
14: Illa i Albiach han signat a Palau, on després la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern i ha valorat que sigui gràcies a una majoria parlamentària i progressista.
3: Que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista, que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
14: Des de la seu del seu partit, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa dos mesos, incorporant, per exemple, 2.500 milions d'euros per habitar 1.200 per rehabilitació i reconvertir l'ERA Aeroport en Rodalies l'any 2030. Ara bé, Albiach ha dit que vigilaran que el govern compleixi amb reunions bimensuals.
4: Estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de dos mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys.
14: El govern i els comuns també han pactat que el juliol s'ha d'aprovar la prohibició de la compra especulativa, així com reconvertir les oficines buides en habitatge protegit. El govern portarà demà el projecte de pressupostos al Parlament, on podrien aprovar-se el 2 de juliol.
13: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'altre titular de la tarda, Educació i Sindicats, s'emplacen a una nova reunió demà divendres a les 12 del migdia. Les dues parts mostren bona sintonia per acordar millores a l'escola inclusiva, però no tant en els augments salarials. Precisament per aquest fet, CGT, la Intersindical i COS han marxat de la reunió d'avui hores abans d'acabar. Anem a saber-ne l'última hora, però Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
15: Bona tarda. Sí, fa tot just mitja horeta que els sindicats acaben de sortir de la reunió amb la consellera. Una trobada on part d'aquests sindicals, CGT, Intersindical i COS, han marxat a mitja conversa perquè avui no es plantejava parlar dels salaris per part del govern, punt principal que reclama el col·lectiu. La consellera ha manifestat que necessiten més temps per poder aprofundir en la contraproposta que els han presentat tot just aquest matí. Del que sí s'ha parlat, per tant, és de les dades i informes de l'escola inclusiva, un altre dels punts claus de la seva demanda.
5: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà, diguéssim, un trencament i continuarem, doncs, amb una, no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria, doncs, escalar d'aquí a final de curs.
15: Recordem que la seva contraproposta demanen un increment del complement universal per a tots els col·lectius de 500 euros al mes al 2029 i un increment també de la plantilla fins a assolir 6.400 noves dotacions, elements que s'estan estudiant.
16: Hi ha propostes de tot tipus, hi ha propostes d'un impacte econòmic, doncs que segurament no és assumible en l'actual context per part del Departament d'Educació i Formació Professional. Jo crec que també s'ha de fer una priorització en relació als diferents tipus de propostes, especialment de caràcter retributiu, però també en matèria de dotacions. Jo crec que hi ha elements, especialment amb l'escola inclusiva, que generen un consens important. Avui hem vist que hi ha un model compartit també en relació a l'escola inclusiva.
15: Amb tot, demà es tornaran a reunir a les 12 del migdia i esperen llavors poder parlar de salaris. Les manifestacions, per això, continuen en peu.
0: Moltíssimes gràcies, Andrea. Sentíem les paraules de la líder d'Ustecs, Yolanda Segura, i del secretari d'Educació, en aquest cas, d'Ignasi Jiménez. Qui ha demanat, de fet, que s'accelerin aquestes negociacions és la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya.
2: Reclamen acords que beneficiïn els docents i asseguren que aquests mantenen el suport de les famílies a les reivindicacions. Lidón Gasull n'és la directora.
17: Hem de dir que les famílies estan donant molt suport al professorat. Entendríem perfectament que durant el camí, no, arribés un moment que les famílies ja no podessin més, però sí que és veritat que portem molts anys de desinversió en el sistema educatiu públic i per les famílies també és una oportunitat aquesta negociació perquè hi hagi un canvi dintre del sistema educatiu que al final s'acabaran beneficiant els nostres fills i filles, no?
2: A la FAC també creuen que les trobades d'aquests últims dies són un pas endavant a la cerca d'una solució al conflicte obert.
0: Mentrestant, però, continuen les mobilitzacions. Avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, més d'un miler de docents i membres de la comunitat educativa han participat en la manifestació a la capital tarragonina. Prèviament al matí han tallat la Nacional 240 i la 7, Radio Ciutat de Tarragona.
18: La mobilització ha sortit de la plaça Imperial Tàrraco, ha recorregut la Rambla Nova i ha passat per davant dels Serveis Territorials d'Educació, on els manifestants han xiulat per expressar el seu malestar amb el departament. Els sindicats reclamen millores salarials, més recursos per a l'educació pública, una baixada de les ràtios i menys burocràcia als centres educatius. Soltem el portaveu d'Ustec a Tarragona, Noé Muñiz.
19: És una emergència educativa, no podem més, diem prou, i hem d'entendre que això és, al final, sentar les bases de l'educació del futur.
18: Els sindicats convocants rebutgen l'última proposta d'educació, tot i que reconeixen que el departament ha començat a moure fitxa en la negociació.
19: Des de la unitat sindical s'ha fet una proposta, es parlarà de salaris, i la idea és anar negociant totes les hores que calguin, tots els dies que calguin. Això és un avenç, és un reconeixement de que hi ha una emergència educativa.
18: La jornada ha acabat a la plaça de la Font davant de l'Ajuntament, en una jornada que ha començat de bon matí amb dos talls de trànsit, una a la Nacional 240 cap a 7:45 i més tard també a la A7, provocant retencions importants i algun enfrontament entre conductors i mestres.
0: L'Audiència Nacional ordena l'embargament d'una part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero per la seva imputació en el cas Plus Ultra.
2: El jutge José Luis Calama també ha donat ordre de bloquejar comptes a les filles de l'expresident del govern espanyol. El magistrat ha adoptat aquesta decisió a petició de l'Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia i amb el suport de la Fiscalia Anticorrupció. Calama ha acordat el bloqueig de saldos de comptes de José Luis Rodríguez Zapatero fins al límit de 490.780 euros. Aquest és l'import que l'expresident del govern espanyol hauria rebut provinent de la societat Anàlisis Relevante, empresa que està en el centre de la investigació.
0: A Catalunya, el govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris interventors per al conjunt de les administracions catalanes. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència.
2: Ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment als municipis petits.
20: I, per tant, suplim amb aquesta convocatòria de 540, dic, no serà fàcil, de 540 secretaris interventors que el govern aprovarà la setmana vinent, un dels elements essencials pel conjunt del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
2: Actualment, a Catalunya, el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris.
0: Entre aquests ajuntaments hi ha el de Montblanc, que a principis d'any van estar quasi un mes paralitzats per culpa de la marxa tant del secretari com de l'interventor. Ara el consistori rep amb optimisme l'anunci del govern. Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
21: L'Ajuntament de Montblanc es va quedar al febrer durant 3 setmanes sense secretari ni interventor, dues de les figures clau perquè qualsevol ajuntament no quedi paralitzat. La publicació al BOE dels nomenaments d'aquests càrrecs va trastocar molts consistoris locals d'arreu del territori. Ara que la Generalitat ha anunciat l'aprovació de la convocatòria de 540 places de funcionaris d'habilitació nacional, l'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, mostra l'optimisme amb què han rebut aquesta notícia.
7: És molt important que la Generalitat tingui la competència per poder gestionar perquè els ajuntaments més amb qui tenim la interlocució és amb la Generalitat. Per tant, ja des del Departament de Governació podríem dir se'ns ha ajudat sempre, però ara amb aquesta competència ja pròpia és molt millor. I els ajuntaments petits, sobretot, aquells que tiren de secretaris interventors de la pròpia Diputació, doncs veuran que alguna habilitat pot arribar al seu ajuntament i tenir una estabilitat. No tenir un tècnic de la Diputació un dia a la setmana, dos dies a la setmana, sinó tenir un tècnic durant les hores per poder desenvolupar les seves funcions. Per tant, considero que és una molt bona notícia pel món local.
21: Aquesta convocatòria, però, no exclou la capacitat que tota habilitat nacional té d'escollir el seu destí, la qual cosa podria tornar a desmuntar l'estabilitat del personal de l'Ajuntament de Montblanc.
0: I també en política local, l'Ajuntament d'Olot inicia el procés per sancionar 26 comerços de la ciutat que no compleixen la normativa d'ús del català amb multes de fins a 3.000 euros. Olot FM.
1: Un 91,1% dels comerços d'Olot analitzats compleixen la normativa lingüística del català. Aquest és el resultat de l'estudi que s'ha impulsat des de les regidories de la llengua catalana i de comerç de l'Ajuntament d'Olot i que ha comptat amb la participació de Dinàmic i el Consorci per la Normalització Lingüística. La xifra positiva s'ha incrementat respecte a la primera fase d'anàlisi. En total s'ha acabat analitzant com actuen més de 600 comerços en relació a aspectes com l'atenció al client, la retolació, la cartelleria o elements publicitaris. Susana Pagès és regidora de la llengua catalana.
6: Perquè a vegades posem en valor aquest 3,9% que no ho compleix, no? Però en aquest cas, ostres, tenim un 96,1% que sí, no? I també poder reconèixer la gent que sí que ho fa bé.
1: D'aquest 3,9% de comerços que no compleixen amb la norma, en total 26, la meitat són supermercats i bars, però també hi ha barberies, basars i botigues de telèfons mòbils. La mancança majoritàriament presentada era en relació a l'atenció al públic, seguida de la cartelleria i, en menys mesura, material publicitari i la retolació. Durant el pròxim ple s'aprovaran les sancions que aniran d'entre els 300 i els 3.000 euros.
13: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En marxa a aquesta hora una nova protesta, en aquest cas a la plaça Sant Jaume, a Barcelona, per condemnar el darrer crim masclista ahir a Figueres i reclamar més protecció per les víctimes. Mentrestant, el detingut passa avui a disposició judicial.
2: El cas ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor, que ja havia estat condemnat, tenia una ordre d'allunyament que s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la. Carlos Pascual, magistrat del jutjat de violència sobre la dona número 1 de Barcelona i portaveu de Jutges per la Democràcia, admet que han de treballar perquè tant els jutjats com les forces policials tinguin tota la informació per valorar la situació de perill. En declaracions a la xarxa, defensa, però, que el sistema funciona i que el cas de Figueres és excepcional.
22: Efectiva lo fue en parte porque se le dictó una orden, la quebrantó, inmediatamente fue detenido y puesto a disposición del juzgado. Que en este caso falló, puede que fallara, pero el sistema cuenta con mecanismos de sobra para proteger a la víctima y el hecho es que esta noticia, gracias a Dios, es algo extraordinario y excepcional. Pensamos en los últimos años y no había ocurrido algo parecido.
2: Pascual admet que cal insistir i treballar la relació del sistema amb les víctimes de violència masclista, ja que un 80% no denuncien les agressions.
0: I la Global Sumut Flotilla denuncia abusos físics i psicològics, incloses pallisses i ús de pistoles tàser per part de l'exèrcit israelià durant la detenció il·legal dels activistes en aigües internacionals. Els 44 espanyols, entre ells una trentena de catalans, han estat deportats via Turquia i s'espera que demà puguin tornar a casa. Carina Bellbé.
23: La flotilla parla directament de segrest dels activistes, de pirateria marítima en aigües internacionals, de tortura en una intercepció que ha escalat a nivell de violència amb l'exèrcit altament armat. Segons la flotilla, hi ha 3 activistes hospitalitzats per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a una dotzena de costelles trencades entre els més de 400 activistes detinguts. Els familiars dels detinguts han denunciat no saber res d'aquests des de fa 3 dies i davant la seu a Barcelona han fet còmplice a la Unió Europea d'aquest atac davant el seu silenci. Pablo Castilla és el portaveu de la Global Sumut Flotilla.
24: Li exigim en primer lloc que condemni l'assalt, que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, que imposi sancions contra els responsables polítics i individuals d'aquest assalt a la flotilla.
23: Els activistes ja alliberats han volat aquest migdia a Istanbul i passaran la nit i demà es preveu que volin fins a casa. Entre ells, una trentena de catalans.
13: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Demà farà 50 anys del primer trasplantament de moll de l'os fet a Espanya, que es va fer a Barcelona. La fita mèdica i científica la va aconseguir l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i va situar la ciutat a l'avantguarda d'Europa en aquesta especialitat. Des d'aquell 22 de maig de 1976, Sant Pau ha fet més de 4.000 trasplantaments de medula. Maite Polo.
8: El primer trasplantament de medula a Espanya es va fer una nena de 13 anys amb leucèmia que havia recaigut després de fer quimioteràpia. La donant va ser la seva germana Bessona i va resultar un èxit. La malaltia va remetre completament i la pacient va rebre l'alta en 3 setmanes. L'operació no només li va salvar la vida, sinó que va obrir la porta a tractar altres malalties greus de la sang i el moll de l'os. El que fa 50 anys era una tècnica altament experimental, ha esdevingut una eina terapèutica essencial. Irene García i Albert Esquirol són metges adjunts d'hematologia clínica de Sant Pau.
9: El diagnòstic depèn de diverses coses. En primer lloc, d'una valoració clínica i a partir d'aquí decidim quines són les proves complementàries que hem de fer.
10: El que fem és presentar al comitè. Aquest comitè és un comitè multidisciplinar i el que fem és veure les característiques del pacient, veure la malaltia, veure si té indicació de trasplant i si té indicació de trasplant, doncs s'inicia tot el procediment.
8: Molts pacients, 3 de cada 4, no tenen cap familiar compatible i s'activa la recerca internacional.

0: Regional Departament de Salut perquè negociï amb els facultatius catalans.
1: Doncs significa això, no fer cap activitat extraordinària més enllà de la jornada com a mesura de pressió, a veure si així d'aquesta manera aconseguim que el Departament de Salut ens faci l'atenció que portem mesos demanant amb les nostres propostes i s'asseguin amb nosaltres per començar a buscar solucions al problema.
0: Els metges catalans continuaran amb les mobilitzacions després d'haver convocat 11 jornades de vaga des de la tardor.
2: I en cultura, la 26a edició del Festival Internacional de Cinema en Català estarà marcada pel cinema i la història. Burundaga, de José Corbacho, inaugurarà el festival el proper 5 de juny i s'allargarà fins al 13. Roda de Barà, Ràdio Sònia Camí.
3: El FICCAT se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Barà amb el rècord històric de 335 produccions inscrites i 82 seleccionades. El festival estarà dedicat al tema cinema i història i inclourà homenatges, exposicions i activitats sobre la memòria cinematogràfica. La inauguració serà amb l'estrena mundial de Burundanga, dirigida per José Corbacho, mentre que l'humorista Andrés Fagengol presentarà la gala de Cluenda. Francesc Escribano és productor de Minoria Absoluta.
4: És l'adaptació d'un dels meus èxits més grans en teatre, que és Burundanga, és una obra que va estar 13 anys a la cartellera de Madrid, l'han vista més d'un milió d'espectadors, i aquesta comèdia és una comèdia que fa comèdia un tema una mica tabú. Fa uns anys va costar molt d'aixecar aquesta pel·lícula, llavors nosaltres quan em va dir això vaig llegir el guió estava lliure de drets i aleshores nosaltres doncs vam dir que això és fantàstic.
3: També destaca el premi Montserrat Carulla per a Joel Joan, l'avanç exclusiu d'Escape Room 2 i el compromís del festival amb la sostenibilitat.
5: Notícies en xarxa. Esports.
2: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
6: Bona tarda, l'Ali. El Barça vola en aquests moments cap a Oslo, on dissabte disputarà la final de la Champions femenina de futbol contra l'Olympique Lyonnais. Les blaugranes, que busquen el quart títol continental de la seva història, estan viatjant amb Irene Paredes, que no s'entrenava amb el grup ahir, i també amb Caroline Graham Hansen, que ha completat ja dues sessions amb normalitat després de dues setmanes fent treball específic per problemes físics. Demà a la tarda s'entrenaran a l'escenari del partit de la gran final, un Barça que viurà a la capital noruega la seva setena final de la Champions, la sisena consecutiva davant de l'equip a qui ja va derrotar la final de Bilbao el 2024. Una de les jugadores del Barça a Oslo és la futbolista de Sant Cugat del Vallès, Adriana Ranera, que es prepara per viure la seva primera final de la Champions. La jugadora del Barça, que negocia per renovar, somia aixecar la Champions. Cugat Media, Joan García.
7: La futbolista del primer equip del Futbol Club Barcelona, Adriana Ranera, afronta la primera final de la Lliga de Campions de la seva curta carrera amb 21 anys. Aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, a Oslo i davant l'Olímpic de Lió, intentarà aixecar el primer títol de Lliga de Campions. La jugadora es mostra il·lusionada i també espera disposar de més protagonisme.
8: Tenir un rol més important. O sigui, el meu somni és aixecar una Champions jugant-hi i jugant-hi tot. Ara tinc un rol més secundari, acabo de pujar, estic allà per ajudar amb el que faci falta, però no tinc un rol important o un rol imprescindible.
7: Ranera, formada a les categories inferiors del júnior fins a la categoria infantil, després va passar al juvenil de l'Adam per arribar al Barça, juvenil i filial, fins a arribar aquesta temporada al primer equip on ja ha debutat a la Lliga i a la Copa de la Reina.
6: El Lleida Club de Futbol torna a viure una situació límit. El Club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí a uns dies perquè no tenen inversor per aportar els 2 milions d'euros que necessiten. Els Mossos d'Esquadra han detingut el teòric no inversor per un presumpte delicte d'estafa que van detectar i denunciar. Així ho ha explicat avui l'adjunt a la presidència, Marc Torres.
9: Les suspicàcies o les sospites és que hi pugui haver algú darrere que hagi enviat aquesta persona aquí amb una determinada finalitat, no sabem quina. Tampoc vull aprofundir en això perquè està sent objecte d'investigació policial. Jo he posat a disposició de les autoritats policials, mòbils, correus electrònics que ens hem intercanviat i tota la documentació per tal que l'analitzin i es pugui esbrinar amb quina finalitat aquesta persona ha vingut aquí per, jo diria així, per enganyar-nos d'aquesta manera, perquè no té massa sentit si és que no ve per indicacions o per instruccions d'algú.
6: Encara en futbol, a la segona federació, l'Olot ha anunciat la renovació de l'entrenador Roger Vidal. El martinenc, que ha pujat a la tercera federació, també ha renovat l'entrenador Toni Carrillo. I dos apunts per acabar, l'Ali, en futbol.

0: Serà ara a les 8. Rubí Canet es juga a la plaça pendent per a les semifinals de la Copa Catalunya masculina i en waterpolo ara a 2:15 comença el Terrassa Sant Andreu. Segon partit de semifinals del play-off pel títol de la divisió d'honor femenina. Si el Sant Andreu guanya, serà finalista i, per tant, serà el comiat de Pili Penya, jugadora del Terrassa.
1: Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
2: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: M'arrenquem a l'Octubre en Teatre.
4: Fantàstic.
3: Teatre Amateur, que teòricament és el nostre camp més... Bé, més com més fonamental, no? Més el pilar. Ara ja tornem a començar la temporada del Teatre Professional Infantil i tenim programades ja d'aquí fins a final de temporada 7 obres.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
5: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: El govern aprovarà demà els pressupostos per enguany que finalment compten amb tots els suports necessaris perquè tirin endavant. Jordi Fortià.
2: Serà possible gràcies a l'acord entre PSC i Comuns signat avui després del pacte amb Esquerra Republicana. La consellera d'Economia, Alicia Romero, s'ha mostrat satisfeta, però la líder dels Comuns, Jessica Albiach, ha anunciat reunions bimensuals de seguiment.
3: Que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
4: Estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de 2 mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords.
0: Educació i sindicats s'emplacen a una nova reunió demà divendres a les 12 del migdia. Les dues parts mostren bona sintonia per acordar millores a l'escola inclusiva, però no en els augments salarials.
2: Precisament per aquest fet, CGT, la Intersindical i COS han marxat de la reunió d'avui hores abans d'acabar. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, adverteix, però, que les mobilitzacions continuaran si demà no s'aborda la millora dels salaris.
5: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà, diguéssim, un trencament i continuarem, doncs, amb una, no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria, doncs, escalar d'aquí a final de curs.
0: El govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris i interventors per al conjunt de les administracions catalanes.
2: A l'Ajuntament de Montblanc, a principis d'any, van estar quasi un mes paralitzats per culpa de la marxa tant del secretari com de l'interventor. Ara el consistori rep amb optimisme l'anunci del govern.
0: Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
6: L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, mostra l'optimisme amb què han rebut aquesta notícia.
7: És molt important que la Generalitat tingui la competència per poder gestionar, perquè els ajuntaments amb qui tenim la interlocució és amb la Generalitat. Per tant, ja des del Departament de Governació podríem dir se'ns ha ajudat sempre, però ara amb aquesta competència ja pròpia és molt millor. I els ajuntaments petits, sobretot, aquells que tiren de secretaris interventors de la pròpia Diputació, doncs veuran que alguna habilitat pot arribar al seu ajuntament i tenir una estabilitat.
0: En cultura, el film Burundanga de José Corbacho inaugurarà el Festival Internacional de Cinema en Català de Roda de Barà.
2: Que arriba a la 26a edició amb rècord de participació i grans estrenes. La cloenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Fangol.
0: Roda de Barà, Ràdio Sònia Camí.
8: La inauguració serà amb l'estrena mundial de Burundanga, dirigida per José Corbacho, mentre que l'humorista Andrés Fangol presentarà la gala de cloenda. Francesc Escribano és productor de Minoria Absoluta.
9: És l'adaptació d'un dels meus èxits més grans en teatre, que és Burundanga. És una obra que va estar 13 anys a la cartellera de Madrid. L'han vista més d'un milió d'espectadors i aquesta comèdia és una comèdia que fa comèdia un tema una mica tabú.
0: I en esports, Toni Castro, el Lleida Club de Futbol, torna a viure una situació límit.
10: L'inversor francès que havia de salvar el club amb 2 milions d'euros ha resultat ser un estafador i ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra. Ara el club del Segrià té fins al dia 5 de juny per saldar els deutes amb Hisenda i la Seguretat Social i evitar així la liquidació de l'entitat.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
11: Bona tarda. El temps està sent ja amb trets d'estiu a moltes comarques. Només en alguna vila molt a prop del mar, la temperatura s'ha quedat per sota dels 22-23 graus al llarg de les últimes hores, però gran part del país ja ha passat d'aquests 25-27-30 graus. Fins i tot hem fregat ja els 35 graus a la Ribera d'Ebre i en alguns racons del Segrià. Per tant, un estiu total i de moment amb molt pocs núvols. Alguns han crescut al Pirineu, però no arribaran a deixar ruixats. Aquesta matinada i demà al matí es formaran boires cap a la Costa Daurada, sobretot al Delta de l'Ebre, i el matí despertarà suau. I atenció, perquè el divendres a la tarda les boires costaneres, sempre molt arrapades a mar, estaran més situades cap a la Costa Brava. Allà frenarà la temperatura, però a la resta del país l'ambient continuarà sent càlid, fins i tot encara més calorós que avui. Déu-n'hi-do. Mes de juliol. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Vic. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
12: Hola, bona tarda. A hores d'ara, la Ronda Litoral de Barcelona, la B10 i retencions de Poble Nou al Port han sentit Llobregat per un accident que talla un carril. A la mateixa ronda hi ha retencions de Zona Franca al Port i a Bon Pastor en sentit Besòs. pel que fa referència a la ronda de dalt i a retencions de Diagonal a Horta en sentit Besòs, i pel que fa referència a altres incidències, a la C-58 a l'autopista del Vallès i a Cua de Montcada i Reixac al Nus de Trinitat d'entrada a Barcelona i l'antitud a Badia del Vallès en sentit nord, en sentit Terrassa. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
13: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El govern aprovarà demà en un Consell Executiu Extraordinari els pressupostos per enguany, que finalment compten amb tots els suports necessaris perquè tirin endavant.
2: Ha estat gràcies a segellar un acord amb els comuns que en garanteix l'aprovació definitiva. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la presidenta dels comuns, Jéssica Albiach, han signat formalment el pacte a Palau, un acord que inclou 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris i convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. La satisfacció de la consellera d'Economia, Alicia Romero, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, l'ha advertit que l'acord no és un xec en blanc.
0: Un cop aprovats per l'executiu, el govern els portarà al Parlament, on ja comptaran amb els 68 vots suficients per aprovar-se, probablement la primera quinzena de juliol. Mont Carvajal.
14: Illa i Albiach han signat a Palau, on després la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern i ha valorat que sigui gràcies a una majoria parlamentària i progressista.
3: Que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista, que pot fer diverses coses del Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
14: Des de la seu del seu partit, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa dos mesos, incorporant, per exemple, 2.500 milions d'euros per habitar, 1.200 per rehabilitació i reconvertir l'ERA Aeroport en Rodalies l'any 2030. Ara bé, Albiach ha dit que vigilaran que el govern compleixi amb reunions bimensuals.
4: Estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de dos mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys.
14: El govern i els comuns també han pactat que el juliol s'ha d'aprovar la prohibició de la compra especulativa, així com reconvertir les oficines buides en habitatge protegit. El govern portarà demà el projecte de pressupostos al Parlament, on podrien aprovar-se el 2 de juliol.
13: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'altre titular de la tarda, Educació i Sindicats, s'emplacen a una nova reunió demà divendres a les 12 del migdia. Les dues parts mostren bona sintonia per acordar millores a l'escola inclusiva, però no en els augments salarials. Precisament per aquest fet, CGT, la Intersindical i COS han marxat de la reunió d'avui hores abans d'acabar. Anem a saber-ne a l'última hora. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
15: Bona tarda. Sí, tots just els sindicats han sortit de la reunió amb la consellera, una trobada on part dels sindicats, CGT, Intersindical i COS, han marxat a mitja conversa perquè avui no es plantejava parlar dels salaris, punt principal que reclama el col·lectiu. I és que la consellera ha manifestat que necessiten més temps per poder aprofundir en la contraproposta que els han presentat aquest matí. Demà, a les 12 del migdia, es tornaran a reunir i esperen poder parlar dels salaris. Així ho ha manifestat la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
5: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria escalar d'aquí a final de curs.
15: Del que sí s'ha parlat és de les dades de l'escola inclusiva, un altre dels punts que reclamen els sindicats. Tot un seguit d'elements que s'estan estudiant per arribar a un pacte just, segons ha dit el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
16: Hi ha propostes de tot tipus, hi ha propostes d'un impacte econòmic que segurament no és assumible en l'actual context per part del Departament d'Educació i Formació Professional. Jo crec que també s'ha de fer una priorització en relació als diferents tipus de propostes, especialment de caràcter retributiu, però també en matèria de dotacions. Jo crec que hi ha elements, especialment amb l'escola inclusiva, que generen un consens important. Avui hem vist que hi ha un model compartit també en relació a l'escola inclusiva.
15: Amb tot, les manifestacions continuen en peu i fan una crida a tot el col·lectiu per sortir el dia 27 de maig.
0: Gràcies, Andrea. Efectivament, continuen les mobilitzacions avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. A Tortosa, la manifestació d'aquest migdia ha plegat un miler de persones. El seguiment de la vaga, diuen, és del 60%, segons els sindicats. Ràdio Tortosa, David Benito. Les protestes dels docents han arribat a Tortosa procedents de les quatre comarques de l'Ebre en dues columnes, una des de Ferreries i l'altra des de Sant Llàtzer, amb accions també als instituts d'Ertosa i de l'Ebre per sumar alumnat a la protesta. La manifestació havia d'acabar a la plaça del Mercat, però els sindicats han improvisat una acció sorpresa entrant a l'Ajuntament de Tortosa. Després de diversos minuts de protesta, representants municipals dels tres partits al govern, PSC, Movem i Esquerra Republicana, s'han compromès a traslladar les demandes del col·lectiu a l'executiu català. Pau Urenya és portaveu d'Usteca Terres de l'Ebre.
17: Tothom ha coincidit que són necessaris més recursos per a l'educació, també per a altres serveis públics, i que s'han compromès a traslladar-ho als seus grups respectius al Parlament de Catalunya. I nosaltres doncs, ens donem per satisfets. L'objectiu de l'Assemblea era arrencar aquest compromís.
0: Els sindicats valoren molt positivament tant la participació a la manifestació amb un miler de persones com el seguiment de la vaga que situen entre el 60 i el 65 5% als centres educatius ebrencs. L'Audiència Nacional ordena l'embargament d'una part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero per la seva imputació en el cas Plus Ultra.
2: El jutge José Luis Calama també ha donat ordre de bloquejar comptes de les filles de l'expresident del govern espanyol. El magistrat ha adoptat aquesta decisió a petició de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia i amb el suport de la Fiscalia Anticorrupció. Calama ha acordat el bloqueig de saldos de comptes de José Luis Rodríguez Zapatero fins al límit de 490.780 euros. Aquest és l'import que l'expresident del govern espanyol hauria rebut provinent de la societat Anàlisis Relevante, empresa que està en el centre de la investigació.
0: A Catalunya, el govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris i interventors per al conjunt de les administracions catalanes. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència.
2: Ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment als municipis petits.
18: I, per tant, suplim amb aquesta convocatòria de 540, ho dic, no serà fàcil, de 540 secretaris i interventors que el govern aprovarà la setmana vinent, un dels elements essencials pel conjunt del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
2: Actualment a Catalunya, el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris.
0: Entre aquests ajuntaments hi ha el de Montblanc, que a principis d'any va estar quasi un mes paralitzat per culpa de la marxa tant del secretari com l'interventor. Ara el consistori rep amb optimisme l'anunci del govern. Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
19: L'Ajuntament de Montblanc es va quedar al febrer durant 3 setmanes sense secretari ni interventor, dues de les figures clau perquè qualsevol ajuntament no quedi paralitzat. La publicació al BOE dels nomenaments d'aquests càrrecs va trastocar molts consistoris locals d'arreu del territori. Ara que la Generalitat ha anunciat l'aprovació de la convocatòria de 540 places de funcionaris d'habilitació nacional, l'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, mostra l'optimisme amb què han rebut aquesta notícia.
7: És molt important que la Generalitat tingui la competència per poder gestionar, perquè els ajuntaments amb qui tenim la interlocució és amb la Generalitat. Per tant, ja des del Departament de Governació, podríem dir, se'ns ha ajudat sempre, però ara, amb aquesta competència ja pròpia, és molt millor. I els ajuntaments petits, sobretot, aquells que tiren de secretaris interventors de la pròpia Diputació, doncs veuran que alguna habilitat pot arribar al seu ajuntament i tenir una estabilitat. No tenir un tècnic de la Diputació un dia a la setmana, dos dies a la setmana, sinó tenir un tècnic durant les hores per poder desenvolupar les seves funcions. Per tant, considero que és una molt bona notícia pel món local.
19: Aquesta convocatòria, però, no exclou la capacitat que tota habilitat nacional té d'escollir el seu destí, la qual cosa podria tornar a desmuntar l'estabilitat del personal de l'Ajuntament de Montblanc.
13: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En marxa aquesta hora una nova protesta a la plaça Sant Jaume per condemnar el darrer crim masclista ahir a Figueres i reclamar més protecció per les víctimes. Mentrestant, el detingut ha de passar avui a disposició judicial.
2: El cas ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor, que ja havia estat condemnat, tenia un ordre d'allunyament que s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la. Carlos Pascual, magistrat del jutjat de violència sobre la dona número 1 de Barcelona i portaveu de Jutges per la Democràcia, admet que han de treballar perquè tant els jutjats com les forces policials tinguin tota la informació per valorar la situació de perill. En declaracions a la xarxa defensa, però, que el sistema funciona i que el cas de Figueres és excepcional.
20: Efectiva lo fue en parte porque se le dictó una orden, la quebrantó, inmediatamente fue detenido y puesto a disposición del juzgado. Que en este caso falló, puede que fallara, pero el sistema cuenta con mecanismos de sobra para proteger a la víctima y el hecho es que esta noticia, gracias a Dios, es algo extraordinario y excepcional. Pensamos en los últimos años y no había ocurrido algo parecido.
2: Pasqual admet que cal insistir i treballar a la relació del sistema amb les víctimes de violència masclista, ja que un 80% no denuncia les agressions.
0: I la Global Sumut Flotilla denuncia abusos físics i psicològics, incloses pallisses i ús de pistoles Taser per part de l'exèrcit israelià durant la detenció il·legal dels activistes en aigües internacionals. Els 44 espanyols, entre ells una trentena de catalans, han estat deportats via Turquia i s'espera que demà puguin tornar a casa. Carina Bellvé.
21: La flotilla parla directament de segrest dels activistes, de pirateria marítima en aigües internacionals, de tortura en una intercepció que ha escalat a nivell de violència amb l'exèrcit altament armat. Segons la flotilla, hi ha tres activistes hospitalitzats per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a una dotzena de costelles trencades entre els més de 400 activistes detinguts. Els familiars dels detinguts han denunciat no saber res d'aquests des de fa 3 dies i davant la seu a Barcelona han fet còmplice a la Unió Europea d'aquest atac davant el seu silenci. Pablo Castilla és el portaveu de la Globo al Sumut Flotilla.
22: Li exigim en primer lloc que condemni l'assalt, que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, que imposi sancions contra els responsables polítics i individuals d'aquest assalt a la flotilla.
21: Els activistes ja alliberats han volat aquest migdia a Istanbul i passaran la nit i demà es preveu que volin fins a casa, entre ells una trentena de catalans.
0: Vuit mil ciutadans podran assistir en primera persona a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i Catalunya i dels Reis. David Navarro.
23: Els responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església, entre elles uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del Naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
24: Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
23: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
0: Més en la plana social, els bombers de Barcelona afronten la campanya forestal de l'estiu amb més recursos humans i materials i amb l'objectiu de reduir el nombre d'incendis de l'any passat.
2: En aquella ocasió, un total de 15 focs van cremar una hectàrea del bosc. Com sempre, el dispositiu del cos centrarà els seus esforços en la serra de Collserola, que enguany està afectada pel tancament decretat arran del brot de pesta porcina africana.
0: Jordi Casino.
25: El dispositiu, que estarà actiu fins al 12 de setembre, intentarà donar una resposta ràpida i eficient en una campanya que es presenta complicada, ja que la pluja d'aquests últims mesos ha permès deixar enrere la sequera, però ha fet créixer molt la massa vegetal. Tot i això, també es pot beneficiar del tancament del parc, que amb tota seguretat es mantindrà vigent tot l'estiu, ja que l'acció humana, voluntària o involuntària, està al darrere del gruix dels focs. Albert Batlle és el tinent d'alcalde de Seguretat.
26: L'any passat doncs, va ser un any bo, vam tenir molt, molt pocs incidents, però en qualsevol dels casos, aquests petits incidents ens recorden que el risc és real i que no es pot mai abaixar la guàrdia. Per això hem reforçat el dispositiu municipal amb més presència, més preparació i més coordinació entre tots els serveis implicats. Per tant, d'una banda, un risc d'incendi ens obliga a extremar la precaució i l'altra, una situació sanitària requereix disciplina i respecte per les normes.
25: La campanya inclou la posada en funcionament del parc de bombers de Vallvidrera i incorpora l'ús de vehicles aeris no tripulats, drons, que facilitaran les tasques operatives.
0: I en territori, la demarcació de Lleida concentra el gruix de la producció catalana de préssecs i nectarines amb una producció que podria arribar a les més de 400.000 tones. El conjunt del territori català recupera part del seu potencial amb un creixement del 13,5% respecte al 2025. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
1: Catalunya preveu recuperar enguany una campanya de fruita de pinyol marcada per la normalitat després de diversos anys afectats per les gelades, sequeres i pedregades. En aquest sentit, Afrucat ha presentat aquest dijous a Lleida en el marc del 25è Fòrum Internacional de la Fruita de Pinyol Interprunus 26 les previsions europees de préssec i nectarina que situen la producció catalana en 422.870 tones, un 13,5% més que l'any anterior. El director general d'Afrucat, Manel Simón, ha destacat que tot i la millora, el sector encara es manté per sota del seu potencial productiu a causa dels efectes acumulats del canvi climàtic. L'escoltem.
6: Des del 2019 que no tenim una campanya productiva normal, sigui per unes gelades, sigui per unes pedregades o sigui per manca d'aigua. Aquest any respirarem una mica en termes productius, som optimistes des del punt de vista productiu, fins a la data.
1: Des de l'associació Afrucat també han recordat que el consum de préssec i nectarina dependrà molt de les temperatures d'aquest estiu, on la calor és determinant per impulsar la demanda de fruita d'aigua.
0: En cultura, la 26a edició del Festival Internacional de Cinema en Català estarà marcada pel cinema i la història. Burundanga, de José Corbacho, inaugurarà el festival el proper 5 de juny i s'allargarà fins al 13. Roda de Barà, Ràdio, Sònia Camí.
8: El FICCAT se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Barà amb el rècord històric de 335 produccions inscrites i 82 seleccionades. El festival estarà dedicat al tema cinema i història i inclourà homenatges, exposicions i activitats sobre la memòria cinematogràfica. La inauguració serà amb l'estrena mundial de Burundanga, dirigida per José Corbacho, mentre que l'humorista Andrés Fagengol presentarà la gala de Cluenda. Francesc Escribano és productor de Minoria Absoluta.
9: És l'adaptació d'un dels meus èxits més grans en teatre, que és Burundanga, és una obra que va estar 13 anys a la cartellera de Madrid, l'han vista més d'un milió d'espectadors, i aquesta comèdia és una comèdia que fa comèdia un tema una mica tabú. Fa uns anys va costar molt d'aixecar aquesta pel·lícula, llavors nosaltres quan em va dir això vaig llegir el guió estava lliure de drets i aleshores nosaltres doncs vam dir que això és fantàstic.
8: També destaca el premi Montserrat Carulla per a Joel Joan, l'avanç exclusiu d'Escape Room 2 i el compromís del festival amb la sostenibilitat.
0: I en marxa a aquesta hora la 26a gala dels Premis de Ràdio Associació, en què la categoria local competeixen aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital, amb suport de la xarxa, les 6 de Ravensbrück, de Munt FM, i l'especial informatiu de l'apagada elèctrica d'Ona Codinenca.
2: Pel que fa als premis que ja es coneixen, el jurat ha distingit a Xavier Bundó com a millor professional i la Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa. També s'han atorgat diverses mencions d'honor a Carlos Dosada, de Cope Catalunya, i Pilar Sampietro, de Ràdio Televisió Espanyola, i Jordi Basté, de RAC1. I, finalement, el Guardó Audiovisual 1924 ha estat per la 2CAT, per un projecte iniciat l'octubre passat des del Centre de Producció de Sant Cugat, que té com a objectiu prioritari promoure la llengua catalana i reforçar la presència del català en l'àmbit audiovisual. La gala ha començat pels vols de 8:15 a la Sala Paloma i està sent retransmesa per la xarxa Més.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. El Barça és a punt d'aterrar a Oslo. Un dissabte disputarà la final de la Champions femenina contra l'Olympique Lyonnais. Demà a la tarda s'entrenaran a l'escenari del partit, un Barça que viurà a la capital noruega la seva 7ª final de la Champions, la 6ª consecutiva contra un equip a qui ja va derrotar la final de Bilbao el 2024. Una de les jugadores del Barça a Oslo és la futbolista de Sant Cugat, Adriana Ranera, que es prepara per viure la seva primera final de Champions. La jugadora del Barça, que negocia per renovar, somia aixecar aquest títol.
3: Tenir un rol més important. O sigui, el meu somni és aixecar una Champions jugant-hi i jugant-hi tot. Ara tinc un rol més secundari, acabo de pujar, estic allà per ajudar amb el que faci falta, però no tinc un rol important o un rol imprescindible.
2: I el Lleida Club de Futbol torna a viure una situació límit. Els Mossos han detingut el teòric nou inversor que havia de salvar el club del Segrià amb 2 milions d'euros per un presumpte delicte d'estafa. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
4: En qüestió d'una setmana, el futur immediat de Lleida ha donat un gir de 180 graus. El passat dimecres, adjunt a la presidència Lleida Club de Futbol, Marc Torres, explicava que hi havia un inversor amb passaport britànic però establert a França que es comprometia a portar els diners necessaris per pagar el deute sortint del procediment concursal, però aquest dijous ha anunciat que l'han estafat a ell i al Lleida Club de Futbol. Torres ha explicat que dies en darrer se'n dona compte que alguna cosa no acaba de quadrar i presenta una denúncia als Mossos d'Esquadra per un presumpte delicte d'estafa i falsat documental per poder tenir més accés a més informació. Els dies passen fins a arribar aquest dimecres, moment en què reuneix amb l'inversor, nom que aquest dijous s'ha donat a conèixer com a Josep Eduard Fernández García, i després de posar en situació els Mossos d'Esquadra l'acaben detenint. Amb aquesta detenció, l'escenari de futur del Lleida Club de Futbol passa a ser-ne un de molt pessimista. De fet, Torres, emocionat, ha demanat disculpes i ha afirmat que a hores d'ara el Lleida Club de Futbol no té futur.
5: En relació al futur del club, doncs ara mateix no hi ha futur. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, però seria un cop de sort molt gran.
4: I a partir del 5 de juny, Torres ha dit que s'obrirà el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol.
2: A la segona federació, l'Olot ha anunciat la renovació de l'entrenador Roger Vidal, que afrontarà la tercera temporada al capdavant del primer equip del Club de la Garrotxa, i el Martinenc, que ha pujat a la tercera federació, ha anunciat la renovació de l'entrenador Toni Carrillo, que continuarà un curs més al capdavant de l'equip del Guinardó. En futbol sala, ara a les 8, Rubí Canet es juga a la plaça pendent per a les semifinals de la Copa Catalunya masculina. Escoltem l'entrenador David Parrilla.
6: És competir contra un equip de superior categoria i poder ficar el nom de l'esportiu Rubí a una Final Four de Copa Catalunya amb els altres tres equips catalans que són professionals, i nosaltres estem a un partit de poder ficar el nostre nom aquí, però sí que crec que amb l'ambient intentarem fer de la llana un ambient molt, molt maco per a veure si som capaços de fer aquesta gesta.
2: Paraules de l'entrenador del Rubí. El guanyador d'aquesta sèrie s'enfrontarà a les semifinals de l'Indústria Santa Coloma. L'altra semifinal va quedar definida, la disputaran el Sala 5 Martorell i el Barça. I en waterpolo està en joc el Terrassa Sant Andreu, segon partit de semifinals del play-off pel títol de la Divisió d'Honor femenina. Ara mateix, victòria del Sant Andreu 3-5. Si guanyen, serà finalista i, per tant, serà el comiat de Pili Penya.
1: Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
7: La xarxa de comunicació local. Tot el que toco.
8: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
9: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
10: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
11: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
12: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
13: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
14: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
15: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
16: Gràcies per escollir-nos.
17: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.
18: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, Reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, Reguem.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: El ple municipal d'ahir va aprovar l'adopció per part de l'Ajuntament del que es coneix com un pla econòmic financer durant els exercicis de 2026 i 2027. Es tracta d'un mecanisme legal per mitjà del qual s'ajusten les dinàmiques financeres als topalls de la regla de la despesa, la norma d'estabilitat de les hisendes municipals instituïda fa 12 anys pel govern de Madrid. Tot plegat es deu a un excés d'inversions durant el 2025 i el pla suposarà contenir la inversió i ajornar algun unes actuacions i també accentuar l'esforç per obtenir subvencions finalistes. Escoltem la titular d'Hisenda, Marta Ariño, i l'alcalde, Rafa Navarro.
2: El diagnòstic revela que l'incompliment no és estructural, sinó fruit d'un fort impuls inversor. Malgrat l'incompliment, l'Ajuntament presenta una situació sana. Proposem unes mesures a adoptar. Aplicar un criteri de priorització d'inversions finançades amb subvencions i l'altre apartat és la disminució i reprogramació del capítol 6 de despeses d'inversions.
3: Són unes regles de joc que venen imposades per Madrid. Com hi havia molt de delinqüent i molt de borratxo que es matava a la carretera, és una metàfora, no deixarem que la gent circuli a 120, sinó que circularà a 50 i així evitaríem accidents. Però, clar, va ser una llei genèrica que ha afectat tant el que tenia un accident a la carretera com el que conduïa perfectament bé.
1: Les actuacions afectades no seran actuacions en curs, però encara no s'han concretat quines seran. A l'oposició ningú no va votar en contra de la mesura, però alguns grups es van abstenir adduint, com el PSC, que la situació delatava manca de rigor i de planificació. No va prosperar ahir al ple la proposta del PSC que Premià de Mar es doti d'un defensor dels ciutadans. La idea va quedar per ara descartada per una diferència minsa de vots, ja que només hi va votar en contra el govern i a l'oposició tots els grups hi van donar suport excepte Crida Premianenca, que es va abstenir. Els socialistes defensaven l'adopció d'aquesta figura com un instrument de fiscalització de l'acció de l'Ajuntament i de protecció dels veïns, i entre els seus arguments hi havia el fet que ja existeixi a molts municipis i que fins i tot el Parlament s'està estigui treballant una llei específica. Des del govern, però, es va considerar que ja existeixen instàncies que fan aquesta funció i que no tindria massa sentit crear aquesta figura abans que surti la nova llei. Escoltem el primer tinent d'alcalde Pep Ripollès i la portaveu socialista Luz Cànovas.
4: No és ara mateix ni necessària ni oportuna. La via més adequada i eficient per un municipi com Premià no era la creació d'una estructura pròpia, sinó una col·laboració amb la Sindicatura de Greuges. Està actualment en evolució i en debat a la tramitació de la futura llei de sindicatures locals a Catalunya, fet que recomana prudència institucional.
5: Qualsevol moció que presentem últimament els socialistes, sobretot si tracta de transparència, sempre voten en contra. Sembla que governen d'esquerres, d'esquenes. D'esquerres no, ojalà. Governen d'esquenes. Escolti, parlem d'algú proper, d'algú que coneixin els veïns i veïnes. És que el més surrealista de tot això és que aquesta proposta de llei l'han presentat vostès al Parlament.
1: Com diem, des de l'oposició es va donar suport en general a la idea, per bé que també es van expressar alguns dubtes respecte de l'oportunitat d'instituir aquesta figura abans que ho reguli una llei i, sobretot, respecte dels costos que podria tenir. Mentre que alguns partits polítics premianencs ja han començat a elegir candidats per al 2027, l'escenari pel que fa a Ciutadans, i aquí l'ha liderat a Premià de Mar des de la creació del partit, Josep Maria Cano, continua sent un gran interrogant. Ahir, un dels pocs electes que conserva el partit taronja als ajuntaments catalans ens deia que no té cap decisió presa i que encara hi està reflexionant, però admetia que l'opció de tornar-se a presentar en representació de Ciutadans no tindria gaire sentit.
6: En aquest moment no tinc cap decisió presa. És evident que la situació del meu partit no és una situació que funcionaria de cara a la presentació d'una candidatura amb Ciutadans, perquè la primera criba que fa el veí a l'hora de votar són les sigles polítiques.
1: Malgrat els dubtes, Cano expressava la seva voluntat de continuar aportant, però també afirmava que si finalment la seva trajectòria política s'acaba amb el final d'aquest mandat, tampoc va dir passarà res. Dos nous trams de carrer al barri Tarter-Maresme passaran a ser zones d'estacionament per a residents. D'una banda, el tram de la Riera entre carrer Maresme i Camí del Mig, contigu al camp de futbol i pavelló, i de l'altra, el tram de Camí del Mig entre Riera i Passatge Vallès, davant del pavelló. Tot plegat s'emmarca dins els esforços que anunciava fa uns dies l'alcalde Rafa Navarro de dotar aquest barri de noves opcions d'aparcament i que també han portat a ajustar les dimensions del mercat dels dijous per alliberar el tram de Riera entre carrer Maresme i Camí del Mig i que s'hi pugui aparcar la nit de dimecres a dijous i dijous al matí. Els treballs de pintat a la Riera es faran demà divendres i posteriorment es pintarà el tram del Camí del Mig. I ara sentim la veu de les dissantes d'enguany, Manel Ferrer.
7: Jo sóc com tu, jo sóc com tu, jo sóc com tu. La cantant Bet és l'autora i intèrpret del nou Jo sóc com tu, l'himne de les dissantes 2026, impulsat per la Fundació Maresma. L'artista, que es va donar a conèixer a Operación Triunfo i va representar Espanya a Eurovisió, posa veu en guanya la cançó de la festa inclusiva vinculada a les Santes de Mataró. El tema sonarà durant la flashmob col·lectiva de les dissantes prevista per al 18 de juliol al nou Parc Central, i Bet serà també la cap de cartell dels concerts de la jornada. Any rere any, el Jo sóc com tu s'ha convertit en un dels grans símbols de la celebració, amb versions interpretades per diferents artistes del panorama musical català. Escoltem Bet a Catalunya Ràdio i el dinamitzador cultural de la Fundació Maresma, Sergi Galera, explicant com s'ha gestat la versió de l'himne d'enguany.
8: És realment una celebració, no?, de la vida, de l'amor i dels vincles.
9: I ha tingut molt bona acollida.
7: Les dissantes, nascudes l'any 2013, s'han consolidat com una de les cites més populars i participatives a la Festa Major Mataronina. En els últims anys, el Jo sóc com tu ha comptat amb la participació d'artistes com The Tallets, Sara Roy, Doctor Prats o Els Catarres.
1: Anem als esports. Marc Rodríguez.
10: El primer equip masculí de bàsquet ha tancat la Lliga com a setè classificat. Els premianencs, entrenats per Adrià Muñoz, posen el punt i final a la temporada amb una derrota anecdòtica a la pista del gironès Bisbal per 74-67. Un any de transició que ha tingut a l'equip endollat fins a l'últim sospir i amb opcions d'aspirar a l'ascens. El curs ha tingut de tot: evolució, entrega, lesions i un repte jornada a jornada. Acaben setens a mitja taula amb un balanç de 13 victòries en 24 partits i, segons ha avançat Muñoz a xarxes socials, no continuarà el proper curs a la banqueta del primer equip masculí.
1: Per últim, el temps. La previsió meteorològica es diu ras i curt: sol i temperatures a l'alça. Avui i demà, mínimes de 19 graus i màximes de 23.
11: Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
12: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
11: 40 anys amb tu. 40 anys.

i Cowboys Catalans, un altre cop en la vostra companyia. Cavalcant sobre les zones de l'FM Tots Country, el programa dedicat a la música que ens agrada escoltar i ballar. Un espai sense cap altra pretensió que la de passar una bona estona tots plats. Una producció de Canal 20 Radio per a la xarxa de comunicació local. Aquest programa el fan possible l'armant a les vies tècniques. Thank you, company. I a veu de micro, traslladant els millors desitjos des de la ràdio fins tots vosaltres. Aquest que us parla, el Frank. Esperem que us ho passeu força bé amb la selecció que tenim preparada avui. Així que... let's go, companys! Molt bones a tothom, família. Poseu-vos còmodos a la butaca, o millor encara, colleu bé el barret i prepareu les botes, perquè aquí comença el Tot Country. Arribem ja al quart i últim lliurament del nostre especial sobre el Grapevine 32. Si vau estar el passat 12 d'abril a Torrelles de Foix, a l'Alt Penedès, ja sabeu de quina bona fusta us parlo. Perquè escolteu-me bé, el Catalan Style no és només moure els peus. És fer pinya, és trobar-se amb la gent d'arreu del país i celebrar que aquesta manera de ballar va néixer aquí mateix, a casa nostra. Així que, friends, menys xerrameca i més música de la bona, que el motor ja crema. Som-hi! I per obrir la gana anem cap al Maresme. Des de Premià de Mar ens arriben els amics del grup Boots on Fire. Ells han preparat una coreografia que porta per nom It's Right, i la veritat és que no podien haver triat millor títol. La música la posen The Nada Cowboys, una banda que sap perfectament com fer-nos bategar el cor amb aquest so tan autèntic. La cançó es diu It's Gonna Be Right, i com us podeu imaginar pel títol, és un cant de l'optimisme pur. Ens diu que per moltes corbes que tingui la carretera, al final tot sortirà bé si mantenim el rumb. Com a dada curiosa, sapigueu que els Nada Cowboys són coneguts per barrejar l'esperit del country més clàssic amb una energia que et fa impossible quedar-te assegut. Així que, si esteu a Premià, a Torrelles o a l'altra punta del món, apugeu el volum.

No afluixem el ritme, família. Ara ens n'anem cap a la capital, directe al Rovell de l'Ou, perquè des de Barcelona ens arriben els amics de 18 Cats. Ens porten una coreografia que desprèn elegància i ritme per tot arreu. Prettiest. I quina cançó han triat? Ni més ni menys que la veu de Mike Ryan amb el seu èxit Prettiest Girl at the Dance. Aquest texà de Fort Worth és dels que saben el que es fan. El Mark Ryan és un artista fet a si mateix, d'aquells que han picat molta pedra als escenaris del circuit de Texas abans de tocar el cel de les llistes d'èxits. La cançó és un d'aquells himnes que t'arriben al fons del pit. Ens parla d'aquell moment màgic en què, enmig d'una sala plena de gent i de pols que s'aixeca pel ball, només tens ulls per a una persona, la noia més maca de la festa. És una oda a la galanteria i a la bona música que ens fa sentir com si estiguéssim en un autèntic honky-tonk de Nashville, però amb el segell inconfusible del nostre estil.

Tot Country amb Frank Colom. No ens aturem, companys. Pugem fins al Vallès Occidental per rebre els Boots and Beats, que venen representant amb molta força a Sabadell i Terrassa. Ens han preparat una coreografia titulada Good and Bad, però us ben asseguro que de bad no en té res. És pura crema per les botes. I atenció a qui ens canta, perquè tenim una nova sensació que ve de Fort Worth, Texas, el jove Drake Milligan. Si us sona la seva cara és perquè va deixar tothom bocabadat al concurs America's Got Talent i perquè ha interpretat el mateix Elvis Presley en una sèrie de televisió. El nano té el swing a la gens. Ens porta un tema amb un títol que és tota una declaració d'intencions. That day to be a beer. Un mal dia per ser una cervesa. La cançó és un himne a la festa. Ens diu que si tens un dia tèrbol o si senzillament tens ganes de gresca, les cerveses de la nevera tenen els minuts comptats. Per cert, en Drake diu que es va inspirar en el so clàssic dels 90 per fer aquest tema. I déu-n'hi-do si es nota.

Seguim cremant sola, companys. Ara toca donar la benvinguda als Red Hots, que venen des de Sant Boi de Llobregat amb les idees molt clares i les botes a punt. Ens porten una coreografia que du el mateix nom que el tema, Whiskey Might. I ja us aviso que té molt de caràcter del Baix Llobregat barrejat amb millor so d'Ontario al Canadà. Perquè la música a càrrec d'un canadenc que està pujant com l'espuma és del Adam Cousins. Aquest noi es va criar en un poble petit, d'aquests on tothom es coneix, i això es nota en com escriu. La cançó, Whiskey Might, ens parla d'aquella temptació que tots hem tingut alguna vegada. Buscar respostes o una mica de valor en el fons d'una ampolla de whisky quan les coses s'han posat magres amb el cor. L'Adam Cousins diu que aquesta cançó és per tots aquells que saben que el whisky no et solucionarà pas els problemes, però que potser per una nit et farà creure que sí.

0: song right there.
1: I com tot el que és bo en aquesta vida, arribem al final del camí. Però no us poseu tristos, no. Ho farem per la Porta Gran. Directes des de Barcelona, aquí tenim els Country Wings. Aquests ocells del country ens fan volar amb una coreografia que és pura dinamita. Wrong Hearts. La música la posa el duet Lokash, format pel Chris i el Preston. Aquests nois són uns autèntics herois de la ràdio Made in USA, coneguts per saber barrejar el country modern amb unes melodies que t'enganxen al cervell.

cervell com el fang a les rodes d'un tractor. Wrong Hearts ens parla d'aquells cors equivocats, d'aquelles passions que potser no són les més lògiques del món, però que ens fan sentir més vius que mai. Heu de saber que els Lokash han escrit èxits per a gegants com a Kate Urban o Tim McGraw, així que sabeu de la qualitat. Aquesta la tenim assegurada. Gaudiu-la perquè el ritme dels Country Wings i el so de Lokash posen el punt final a les cançons que hem dedicat a aquest concurs.

TotCountry.cat, el portal del country a Catalunya. TotCountry.cat. Entra i troba la història de la música country, articles, biografies, country Catalan style, ràdios online, events i molt, molt més. I si vols, col·labora amb nosaltres a info@totcountry.cat. Gaudeix de la música que t'agrada escoltar i ballar. Ens veiem a totcountry.cat. Un cop enllestides totes les cançons d'aquest concurs, vull donar les gràcies de tot cor a tots els grups, des del nord al sud, des del Puig fins a les Planes i fins al mar. Ens heu portat aquestes cançons tan fermes i heu mantingut viva la flama del ball. I sobretot, un aplaudiment ben fort a l'organització. Sabem de l'esforç que hi ha darrere de cada pas i de cada altaveu per oferir-nos un dia tan collonut com el que vam viure a Torrelles. Ens retrobarem l'any que ve amb més ganes, amb més pols i més música a la quarta edició del Fred Vine 32. Iep, iep, iep, iep, atureu les màquines. Què pensàveu, que marxaríem així de buits? Ni de broma. El concurs Rep Bany ja ha passat revista, però encara ens queda benzina al dipòsit per una última sacsejada abans de tancar el garatge. I per acomiadar-nos com Déu mana, us porto Wild Child de Missouri, el gran Chris Jensen amb el seu himne Redneck Life. Aquesta cançó és un retrat de vida autèntica, de la gent que no s'avergonyeix de tenir les mans brutes de treballar i les botes plenes de fang. El mateix Jensen diu que ell no actua, que ell és així, un paio que toca l'harmònica com si li anés la vida i que celebra les coses senzilles. Així que, amunt el volum per última vegada, que aquest ritme us farà saltar els empastaments.

0: I ara sí, família, amb el motor ben calent, toca dir adéu. Ha estat un plaer compartir aquestes setmanes de concurs amb tots vosaltres. Recordeu que aquí, a peu de micro, hi ha el Frank, conduint aquesta aventura, i un grapat, això sí, un gran grapat de voluntaris, que fem això per pur amor a l'art, i sobretot per amor al country. No ens paga ni el tio Sam, però ens ho passem millor que un nen amb botes noves. Ens retrobarem la setmana que ve a la mateixa hora i a aquest mateix canal per seguir descobrint les millors joies d'aquest gènere que tant ens agrada. Gràcies per ser-hi, gràcies per l'esforç i, sobretot, gràcies per ballar. Ens veurem a les pistes, colla, i ja sabeu el que toca dir. Sigueu bons.
1: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: El ple municipal d'ahir va aprovar l'adopció per part de l'Ajuntament del que es coneix com un pla econòmic financer durant els exercicis de 2026 i 2027. Es tracta d'un mecanisme legal per mitjà del qual s'ajusten les dinàmiques financeres als topalls de la regla de la despesa, la norma d'estabilitat de les hisendes municipals instituïda fa 12 anys pel govern de Madrid. Tot plegat es deu a un excés d'inversions durant el 2025 i el pla suposarà contenir la inversió i ajornar algun unes actuacions i també accentuar l'esforç per obtenir subvencions finalistes. Escoltem la titular d'Hisenda, Marta Ariño, i l'alcalde Rafa Navarro.
2: El diagnòstic revela que l'incompliment no és estructural, sinó fruit d'un fort impuls inversor. Malgrat l'incompliment, l'Ajuntament presenta una situació sana. Proposem unes mesures a adoptar. Aplicar un criteri de priorització d'inversions finançades amb subvencions i l'altre apartat és la disminució i reprogramació del capítol 6 de despeses d'inversions.
3: Són unes regles de joc que venen imposades per Madrid. Com hi havia molt de delinqüent i molt de borratxo que es matava a la carretera, és una metàfora, no deixarem que la gent circuli a 120, sinó que circularà a 50 i així evitaríem accidents. Però, clar, va ser una llei genèrica que ha afectat tant el que tenia un accident a la carretera com el que conduïa perfectament bé.
1: Les actuacions afectades no seran actuacions en curs, però encara no s'han concretat quines seran. A l'oposició ningú no va votar en contra de la mesura, però alguns grups es van abstenir adduint, com el PSC, que la situació delatava manca de rigor i de planificació. No va prosperar ahir al ple la proposta del PSC que Premià de Mar es doti d'un defensor dels ciutadans. La idea va quedar per ara descartada per una diferència minsa de vots, ja que només hi va votar en contra el govern i a l'oposició tots els grups hi van donar suport, excepte Crida Premianenca, que es va abstenir. Els socialistes defensaven l'adopció d'aquesta figura com un instrument de fiscalització de l'acció de l'Ajuntament i de protecció dels veïns, i entre els seus arguments hi havia el fet que ja existeixi a molts municipis i que fins i tot el Parlament s'està estigui treballant una llei específica. Des del govern, però, es va considerar que ja existeixen instàncies que fan aquesta funció i que no tindria massa sentit crear aquesta figura abans que surti la nova llei. Escoltem el primer tinent d'alcalde Pep Ripollès i la portaveu socialista Luz Cànovas.
4: No és ara mateix ni necessària ni oportuna. La via més adequada i eficient per un municipi com Premià no era la creació d'una estructura pròpia, sinó una col·laboració amb la Sindicatura de Greuges. Està actualment en evolució i en debat a la tramitació de la futura llei de sindicatures locals a Catalunya, fet que recomana prudència institucional.
5: Qualsevol moció que presentem últimament els socialistes, sobretot si tracta de transparència, sempre voten en contra. Sembla que governen d'esquerres, escolti'm, parlem d'algú proper, d'algú que coneixin els veïns i veïnes. És que el més surrealista de tot això és que aquesta proposta de llei l'han presentat vostès al Parlament.
1: Com diem, des de l'oposició es va donar suport en general a la idea, per bé que també es van expressar alguns dubtes respecte de l'oportunitat d'instituir aquesta figura abans que ho regulin una llei, i sobretot respecte dels costos que podria tenir. Mentre que alguns partits polítics premianencs ja han començat a elegir candidats per al 2027, l'escenari pel que fa a Ciutadans, i aquí l'ha liderat a Premià de Mar des de la creació del partit, Josep Maria Cano, continua sent un gran interrogant. Ahir, un dels pocs electes que conserva el partit taronja als ajuntaments catalans ens deia que no té cap decisió presa i que encara hi està reflexionant, però admetia que l'opció de tornar-se a presentar en representació de Ciutadans no tindria gaire sentit.
6: En aquest moment no tinc cap decisió presa. És evident que la situació del meu partit no és una situació que funcionaria de cara a la presentació d'una candidatura amb Ciutadans, perquè la primera criba que fa el veí a l'hora de votar són les sigles polítiques.
1: Malgrat els dubtes, Cano expressava la seva voluntat de continuar aportant, però també afirmava que si finalment la seva trajectòria política s'acaba amb el final d'aquest mandat, tampoc va dir passarà res. Dos nous trams de carrer al barri Tarter Maresme passaran a ser zones d'estacionament per a residents. D'una banda, el tram de la Riera entre carrer Maresme i Camí del Mig, contigu al camp de futbol i pavelló, i de l'altra, el tram de Camí del Mig entre Riera i Passatge Vallès, davant del pavelló. Tot plegat s'emmarca dins els esforços que anunciava fa uns dies l'alcalde Rafa Navarro de dotar aquest barri de noves opcions d'aparcament i que també han portat a ajustar les dimensions del mercat dels dijous per alliberar el tram de Riera entre carrer Maresme i Camí del Mig i que s'hi pugui aparcar la nit de dimecres a dijous i dijous al matí. Els treballs de pintat a la Riera es faran demà divendres i posteriorment es pintarà el tram del Camí del Mig. I ara sentim la veu de les dissantes d'enguany, Manel Ferrer.
7: Jo sóc com tu, jo sóc com tu. La cantant Beth és l'autora i intèrpret del nou Jo sóc com tu, l'himne de les dissantes 2026, impulsat per la Fundació Maresma. L'artista, que es va donar a conèixer a Operación Triunfo i va representar Espanya a Eurovisió, posa veu en guanya la cançó de la festa inclusiva vinculada a les Santes de Mataró. El tema sonarà durant la flashmob col·lectiva de les dissantes prevista per al 18 de juliol al nou Parc Central, i Beth serà també la cap de cartell dels concerts de la jornada. Any rere any, el Jo sóc com tu s'ha convertit en un dels grans símbols de la celebració, amb versions interpretades per diferents artistes del panorama musical català. Escoltem Beth a Catalunya Ràdio i el dinamitzador cultural de la Fundació Maresma, Sergi Galera, explicant com s'ha gestat la versió de l'himne d'enguany.
8: És realment una celebració, no?, de la vida, de l'amor i dels vincles.
9: I ha tingut molt bona acollida.
7: Les dissantes nascudes l'any 2013 s'han consolidat com una de les cites més populars i participatives a la Festa Major Mataronina. En els últims anys, el Jo sóc com tu ha comptat amb la participació d'artistes com The Tallets, Sara Roy, Doctor Prats o Els Catarres.
1: Anem als esports. Marc Rodríguez.
10: El primer equip masculí de bàsquet ha tancat la Lliga com a setè classificat. Els premianencs, entrenats per Adrià Muñoz, posen el punt i final a la temporada amb una derrota anecdòtica a la pista del gironès Bisbal per 74-67. Un any de transició que ha tingut a l'equip endollat fins a l'últim sospir i amb opcions d'aspirar a l'ascens. El curs ha tingut de tot: evolució, entrega, lesions i un repte jornada a jornada. Acaben setens a mitja taula amb un balanç de 13 victòries en 24 partits i, segons ha avançat Muñoz a xarxes socials, no continuarà el proper curs a la banqueta del primer equip masculí.
1: Per últim, el temps. La previsió meteorològica es diu ras i curt: sol i temperatures a l'alça. Avui i demà, mínimes de 19 graus i màximes de 23.
11: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
12: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
11: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Doncs una setmana més des dels micròfons de Roda de Barà Ràdio de Cine amb Antonio Barrero. Avui fem un programa una mica diferent, ja que ens trobem a distància. Ell mateix ens ho explicarà. Antonio, molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Doncs explica'ns on estàs.
1: Doncs sí, estic una mica no molt lluny de casa, però sí, fora de la residència habitual. Estic al Festival de Cannes, que és el festival de cinema més gran i el més competitiu del món. És un, bueno, és un èxtasi pel que fa a cinema, estrelles, catifes, la indústria, el moviment que hi ha en aquesta petita ciutat de la Costa Blava de França. És una passada, aquests dies del Festival de Cannes, és una passada. És el segon any que hi vinc i realment estic, bueno, estic a la meva salsa.
0: Segon any consecutiu, no, Antonio?
1: Sí, sí, sí. L'any passat ho vaig tastar i vaig veure que això és un, bueno, és un esdeveniment que, per poc que pugui, no me'l perdré, perquè és el bo i millor del cinema del món. Sí. I on pots estar veient aquestes estrenes que després tenen la repercussió que tenen arreu, que es van estrenant al llarg de l'any i que són premiades i que, i a més això, tocar de prop i veure de prop actors, actrius, productors, directors, d'arreu del món, i això doncs és una, és un lloc únic.
0: És la 79a edició del Festival de Cannes. Antonio, tu que ets home de festivals, quin és el tret diferencial d'aquest festival? Com es podria comparar amb altres?
1: No es pot comparar, perquè és que és el contrari. La major part dels festivals es comparen amb el de Cannes, perquè aquí el muntatge que hi ha és d'un nivell enorme. És el festival de referència on totes les pel·lícules americanes, sud-americanes, europees, asiàtiques, fins i tot africanes, venen a competir, i que és un aparador enorme. Les pel·lícules que finalment aconsegueixen ser seleccionades tenen després una repercussió, la seva distribució, que és única, i per tant és el festival que més difusió promociona les pel·lícules que hi participen. Per tant, tant si tenen premi com si no, el fet de participar ja és una marca. Evidentment, si a més són premiades, llavors sí que és el súmum. Però què és això? És el gran festival del món, el més competitiu pel que fa a cinema d'autor, cinema comercial, perquè aquí es donen totes les modalitats.
0: Mm-hmm. Quin és l'ambient que respira?
1: És un ambient enorme, grandiós. És un de matí a la nit, és continu. A més, un altre dels trets que diferencia la resta de festivals és que la gent va molt mudada. És com un tret diferencial. A les dones ja és habitual que les veus mudades i tal, però és que aquí els homes tothom va amb frac i corbatí, corbata, i a més, bueno, amb unes elegàncies enormes. D'altra banda, perquè és condició indispensable per poder accedir a la sala Lumière, que és la sala de les estrenes oficials, i que tant si ets tens pel·lícula, com si vas d'espectador, com si fins i tot si ets un mitjà acreditat, la premsa ha d'estar vestit per l'ocasió, i no admeten una vestimenta que no passi per aquest vestit de nit i vestit de, ja et dic, frac i corbat i corbatí. Per tant, això és únic, perquè això és continu, i a més, diríem que aquesta vestimenta la veus tot el dia, a més amb uns models de gent que va amunt i avall amb unes dones i uns homes molt elegants, i que per aquest passeig de la Croisette és una desfilada contínua a tota hora, des del matí fins a la nit, perquè això acaba a altres hores de la matinada, perquè, bueno, hi ha sessions contínues. Hi ha dues estrenes al dia, d'aquestes que dic de gala, la sala Lumière, i aquestes dues estrenes acaparen tota la informació dels mitjans. La premsa aquí és terrible, com pensa que no hi caben tots a l'espai que hi ha reservat la catifa vermella d'entrada, que és un espai molt gran. Doncs hi ha periodistes que estan al darrere, pujats en escaletes d'aquestes de mà, sí, de tisora, que s'obren per poder pujar esglaons i mirar des de la part més alta possible tota l'arribada de vehicles i d'actors, actrius, i tot el món del VIP que aquests dies està aquí. És un ambient increïble. Sí, és l'ambient més maco que he vist pel que fa això, a gent i moviment i tota aquesta expectació que es crea al voltant de les pel·lícules i de les estrelles.
0: Una cita obligada, no?, per tots aquests VIP que comentes.
1: Sí, sí, sí, és una cita obligada, i a més, tant si la, hi ha gent que tingui pel·lícula en la selecció oficial com si no, la gent ve aquí a gaudir de cinema. És una cita obligada per tots els cinèfils del món.
0: Comentaves sobre la sala on té lloc les projeccions. Ara en parlarem. Abans, per Antonio, parla'ns una mica sobre la inauguració d'aquesta edició del Festival de Cannes. Com va anar?
1: Doncs va ser una inauguració molt lluïda. La pel·lícula que van triar, en aquest cas, no estava dins de la secció oficial. És una pel·lícula francesa que es diu La Venus Electrique, La Venus Electrificada, que és el títol que... diguem, una vegada subtitulada li donaven aquest, dins la pel·lícula es deia així, i és una pel·lícula d'un director francès, Pierre Salvadori, que és conegut aquí a França, i han triat aquesta pel·lícula perquè és una pel·lícula molt interessant, una pel·lícula ambientada als anys 20, a París, en el món del circ, té una ambientació enorme, bonica, i a més una història molt original sobre això, una persona que ha perdut la seva parella i que contacta amb una mèdium que l'està estafant perquè vol això, vol arribar a contactar amb ella i, bueno, i tot el procés que fa aquesta mèdium i com finalment tot això el dona la volta i hi ha un gir, no un gir, n'hi ha més d'un de gir. I la pel·lícula és que és una pel·lícula francesa, allò al 100%, clàssica i bonica, i que realment quan s'estreni valdrà la pena recomanar-la i veure-la perquè és molt bonica. Es va estrenar al Gran Teatre del Lumière, que és la sala emblemàtica aquesta que he comentat, i és una pel·lícula això, que aquí tota la premsa bàsicament francesa estava abocadíssima per veure aquesta superestrena.
0: Quan comentes que és una pel·lícula francesa 100%, a què et refereixes?
1: El cinema francès té un segell especial. Les històries del cinema francès són especials. És com el cinema espanyol o com el cinema americà. És a dir, és un segell i uns trets molt, molt significatius, molt diferents, històries molt properes, amb unes dinàmiques i unes històries molt, molt d'aquí, que són universals en molts casos, però aquesta concreta és que és molt parisina i a més ambientada a principis del segle passat, encara més. L'ambientació, els diàlegs, l'argument, és una pel·lícula molt francesa, que segurament això amb un altre país, aquest mateix guió, seria una altra pel·lícula, i aquí el seu segell la fa inconfusible, i dius, això és una pel·lícula francesa, i que tenen a més un ritme, un treball actoral també que és diferent de la resta de pel·lícules d'altres països.
0: Anem ara a la sala on es fan les estrenes, no? les projeccions oficials de competició, com bé ens comentaves, és la gran sala del Teatre Lumière. Com és aquest espai, Antonio?
1: És enorme, és un espai el més gran que he vist pel que fa a projeccions. No et sabria dir ara la capacitat, segurament està registrada segur, però és enorme. I a més és una sala que té, és tot amb fa baixada, les butaques, i a més té un súper, un espai als balcons, que en diuen balcon, i que a més connecta la part de baix, i és enorme, és a dir, és entres allà i se't perd la vista veient tot el que hi cap allà dins. És la més gran, tot i així n'hi ha una altra una altra sala al costat similar, no tan gran, que és la de Vigy, i aquesta també acull estrenes, en aquest cas no són de la selecció oficial, perquè hi ha diferents modalitats, però també és una sala molt gran i potser encara és més bonica visualment. L'estètica i la decoració d'aquesta sala de Vigy és encara més bonica. Però és que la Lumière és enorme. Aquí hi cap moltíssima gent, moltíssima, moltíssima.
0: Quines altres sales hi ha projeccions?
1: Doncs hi ha aquesta que et dic, la de Vigy, que és contigua, està al costat, des del carrer, i després internament, perquè aquest espai del Palais de Festival és enorme, és on, a més, s'hi donen cita també al mercat del film. Doncs totes aquestes sales interiors de projecció, n'hi ha quatre més, la sala Arnaud Bardin, la sala Bazin i la sala Louis Buñuel. Totes estan en diferents espais i nivells. La Bagdà concretament està més a l'exterior, i totes també són sales enormes, grans, que acullen una gran quantitat d'espectadors. Enguany hem estat a la sala Buñuel, que mai no la coneixia encara, però és que a més hi ha per la ciutat escampades moltes altres sales. Hi ha un complex que és el Cineum, on hi ha quatre sales específiques que es dediquen a projectar totes les pel·lícules que passen pel festival. A l'endemà mateix de l'estrena passen per aquestes sales i és on la major part de les persones que no poden accedir a les estrenes saben que allà tard o d'hora acaben entrant. Després hi ha altres sales com les Arcat, l'Olimpià, el Teatre Croiset, la Sal Miramar, el Cinema de la Platja, que és una altra opció, veure cinema a la nit a 9:45 a la platja amb unes tombones sota la llum de la lluna, és, també és una experiència enorme. I altres sales més petites, però bueno, de fet és que Cannes està això, plena a tope de sales de projecció a molts nivells, i moltes d'elles ubicades amb espais que són sales de projecció d'hotels importants com el Carlton o altres hotels importants tenen sales de projecció al costat o a l'interior i que permeten també projeccions de no tanta capacitat, però també que acull un gran nombre d'espectadors.
0: Per tant, quantes projeccions hi poden haver al cap del dia?
1: Dic que són potser un centenar, potser sí, al voltant d'un centenar, entre les coses i altres.
0: Déu-n'hi-do.
1: Més o menys. Sí, sí, moltes, moltes. És una moguda impressionant.
0: Cannes també, doncs, evidentment, el món de la indústria té un paper important, no?
1: Sí, és important. El Mapcherry Film és el lloc dins del paler, que té diferents sales, té sales per poder fer trobades, exposicions, té sales també de projecció específiques de productors que les lloguen per passar tràilers o passar, en molts casos també, pel·lícules, per vendre-les, per distribuir-les. Això està tot dins d'aquest paler, que és enorme. Hi ha les sales BCD, les sales Larins, de la 1 a la 4, al Riviera, al Pantiero, hi ha diferents espais destinats a això, bàsicament al món professional de l'exhibició i la distribució. Aquí es fan també trobades, networkings, hi ha panells d'exposició, hi ha presentacions, trobades, intercanvis, bàsicament també compres i vendes de pel·lícules, i després també acaben en un moment o altre amb festes de cada país. Enguany, per exemple, el país convidat és Japó, doncs el Japó en qualsevol moment del dia fa una festa, diríem, convidant a tots els professionals en el que s'hi té accés, i a més a més pots compartir, pots parlar, evidentment, amb anglès, que és la llengua una mica, diríem, de referència. El francès ho és, però diríem que a nivell de vendes i de treball professional, l'anglès és la llengua amb la que es fan totes les exposicions, de les xerrades i totes les presentacions. És un món, bueno, és com un, això, és un mercat, però sí, de cinema, i que és enorme. Altres festivals hi és, però és que aquí et perds. Són unes sales, a més, amb uns espais que van d'un a l'altre, que vas passant d'un lloc a més a més, cadascú amb la seva oferta, amb uns panells, uns anuncis, cartells, projeccions, pantalles, et perds. És enorme. I quan et dic et perds és que si no vas una mica orientat...
0: Literalment et perds.
1: Sí, literalment et perds.
0: Antoni, parla'ns una mica de la catifa vermella, perquè evidentment el glamour ha de ser present, com bé comentaves, no?
1: Sí, el glamour és el que més. S'ha fet l'homenatge al Peter Jackson, perquè jo ara estic en els inicis del festival, esteren uns dies més, però diríem que encara no s'ha vist tot. Sí. S'ha fet l'homenatge al Premi Honorífic al Peter Jackson, al director Peter Jackson. Cap a més endavant es dona també la Palma d'Or a l'actriu Barbara Streisand. Després també hi ha... participen en alguns esdeveniments concrets de la indústria i tenen també presència la Kate Blanchett, la Tilda Swinton, i després hi ha persones que, actors i actrius que han passat i passaran, i tinc uns quants, alguns els han vist i altres esperen veure'ls. Des de l'Adam Driver, l'Scarlett Johansson, el Javier Bardem, que té pel·lícula també com a actor, el Rami Malek, l'Renate Reinsve, el Michael Fassbinder, la Julianne Moore, la Kristen Stewart, el Guillermo del Toro, que ja ha estat aquí, el Sergi López, Elijah Wood, la Jane Fonda, el director Alfonso Cuarón, l'actor i ara director Diego Luna, el

0: a la gent del país i bàsicament a la gent, als actors, productors, directors catalans. N'hem trobat molts, i a l'estrena de la pel·lícula, que ara en parlarem, de la Viva, de la Aina Clotet, allí hem trobat molts. Però diríem que d'aquestes figures tan grans, apropar-te és molt difícil. N'hem vist algun de prop, però apropar-te, ja et dic, és que... Bueno, teories de... I a més, no hi ha el món del periodisme, sinó que hi ha els fans i les fans que tampoc et deixen accedir perquè estan ocupant contínuament les entrades als hotels, les tanques publicitàries, les catifes. És molt difícil acostar-te.
1: Parla'ns una mica sobre les diferents seccions que hi ha al Festival de Cannes.
0: Doncs hi ha, sí, hi ha unes quantes. Hi ha l'estrena, hi ha, plató, hi ha la secció oficial, que és on ja tenen lloc les estrenes, que enguany és curiós perquè hi ha molt poca presència de cinema americà. No sé si és una coincidència o la política hi té alguna cosa a veure, però doncs no hi ha gaires pel·lícules americanes. Bàsicament són totes europees, asiàtiques i franceses. Després hi ha les pel·lícules que són estrenes però que estan fora de concurs, és a dir, hi ha molta pel·lícula que s'estrena i que no va a concurs. D'aquestes n'hi ha unes quantes i que evidentment tenen tant o més interès que les altres. Després hi ha Una certa mirada, que és una modalitat de cinema més d'autor, La càmera d'or, La quinzena dels realitzadors, La setmana de la crítica, La competició immersiva, La secció àcid i El Cannes clàssics, que recuperen pel·lícules ja que han passat pel festival i que tenen interès i que agafen, bueno, les reprogramen de nou en molts espais, i moltes d'elles també en aquest cinema de la platja, que també és un espai molt, molt bonic. Hi ha unes quantes seccions, i a més cadascuna d'elles amb els seus jurats corresponents, que aquest és un altre món, que el jurat que en principi està aquí, i que no sé si està a sala o no, però en principi els presenten i expliquen que sí, que la seva obligació és veure les pel·lícules a la sala. Jo entenc que potser les veuen en un altre lloc, però els jurats estan aquí de principi a final tots. I aquest també és un altre món enorme, perquè clar, són tots jurats internacionals i que hi ha totes les modalitats, des de directors, directores, actors, actrius, productors, tot el món està representat en els diferents jurats que fan, que emeten els seus veredictes.
1: Comentaves sobre l'estrena d'una pel·li al cinema de la platja?
0: Sí, hi ha una pel·lícula que s'està... Sí, normalment aquest cinema de la platja són pel·lícules que han estat premiades a Cannes, que han tingut molt ressò mediàtic al llarg de la història i que les reprogramen, i que és una secció, a més d'aquest cinema de la platja, que té aquest encant d'estar amb hamaques damunt la sorra, amb una pantalla enorme, enorme, enorme, i amb un so que és magnífic, i que té la gràcia aquesta, no?, de que comença a 2:15, que gairebé ja és de nit, i allà amb unes mantetes que donen per la nit, que és... refresca més i té molt interès. Doncs la pel·lícula que s'estrena aquí és una pel·lícula que parla sobre un rei francès, no sé quin és un rei en la seva infància. La pel·lícula es diu Els capricis del rei infant o de l'infant rei, i que a més barreja Molière i barreja també un altre director francès, i fa una mena de barreja. No puc dir-te massa cosa perquè la pel·lícula la tinc, diríem, per veure-la, però doncs no, encara no l'he vist, i per tant poca cosa sé. Es diu Els capricis de l'infant rei, i això, i surten el Molière, el Cyrano i aquest jove rei, que no sé dir-te ara quin rei és, perquè és una barreja i és una pel·lícula fantàstica, i que és una pel·lícula que és francesa i que no passa ni per la competició oficial ni tampoc per les estrenes del fora de concurs, i que té el seu interès.
1: També, doncs, John Travolta, per exemple, que torna al festival, no?
0: Sí, torna al festival, i en aquest cas com a director, una pel·lícula que fa molta gràcia, perquè a més també és una pel·lícula rara, estranya, però torna com a director. I bueno, és una de les estrelles que la gent està esperant més. Sí. I que penso que és demà, sí, demà penso que tindrem l'ocasió de poder apropar-nos i veure com a mínim la seva pel·lícula.
1: Antonio, aquests dies, evidentment, és un punt neuràlgic, podem dir, que ens es converteix doncs, en l'epicentre, no?, del cinema. Poder mundial, no sé si tant,
0: sí,
1: però
0: sí,
1: poder mundial.
0: Mundial.
1: Però que acull gent de tot arreu, suposo, no? Hi ha molta gent del país, però imagino que de fora, turísticament, també afavoreix.

0: sí, sí, evidentment. Aquests dies, Cannes, que és una vila turística, a més que és molt bonica, és molt bonica, doncs aquests dies està plena de gent, és a dir, això a nivell diríem, econòmic, són uns dies que es viuen intensament i que, evidentment, aquí a... turísticament això té molt interès per la ciutat i per tant per això el festival està tan cuidat i té els suports que té de molts nivells i per tant és un, bueno, és una trobada única i que fa que tot el que hi ha aquests dies aquí té una repercussió enorme arreu.
1: Comentava sobre Aina Clotet que estrena Viva, una pel·li en català. Sí.
0: És l'única pel·lícula en català que hi ha al festival.
1: Anava a dir, hi ha molta presència del cinema català.
0: No, hi ha presència del cinema català, però en català és l'única pel·lícula. Hi ha presència en quant que, bueno, hi ha coproduccions que participen, coproduïm pel·lícules, en aquest cas una que he vist xilena, però cinema en català l'única pel·lícula que és aquesta Viva d'Aina Clotet. Una pel·lícula molt interessant en el que l'Aina Clotet s'estrena com a directora, coneixem la seva faceta com a actriu, i fa una pel·lícula molt original, molt intensa, dura, perquè parla de malaltia i parla de viure i parla de portar els desitjos i les voluntats a l'extrem, i ho fa d'una forma molt original, perquè la pel·lícula, evidentment, bueno, el tema no és fàcil, és dur, però a més té un punt d'humor, té un punt còmic molt interessant i a més amb unes escenes de sexe pujades una mica de to i que a més ella s'hi exposa moltíssim, no només com a directora sinó com a actriu perquè és la protagonista i físicament s'exposa perquè evidentment el cos no el presenta de la forma més bonica el seu cos i tot i així no té cap mena de mania i la pel·lícula realment és una de les pel·lícules que el nostre país donarà que parlar perquè està molt bé, la pel·lícula és molt original i no és una pel·lícula fàcil, més aviat és dura, però està tractada amb un to d'humor i amb una presentació i amb una història explicada d'una forma molt original, amb molts elements que incideixen i que és una pel·lícula que en el seu moment en parlarem perquè és molt recomanable. Dir-te també que sí, que hi ha, a part d'aquesta pel·lícula catalana, tres pel·lícules que són les que enguany, diríem que a nivell de premsa, abans de que es produís la selecció ja se'n parlava, hi ha altres pel·lícules de l'estat espanyol que tenen totes molt interès i que a més són estrena absoluta a les tres dins de la secció oficial. Sí. Et parlo del Ser Querido, del Sorogoyen, de La Bola Negra, de Los Javis, de Navidad, de l'Almodóvar. Totes tres estan en la competició oficial i que, bueno, que a més hi ha molta expectació en aquestes tres pel·lícules que competeixen entre elles per tenir la Palma d'Or i ja veurem què passa, però que, bueno, si més no Amarga Navidad ja s'ha estrenat a Espanya i em comentava ahir un dels productors que és l'únic director que se li permet aquí a Cannes que estreni la pel·lícula o que vagi a la competició oficial quan ja s'ha estrenat al seu país, perquè evidentment aquí les pel·lícules han de venir verges, no?
1: Sí.
0: I Almodóvar aquí doncs té un reconeixement increïble i que és l'únic director, o almenys això m'explicava ell, potser n'hi ha d'altres, però que aquest, bueno, el fet que s'hagi estrenat a Espanya la pel·lícula no és cap impediment perquè estigui aquí dins de la secció oficial.
1: Les has vist, aquestes, Antonio?
0: No, encara no n'he tingut ocasió.
1: Molt bé, en parlarem.
0: Sí, en parlarem, no les he vist aquestes.
1: Antonio, quin és el palmarès o el possible palmarès? O què creus que triomfarà
0: és
1: més?
0: És molt difícil, és molt difícil. Estem encara en els inicis i he vist molt poca cosa de la secció oficial perquè estic veient secció oficial, estic veient quinzena del realitzador, estic veient la setmana de la crítica i puc dir-te una mica de les que he vist, dir-te la meva opinió, però és molt difícil assegurar-te res. No em vull jugar al coll, perquè hi ha altres vegades que ho tinc més clar, però en aquest cas no. Hi ha alguna pel·lícula, com per exemple la pel·lícula Ceniza en la Boca, que és una pel·lícula mexicana del Diego Luna. Ceniza en la Boca és una pel·lícula interessant, que té, a més, tracta el tema de la immigració d'una forma també dura, i a més és una persona emigrada de Mèxic, passa per Madrid, passa per Barcelona, torna una altra vegada a Mèxic i està, és una opció, seria una opció. Després també hi ha la pel·lícula La vie d'une femme, La vida d'una dona. Aquesta és francesa, és una pel·lícula que explica també, és una pel·lícula d'una dona i que explica la vida d'una dona i que només una dona podria explicar-la, el seu sentiment, el com viu la, el seu món interior, la feina, la família, els pares, la parella, l'enamorament d'una altra persona, i també és una pel·lícula interessant, és francesa aquesta. Una altra també que m'ha agradat molt és la pel·lícula El deshielo, del pel·lícula també xilena de la Manuela Martelli. Aquesta és coproducció amb Espanya, i El deshielo està explicada sota el punt de vista d'una nena, i bé, té un cert interès perquè la pel·lícula deixa una mica un regust estrany perquè no acabes de descobrir allò que ha passat, però és que està explicat sota el punt de vista de la nena i és el que ella està vivint, i per tant, bueno, diríem que cinematogràficament és interessant.
1: Doncs, Antonio, ens ha passat el temps volant, així que ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies, doncs, avui des de Cannes, aquesta connexió amb el Tessina, i la setmana vinent, doncs, tornem amb aquest espai, que acabis de gaudir moltíssim, que respiris molt aquest cinema, que el gaudeixis.
0: Sí, el respiro, sens dubte, l'estic gaudint moltíssim, estic, com t'he dit, a la meva salsa, indubtablement.
1: I t'esperem a la tornada, doncs. Gràcies, Antonio, una abraçada.
0: Vinga, adéu, bon dia.

0: Yes, we can.
1: Yes, we can.
0: Yes, we can.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
3: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret
2: a veure,
3: una mica al revés.
4: Vull dir, agafes els espaguetis.
5: Manel,
4: vols dir un espagueti o tota la olla sencera?
2: A veure, veig que s'estan obrint ara...
6: Notícies en xarxa.
7: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El govern aprovarà demà els pressupostos per enguany després de segellar avui un acord amb els comuns que en garanteix l'aprovació. Inclou 2.500 milions d'euros per habitatge i 1.300 pel pla de barris i convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. El govern tenia el suport dels republicans i ara són els comuns qui s'hi han sumat. Els comptes podrien aprovar-se el 2 de juliol. I la reunió entre Educació i els sindicats d'aquesta tarda ha acabat sense acord, tot i això hi ha hagut avenços sobre l'escola inclusiva. S'han citat a reprendre les converses demà a les 12 del migdia. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha advertit que si el departament no respon demà en concreció a la resposta unitària sobre la millora salarial, trencarà negociacions i les mobilitzacions escalaran fins a final de curs.
8: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà diguéssim, un trencament i continuarem pues, amb una, no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria doncs, escalar d'aquí a final de curs.
7: I aquest vespre s'han lliurat els Premis Ràdio Associació de Catalunya, que enguany arriben a la 26a edició, uns guardons que premien la ràdio en català. Ho ha seguit la nostra companya Carme de Fez. Bona nit.
9: Bona nit. Aquella nit al Tiffany's, una coproducció de la xarxa, Ràdio 4 i Ràdio Capital de l'Empordà, ha rebut aquesta tarda el premi a millor programa de la ràdio local en els 26ers Premis de Ràdio Associació de Catalunya, que s'han lliurat a la Sala La Paloma de Barcelona. Un programa que es pot recuperar a la plataforma La Xarxa Més. Uns premis on la reivindicació del català ha estat l'eix dels discursos dels guardonats. Entre d'altres, han estat distingits la Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa radiofònic i Xavi Bundó de RAC1 com a millor professional.
7: Felicitats als companys premiats. L'Audiència Nacional ha ordenat congelar comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. El jutge, José Luis Calama, ha acordat el bloqueig que es limiti al 490.000 euros, que és l'import rebut a la societat Análisis Relevante. Se l'investiga a l'expresident espanyol per presumptes delictes d'organització criminal, tràfic d'influències, falsedat documental i blanqueig de capitals pel rescat de la companyia aèria Plus Ultra. I els activistes de la flotilla amb passaport espanyol arribaran demà divendres a Barcelona, Madrid i Bilbao. La Global Sumut Flotilla ha denunciat abusos físics, psicològics, incloses pallisses per part de l'exèrcit israelià. A la missió hi ha 44 espanyols, entre ells una trentena de catalans. És tot. Molt bona nit i fins demà.
0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
6: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
10: La nostra figura ara mateix està molt enfocada al tema de la prevenció.
11: Sempre s'ha parlat del sucre i la seva relació amb la càries. Quan nosaltres mengem un producte amb una alta quantitat de sucre, no només mengem nosaltres, sinó també les bactèries de la nostra boca. Llavors fermenten i produeixen àcids. Pot aparèixer la càries.
10: Llavors jo sempre recomano el mateix. Per exemple, si jo menjo alguna cosa així, sé que el que he d'intentar fer el més aviat que pugui és rentar-me la boca.
11: La salut bucodental, doncs, també passa per higienistes dentals i en aquest cas també per nutricionistes, perquè tots aquells problemes que poden haver a la boca doncs també afectaran a nivell alimentari, a nivell de digestió i a nivell de salut en general.
6: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
1: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: La bona música, amb Lluís Bonamusa.
1: Si sou amants de la música i algun dia voleu amb Lufthansa, us demano que pareu atenció al nom del pilot. Potser teniu sort i qui pilota és un personatge força singular que té a veure amb les històries que us vull explicar avui. Preneu nota del seu nom, Alexander Melnikov, perquè des d'abril de 2026 aquest rus resident a Berlín és oficialment pilot de les línies aèries comercials alemanyes i, per tant, pot ser que estigui comandant el vostre Airbus. I us preguntareu què té a veure això amb el nostre programa. Doncs potser més del que sembla, perquè aquest pilot que us comentàvem en realitat ha dedicat tota la seva vida a una activitat molt diferent, la de pianista. I val a dir que segueix actiu amb una agenda internacional frenètica que el porta a les millors sales de concert del món dia sí, dia no. Forma part del prestigiós segell Harmonia Mundi i és un intèrpret extremadament versàtil, capaç de brillar tant amb el piano modern com el pianoforte d'època. Opino que no erraríem gaire si el consideréssim un dels 10 millors pianistes de l'actualitat. I l'estem sentint precisament en una de les seves interpretacions de referència, als Preludis i Fugues de Xostakovich. Doncs bé, tot i que segur que el seu agent ho intentarà evitar, Melnikov confessa en privat que quan sigui possible abandonarà els escenaris per dedicar-se plenament a la seva autèntica passió, creuar els cels pilotant avions comercials.

Avui, quan a la majoria ens costa dominar una sola disciplina, ens meravellen aquests que han excel·lit en matèries oposades. Recordem a Hedy Lamarr, aquella actriu del cine mut, considerada en el seu temps la dona més bella del món i que va ser també la inventora del precursor del wifi. O Lewis Carroll, l'autor d'Alícia al País de les Meravelles, que passava els dies resolent complicades equacions matemàtiques a la Universitat d'Oxford. I hi ha molts més casos, moltíssims casos fascinants de doble vida amb èxit en els dos camps. Doncs bé, us proposo avui que alguns d'aquests individus excepcionals siguin els guies del nostre viatge. Viatge, com sabeu, a través d'això que ens apassiona i que és la bona música.

0: La Bona Música, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
1: Sant Petersburg, abril de 1914. El club d'escacs de la ciutat mai havia hagut tanta expectació com aquest dia. En un país en què els escacs són gairebé una qüestió nacional, la presència del campió del món, el gran mestre cubà José Capablanca, és a tots els diaris. Enguany es celebra el 10è aniversari del club i gràcies al suport econòmic del tsar Nicolau II s'han aplegat els millors jugadors del món, entre ells Lasker, Alekhine i, per suposat, Capablanca. Per escalfar motors, Capablanca organitza una sèrie de partides simultànies contra els aficionats de més nivell. Jugar contra ell és un privilegi absolut i un dels qui ho ha aconseguit és un jove soci del club, absolutament obsessionat amb el joc. Capablanca el fulmina a la primera partida i el guanya còmodament a la segona. Però a la tercera es produeix un fet insòlit. El mestre, sempre infal·lible, que juga ràpid i sense dubtar, es queda congelat, es toca els cabells, rumia la jugada, dubta. Sembla impossible, però l'aficionat aconsegueix desmuntar el gran Capablanca, que finalment acaba perdent la partida. I sabeu qui era aquest jugador? Doncs fixeu-vos, el mateix que va escriure aquesta música.

Efectivament, aquest home obsessionat pels escacs i que va guanyar capa blanca era Sergei Prokófiev. Aquell mateix any, el 1914, el compositor guanyaria el prestigiós Premi Rubinstein interpretant la música que estem sentint, el seu primer concert per a piano en re bemoll. En el seu diari personal, Prokófiev descriu amb detall com va transcórrer aquella mítica partida contra el campió del món, amb qui després mantindria una cordial amistat i un intens intercanvi epistolar. Els anys van passar, però la passió de Prokófiev pels escacs mai va defallir. I per no extendre'm, us comento només dos fets curiosos al respecte. A l'any 1937 va desafiar públicament el violinista David Oistrakh en una partida i uns anys abans a París va guanyar el gran mestre Tartakower. Com dèiem, Prokófiev no va deixar de jugar mai als escacs i de forma gairebé obsessiva. Deia que per ell eren la música de la ment. I estic gairebé convençut que si no s'hagués dedicat a la composició plenament, com ho va fer, hauria assolit un lloc d'honor com a professional dels escacs. Però la música va passar primer, evidentment. Prokófiev va saber crear, per sobre de les pressions polítiques, una obra immensa i amb un segell inconfusible. Us deixem ara amb un fragment de la seva primera simfonia, aquella anomenada clàssica.

Era el quart moviment, el finale de la sinfonia número 1, opus 25, en re major, anomenada clàssica, en la que Prokófiev abandona, ni que sigui per una vegada, el seu estil àcid i incisiu per fer un autèntic homenatge a Haydn i al classicisme. Bé, i de pas diríem que demostrar que si volia podia escriure en qualsevol estil musical amb la mateixa facilitat amb què utilitzava els diferents sistemes d'apertura als escacs. Si viatgéssim als Estats Units a principis del segle XX, no seria difícil trobar algun ciutadà enfeinat muntant el que sigui dispositius elèctrics o mecànics en un d'aquells tallers privats de garatge tan i tan americans. Doncs bé, entre tots aquests manetes ens fixarem ara en un home d'origen polonès. Nascut a Cracòvia, però instal·lat a Amèrica ja fa uns anys, aquest home vol emular el seu ídol Edison, buscant solucions mecàniques a problemes quotidians. Al llarg de la seva vida, aquest inventor va registrar més de 70 patents, entre elles, molt important, els amortidors pneumàtics o els eixugaparabrises que porten tots els cotxes que conduïm. També va millorar les calderes de vapor, per exemple, va idear una casa giratòria que anava seguint el sol i va perfeccionar al límit de la tècnica les pianoles mecàniques. Però mireu, per sorprenent que sembli, aquesta frenètica activitat era només la segona ocupació d'un personatge que des dels 10 anys era considerat un dels prodigis més grans de la història en un àmbit on no es fa servir precisament la clau anglesa, sinó més aviat la clau de sol.

Aquest inventor d'origen polonès que va idear els amortidors del vostre cotxe va aportar una autèntica doble vida. Mai va deixar de compaginar la mecànica amb el piano. De fet, era el virtuós més gran de la seva època. I això no ho dic jo, ho diu Sergei Rachmaninov, que li va dedicar el seu exigent concert número 3 per a piano, una obra només a l'abast de pianistes virtuosos, com era el nostre protagonista, Joseph Hoffmann. Avui, injustament desconegut, Joseph Hoffmann va ser l'autèntica estrella del piano del seu temps. Nen prodigi des dels 10 anys i únic alumne que va acceptar el gran Anton Rubinstein. Hoffmann va ser admiradíssim durant les dècades dels anys 20 i 30, sobretot. Era un artista d'èxit que alternava les gires mundials amb el disseny de maquinària de tota mena. També va ser compositor, sovint sota pseudònim, i d'ell es conserven registres de pianola i algunes gravacions històriques, testimonis d'un talent excepcional, malgrat, això sí, la precària qualitat sonora de l'època. Doncs bé, aquest és el personatge, Joseph Hoffmann, una autèntica doble vida entre el taller i els escenaris.

Sentíem un fragment de l'esquerzo per piano número 1 de Chopin, interpretat pel nostre protagonista de doble vida, enginyer i virtuós del piano, Joseph Hoffman. I val a dir que el que hem sentit no era un enregistrament com a tal, sinó la reproducció d'un rotlle de pianola, amb la seva interpretació, evidentment. L'enregistrament de pianola es va fer amb la tecnologia més novedosa de l'època, que era un sistema anomenat DuoArt, un sistema que el mateix Hoffman, com a inventor, va millorar per aconseguir més realisme a les dinàmiques. Fixeu-vos el que deia el màrqueting d'aquesta casa de pianoles. Deia, amb un dels nostres rotlles DuoArt, emportis el gran Joseph Hoffman a casa seva. A l'any 1859, un jove metge militar rus, doctorat en els efectes de l'àcid arsènic, decideix aprofundir a la seva gran passió, la química. Viatja a Heidelberg, on té l'oportunitat de treballar amb els gegants de la ciència química del moment, com Bunsen o Erlenmeyer, dissenyadors, a més, d'instrumental bàsic del laboratori que tot estudiant coneix. Assisteix allà a classes del gran Helmholtz i viatja per Itàlia amb el seu amic, un noi que es deia Mendeleev, ni més ni menys que el creador de la taula periòdica dels elements. Quan torna a Rússia, aquest jove és ja una eminència i amb només 30 anys obté la càtedra de química a l'Acadèmia de Sant Petersburg. El laboratori és la seva llar i és allà que descriu per primera vegada l'anomenada reacció aldòlica, un procés químic que anys després serà crucial per la síntesi de molts compostos orgànics i molts medicaments que avui trobem a les farmàcies. Però aquesta eminència de la ciència descansa de les fórmules els caps de setmana i ho fa submergint-se en la seva segona vida, la música. És en aquestes estones lliures, lluny de les provetes i els matraus, quan escriu obres com aquesta.

Aquest químic professional i aficionat a la música ha passat a la història, de fet, en els dos àmbits, perquè com a compositor, ell, Alexander Borodin, tot i no haver cursat els estudis de conservatori pertinents, va escriure algunes de les obres més boniques i inspirades de l'anomenat Grups dels Cinc, els músics russos que van dur a terme la fusió entre el simfonisme germànic i l'ànima russa.

És fantàstic pensar que Borodin ell mateix es definia com un químic de professió i un músic de diumenges. I és que tota la seva sensacional producció musical mai va deixar de publicar articles científics ni de fer classes de química. Borodin va morir d'infart l'any 1887 durant un ball a la universitat, deixant darrere seu un llegat doble, una estructura química que porta el seu nom i que ha permès sintetitzar, en fi, per exemple, les estatines, el medicament que ajuda a controlar el colesterol, i en l'àmbit artístic unes obres simfòniques que encara avui ens impressionen. Us deixem ja que gaudiu del bellíssim tercer moviment del seu quartet número 2 en re major.

0: Sentíem el Nocturn, que és el tercer moviment del quartet en re major d'Alexander Borodin, en la interpretació del quartet de corda de Lucerna.
1: La bona música, amb Lluís Bonamusa.
0: Passem ara de la química a l'astrofísica per conèixer un investigador londinenc que a principis dels anys 70 va fer passos decisius en la comprensió de la pols interplanetària. Especialitzat en la reflexió de la llum solar, un fenomen conegut com a llum zodiacal, va desenvolupar la seva recerca a l'Observatori del Teide, a les Canàries, i els seus estudis es van publicar a la prestigiosa revista Nature entre el 1972 i el 73. Però resulta que just quan estava a punt d'enllestir la tesi doctoral, una sèrie de, diríem, compromisos personals el van obligar a fer una pausa indefinida. I el que semblava un parèntesi d'uns pocs mesos es va acabar convertint en un exili de més de 30 anys de la primera línia científica. I mireu, el que va interrompre els seus estudis va ser precisament això.

Aquest científic que observava la pols dels estels des de Tenerife és la mateixa persona que fa sonar aquesta guitarra i que sentim cantar ara mateix. L'astrofísic és Brian May. I la qüestió personal que el va apartar de la tesi doctoral durant 30 anys va ser ni més o menys que Queen. Tots els anys d'èxits amb la banda de Freddie Mercury. De tota manera, mai va perdre el contacte amb les estrelles. Penseu que el 2007, 3 dècades després, va tornar a la universitat, va actualitzar les seves dades empíriques i, finalment, va defensar la seva tesi, obtenint el títol de doctor en astrofísica pel prestigiós Imperial College de Londres.

BMI és un cas certament destacable de coexistència entre la reservada i sovint anònima tasca científica i la faceta clarament exhibicionista d'Estrella del Rock. Fins fa poc, May va estar col·laborant amb la NASA, on va participar en la missió New Horizons, enviant imatges de Plutó i de l'asteroide Bennu. Per cert, hem sentit No One But You, un tema especialment significatiu perquè va ser l'últim tema que van gravar els membres de la banda, els membres que quedaven de la banda Queen després de la mort de Freddie Mercury. El nostre següent protagonista és un prestigiós psiquiatre que des de fa més de 50 anys rep cada matí els seus pacients a la consulta, activitat que compagina amb la docència a la Facultat de Medicina de la Universitat de Califòrnia. Com a metge s'ha especialitzat en l'estudi de la psicologia de la creativitat i ha publicat nombrosos articles acadèmics, la majoria estudiant la capacitat de resposta de la ment en temps real davant d'estímuls imprevistos. El prestigi d'aquest home en l'àmbit de la salut mental és tan sòlid que molts dels col·legues que coincideixen amb ell als congressos no sospiten que, quan arriba la nit, aquest doctor activa la seva doble identitat i que potser un dia passejant pels clubs nocturns de San Francisco pot ser que es trobin el seu nom, però escrit amb llums de neó. El pianista que estem escoltant és el doctor Danny Zeidlin, aclamat per la crítica des dels anys 60 com un dels grans del jazz d'avantguarda. Zeidlin ha mantingut i ha aconseguit compaginar plenament una doble vida, la seva carrera com a psiquiatre professional i la de músic de jazz, gravant més de 30 discos i compartint escenari amb llegendes com Charlie Haden o Herbie Hancock.

0: Sentíem el tema de curiós títol Goodbye Pork Pie Hut de Denny Zeilin, interpretat per ell mateix. Zeilin explica que des de la seva posició, música i psiquiatria es complementen i s'alimenten una a l'altra. I com a dada curiosa, també és l'autor de la banda sonora de la famosa pel·lícula de ciència-ficció de l'any 78, La invasió dels ultracossos.
1: La bona música. Històries de la història de la música.
0: Ens situem ara a la Nova York de principis del segle XX per buscar el nostre protagonista al districte financer. Allà hi trobarem un home de negocis especialment hàbil, cofundador de Ives & Merrick, l'agència d'assegurances que acabarà convertir-se en la més gran dels Estats Units. Doncs bé, aquest executiu va inventar el concepte modern de planificació patrimonial i va escriure The Amount of Carry, un manual que durant dècades va ser la bíblia d'aquest sector. La tesi d'aquest home era clara. Era lícit que les companyies d'assegurances guanyessin diners, però sobretot havien de ser una eina de responsabilitat social per protegir les famílies de la pobresa. Barry va ser un home extremadament ric i un membre respectat de l'elit de Wall Street, però el que ningú a la seva oficina sospitava era que, durant els trajectes en tren i les nits d'insomni, aquell executiu passava les hores fent dibuixets en unes partitures que passarien a la història de la música americana del segle XX.

La música d'aquest home, admirada per Arnold Schoenberg i Bernard Herrmann, combinava ritmes i harmonies amb una llibertat inusual, farcida de dissonàncies calculades mil·limètricament. Una música sorgida de la ment de qui dirigia el gran imperi de les assegurances a Nova York i que era Charles Ives. I era fill d'un músic de banda. Es va doctorar a Yale, però gràcies a la seva fortuna va poder crear, sense cap pressió ni condicionant comercial, la seva música. Va treballar, per tant, com un aficionat genial i gairebé ningú va poder escoltar la seva obra fins que ja era un home gran i retirat. Avui, en canvi, Ives és considerat un dels compositors més originals i radicals del segle XX als Estats Units. I estem sentint una de les seves obres més icòniques, La pregunta sense resposta, on un quartet de corda sosté un fons bellament tonal sobre el qual els instruments de vent llencen directament respostes atonals. La peça queda com en suspens al final, efectivament com una pregunta que no obtingués resposta.

Sentíem la pregunta sense resposta de Charles Ives, aquest visionari de la música i dels negocis. Un home que quan finalment l'any 1947 se li reconeix la seva vàlua i se li concedeix el Premi Pulitzer, dona tots els diners del premi a beneficència, dient, amb la seva característica ironia, que els premis són pels nens i jo ja sóc gran. Ens situem ara en un moment crític. És l'any 1919, just després de la Primera Guerra Mundial. En aquell moment s'estan duent a terme les dures negociacions del Tractat de Versalles, on es castiga Alemanya i es redibuixa completament el mapa d'Europa. Doncs bé, en aquest escenari, una figura d'imponent cavallera blanca i gran eloqüència aconsegueix, fixeu-vos, convèncer el president dels Estats Units, a Woodrow Wilson, perquè inclogui la restauració de Polònia, el seu país, com un punt essencial per signar definitivament la pau a Europa. Aconseguir aquesta gesta li dona a aquest home prou prestigi per ser anomenat primer ministre i ministre d'Afers Exteriors del seu país. És ell, efectivament, qui signa el tractat que torna a posar a Polònia al mapa d'Europa, però, per sorpresa dels altres líders mundials, aquest home d'estat feia només uns mesos que havia assumit aquesta tasca política, aquest paper diplomàtic. Fins llavors,

Exemple de doble vida que haurem revisat avui. En Pere Sánchez controlant les vies de so i amb una doble vida, us confessaré, com a músic. I qui us parla, Lluís Bonamusa, que en fi, ja afirma en tenir-ne una de vida. Doncs bé, ens acomiadem de vosaltres i serà fins a la propera setmana, que serà quan buscarem de nou la millor via per injectar-nos una dosi extra d'això que ens té tan enganxats i que volem anomenar la bona música.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: El ple municipal d'ahir va aprovar l'adopció per part de l'Ajuntament del que es coneix com un pla econòmic financer durant els exercicis de 2026 i 2027. Es tracta d'un mecanisme legal per mitjà del qual s'ajusten les dinàmiques financeres als topalls de la regla de la despesa, la norma d'estabilitat de les hisendes municipals instituïda fa 12 anys pel govern de Madrid. Tot plegat es deu a un excés d'inversions durant el 2025 i el pla suposarà contenir la inversió i ajornar algun unes actuacions i també accentuar l'esforç per obtenir subvencions finalistes. Escoltem la titular d'Hisenda, Marta Ariño, i l'alcalde Rafa Navarro.
2: El diagnòstic revela que l'incompliment no és estructural, sinó fruit d'un fort impuls inversor. Malgrat l'incompliment, l'Ajuntament presenta una situació sana. Proposem unes mesures a adoptar. Aplicar un criteri de priorització d'inversions finançades amb subvencions i l'altre apartat és la disminució i reprogramació del capítol 6 de despeses d'inversions.
3: Són unes regles de joc que venen imposades per Madrid. Com hi havia molt de delinqüent i molt de borratxo que es matava a la carretera, és una metàfora, no deixarem que la gent circuli a 120, sinó que circularà a 50 i així evitaríem accidents. Però, clar, va ser una llei genèrica que ha afectat tant el que tenia un accident a la carretera com el que conduïa perfectament bé.
1: Les actuacions afectades no seran actuacions en curs, però encara no s'han concretat quines seran. A l'oposició ningú no va votar en contra de la mesura, però alguns grups es van abstenir adduint, com el PSC, que la situació delatava manca de rigor i de planificació. No va prosperar ahir al ple la proposta del PSC que Premià de Mar es doti d'un defensor dels ciutadans. La idea va quedar per ara descartada per una diferència minsa de vots, ja que només hi va votar en contra el govern i a l'oposició tots els grups hi van donar suport excepte Crida Premianenca, que es va abstenir. Els socialistes defensaven l'adopció d'aquesta figura com un instrument de fiscalització de l'acció de l'Ajuntament i de protecció dels veïns, i entre els seus arguments hi havia el fet que ja existeixi a molts municipis i que fins i tot el Parlament s'està estigui treballant una llei específica. Des del govern, però, es va considerar que ja existeixen instàncies que fan aquesta funció i que no tindria massa sentit crear aquesta figura abans que surti la nova llei. Escoltem el primer tinent d'alcalde Pep Ripollès i la portaveu socialista Luz Cànovas.
4: No és ara mateix ni necessària ni oportuna. La via més adequada i eficient per un municipi com Premià no era la creació d'una estructura pròpia, sinó una col·laboració amb la Sindicatura de Greuges. Està actualment en evolució i en debat a la tramitació de la futura llei de sindicatures locals a Catalunya, fet que recomana prudència institucional.
5: Qualsevol moció que presentem últimament els socialistes, sobretot si tracta de transparència, sempre voten en contra. Sembla que governen d'esquerres, escolti'm, parlem d'algú proper, d'algú que coneixin els veïns i veïnes. És que el més surrealista de tot això és que aquesta proposta de llei l'han presentat vostès al Parlament.
1: Com diem, des de l'oposició es va donar suport en general a la idea, per bé que també es van expressar alguns dubtes respecte de l'oportunitat d'instituir aquesta figura abans que ho reguli una llei, i sobretot respecte dels costos que podria

0: tenir. Mentre que alguns partits polítics premianencs ja han començat a elegir candidats per al 2027, l'escenari pel que fa a Ciutadans, i aquí l'ha liderat a Premià de Mar des de la creació del partit, Josep Maria Cano, continua sent un gran interrogant. Ahir, un dels pocs electes que conserva el partit taronja als ajuntaments catalans ens deia que no té cap decisió presa i que encara hi està reflexionant, però admetia que l'opció de tornar-se a presentar en representació de Ciutadans no tindria gaire sentit.
1: En aquest moment no tinc cap decisió presa. És evident que la situació del meu partit no és una situació que funcionaria de cara a la presentació d'una candidatura amb Ciutadans, perquè la primera criba que fa el veí a l'hora de votar són les sigles polítiques.
0: Malgrat els dubtes, Cano expressava la seva voluntat de continuar aportant, però també afirmava que si finalment la seva trajectòria política s'acaba amb el final d'aquest mandat, tampoc va dir passarà res. Dos nous trams de carrer al barri Tarter Maresme passaran a ser zones d'estacionament per a residents. D'una banda, el tram de la Riera entre carrer Maresme i Camí del Mig, contigu al camp de futbol i pavelló, i de l'altra, el tram de Camí del Mig entre Riera i Passatge Vallès, davant del pavelló. Tot plegat s'emmarca dins els esforços que anunciava fa uns dies l'alcalde Rafa Navarro de dotar aquest barri de noves opcions d'aparcament i que també han portat a ajustar les dimensions del mercat dels dijous per alliberar el tram de Riera entre carrer Maresme i Camí del Mig i que s'hi pugui aparcar la nit de dimecres a dijous i dijous al matí. Els treballs de pintat a la Riera es faran demà divendres i posteriorment es pintarà el tram del Camí del Mig. I ara sentim la veu de les dissantes d'enguany, Manel Ferrer.
2: La cantant Bet és l'autora i intèrpret del nou Jo Soc Com Tu, l'himne de les dissantes 2026, impulsat per la Fundació Maresme. L'artista, que es va donar a conèixer a Operación Triunfo i va representar Espanya a Eurovisió, posa veu en guanya la cançó de la festa inclusiva vinculada a les Santes de Mataró. El tema sonarà durant la flashmob col·lectiva de les dissantes prevista per al 18 de juliol al nou Parc Central, i Bet serà també la cap de cartell dels concerts de la jornada. Any rere any, el Jo Soc Com Tu s'ha convertit en un dels grans símbols de la celebració amb versions interpretades per diferents artistes del panorama musical català. Escoltem Bet a Catalunya Ràdio i el dinamitzador cultural de la Fundació Maresme, Sergi Galera, explicant com s'ha gestat la versió de l'himne d'enguany.
3: És realment una celebració, no?, de la vida, de l'amor i dels vincles.
4: I ha tingut molt bona acollida.
2: Les dissantes nascudes l'any 2013 s'han consolidat com una de les cites més populars i participatives a la Festa Major Mataronina. En els últims anys, el Jo Soc Com Tu ha comptat amb la participació d'artistes com The Tallets, Sara Roy, Doctor Prats o Els Catarres.
0: Anem als esports. Marc Rodríguez.
5: El primer equip masculí de bàsquet ha tancat la Lliga com a setè classificat. Els premianencs, entrenats per Adrià Muñoz, posen el punt i final a la temporada amb una derrota anecdòtica a la pista del gironès Bisbal per 74-67. Un any de transició que ha tingut a l'equip endollat fins a l'últim sospir i amb opcions d'aspirar a l'ascens. El curs ha tingut de tot: evolució, entrega, lesions i un repte jornada a jornada. Acaben setens a mitja taula amb un balanç de 13 victòries en 24 partits i, segons ha avançat Muñoz a xarxes socials, no continuarà el proper curs a la banqueta del primer equip masculí.
0: Per últim, el temps. La previsió meteorològica es diu ras i curt: sol i temperatures a l'alça. Avui i demà, mínimes de 19 graus i màximes de 23.
6: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

La matinada del 2 d'abril de 1982, tropes argentines sota el comandament del general Carlos Basser va prendre amb facilitat Stanley, capital de les Malvines. El dia 3 ocupaven l'illa de Geòrgia del Sud. El governador Rex Hunt i la petita guarnició van ser fets presoners. L'operació Rosario havia estat un èxit. Les tensions per les illes Malvines van esclatar i des d'aquell moment ja no hi va haver marxa enrere. Així s'iniciaven 2 mesos i mig de conflictes que van cegar la vida de més de 1.000 joves, tant britànics com argentins, 2 països occidentals, 2 membres del mateix bloc, 2 governs liberals. Com es va arribar a aquesta situació? Avui, a les portes de Troia, analitzem el conflicte que va portar a la guerra a britànics i argentins. Benvinguts a Stanley, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local. Des dels estudis de Ràdio Castellà, aquesta setmana inaugurem un doble programa dedicat a la Guerra de les Malvines. La Guerra de les Malvines, tema que no hem tocat mai, per això avui li dediquem aquest programa i ho farem amb el nostre historiador capçalera. Avui l'Albert d'Abril ens acompanya, benvingut.
1: Hola, com anem?
0: I ens acompanya, per primer cop aquesta temporada, l'Adrià Hernando, un habitual de les Portes de Troia. Ell és llicenciat en Història, ha fet molts programes aquí amb nosaltres, alguns dels més escoltats, per cert. Benvingut de nou, Adrià.
2: És un plaer, com sempre, he tornat, aquí sóc.
0: Molt bé, doncs avui has tornat amb la Guerra de les Malvines, que no Maldives.
2: No, ja, són totalment diferents.
0: Val, ho
2: totalment
0: dic ja.
2: Diferents.
0: Val, per si en algun moment...
2: Vull dir, si fos per les Maldives ho entendria més, però bé.
1: Convido els oients a fer una llista, o sigui, a comptar quants cops farem aquesta broma al llarg del programa.
0: O que ens equivocarem directament.
1: O que ens equivocarem.
0: Perquè el nostre cap estarà pensant en vacances, Maldives i coses així. Però Malvines, Guerra de les Malvines, què va ser, Adrià?
2: Bueno, és un conflicte una mica curiós, no? Perquè es dona en plena Guerra Freda entre dos contendents que són del mateix bàndol, del bàndol occidental, amb dos governs ultraliberals, la Thatcher i la Junta Militar Argentina, encapçalada pel Videla. Tots dos intenten fer servir el conflicte d'una manera molt, molt propagandística, no? Interessada, però també és molt interessant veure la reacció de la comunitat internacional. I entenem aquí, per comunitat internacional, el que els nostres bons mitjans de comunicació entenen, és a dir, totes les democràcies liberals blanques. I Argentina també va descobrir, com han descobert ara amb el conflicte del Golf Pèrsic, amb la guerra d'Iran, els països del Golf Pèrsic també ho acaben de descobrir, no?, que existeix una jerarquia d'aliats a l'agenda de Washington.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el Portes de Treballar d'avui amb aquest tema que ve acompanyat sempre de l'Adrià Hernando. Ell sona aquesta cançó i...
1: British Granadiers.
2: I apareix ell.
0: Apareix ell.
1: Si allò parlo d'anglesos, surt el British Granadiers sí o sí.
0: Per tant, ja te l'has fet teva.
1: Sí, sí, sí.
0: Drets d'autor i tot, eh?
1: No, no, no. Ojalá. Ojalá. És un temazo, saps? Però bueno... No, no, però sempre que surten anglesos en guerra, aquesta cançó entra fina, entra fina.
0: I avui tindrem anglesos en guerra una bona estona.
1: Sí, bueno, sí, dos programes.
0: Concretament. Adrià, quins antecedents històrics cal tenir presents a l'hora de tractar el tema d'avui? Ens haurem de remuntar al segle XIX, oi?
1: Exactament. Quan va començar la guerra, la majoria dels britànics ni sabien situar les illes en un mapa. O sigui, aquest era el nivell, ¿vale? Però pels argentins era una convicció, era la causa més gran del nacionalisme argentí, no? La reivindicació d'aquestes illes s'ha anat ensenyant a les escoles d'Argentina amb el pas dels anys. I durant la dictadura cívico-militar... fins i tot es va enfortir, no? Uh-huh. La discussió sobre el domini de les illes ja havia vingut d'abans, eh? El regne de França, Espanya, Anglaterra, i aquesta última, enmig de les guerres napoleòniques, van aprofitar per obligar els soldats espanyols a marxar el 1811. Una molt jove república argentina la va reclamar en el moment de la independència, i el 1833 els britànics en van prendre possessió militar i la van rebatejar com a Falklands. El 1946, després d'arribar al poder, Juan Domingo Perón va reviure la polèmica en nom de l'anticolonialisme i del panamericanisme. I aleshores va ser quan les Nacions Unides van obligar Anglaterra a entrar en negociacions.
2: Molt bé. A veure, agafem una miqueta el mapa, sí, i anem-nos a posar...
0: El que no van fer els britànics.
2: El que no van fer, exacte.
1: Sí, exacte.
2: Perquè tots els oients sí que ho sàpiguen, no siguin més sàpies que els britànics.
1: Avui en dia és fàcil, poses el Google Maps...
2: Ràpidament,
1: Maldines,
2: no?
1: Que no Maldines. Sí. Que no Maldives.
2: Que no Maldives.
1: Jo ja l'he convidat, és Maldines.
0: Tres minuts. Has dit quan trigaríem? Tres minuts en tornar a sortir.
1: Ja ha caigut.
2: I a més a més, ha transcendit la broma. Vull anar més enllà, un nivell més enllà.
0: Perquè s'ha inventat unes illes, les Maldines.
1: Les Maldines.
2: Però, en fi, com que mirar el Google Maps no és gaire radiofònic, no? Explica'ns tu una miqueta on es situen aquestes illes i, sobretot, quin era el seu interès estratègic.
1: Vale, doncs estan situades a 550 quilòmetres a l'est de la Patagònia, argentina. Tenen uns 11.800 quilòmetres quadrats de superfície. El 1982 hi vivien unes 1.830 persones, o sigui que ja l'endogàmia ha de ser... telita. 1.550 d'elles a Port Stanley i 400 d'aquestes persones eren britàniques, 30 eren argentines i la resta tenien un estatut d'associació amb la corona, no? La indústria principal és la cria d'ovelles. Hi ha uns 650.000 caps de bestiar, o sigui que aquí viuen, bueno, de la llana, sota gestió de la Falkland Island Company. Aquí, per cert, això la gent que ho miri potser trobarà a internet, jo ho vaig veure en un article, que s'ha afirmat que un dels directors de la Falkland Island Company era l'esposa de la Margaret Thatcher. Jo ho vaig veure en un article, però vaig fer una mica de recerca i sembla que no hi ha indicis reals per afirmar-ho. Jo ho adverteixo, ho deixo aquí, que la gent ho sàpiga. S'ha parlat d'això, però sembla que no és cert. Però bueno, si ho troben per internet, que investiguin. En qualsevol cas... Jo em pregunto si la llana i la carn d'ovella són una indústria tan estratègica que justifiqui una guerra, no sé.
0: Ho descobrirem al llarg del programa d'avui. De fet, és el que t'anava a preguntar. Clar, ja en el passat, a final del segle XVIII, li van trobar en aquestes illes un interès geoestratègic important.
1: Sí, abans de la construcció del canal de Panamà i tenia un interès estratègic. Lord Anson, en 1740, va escriure: el control de les Falklands podria ser útil en temps de pau, però en temps de guerra ens donaria el control dels oceans. Sí, sense moure el llavi de dalt, com parlen els anglesos.
0: Li està donant el que vol als seus fans, eh?
2: Sí, sí, sí. Sí,
0: està donant-li el que vol a...
2: Tots esperem que faci acudits amb noms de llocs.
1: No, no hi ha gaires, aquí no hi ha gaires, no hi ha gaires. Crec que no, eh?
0: Algun
1: que...
0: caure.
2: L'Ismael ho està esperant segur.
1: Bueno, intentaré fer algun. Bueno, tornem. Va, que em perdo, diu. A veure, mig segle més tard de les afirmacions d'aquest senyor, el 1914, la base naval allà situada va demostrar un cert valor. La Royal Navy va enfonsar quatre vaixells de guerra alemanys. Avui en dia pot allotjar una plataforma logística tant submarina com aeronaval idònia per interceptar les ones hertzianes i electromagnètiques d'Amèrica del Sud.
0: Carai.
1: Ah, i a més tenen petroli. O sigui que és una illa que necessita democràcia. S'explota des del 2010.
2: Jo, a part del tema aquest de la democràcia, jo crec que val la pena, ja estàs amb dues persones profundament de lletres, que ens expliquis un momentet, tu que toques tecles de tant en tant i tot, què són això de les zones hertzianes?
1: Això de les zones hertzianes, també conegudes com radioelèctriques, són unes zones que viatgen a la velocitat de la llum i es propaguen per l'espai lliure a través de mitjans. Es poden propagar per cables, fibres òptiques, però també s'utilitzen per la ràdio, la televisió, la telefonia mòbil, les xarxes sense fil i la navegació satelitària. ¿Vale? Es poden reflectir, poden ser refractades i difractades. I, en fi, això.
2: Molt bé. Ens ha quedat clar.
0: Claríssim.
1: A mi no, però... Ho vaig buscar perquè jo tampoc sabia què era.
0: Bueno, doncs tornant als antecedents més propers en el temps, i que abans ens has situat ja després de la Segona Guerra Mundial, com van ser les converses per tornar a un estatus de normalitat de les illes?
1: Vale, des del 1833 es perden en front dels britànics, no? Mm-hmm. Argentina manté les reclamacions, i quan arriba el Juan Domingo Perón, manté una postura ferma i impulsa una estratègia diplomàtica i dialogada amb els fills de la Gran Bretanya, no? Va impulsar la reclamació a l'ONU i fins i tot el 1953 va proposar comprar-les. Però Londres va dir que no, pel que sigui. Suposo que la llana de les ovelles o les platges paradisiaques, jo què sé. Ai, no, que són les Malvines, no les Maldives.
2: Ja 5 minuts més.
0: Tot va per on ha d'anar.
1: Però a Londres, això, van dir que no, i el 1974 l'Assemblea de les Nacions Unides, aquella entitat famosa per la seva utilitat, havia demanat una solució pacífica. Es van proposar diferents opcions, com per exemple, cap al final del tercer mandat d'en Perón, el 1974, de manera secreta, un condomini de les illes, és a dir, un govern conjunt. Però en Perón va morir l'1 de juliol del 74 sense acabar el mandat. Aleshores, va arribar la inestabilitat argentina, que va acabar en el derrocament de la seva successora, la Maria Estela Martínez de Perón, coneguda com a Isabelita pel seu nom de confirmació catòlica, Isabel. I això va impedir, òbviament, que les negociacions continuessin.
2: Molt bé. En aquest moment coincideixen diversos factors. L'arribada de la Junta Militar Argentina i poc més endavant Margaret Thatcher al Regne Unit, no? Què passa amb tot això?
1: Bueno, la situació va començar a deteriorar-se. El 1975, exactament, la Junta Militar Argentina va prendre el poder a Buenos Aires mitjançant un cop d'estat. De fet, el 1980 el Parlament Britànic, per pressió de la població de les Illes, ja va rebutjar una cessió diferida de l'arxipèlag. I això, aquest fet, no? aquest rebuig, coincideix amb l'arribada del poder de la Margaret.
0: Molt bé, anem a Thatcher. La Thatcher, anem a pams. Què va ser aquesta junta militar a Argentina i quines polítiques són les que proposaven pel país?
1: Bé, la junta està composada per representants de les tres forces armades. L'exèrcit, amb Jorge Rafael Videla com a representant, que jo crec que és el més famós. Mm. La marina, amb Emilio Massera. I la Força Aèria amb Orlando Agosti. I van introduir, bàsicament, un règim de terrorisme d'estat. En l'àmbit econòmic es van produir profuns canvis en l'economia argentina que va acabar creant un nou model econòmic basat en l'acumulació rendista i financera, l'obertura externa sense restriccions comercials ni de capitals i el restabliment del mercat com a eina hegemònica d'assignació de recursos. Tot això acompanyat de la reducció de la participació estatal i l'obertura a productes estrangers que van entrar a competir amb els locals, encara que això va traduir-se en el sacrifici de la indústria local.
2: I podem distingir-hi un parell d'etapes.
1: Sí, hi ha una primera etapa del 76 al 78 que aplica un pla d'ajustament molt ortodox amb devaluació, amb la liberalització de preus, la congelació de salaris, amb les facilitats per les importacions i amb el cessament de la promoció de les exportacions, ¿vale? Això s'acompanya d'una reforma financera al 77 que posa les finances en posició hegemònica a l'hora d'absorbir els recursos. Bàsicament és un model neoliberal que va provocar una greu crisi econòmica amb una inflació altíssima i un endeutament extern brutal. El típic del neoliberalisme, bàsicament. Podríem anomenar-lo...
0: No, això mai.
1: Terrorisme econòmic?
0: Mai, ells no. No pot ser.
2: Però i menys en aquest programa.
1: No, per favor,
2: nosaltres. No fos cas.
1: Aquí som molt fans de l'Adam Smith i de... i del Milton.
2: Molt.
0: I una segona etapa, també, de l'Ajuntament.
1: Sí, hi ha una segona etapa, iniciada el 78, que va començar amb l'aplicació de la tauleta canviària, que consistia en fer devaluacions inferiors a la inflació. Això va agreujar el tancament de les indústries nacionals, que eren incapaces de competir amb els productes importats, i va impulsar la sortida de divises, que va causar dèficits comercials i de serveis. Això es va cobrir amb ingressos de capitals i creant un enorme deute extern que el 81 va produir una primera crisi de greus conseqüències. Algunes d'aquestes mesures tan meravelloses, o millor dit nefastes, encara s'arrossegaven als anys 90.
2: Molt bé, ens podem imaginar que amb aquest panorama tan fantàstic que ens has dibuixat, hi havia bastants conflictes amb la població. Com es van gestionar?
1: Bé, Com t'imagines que es van gestionar?
2: Amb els British Grenadiers.
1: Sí, similar, no? La Junta va ser un govern repressiu. Va, mitjançant l'anomenat procés de reorganització nacional, el procés de reorganització nacional.
0: Primer t'has sortit venezolà?
1: Sí, m'ha salido medio venezolano.
0: Bueno.
1: M'ha sortit precolinxi.
2: I tu també has començat una mica, eh?
1: Este procés de reorganització nacional. Vale. Caracteritzat
0: perdoneu,
1: per una...
0: Perdoneu.
2: Una abraçada.
1: Ja està. Perdó si hi ha algun oient argentí, us estimem.
0: Ho tornarem a fer, segurament.
1: Sí.
0: Per això demanem perdó ara i després també.
2: Mejor pedir perdón.
1: Que permiso. Ja, bueno, en fi, no, és horrible això. Bueno,
2: sí, sí,
1: perdó,
2: és molt
1: terrible. És que m'estic desviant.
0: No passa res.
1: Vale. El procés de reorganització nacional, caracteritzat per una repressió brutal que va fer desaparèixer al voltant de 30.000 persones a través dels centres clandestins d'atenció. El més famós dels quals va ser l'ESMA, que és bàsicament l'Escola de Mecànica de l'Armada. O sigui, fixa't el nom que es van currar pel centre d'atenció. Escola de Mecànica de l'Armada. I què feu? Arregleu vaixells? No. Fem desaparèixer gent.
0: Ja està.
1: I punt.
2: Podria ser un cicle mitjà,
1: bueno,
2: saps?
1: També... Sí, sí, vas a fer...
0: Voy
1: a l'Escola de Mecànica de l'Armada a fer un cicle mitjà, doncs pues ja està, ja no el van tornar a veure. Bueno, en fi, van robar també més de 400 nadons. Hòstia,
2: vale.
1: Que aquí amb la broma ens oblidem d'això, del robament de nadons que és bastant famós a l'Argentina.
0: Una brutal repressió, oi?
1: Sí, la brutal repressió, a més, va impedir qualsevol mena de resistència social a les transformacions econòmiques... Les èlits agropecuàries, els grans grups econòmics i financers locals, els intermediaris comercials i els financers van ser els grans beneficiaris d'aquest model i va quedar clar que les forces armades havien assumit el poder polític com a representants d'aquests grups econòmics.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Aquesta és una cançó satírica anti-argentina, és britànica, òbviament, anomenada Battle of the Falklands, que parodia The Battle of New Orleans i fa referència al principi al rule Britannia, no? S'atribueix a un autor conegut com Johnny Bull. Va ser publicada el 26 de novembre de 1982, després de la victòria britànica a la Guerra de les Malvines. Es van esperar a veure si guanyaven o no. Mm-hmm. He buscat el tal Johnny Bull por ahí, però no l'he trobat. Sembla que és com una personificació de la identitat britànica. És com el Toro d'Osborne anglès, saps? Però bueno, s'ha bé. I bueno, la posem sense ànims d'ofendre cap argentí, ¿vale? Però la cançó és prou xula, és bastant graciosa. Vull dir, el ritme i tal. Després el que diu, pues, ja no tant, però bueno.
1: Molt bé, doncs anem fent via cap a l'inici de la guerra. Ens havíem quedat amb que també és el moment, una miqueta més tard, el 1980, de l'arribada de la dama de ferro, Margaret Thatcher, al poder. Exacte. Què va canviar amb Margaret Thatcher al poder? Quins moviments va fer entorn a aquest conflicte?
0: Doncs bé, al juny del 80, ja portava un any que havia arribat al poder, l'administració Thatcher va prendre dues mesures respecte a l'arxipèlag. La primera va ser desmantellar la base científica de Geòrgia del Sud. La segona, més important pel cas, va ser la reducció del pressupost militar que va comportar la retirada de l'únic vaixell permanent a l'Atlàntic Sud. Segurament, des de Buenos Aires, això es va interpretar com una prova de desinterès britànic per les illes, que, a veure, tampoc sabien on eren, o sigui, tampoc és que tinguessin un interès molt gran. És una conclusió bastant lògica, no? Això s'ha d'afegir l'apropament de Ronald Reagan, que el 1981 va establir estretes relacions diplomàtiques i militars amb Buenos Aires.
2: I els militars van fer de militars.
0: Sí. El desembre d'aquell any, el general Leopoldo Galtieri, comandant de l'exèrcit argentí, va encapçalar una nova junta, juntament amb el general Lami Dozo, o Dozo, no sé com es pronuncia, cap de l'aviació, i l'almirall Jorge Anaya, comandant de la Marina i principal defensor de reconquerir les Illes. A mi aquest concepte de reconquerir després de més d'un segle, no sé, com que perd una mica de força.
1: Bueno, militars nacionalistes...
0: Sí, sí, no? La reconquista espanyola també és com... Bueno, en fi.
1: Consideraven seu i...
0: Sí, sí, sí, reconquerir... sí, no? Ells tenen la reclamació i ahí està. Bueno, en fi. Galtieri va mostrar la seva millor carta, que la Unió Nacional Argentina entorn d'una meta simbòlica, no? La reconquesta de les Illes. Això és el que ells volien com jugar.
1: Molt bé. Bueno, sempre s'han de dotar d'algun pla una mica fora de la carta, no?, per intentar justificar després el que passa dins. Mirem cap a
0: exacte.
1: Fora per no mirar el que passa dins, no?
0: Exacte.
1: Quin era el plan, o els plans previstos per les illes des dels argentins?
0: Bé, el 29 de desembre la Junta ja havia planejat la invasió, però es va reservar una possible sortida política en cas de que les negociacions fossin positives. Recordem que ja des de Perón venien negociant. Van sortir dos plans diferents. L'operació Alfa per a Geòrgia del Sur, que implicava un empresari argentí amb contactes a Londres, Constantin Davidov. Ell compraria una vella fàbrica balenera de Leith Harbour i enviaria 40 obrers. Per cert, Leith Harbour és una estació balenera d'una empresa escocesa abandonada en 1965 a l'illa de San Pedro. Hi ha unes fotos molt xules a Google, si voleu. Entre els treballadors argentins s'hi infiltrarien comandos. La Marina Argentina va oferir a Davidov suport material i fiscal amb la condició que es parés el dia i l'hora indicats per l'Estat Major. D'altra banda, l'operació Azul apuntava a les Malvines, desembarcar per sorpresa a Porto Stanley i establir un pont aeri i marítim per enviar prou tropes per dissuadir Londres de qualsevol reacció militar.
2: S'han encigalat en qüestió... O sigui, en una resposta s'han encigalat moltíssims, aquests militars. Estaven...
1: buscant un casus belli de qualsevol... Ja està. Qualsevol cosa els valdria per començar a liar-la.
0: Exacte. El febrer del 82 es va fixar com a data de llançament les operacions per el dia 9 de juliol, dia de la independència. Creien que per aquella data, la base britànica de Grytviken...
1: Amb aquest nom no pots fer cap broma amb nom, eh?
0: No, Grytviken...
2: Ja és una broma al propi nom.
0: Ostres, tio, no podíem posar noms normals. Bueno, en fi, una altra estació balenera abandonada i els assos ja estaria evacuada. I el HMS, Her Majestic Ship Endurance, s'hauria retirat. Galtieri havia negociat la neutralitat de l'Uruguai, però la sessió de negociacions diplomàtiques amb Londres el dia 1 de març del 82 a Nova York va donar resultats encoratjadors. Allò va alarmar els militars, que ja tenien ganes de gresca. Semblaven il·lusionats amb la idea d'enviar un munt de joves a morir així, que l'endemà de la secretària de Relacions va declarar que si no es trobava aviat una solució diplomàtica, l'Argentina reservava el dret a alguna possible... el dret a alguna... Sí, a declarar, posar fi al procés i escollir lliurement els mitjans més adequats. No? És a dir, si hi havia hagut alguna possible opció d'acostament diplomàtic, aquell dia la van dinamitar per assegurar-se una possible invasió. No només això, sinó que l'estat major general va avançar el dia D, el 15 de maig, abans de la següent sessió de negociacions.
1: Aviam, és que havien fet uns plans. Tio, aquests plans ja...
0: Què em veniu aquí a arruïnar? Poses a planificar, venen la il·lusió de... Vai, ja està. Sí,
1: què m'estàs explicant a la ONU que estan negociant? Què?
0: Clar,
1: què? Una merda aquesta negociació.
2: Tenim uns plans. Jo soc partidari de l'operació Alfa, però... L'operació Alfa és la millor.
0: Es va avançar quan Anaya va decidir llançar l'operació Alfa, de fet, sense avisar els seus col·legues de la Junta. Diu, fixeu-vos en el detall, sí. La descoordinació del comandament argentí serà una constant amb molt de pes en el resultat de la guerra. Després parlarem del tema del resultat i si podria haver guanyat o no Argentina, etc.
1: Molt bé, molt bé. Doncs, clar, l'escalada continuarà en forma de sorpresa frustrada, o sigui, molt planejat tot, però al final, ai, no sortirà com
0: es parla. Al final ho he dit, vamos a celebrar tu cumple esta noche. Sí, a finals de desembre del 81, Anaya havia posat a disposició de Davidov el vaixell polar Almirante Irizar per anar a Puerto Leith. El març va rebre llum verda i el dia 19 els 40 obrers es van instal·lar al port. La vigilància de Grytviken, situada a 20 quilòmetres, va arribar poc després a Puerto Leith i va veure onejar la bandera argentina. Van avisar immediatament a Londres, que va avisar al seu torn Buenos Aires de la serietat de l'assumpte. L'Endurance va rebre l'ordre d'anar a Geòrgia amb 15 mariners. El 23 de març, el vaixell polar argentí Bahia Paraíso arribava a Geòrgia, però no per recollir els obrers, sinó per desembarcar uns 100 comandos més. En aquell moment, el vaixell britànic més proper era Gibraltar, a més de 12.000 quilòmetres. Per la seva part, Argentina va mobilitzar 16 vaixells amb 5.000 homes que van sortir de Puerto Belgrano. La Junta havia avançat la invasió a l'1 d'abril. Sí, estaven tan emocionats que anaven avançant, ¿vale?
2: És que els militars, quan s'animen, eh? Però Londres no sabia res de tot això, és a dir, Margaret Thatcher no n'estava al cas?
0: En realitat, ells ja sospitaven alguna coseta, eh? Ja, el 24 de març, el coronel Stephen Love, gran nom per un militar, Love, de l'ambaixada britànica a Buenos Aires, informava secretament Londres que considerava probable una acció militar argentina.
1: Veus com si hi ha bromes amb noms?
0: Sí, bueno, sí que no ho
1: veus?
0: Puc evitar, eh?
1: T'ha sortit.
2: Ha sortit.
0: El 27, fonts americanes i angleses ja parlaven d'activitat inusual de la Marina Argentina. El 29 de març, Londres ja havia decidit enviar amb urgència 3 submarins nuclears. El 31 de març, la CIA va ratificar el pla d'invasió i William Casey, el director de la central, molt anglòfil per cert, va decidir informar a Londres. En tota probabilitat, Xile va corroborar aquell missatge. Aquell dia, el govern britànic ja estava convençut d'un atac imminent.
1: Ai, la Thatcher. Ai, la Thatcher, què va passar? Se li va desfer el cabell cardat de l'ensurt? Aquesta pregunta li ha fet especial gràcia a l'Albert Abril, no sé ben bé per què. Aquella dona amb cabell cardat.
0: Aquella dona
2: sí,
0: fa
2: sí, por. Sí, sí.
0: Feia molt. Quan va girar ser el seu marit?
1: Quan va morir... Quan va morir fa no gaires anys, perquè va morir molt gran, el 2013, dic de memòria, 14, va obrir-se... Van petar-se molts bars, eh?
0: Sí. Vull dir... Hi ha molta gent que va celebrar el seu amor, eh?
1: Exacte.
0: Ha de ser molt xungo.
1: 2013, mira, ho he dit bé. Clar, ara ens ha ensenyat l'Albert.
0: Ens ha ensenyat la foto, l'Albert, perquè ens... No sé.
1: Clar, és un cabell perfectament...
0: Conservador britànic.
1: Uf, però tu t'imagines una reunió amb aquesta dona, la pudor a l'aca. Saps allò quan vas a un...
0: Oh, amb els rulls.
2: Endavant.
1: Val,
2: endavant, Sergio. T'imagines quan vas a on?
1: A una residència d'avis.
2: Sí?
1: Tu estaves pensant el mateix, cabron.
0: Bueno, portava tanta laca que no se li va desfer el cabell carrat no. De l'ensurt. No.
2: Només cal preguntar-li als miners.
0: Exacte. El 31 de març, Thatcher va reunir el gabinet. I els delegats del Foreign Office es van manifestar en contra d'una resposta militar perquè podria ser contraproduent en tots aquells països que havien estat seduïts pel discurs socialista i anticolonialista. Perquè, clar, l'anticolonialisme és una idea a la qual arribes per seducció, no per deducció. En fi, Londres, a més, no podia comptar amb els seus aliats tradicionals i tres dels seus socis europeus estaven massa lligats a l'Argentina, Espanya cultural i socialment, França i Alemanya pels seus contractes armamentístics, que uneixen més que una hipoteca, per cert. Els contractes armamentístics ja ho sabem, eh? Ja ho veiem amb Israel, eh? Pots fer el que tu vulguis mentre compris municions. En fi, el secretari de Defensa, John Knott, va presentar totes les raons que feien aleatòria, gairebé impossible, una expedició militar a 15.000 quilòmetres just quan s'acostava l'hivern austral. Va parlar de la misèria pressupostària i material de les forces armades en contraposició amb el que seria una operació costosa, just quan, a més, havien retirat l'únic patruller de la zona. A més, el pressupost estava carregat amb dos programes majors: canviar els míssils nuclears Polaris pels nous Trident, com la marca de xiclets, i renovar el material convencional de les forces britàniques desplegades a Alemanya. Però la raó fonamental és que temien, i era realment possible, un fracàs desastrós.
2: O sigui, realment va ser així de complicat pels britànics, eh?
0: Bueno, per començar, és que la RAF no tenia cap base al seu abast. La Marina Argentina era força bona i comptava amb els terribles missils Exocet. No confondre amb Exorcet, d'exorcisme. En fi, a més, combatia...
1: Aquest ha fregat el pal.
0: Aquest ha fregat, el pal. Però ha entrat.
2: Segur que algú li haurà entrat. Segur.
0: A més, combatien a prop de les seves bases i les illes estaven a l'abast de la seva aviació. Estaven, vull dir... Estaven a l'abast, una mica lluny, però estaven a l'abast de l'aviació. ¿Vale?
1: Molt bé.
0: Les forces terrestres i aèries britàniques estaven massivament implicades a Europa Central, en el marc de la OTAN. La cosa no era tan simple com moltes vegades creiem.
1: La Thatcher, de tot això que ens està explicant, pensava diferent. Tenia, com sempre, aquesta dona una agenda pròpia amb els seus propis objectius.
0: Home, la Thatcher necessitava una victòria. Per cert... No sé si sabeu que Margaret Thatcher és Margarita Techador. Amb el suport de l'Anthony Ackland, representant del Servei d'Informació i Seguretat, pensava d'una altra manera, ella, no? Calia reivindicar l'orgull nacional. La Gran Bretanya havia de reaccionar quan alguns dels seus territoris, fins i tot un que no sabien on era agredit. I això serviria d'avís també als soviètics.
1: No ens oblidem.
0: Que segur que es sentien molt intimidats perquè fessin els britànics a les Malvines contra l'Argentina, no?
1: No ens oblidem que estem en plena Guerra Freda.
0: Exacte.
1: D'això en parlarem després una miqueta més endavant quan fiquem en context. I clar, vull dir, estem en una època de tornada a la tensió, anys 80. Les coses estan una mica crues un altre cop i qualsevol cosa podia servir per avisar... Ep, al tanto que estem aquí, eh?
0: Estou molt loco, eh? Estou molt loco.
1: Que et fot un tros allò amb la laca i et desfaig el mur de Berlín amb un lacazo, ala, cau.
0: L'addicte a la laca no és que es negués a negociar, sinó que volia fer-ho des d'una posició de força. Per això havia d'enviar un cos expedicionari. Es creia que era Churchill, ella. I també perquè la seva popularitat estava força baixa, motiu pel qual cedir sense resposta hauria estat com disparar-se al peu, no? La guerra li va venir com a ell al dit. No tant així a tots els homes que van morir, esclar.
2: Però no era l'única persona, no?, del bàndol britànic que, a qui aquesta invasió li anava bé, per alguna manera?
0: No era l'única. El cap de l'estat major en aquell moment, el cap de l'estat major general, era a Nova Zelanda, així que en el seu lloc va acudir l'almirall Henry Leach, cap de l'estat major de la Marina. Va arribar en el moment oportú. Venia d'una inspecció a Portsmouth. Ja havia mobilitzat les forces vives de l'almirallat. Considerava que l'oportunitat era ideal per demostrar el poder polític i la utilitat de la RAF. I tenia la seva pròpia agenda, no? Perquè veia que estava amenaçada per les retallades. A Leach també li va venir com en ella dit. Entre el 72 i el 82, la Marina havia perdut 26 vaixells, entre ells 3 creuers i 5 portaavions. Leach, veterà de la Segona Guerra Mundial, va argumentar que podia reunir una força naval composta per destructors, fragates i vaixells de desembarcament i suport logístic encapçalada pels portaavions Hermes i Invincible. Juntament amb aquesta, una brigada de marines podrien salpar en 48 hores. Estava convençut que era suficient per recuperar les illes. I, spoiler, ho va ser.
1: ens has fet l'espoiler, ja està.
0: Ja podem tancar i marxar cap a casa.
1: Sabem què va passar. Bueno, això tot ho sabíem. Avui estem descobrint
0: la part guai de la història,
1: tot el camí de com es va anar liant la cosa, liant la troca abans d'arribar a la guerra. Leach i Thatcher, amb quins interessos conflueixen? Perquè, clar, el que va passar és que al final es va acabar liant.
0: Mira, Leach, amb el seu professionalisme i la seva audàcia, va convèncer a Thatcher que veia en aquesta aposta una bombolla d'oxigen, no? Per la seva popularitat. La victòria rellençaria la carrera política de Thatcher, ja que el context socioeconòmic li era absolutament desfavorable. Les reformes ultraliberals, per sorpresa de ningú, no donaven fruits i havien radicalitzat laboristes i sindicats. Veia difícil guanyar les legislatives de 1983, així que, bàsicament, li va dir a Leach, tírale.
1: Li va dir en argentí, t'imagines?
0: Tírale a les Malvinas. El 31 de març del 82, 36 hores després del primer tret a les Malvinas, Gran Bretanya llançava la seva resposta militar. La junta militar no havia analitzat gairebé la situació política britànica.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Brothers in Arms és una balada escrita per Mark Knopfler i interpretada per la banda britànica Dire Straits, publicada al 85, però Knopfler la va escriure durant la Guerra de les Malvines, al 82, inspirant-se en els sentiments de pèrdua i camaraderia entre soldats. És considerada una cançó pacifista, val a dir-ho.
1: Temazo que, després de 500, no sé quants programes portem, per primera vegada sonin els Dire Straits a les portes de Troia, i amb aquesta referència històrica, que segurament, ara ho deia l'Albert Abril també, no tenia ni idea, aquesta cançó és universal, sí, molt coneguda, sí, no, i no sabia, doncs justament que en el context de la Guerra de les Malvines, cosa que segurament avui molta gent que està escoltant aquest tema i que ens escolta a través de les ràdios de Catalunya, de les quals aprofitem per saludar, que ho fem mai. Que no ho fem mai.
2: No hi pensem gaire.
1: No hi pensem gaire.
2: A més de 60 ràdios, actualment.
1: 60 ràdios de Catalunya que ens escolteu arreu del territori català. Hola.
0: Això són com a mínim 60 persones.
1: Com anem? Ja som aquí.
2: El tècnic ho escolta segur.
1: Exacte, sí.
2: Uau! Hi ha ràdios que agafen el programa i la meten 3 cops a la setmana.
1: Exacte, sí.
2: Uau! Sí, això passa.
1: Després parlarem d'un cas particular que saludarem i felicitarem quan parlem dels Premis Sonor al final del programa.
2: Home, i tant.
1: Però aprofitem per dir que hola, estimats catalans i catalanes que ens escolteu per les ràdios de Catalunya, gràcies a la xarxa de comunicació local i la seva distribució del nostre programa. Segurament molta gent ens està escoltant, allà on fiquin, on estiguin sintonitzant la ràdio, i dirà, ostres, aquesta cançó dels Dire Straits, que l'he escoltat un milió de vegades, no sabia que el seu context era a Guerra de les Malvines. Gràcies, Adrià, per la dada històrica. Sempre disposats a que tu, amb la teva selecció musical, ens donis també aquest plus.
0: No. Home, si podem posar música, tio, s'ha d'aprofitar.
1: I tant. Oh, I a més, em deia l'Albert Avila, això us d'explicar, doncs bé, aquest àlbum de Brothers in Arms és un dels més venuts encara a dia d'avui la història dels Estats Units. Aquest àlbum va ser brutal, té altres temes també molt, molt famosos, i per tant, aquesta és una dada, aquí la tenim. Ja, evidentment, ja el tema de venda de discos pues, no és una dada vàlida, perquè amb Spotify tot això ja no ens val, però els anys 80 sí, i Brothers in Arms, aquí ha quedat. Guerra de les Malvines, cançó pacifista, camaraderia, quina necessitat d'anar a la guerra, qui ha absurd tot plegat, justificar els interessos polítics d'uns i d'altres, i la Thatcher allà fotent de pals als sindicalistes i als obrers, als altres, el terrorisme...
0: I a més és que les guerres, qui mor? Mor qui menys interès té. Qui menys hi té a guanyar, és la realitat.
2: Sí, sí, sí.
1: Ara estan saltant un miqueta el tema, que tenim temps, però mira, ara que s'està tot el panorama a Europa, ens estan fent retornar antics plans militaristes. Alemanya ha activat el seu de nou la mili pel que pogués passar a l'est i de més. És que em farà molta gràcia veure com hi haurà molta gent que evidentment s'ha empascarat de totes les maneres per no fer el que l'Estat li està demanant i de recuperar el servei militar obligatori. Això no passarà, aquestes generacions evidentment estan en un altre xip i no sé, serà el moment de les companyies militars privades extenent-se per fer la guerra en noms dels estats.
0: Tornarem a l'edat moderna?
1: Uau. Carai.
2: Bé, o sigui, sense més. Que intens, eh?
1: Tornem al Portes de Troia.
0: Ja, hem trencat tota la dinàmica de cachondeo que portàvem.
1: Sí, aquí donem ara... de tot. Ara, de seguida, amb qualsevol nom tornarem i aquí cap problema. Vull dir que no...
0: O podem tornar a fer l'acudit de les Maldines.
2: Que jo, sempre funciona.
1: Jo, de fet, m'estic mossegant la llengua perquè Thatcher pot ser esa silla. No? Thatcher.
0: Ostres!
1: És horrible.
0: Aquest també ha entrat tocar el pal, eh?
2: Sí, però ha entrat.
1: Aquella cadira.
2: Bueno, anem a tirar endavant una miqueta, això, anem a remar endavant. Ja remo jo, si voleu.
0: Sisplau.
2: Hem parlat en moltes ocasions de les forces armades argentines, però ara que ja tenim el conflicte obert, anem a fer allò que a vegades s'ha de fer i a vegades no s'ha de fer, que és comptar soldadets.
0: Vale. Les forces armades argentines tenien uns 230.000 homes, eren el segon exèrcit d'Amèrica Llatina. El seu material era, en general, antiquat, però els soldats estaven motivats i força ben entrenats. Eren famosos en la lluita antiguerrillera. L'exèrcit i la infanteria de la Marina sumaven 136.000 homes, gairebé tots desplegats davant de Xile i davant del Brasil. L'aviació disposava de 165 avions de combat de diferents models, però l'Estat Major no era capaç de coordinar més de 6 avions alhora. La Marina disposava de 20 vaixells de combat, i a les Malvines hi van enviar 12.000 homes, la majoria conscrits, és a dir, reclutes que estaven fent la mili, poc entrenats, de la tercera i decena brigades d'infanteria.
1: I contem soldadets, com diu l'Albert Abril, que em fa molta gràcia sempre. M'imagino allà amb uns soldadets d'aquells que estan...
0: Tipus risc, no?
1: Sí,
0: exacte. La gent a vegades fa els anàlisis geopolítics com si el món fos una partida de risc, i dius, paio, no, això no va de quanta gent has matat, ni són objectius...
2: Ah, que no ho és, eh?
0: Un de coses, eh?
2: No ho és, eh? No és una partida del risc.
0: No, no ho és, no ho és, em sap greu. La gent que mor són vides de veritat, saps?
2: No són figuretes...
0: Ah, exacte, no són figuretes de plàstic. Perdona, t'he interromput.
1: No passa res. El tema és que, clar, anem a veure per l'altra banda, els britànics, clar, que ja no estan tan... estan més a prop de Benny Hill, personatge de famós de l'època, molt més a prop de Benny Hill que del seu antic esplendor imperial.
0: Sí, tot i així, les xifres són bastant interessants. Comptaven amb 350.000 soldats professionals. El cos expedicionari tenia uns 28.000 homes, 110 vaixells, dels quals 33 eren de combat i 60 de suport de la Royal Fleet Auxiliary. Portaven 38 avions de combat Sea Harrier i Harrier, així com un centenar d'avions i helicòpters de suport, a més dels famosos SAS, Special Air Service, i SBS, Special Boat Squadron, i els Gurkhas nepalís, que era el més xungo que et podies tirar a la cara, que era la punta de llança de les forces terrestres, uns 9.500 soldats de la 3a Brigada de Comandos i la 5a d'Infanteria. Encara que no ho sembli, hi ha un relatiu equilibri de forces, perquè si mirem les xifres, sembla que hi ha un gran avantatge naval britànic, però, com deia fa un moment, això no és una partida del risc, no es tracta de números només. Hi ha molts factors a tenir en compte. Això ho hem vist ara amb la guerra de l'Iran, no? Una gran potència com els Estats Units no pot doblegar un país molt menys potent, perquè hi ha una geografia, perquè hi ha una planificació, perquè hi ha una estratègia darrere, no? Argentina estava molt a prop del teatre d'operacions i el desplegament britànic de forces enfront de la URSS retenia moltes de les seves tropes.
1: I perdona, que fas menció al conflicte actual i perquè l'Iran porta preparant-se per aquest conflicte dècades.
0: Exacte, cosa que no havien fet els argentins, això s'ha de dir.
2: Sí, perquè els argentins en uns mesos ja, vinga, endavant.
0: Sí, hòstia, ha fet un plan, tio. Estava aquí jugant al estratego, tio, i ha fet un plan. Allà el Videla, saps, tio, meteu unes tropes per aquí. Jo crec que sí, esto cuela.
2: Fer una barbacoa, segur. Molt bé, estratègies i soldats mobilitzats. Quines accions més sobre el terreny es van dur a terme? I sobretot, en què va consistir l'operació Rosario?
0: Doncs mira, a la matinada del 2 d'abril del 82, les tropes argentines, sota el comandament del general Carlos Busser, o Visser, no sé com es pronuncia, perquè tenen cognoms a tots els països, van prendre amb facilitat Stanley, capital i l'única ciutat o poble, perquè, en fi, hi ha 1.800 persones allà, de les Malvines. L'endemà, Geòrgia del Sud. L'operació Rosario va ser un èxit, o sigui, va ser molt ràpid la presa de control de l'arxipèlag, no? El governador Rex Hunt, que té nom de gos
1: nom?
0: Protagonista d'una sèrie alemanya sobre investigació, i la petita guarnició van ser fets presoners i repatriats immediatament a Anglaterra. Per allò d'estalviar menjar, doncs ja els van repatriar directament i cap a casa. Bé, a Buenos Aires estaven eufòrics, no? Galtieri va parlar al poble des de la Casa Rosada. Si una setmana abans les manifestacions d'hostilitat contra la Junta omplien la capital, ara era tot pura celebració, com si el fet d'haver pres l'arxipèlag hagués canviat tota la resta, no? Ja se sap que hi ha una conquesta i de sobte ja arribes a final de mes. El general Mario Menéndez, anomenat governador de l'arxipèlag, va declarar que la vida quotidiana dels insulars no canviaria, excepte pels cotxes que haurien de circular per la dreta, que tampoc hi devia veure aquelles carreteres allà.
1: No, i que això és un gran canvi, és una gran putada, eh?
0: Bueno, no sé. Vull dir, tu pots circular amb 650.000 ovelles per allà pol·lular.
1: Tot el dia per...
0: Jo crec que la gent allà camina, eh?
1: Vinga, va.
0: Hosti, imagina't quant ha de costar importar un cotxe a les Malvines. O sigui, això és una burrada.
1: Però la clau és el que tu has dit, eh? Ja me'ls imagino amb el colze per fora de la finestra. Vinga!
0: Que arribaré tard. A on arribaràs tard?
2: M'estàs deixant una joia de vídeos.
0: Perdó.
2: Gràcies. No.
1: Val, aleshores, Operació Rosario, per una banda, i els britànics responen amb Operació Corporate.
0: Sí, s'ha de dir que els britànics els agraden així els noms més. Corporate.
2: Sí, sí.
0: Ok, vale. Operació Corporate. El govern britànic llança aquesta operació, l'Operació Corporate, sota el comandament de l'almirall John Sandy Woodward.
1: Sandy.
0: El seu sobrenom és Surrenc.
1: Tachador i Sorrenca.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, en anglès. En fi, per la part naval. I el general Jeremy Moore per la terrestre. Seria parent de Michael Moore? Bueno, dona igual. L'ONU es va posar les piles en aquell moment i, bé, va fer el que fa la ONU, condemnar l'agressió i reconèixer el dret britànic a la legítima defensa. O sigui, teòricament, amb el que sabem ara, els britànics podrien haver comès un genocidi tranquil·lament a Argentina com a legítima defensa, no? Molt propi de la ONU, tot això, per cert, de l'ONU. En fi, els diplomàtics, per la seva banda, buscaven una sortida negociada. El secretari d'Estat nord-americà, Alexander Hatch, que s'escriu Hatch, va viatjar moltes vegades entre Londres, Nova York i Buenos Aires abans de reconèixer el seu fracàs. Està bé, el tio es va fotre unes vacances i va dir, bueno, he fallat. El 12 d'abril del 82, Londres va decretar una zona d'exclusió de 200 milles nàutiques al voltant de les Malvines. El 25 d'aquell mes, els seus comandos van reprendre Geòrgia del Sud i uns dies després, el cos expedicionari s'acostava a les Malvines. Començava la segona fase del conflicte.
2: I en què va consistir aquesta segona fase?
0: Pues va començar amb una batalla aeronaval. No? El 2 de maig, el general Belgrano, creuer argentí, va ser enfonsat pel submarí nuclear Conqueror. Aquest atac va ser aprovat pel primer ministre anglès amb dos objectius, neutralitzar una amenaça i demostrar la determinació britànica. I la veritat és que va funcionar. Les naus argentines van tornar a port i allà es van quedar. Dos dies després, el destructor britànic Sheffield va ser abatut per un missil Exocet, disparat per un Super Étendard argentí, és un avió de fabricació francesa, per suposat.
1: Això li va anar molt bé als francesos a vendre armes a qui sigui, no?
0: Exacte, bueno, clar, ja hem dit abans que si pagues la munició, pots fer el que quieras. Això li va venir genial, per cert, a la indústria militar francesa, perquè els seus avions van adquirir un nom. Mira, la guerra de verdad funciona, saps?
1: Sí, sí, sí. Val. I com van respondre els britànics?
0: Les forces especials britàniques van dur a terme una sèrie d'accions espectaculars, fracassant a Rio Grande i tenint èxit a l'illa Pebble. Dos antics Vulcan van bombardejar la pista de Porto Stanley, que no va tenir gaires conseqüències militars, però va demostrar fins a quin punt la RAF estava disposada a rebentar la seva pròpia pista d'aterratge, no? El comandant argentí va entendre que fins i tot podrien arribar a bombardejar Argentina. Sí. I això va fer que la majoria dels Mirage 3 es quedessin al continent per defensar Buenos Aires i Puerto Belgrano. I no van aparèixer per donar suport al combat a les Malvines. O sigui, bàsicament, aquestes accions van anar, perdó per l'expressió, però van anar collonint el comandament argentí. El comandament, que no els argentins. Clar. Vull deixar clar.
1: Molt bé, i com s'acaba aquesta primavera calenta?
0: El 21 de maig va desembarcar la tercera brigada de comandos a l'abadia de San Carlos. L'aviació argentina va multiplicar els contraatacs sobre la marina britànica, destruint i danyant diversos vaixells, però perdent desenes de perills en el procés. Els britànics, malgrat tot, van aconseguir consolidar un cap de pont amb la cinquena brigada d'infanteria. El 25 de maig van ser enfonsant-se el destructor Coventry i el transport Atlantic Conveyor. Conveyor, perdó. És que a vegades les paraules angleses... Tres dies més tard, el 28, els paracaigudistes anglesos es van enfrontar amb els argentins a les trinxeres de Darwin i Goose Green, que es tradueix per Oca Verda.
2: Fantàstic.
0: Aquí ho deixem. Van patir fortes pèrdues, però els britànics van aconseguir imposar-se. Durant dues setmanes van anar avançant cap a Porto Stanley, encerclant progressivament la principal guarnició argentina. El 8 de juny, la resta de la cinquena brigada va desembarcar a Fitzroy i Bluff Cop. I a l'entrada, les portes... I van enllaçar, perdó, amb les tropes transportades en l'helicòpter des de San Carlos. El 14 de juny, després dels últims enfrontaments, el general Menéndez va capitular sense condicions.
2: I quines lectures fas de les xifres de morts?
0: Van ser dos mesos i mig en un clima extrem i es van emportar la vida de 746 argentins i 265 britànics. L'Argentina va perdre 6 vaixells i 99 avions, mentre que Anglaterra va perdre 6 naus, 12 van quedar danyades i 34 avions van ser abatuts. Un mira les xifres de baixes i es planteja que no van ser realment tan dispars. Cal dir que la meitat de les baixes argentines van morir en l'enfonsament del Belgrano, cosa que és força excepcional, ja que normalment es rescaten els mariners naufragats. I aquí hem de dir, fa poc...
1: És interessant, això, eh?
0: Recordem un atac que va haver fa poc al començament de la guerra d'Iran, que van enfonsar un vaixell que estava desarmat i van deixar morir els mariners. S'ha de dir que els britànics no és que els deixessin morir. L'atac va ser molt potent, la nau es va enfonsar molt ràpidament, l'aigua estava molt freda i era fosc i va dificultar molt intentar rescatar els mariners, no? Amb tot, això significa que a terra, no? Si la meitat de les baixes argentines van ser un vaixell, a terra, la batalla terrestre, la situació està més equilibrada. També cal afegir que molts dels avions argentins lluitaven a l'extrem, vull dir, les illes estaven a l'abast dels avions, però estaven molt lluny, o sigui, anaven al límit, i això va provocar que molts acabessin caient.
1: Molt bé, ens queden pocs segons per acabar el programa d'avui, i

0: Moltes gràcies, Adrià Hernando, avui aquí amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres, que em deixeu venir aquí a fer els meus acudits.
0: I Albert Abril, comentar, abans de tancar el programa d'avui, en un minut, que fa molt poc, ahir...
2: Bueno, avui estem gravant el programa.
0: Avui però... estem gravant el programa, trencant la barrera espai-temps de la ràdio. Ahir, dia 7 de maig...
2: Dia 7 de maig.
0: 7 de maig vam estar a la gala dels Premis Sonor a l'Auditori 1899... al Camp Nou del Futbol Club Barcelona.
2: Això et va fer il·lusió, eh?
0: Molta il·lusió.
2: Molta il·lusió.
0: Nominats a la categoria, finalistes de la categoria de millor guió, juntament amb altres candidats. Felicitar el guanyador.
2: El guanyador, que era Rondalles de no ficció, des del País Valencià, i també les altres finalistes, que és Pecat Original, grans divulgadors de la història de l'art des de la ràdio de Cardedeu. Aquest... Ràdio Televisió de Cardedeu.
0: Aquest cop no ha pogut ser, però no passa res.
2: Vam anar al pica-pica.
0: Vam anar al pica-pica, vam conèixer molta gent, vam posar cara a molta gent que havíem parlat per...

escoltes i cas. Haven't you heard?

0: Escoltes, Icar.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: vegada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marín.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: iCat.

0: Estàs escoltant?
1: Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La Xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
2: Funky Tracks Radio.
3: Elegido producto del año por los consumidores.
4: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: La Rosalia. Casa sec.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
3: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
2: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
3: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
4: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Salut.
1: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convino usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5-4 euros de preu hora, de mitjana, i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Una vegada dins del cotxe, li donem engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt mort.
4: Tony Modulation.
5: Una persona de lo más particular.
6: Recuerda hablar lo menos posible.
7: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
2: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
4: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB. I és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de